0: Hem d'escoltar música.
1: Hola, bon dia, em dic Alexia i fa 7 anys que toco el piano.
2: Doncs us saludem afectuosament i us donem la benvinguda, concursants. Que tingueu molta sort. Anem ara a Ràdio Vilafant. Com va, Toni Guerrero?
3: Doncs molt bé, amb una mica de nervis, això sí, però moltes ganes de passar-ho bé amb el Picalletres.
2: I
3: avui amb nosaltres tenim els alumnes de la Salle Figueres i vull que es presentin ells mateixos. Tenim...
4: Hola, jo em dic Kirja i m'agrada molt jugar a futbol i jugar a escacs.
5: Hola, em dic Gil i m'agrada molt jugar a futbol i sortir amb els amics.
6: Hola, em dic Biel i m'agrada molt quedar amb els amics i veure curses de cotxes.
2: Us desitgem també el millor a vosaltres. I si no saludem a la nostra estimada jurat, no podem començar, així que jurat, ets aquí preparada per tot, oi?
7: Sí, Tina, ben preparada, amb el cervell ple de lletres i paraules que tot seguit sortiran al terreny de joc. Benvinguts i benvingudes, concursants, molta sort.
2: Estic segura que els concursants demostraran una gran qualitat de joc. Abans de començar amb les proves, però recordem el Pica Ranking. Jurat, quins són els equips que encapçalen la classificació?
8: El Pica Ranking.
7: El nostre Pica Ranking és el següent. En quarta posició tenim l'Escola Garbí Pere Vergés de Badalona amb 100 punts. La tercera posició l'ocupa el Jaume Viladoms, Centre Educatiu de Sabadell, amb 600 punts. En segon lloc tenim l'Institut Antoni de Martí Franquès de Tarragona amb 2.600 punts. I encapçala el Pica Ranking el Col·legi La Presentació de Reus amb 5.400 punts.
2: Doncs aquest és el Pica Ranking, concursants. Espero que avui aconseguiu un bon grapat de punts per fer-vos-hi un lloc. Repassem algunes normes bàsiques. En cada prova de lletreig jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. I si els tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes? Tot clar? Doncs ara sí, comencem!
8: A lletrejar.
2: Iniciem el joc amb el primer nivell. Aquí les paraules són curtes, de fins a 7 lletres i fàcils, i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Comencem amb l'Institut de Palamós. Preparada, Lola?
9: Sí, preparada.
2: Doncs temps. Sonda.
9: S-O-N-D-A.
2: Donació.
9: D-O-N-A-C-I-O amb accent tancat.
2: Fletxa.
9: F-L-E-T-X-A.
2: Aroma.
9: A-R-O-M-A.
2: Amistat.
9: A-M-I-S-T-A-T.
2: Recolar.
9: R-E-C-O-L-A.
7: És una U, no una O.
2: Arlet. Víric.
10: B-I-R-I-C.
7: La I primera porta accent.
2: Alèxia. Balanç.
11: B-A-L-A-N-C trencada.
2: Alpina.
11: A-L-P-I-N-A.
2: Darrer.
11: D-A-R-R-E-R.
2: País.
11: P-A-I-S.
7: La hi porta accent.
2: Noies, en aquesta prova heu fet un total de 8 encerts que us donen un total de 800 punts que sumeu al vostre marcador. Felicitats. I ara és el torn de la Salle Figueres. Preparat, Quirze?
4: Sí.
2: Temps. Granel.
4: G-R-A-N-E-L.
2: Escaló.
4: E-S-C.
7: Es diu C.
2: Gil. Ratxa.
5: R-A-T-X-A.
2: Orada.
5: O-R-A-D-A.
2: Adreça.
5: A-D-R-E-C trencada A.
2: Envair.
5: E N, B, baixa, A, I amb dièresi...
7: No porta dièresi.
2: Biel, fracàs.
11: F, R, A, C, A amb accent, S.
2: Carret.
11: C, A, R, R, E, T.
2: Propis.
11: P, R, O, P, I, S.
2: Error.
11: E, R, R, O, R.
2: Tragí.
11: T-R.
2: Nois, en aquest cas, vosaltres també heu fet correctament 8 encerts i que sumen un total de 800 punts al vostre marcador. Felicitats també a vosaltres. Passem ara de seguida a la següent prova.
0: L'intrus.
2: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre tres paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Podeu comentar entre vosaltres la possible resposta en veu baixa i després només un haurà de contestar, d'acord? Comencem amb l'Institut de Palamós. Les vostres paraules són baldada, cansada, agobiada.
9: Agobiada.
7: Correcte. En català, per expressar que una persona té molta preocupació per les responsabilitats que assumeix, podem dir que està angoixada, però no agobiada. Si, en canvi, volem expressar que una persona té, per exemple, excés de feina, podem dir que va atabalada i no que està agobiada.
2: Torna ara per la Salle Figueres. Les vostres paraules en infinitiu són numerar, aplastar, reposar.
5: Nosaltres pensem que és aplastar.
7: Doncs penseu molt bé. Correcte, en català, per expressar l'acció de deformar una cosa per compressió, aplanant-la i disminuint-ne el gruix, hem de fer servir verbs com aixafar, esclafar, trepitjar i no pas aplastar.
2: Doncs en aquest cas, els dos equips sumeu 200 punts al vostre marcador perquè heu fet correctament la prova. Felicitats. I ara tornem a lletrejar.
8: A lletrejar.
2: Entrem a la segona ronda i aquí tenim paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, i ja poden dur alguna complicació més que la primera. Per això també donen més premi, 200 punts per encert. Novament teniu 60 segons de temps. Comencem amb l'Institut de Palamós. Vinga, Arlet. Temps. Sacrifici.
11: S-A-Q-I-C.
7: C.
2: Alexia. Insinuar.
11: I-N-C-S.
7: És una S.
2: Lola. Sol·lícites.
9: S-O-L geminada i C...
7: La primera hi porta accent.
2: Noies, llàstima, en aquest cas no heu fet cap encert, però segur que en les properes proves podreu arreplegar moltíssims més torns, d'acord? Ara li toca a la Salle Figueres. Preparat, Gil?
5: Sí.
2: Temps. Esporuguit.
5: E-S-P-U.
7: És una O, no una U.
2: Biel. Culminar.
11: C-O.
7: És una U, no una O.
2: Quirze. Flagelar.
4: F-L-A-G-E-L-A-R.
7: És una L geminada al final.
2: Nois, què us passa? Sembla que aquest nivell no us agradi. Però no patiu, va, que seguim amb el concurs, a veure si en aquesta ocasió sí que podeu sumar més punts. Però abans de continuar, és el moment ara de saber com van els marcadors. Jurat, t'escoltem.
7: Doncs tenim un empat en el primer recompte de punts. L'Institut de Palamós té acumulats fins ara 1.000 punts i la Salle Figueres en té també 1.000.
2: Frec a frec, aquest recompte general. Vinga, va, el picalletres no perd el ritme. Següent prova. La prova musical d'avui ens porta cap al terreny del pop-folk de la mà de l'Anna Andreu. Nascuda a Sant Quirze del Vallès, va començar la seva carrera en solitari el 2020. El 2023 va rebre el Premi Enderroc al millor disc d'autor per La Mida. Avui escoltarem el tema Any Natural del seu darrer disc Vigília. Pareu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Podeu parlar en veu baixa per decidir la resposta entre vosaltres, d'acord? Després haurà de contestar un dels tres. Vinga, escoltem Any Natural de l'Anna Andreu.

0: Molta sensibilitat la de l'Anna Andreu, no us sembla? Espero que hàgiu estat ben atents a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Va, passem a les preguntes.
1: Ho has sentit?
0: Institut de Palamós, vaig amb vosaltres. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és... De quin color t'havia vist la protagonista de la cançó?
2: Blanca com la llet.
3: Molt bé, correcte, escoltem-ho.
4: Jo t'havia vist blanca com la llet.
0: Molt bé, nois, doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador. I ara és el torn de la Salle Figueres. El mateix, 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és... Què ha de fer la protagonista de la cançó per oblidar-se de tu?
5: Creiem que és que ha d'anar molt enrere.
3: Molt rebé, correcte, escoltem-ho.
4: Per oblidar-me de tu, m'he d'anar enrere.
0: Molt bé, nois, en aquest cas, tots dos equips heu encertat aquesta pregunta i, per tant, també sumeu 200 punts al vostre marcador. Moment ara de tornar a lletrejar la prova reina del Picalletres.
1: A lletrejar.
0: Les paraules del tercer nivell són més difícils i més llargues. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts, cada una, concretament 300. De manera que en podreu sumar molts si les lletregeu bé. 60 segons de temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb l'Institut de Palamós. Alèxia, és el teu torn. Temps. Informatius.
2: I-N-F-O-R-M-A-T-I-U-S.
0: Missatgeria.
2: M-I-S-S-A-T-G-A-R-E.
3: És una E.
0: Lola, estratègica.
6: E-S-T-R-A-T-M-G-I-C-A.
0: Abanderaran.
6: A-B-Baixa.
3: És una B alta.
0: Arlet, damnificats.
2: D-E-M.
3: És una A.
0: Noies, en aquesta ocasió heu fet bé dues paraules que sumen un total de 600 punts al vostre marcador. I ara és el torn de la Salle Figueres. Preparat, Biel?
5: Sí.
0: Temps. Participatiu.
5: P-A-R-T-I-C-I-T-I-U.
3: T'has deixat lletres?
0: Quirze. Professional.
7: P-R-O-F-E-S-S-I-O-N-A-L.
0: Intolerància.
7: I-N-T-O-L-E-R-A amb accent obert N-C-I-A.
0: Submergiries.
7: S-U-B-M-E-R-G-I-E-S.
3: T'has deixat dues lletres.
0: Gil, darrerament.
8: D-A-R-R-A-M-E-N-T.
0: Qualificada. Nois, en el vostre cas heu fet bé un total de 3 paraules que sumen 900 punts al vostre marcador. Perfecte. Ens trobem ara ja a la recta final del concurs, però abans repassem els marcadors amb l'ajut de la nostra jurat. Jurat, tens la paraula.
9: El segon recompte de punts és el següent. L'Institut de Palamós té acumulats un total de 1.800 punts i la Salle Figueres en té un total de 2.100.
0: Amb aquests resultats arribem a la darrera prova del Picalletres, una prova de lletreig en la qual heu de lletrejar moltes lletres, però d'una sola paraula. També us pot donar molts punts, i és que teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació, i això us pot fer conquerir la primera plaça del programa d'avui.
1: La mega paraula.
0: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. Com més punts guanyeu en aquesta prova, més possibilitats tindreu d'entrar al Picarrànquing. Això sí, vigileu perquè també els podeu perdre, com hem dit. Vinga! Ràdio Palamós, Ràdio Vilafant. Escollim els dos representants que faran el lletreig. Abel Espinosa, vinga amb tu. Qui serà el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la megaparaula?
8: En el nostre cas serà la Lola.
0: Molt bé, doncs la Lola serà la representant de l'Institut de Palamós. Penseu la vostra aposta i custodieu-la bé. Toni Guerrero, vinga amb tu ara. Qui és el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la megaparaula?
10: Doncs el voluntari és en Quirze.
0: Quirze, perfecte. Doncs com ja sabeu, els dos equips competiu amb la mateixa paraula, per tant, desconnectarem d'una emissora en cada moment de lletreig, perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Desconnectarem ara, doncs, de Ràdio Vilafant. Toni Guerrero, fins ara mateix. Comença la prova a l'Institut de Palamós. Lola, estàs preparada?
11: Sí, sí, ho estic.
0: Doncs som-hi. Quan fem que algú se senti culpable per alguna cosa que potser no ha fet, el culpabilitzem injustament. També pot passar que nosaltres mateixos assumim la culpa d'alguna cosa, per exemple, d'un accident, d'una situació, i per tant ens en culpabilitzem. Doncs bé, la megaparaula d'avui és una forma verbal, atenció, de primera persona del plural. La megaparaula d'avui és... culpabilitzéssim.
11: Culpabilitzéssim.
3: Endavant, quan vulguis.
11: culpabilitzéssim.
0: Molt bé, carai, que ràpid, no? I quina seguretat. Felicitats per haver-la encertat. Més tard descobrirem com ho fan els vostres companys de la Celler Figueres. Que, per cert, ara és el seu torn, per tant, desconnectem de Ràdio Palamós. Fins després, Abel Espinosa.
8: Fins ara.
0: La Celler Figueres, és el vostre torn. Quirze, estàs preparat?
7: Sí.
0: Doncs som-hi. De vegades, amb retrets, fem sentir algú culpable injustament d'una situació. D'altres, ens sentim tan responsables d'un fet, d'una situació, que ens sentim culpables. La megaparaula d'avui és una forma verbal de primera persona del plural. La megaparaula d'avui és... culpabilitzéssim.
7: Culpabilitzéssim.
3: Perfecte, endavant.
7: culpabilitzéssim.
3: Ai, Quirze, t'has deixat la L i la I. Després de la primera I has anat directe a la T. I abans hi havia una L i una I. Ho sentim.
0: Doncs Quirze, en aquest cas no ha pogut ser, però no pateixis perquè ara descobrirem com ho han fet els altres companys de l'Institut de Palamós. Connectem de nou amb les dues ràdios. Ara ens cal veure quants punts s'hi ha jugat cada equip i concursants. Ara sabreu com ha lletrejat la megaparaula l'equip contrincant i si sumarà o no els punts que hi ha apostat. Abel Espinosa, quants punts ha apostat l'equip de l'Institut de Palamós?
8: Nosaltres ens ho hem jugat tot, els 1.800 punts.
0: Molt bé. Toni Guerrero, quants punts ha apostat l'equip de la Salle Figueres?
10: També aquí s'han apostat tots els punts, 2.100.
0: Aquest és un programa de valents, eh? Doncs ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. L'Institut de Palamós ha lletrejat la megaparaula... correctament! I la Salle Figueres ha lletrejat la megaparaula... incorrectament. Oh. Només ens queda ja saber quin dels dos equips ha acabat per davant avui en el marcador. Tens la paraula, jurat.

0: Les puntuacions finals d'aquest programa són les següents. L'Institut de Palamós ha aconseguit finalment 3.600 punts. I la Salle Figueres queda finalment amb 0 punts.
1: Doncs en aquest cas el guanyador del programa d'avui és l'Institut de Palamós amb 3.600 punts. Anem a parlar amb ells. Institut de Palamós, enhorabona.
2: Estan contentíssimes, Tina, no t'ho pots imaginar.
1: Home, tu diràs, molt bona participació, per això en aquest concurs. Us ho heu passat bé o què?
3: Sí, molt.
2: Ara ja estan una miqueta més tranquil·les, perquè la Lola estava a punt d'infartar-se.
1: Home, clar, amb els nervis a la mega paraula és una prova complicada, però l'ha jugat molt bé. Doncs...
2: Sí, i a més hem anat tot el programa pràcticament empatats i s'han avançat 300 punts i mira, hem fet el sorpasso final.
1: Fins al final, amb emoció. Doncs moltíssimes felicitats, espero que us hagi agradat participar en el Pica Lletres. No ens volem oblidar tampoc de la Salle Figueres, perquè malgrat que hagin perdut el programa, també heu fet una boníssima participació. Toni Guerrero, com esteu per aquí?
4: Home, una mica decebuts perquè volíem arribar a la final i guanyar-la.
1: Home, això sempre. Sí. Però bé, us ho heu passat bé, tot i al final no haver guanyat el concurs?
5: Sí, molt.
6: Ens hem passat molt bé.
1: Quina és la prova que teníeu més complicada o que us ha costat més?
4: No, jo crec que la mega paraula,
1: no?
6: Sí, pot ser.
1: És que és complicada, hi ha poc temps per lletrejar i tot. Però bé, us en podeu anar contentíssims perquè també heu fet una boníssima participació, així que felicitats. Molt bé, i ara ens cal saber com queda el pica-rànquing després d'aquest programa. Jurat, a veure si han aconseguit una plaça els concursants avui.
7: El pica-rànquing.
0: Doncs em sembla que sí, Tina. El nostre pica-rànquing és el següent. En quarta posició tenim el Jaume Viladoms, Centre Educatiu de Sabadell, amb 600 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut Antoni de Martí Franquès de Tarragona, amb 2.600 punts. En segona posició entra l'Institut de Palamós, concursant avui, amb 3.600 punts. I la primera posició l'ocupa el Col·legi La Presentació de Reus, amb 5.400 punts.
1: Carai, noies, o sigui, la participació ha estat tan bona que sou segones al pica-rànquing, eh? Com ho sentiu? A veure.
3: Doncs molt emocionades.
1: Tu diràs, doncs va, a veure si podeu mantenir aquesta posició la resta de programes que queden i podeu arribar a jugar aquesta final del pica-lletres. Abel Espinosa, concursants, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres, ens ho hem passat molt bé.
1: I Toni Guerrero, concursants, moltes gràcies també per la vostra feina avui.
4: Gràcies a vosaltres i, sobretot, als participants que s'ho passen bé i es diverteixen.

0: Doncs hem arribat al final. Esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Picalletres que us podeu descarregar per entrenar-vos per venir-hi a concursar i, com no, seguir prenent sobre el català d'una forma divertida. Moltes gràcies a les ràdios d'avui, Ràdio Palamós i Ràdio Vilafant, per la seva feina, així com també al professorat que prepara els nostres concursants i, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació. Escoles, no oblideu seguir el Picarrànquing per veure si continueu entre els centres amb millor puntuació. Fins ben aviat. Adeu!
1: Picalletres, mots i jocs a cabassos.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimarts 16 de juny, les tres paraules del dia són legislatius, jove, copa. Legislatius, Tordera consolida la tendència a la baixa dels fets delictius, tot reclamant canvis legislatius, i el nostre poble dissenya el seu futur turístic amb un nou pla estratègic centrat en la sostenibilitat i el patrimoni. Jove, el juliol s'estrena l'estiu Jove 2026 amb activitats gratuïtes per als nascuts el 2012 i 2013, i el Maresme celebra la primera fira de silvopastura per prevenir incendis i promoure la ramaderia sostenible. Copa. Anna Martín i Irene Heredia culminen una gran temporada a la Copa Catalunya de Solo Dance. I l'IBEX 35 supera per primer cop a la història els 19.000 punts, impulsat per l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. El Banc Santander lidera els guanys amb un 3,86% i Repsol les pèrdues amb un 4,67%. Tordera consolida la tendència a la baixa dels fets delictius, tot reclamant canvis legislatius. La Junta Local de Seguretat, celebrada la setmana passada, ha certificat una reducció del 13% dels delictes penals durant el 2025 i una taxa de resolució de casos superior al 50%. Nàdia Cantero és regidora de Seguretat.
2: Destaquem la coordinació entre els diferents cossos de seguretat i les inversions en videovigilància, nous vehicles i ampliació de la plantilla local, però sobretot reclamem més efectius dels Mossos d'Esquadra i canvis legislatius urgents per combatre amb més contundència delictes vinculats al tràfic i les plantacions de marihuana.
1: Avui se celebra el Dia Internacional de les Remeses Familiars i també del Dia de l'Infant Africà. Avui a Sant Joan Francesc Regís va ser missioner jesuïta del segle XVII, molt conegut per recórrer pobles de muntanya ajudant pobres i marginats. Avui fa anys Lauri Malcaf, 71 anys, Daniel Brühl, 46, o l'entrenador Jürgen Klopp, que en fa 59. Falten 5 dies per l'estiu, falten 69 dies per Sant Bartomeu, el 24 d'agost. Avui esperem un ambient càlid a Tordera, intervals de núvols clarianes màximes prop dels 28 graus. De cara a demà continuarà el temps estable amb temperatures al voltant dels 27 graus les màximes. La dita juny calent, pagès content. Farmàcia de Guàrdia, la Pérez Martra, al veïnat de Sant Pere. Recollida de poda i voluminosos a Sant Daniel i Terra Brava. Heu de trucar prèviament al 93 765 31 51 o enviar un WhatsApp al 615 39 21 46. Fa un any explicàvem que el Cercle d'Història prepara una publicació sobre la indústria de begudes de gas a Tordera. Fa 5 anys els plàstics representaven el 45% dels residus que es trobaven a les conques dels rius Besòs, Ter, Tordera i Fluvià, i fa 10 anys parlàvem que un remolc perdia la càrrega a la rotonda de Can Bartolí. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és escoltar l'especial de Rocío. La notícia curiosa de la jornada ens parla d'una massa d'aire calent procedent del Sàhara que està impulsant una forta calor a bona part d'Europa amb temperatures molt superiors a les habituals per a aquestes dates.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: A Ràdio Tordera repetim de matinada els programes de tot el dia.
4: L'Ona Maresma.
5: Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
4: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
6: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
4: I comencem repassant els titulars.

0: més destacats a la comarca d'aquest dimarts 16 de juny de 2026. Detenen la cuidadora d'una anciana premianenca a qui hauria robat més de 55.000 euros a base d'extraccions bancàries. Marc Tres Serres.
1: Sí, els Mossos d'Esquadra han detingut la cuidadora, una dona de 47 anys, com a presumpta autora d'un delicte d'estafa agreujada. Segons expliquen fonts policials, els fets es remunten a l'any 2022, quan la treballadora cuidava la dona, una persona que era de 70 anys i disposava d'un joc de claus del domicili de la víctima, documents i targetes bancàries per poder fer compres i tràmits a nom de la denunciant.
0: L'alcalde de Sant Vicenç de Montal es reuneix amb veïns i veïnes per parlar dels pisos de lloguer assequible. Martí Capçada.
2: La sessió té lloc a les 7 de la tarda al despatx d'alcaldia de Sant Vicenç de Montal i forma part d'un cicle de converses obertes amb la ciutadania.
0: L'Ajuntament de Malgrat continua divulgant la figura de l'explorador Fèlix Cardona. Ona Malgrat.
3: L'Ajuntament ha reprès a la sala Joaquim Garriga de l'Arxiu Municipal l'activitat La motxilla d'en Fèlix Cardona d'Assumpta Mercader amb els alumnes de 6è de primària de les escoles de Malgrat per conèixer la figura i trajectòria de l'explorador a Veneçuela.
0: A Palafolls, el ple crearà demà el nou Consell d'Adolescents. Jordi Prats de Valls.
4: Un projecte de participació ciutadana adreçat específicament als alumnes de primer i segon d'ESO, una nova iniciativa que pretén que els joves s'impliquin en temes d'interès general i puguin fer propostes concretes per transformar la vila des de la seva pròpia òptica i experiència.
0: I la Fira Modernista de Canet anirà dedicada a la gastronomia. Dani Grau.
5: Els restaurants també s'hi apuntaran i disposaran de menú modernista.

0: Bona tarda, detenen la cuidadora d'una anciana premianenca a qui hauria robat més de 55.000 euros a base d'extraccions bancàries. Marta Serres, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Sí, detinguda a Premià de Mar, aquesta cuidadora que hauria retirat més de 55.000 euros del compte bancari d'una dona gran a qui cuidava des de feia anys. Els Mossos d'Esquadra havien detingut aquesta cuidadora de 47 anys com a presumpta autora d'un delicte d'estafa greu. Segons expliquen fonts policials, els fets es remunten l'any 2022, quan la treballadora cuidava aquesta dona i disposava d'un joc de claus del domicili de la víctima, documents i targetes bancàries per poder fer compres i tràmits en nom de la denunciant. La relació laboral entre totes dues va finalitzar el 2024, quan la víctima va ingressar en una residència premianenca. Va ser llavors quan es van adonar que l'antiga cuidadora continuava realitzant extractes bancaris en efectiu d'entre uns 500 i 900 euros amb la targeta i la llibreta de la víctima. En concret, segons la policia, la detinguda hauria retirat del compte bancari de la denunciant 55.500 euros des de l'any 2023 i fins l'actualitat. La detinguda ja ha passat ara a disposició judicial dels jutjats de Mataró.
0: Tordera consolida la tendència a la baixa dels fets delictius, tot reclamant canvis legislatius. Seguim amb tu, Marc.
1: Sí, des del consistori torderenc s'ha fet un balanç de les polítiques de seguretat en una reunió que ha comptat amb tots els cossos policials i d'emergències del poble. Les dades presentades confirmen que l'estratègia basada en la prevenció, la proximitat i la lluita contra l'ocupació conflictiva està donant fruits positius per segon any consecutiu. Els fets delictius penals s'han reduït en un 13% respecte a l'any anterior i la resolució de casos supera ja el 50%, un indicador clau que reflecteix la bona coordinació entre els diferents cossos. La policia local ha realitzat prop de 15.000 serveis durant el 2025 i ha executat 260 controls preventius. Ho valorava de bona manera aquestes dades la regidora de Seguretat, Nàdia Cantero.
2: La Junta Local de Seguretat que hem celebrat amb els diferents cossos de seguretat del territori ha confirmat una millora dels indicadors de seguretat al municipi. Durant l'any 2025, els delictes denunciats han baixat un 13,3% respecte a l'any anterior i més del 50% dels casos s'han resolt amb èxit. Durant l'últim any s'han realitzat 260 controls preventius i la policia local ha dut a terme gairebé 15.000 serveis. Atribuïm aquests resultats a l'augment dels controls preventius, al reforç de la policia de proximitat i a la lluita contra l'ocupació il·legal conflictiva.
1: Un dels eixos centrals de la trobada ha estat l'abordatge de l'ocupació il·legal conflictiva. El consistori ha manifestat la voluntat de continuar utilitzant tots els recursos jurídics i policials disponibles per protegir la convivència veïnal, tot consolidant protocols d'actuació més efectius. I també ha reclamat l'Ajuntament un increment dels efectius dels Mossos d'Esquadra destinats al territori per atendre les necessitats reals de Tordera. D'altra banda, es demana una actualització de la llei per combatre amb més contundència el creixement de plantacions i el tràfic de marihuana, una problemàtica que requereix noves eines legislatives.
0: I tancada una part de la platja de la Conca de Malgrat per una posta de corriol petit. Ona a Malgrat.
3: Així és, l'Ajuntament de Malgrat ha rebut un avís dels agents rurals perquè s'havia detectat una posta de corriol petit a la platja de la Conca. Aquesta setmana s'ha fet el tancament per protegir la posta. El corriol cabanegra és una espècie típica de platges present tot l'any a Catalunya, tot i que la major part dels efectius són migradors. És molt sensible a l'ús lúdic de les platges. Per conservar l'espècie a Catalunya és necessari el manteniment de les platges naturals amb vegetació de duna. Es troba al catàleg de fauna salvatge de Catalunya com a espècie protegida en ser una au amenaçada, especialment pels gossos i els gats i també per la pressió turística a les platges, ja que la seva nidificació es fa a la sorra.
0: Gràcies. Canviem de qüestions. Comença oficialment la campanya de platges a Premià. Reforços en el dispositiu de vigilància, dutxes operatives i també prohibit fumar. Martí Capçada, bona tarda.
4: Bona tarda, Gemma. Així és. Ahir dilluns començava oficialment la campanya de platges 2026 a Premià de Mar, un dispositiu que combina els serveis de socorrisme, infraestructures diverses, com ara dutxes, i també el reforç en el servei de neteja, i que per primera vegada s'acompanya de la prohibició de fumar a tots els efectes. Segons la informació que donava ahir l'Ajuntament, el servei de vigilància, que assumeix novament l'empresa MarSafe, es reforça significativament. Els punts de vigilància passen de 4 a 6 i el nombre de socorristes passa de 9 a 13. Així mateix, el servei es dota per primer cop d'una moto aquàtica. Més enllà d'això, i com ja s'havia anunciat, tornen a funcionar algunes dutxes, després que l'any passat quedessin tancades per la sequera i algunes d'elles ja ho han fet aquest cap de setmana passat perquè s'havien començat a provar. En total, ens funcionaran 6 al llarg de tot el litoral, però una d'elles, a l'alçada del búnquer de la descàrrega, s'està reparant perquè patia una fuita. També funcionaran novament els rentapeus. Finalment, pel que fa a la neteja, de nou s'incrementen hores de servei i personal durant els matins i caps de setmana, i s'han instal·lat punts verds amb fraccions d'orgànica, envasos i rebuig. A tot plegat, s'hi ha d'afegir altres prestacions que es mantenen o es reforcen. S'amplia el servei de bany adaptat amb una segona cadira amfíbia que cal sol·licitar al telèfon 685-080-181 i s'habiliten fins a 8 línies de vida des de llevant fins al Pla de l'Os. I es crea també un nou espai d'ombra al Vellamar que se suma a la de l'Ona. I com diem, a tot aquest desplegament de serveis i equipaments s'hi ha d'afegir una altra novetat per una cosa que no s'incorpora sinó que desapareix. O d'això es tractaria i parlem del fum. Després que l'any passat es convidés als banyistes a estar-se de fumar, enguany ja queda totalment prohibit i en virtut de la nova ordenança que ho estableix, fins i tot es podran interposar sancions, que poden arribar a 750 euros, però només si després d'una advertència l'infractor persisteix.
0: A Calella, els alumnes del FAR expliquen com cuiden el planeta en el seu dia a dia. Sergi Ferrer, bona tarda.
5: Des de fa anys, les escoles de Calella treballen activament per conscienciar els alumnes sobre la necessitat de protegir el nostre entorn. Iniciatives com el Let's Clean Up Europe permeten als infants reflexionar sobre els seus hàbits quotidians i entendre l'impacte que tenen les seves accions en el medi ambient. Ens en van parlar fa poc a Ràdio Calella Televisió tres estudiants de cinquè de primària de l'escola Alfar, Arlet Peña Moreno, Paco del Pozo Esteban i Amadou Jawara, per explicar-nos què han après sobre sostenibilitat i respecte pel medi ambient i sobretot si aquests coneixements es tradueixen en hàbits quotidians dins i fora de l'aula. Els alumnes han treballat qüestions relacionades amb la convivència i la cura de l'espai públic des de la gestió dels residus fins al consum responsable. Ho fan a través d'uns dibuixos que han penjat a les cartelleres de la ciutat per conscienciar la ciutadania sobre la importància de respectar l'entorn.
6: No tirem els cigarrets encesos dins de les papereres perquè si no es poden cremar i tirar-les apagades. No tirar xiclets a terra. I hi ha una persona que posa no ho tiris, sinó algú ho trepitjarà. I l'altra persona diu d'acord.
7: De que no feu grafitis en llocs no autoritzats.
6: Doncs en comptes de comprar més joguines, per exemple, doncs que s'intercanviïn les joguines.
5: També han reflexionat sobre problemàtiques ambientals més àmplies, com ara els efectes dels orins dels gossos a la via pública que deterioren el mobiliari urbà o la contaminació per plàstics que acaba arribant al mar i entra a la cadena alimentària. Més enllà dels coneixements adquirits des de l'escola, destaquen la importància de convertir aquests aprenentatges en actituds i comportaments quotidians. L'objectiu és que els infants esdevinguin agents actius de canvi i contribueixin a construir una societat més respectuosa amb el medi ambient.
0: I l'alcalde de Sant Vicenç de Montalt s'ha reunit amb els veïns i veïnes per parlar dels pisos de lloguer assequible. Martí.
4: Doncs sí, Javier Sandoval participa avui en una nova sessió de la iniciativa anomenada Fem un cafè i parlem, un espai de trobada amb la ciutadania que té com a objectiu fomentar el diàleg directe entre el govern municipal i els veïns. La sessió d'avui dimarts està dedicada als pisos de lloguer assequible, una qüestió que genera un gran interès al municipi. La trobada es farà a les 7 de la tarda al despatx d'alcaldia al carrer Sant Antoni número 13 i permet als assistents plantejar dubtes i inquietuds i propostes sobre aquesta temàtica i també altres qüestions relacionades amb la realitat local. Ens ho explica l'alcalde Javier Sandoval.
8: Aquestes trobades són les que ja fem habitualment, però ara d'una manera més específica el que farem serà concretar el tema en qüestió, perquè al final sempre es parla de temes en qüestions i el que volem és clarificar, explicar els dubtes que, sense voler, suposo, es manifesten habitualment per les xarxes socials, algunes entitats, alguns partits polítics, els quals fan difusió d'informació que no és la correcta en aquest cas. I el que fem és aclarir, que vingui la gent, pregunti, és el millor lloc per poder saber de primera mà i si tens algun dubte preguntar, doncs és el mateix lloc que és el que fem amb l'alcalde.
4: La iniciativa forma part d'un cicle de converses informals impulsat per l'Ajuntament per acostar l'administració a la ciutadania i també recollir de primera mà les seves opinions. Les sessions obertes als veïns i veïnes tenen un aforament reduït per així afavorir la participació i l'intercanvi d'idees. Les properes trobades del programa estan previstes pels dies 7 i 21 de juliol.
0: Més temes. El Consell d'Infants de Palafolls edita un conte sobre el patrimoni. Jordi Prats de Valls, bona tarda.
9: Bona tarda, Gemma. Doncs sí, aquest dilluns a la tarda s'ha fet al teatre el ple de clausura del segon any del Consell Municipal d'Infants de Palafolls. Enguany, els consellers i conselleres tenien el manament de promocionar i posar en valor el patrimoni local i ahir era el moment de fer balanç de la feina feta pel Consell en els darrers mesos. Una de les accions realitzades per donar un impuls al patrimoni palafollenc ha estat la creació i edició d'un conte il·lustrat amb les vivències d'un nen de 12 anys que passa uns dies a casa de els seus avis a Palafolls. A les golfes de la casa hi troba una màquina que l'ajuda a conèixer indrets tan especials com el Palauet, la biblioteca, el castell o l'església de Sant Genís, entre d'altres, i el protagonista s'acaba enamorant de Palafolls. El conte, que es diu Palafolls, un poble de somni, i consta d'una trentena de pàgines, es va presentar ahir i no es ven ni es distribueix. De moment, només el tenen els consellers i conselleres, però es podrà consultar a la biblioteca de Palafolls. Enzo Martín, un dels consellers, explica que estan satisfets amb el resultat final i que per fer el conte han hagut de cercar molta informació.
10: El conte ha sigut a base d'una idea on hem hagut de cercar informació de diferents xarxes i un dia quan va vindre una il·lustradora li van dir la idea i la informació i llavors ens van fer el llibre. Estem encantats amb el llibre, crec que hem fet un molt bon treball i tothom el que vulgui llegir ho pot llegir a la biblioteca de Palafolls.
9: Aquest conte ve a reforçar les altres accions fetes pel Consell en aquest curs. Ja fa unes setmanes es va fer una visita guiada per alguns dels participants, elements arquitectònics del nostre poble, i també s'ha realitzat una enquesta oberta a la ciutadania per saber el grau de coneixement del patrimoni local i la seva història. Ahir, a més, es van acomiadar molts dels consellers que no podran repetir l'any que ve, ja que passen a l'institut el proper curs. El Consell d'Infants, que està composat per estudiants de 5è i 6è de primària de Palafolls, es tornarà a constituir la propera tardor amb un nou encàrrec.
0: Gràcies. I l'Ajuntament de Malgrat continua divulgant la figura de l'explorador Fèlix Cardona, Ona Malgrat.
3: Sí, l'Ajuntament ha reprès a la sala Joaquim Garriga de l'Arxiu Municipal l'activitat La Motxilla d'en Fèlix Cardona, una activitat d'Assumpte Mercader que ha fet amb els alumnes de 6è de primària de les escoles de Malgrat per conèixer la figura i trajectòria de l'explorador a Veneçuela. Una iniciativa que també té com a objectiu descobrir l'extens fons de Fèlix Cardona que es guarda actualment a l'Arxiu Municipal. Fèlix Cardona i Puig va néixer el 4 de febrer de 1903 a Malgrat i va morir a Caracas el 8 de desembre de 1982. Va estudiar a l'Escola Nàutica de Barcelona i el 1922 va aconseguir el títol de pilot. Entre 1922 i 1925 va fer la volta al món en un veler de vapor on va conèixer un geòleg anglès anomenat Doyle, que anava a Veneçuela a estudiar la conca del riu Caroní. De 1938 a 1946 va ser cap d'exploracions de l'Oficina de Fronteres del Ministeri de Relacions Exteriors i va recórrer pam a pam la desconeguda divisòria d'aigües d'entre l'Orinoco i l'Amazones, on avui una muntanya du el seu nom. Entre 1949 i 1982 va treballar per al Ministeri de l'Ambient i Recursos Naturals i va cartografiar el gran territori selvàtic del centre i el sud de Veneçuela. Fèlix Cardona va trobar ètnies indígenes no revelades, va batejar amb el seu nom espècies vegetals no identificades, va donar a conèixer la cascada més alta del món, coneguda com a Salto Ángel, va participar en el descobriment de les fonts de l'Orinoco, va explotar mines d'or i va buscar cautxo per als aliats durant la Guerra Mundial, entre d'altres coses.
0: Gràcies. I continua la campanya de renovació del paviment de diversos carrers de Calella. Sergi Ferrer.
5: La campanya de renovació del paviment de diversos carrers de Calella que s'està executant aquest mes de juny és un dels assumptes que la portaveu del PSC i primera tinent d'alcaldia, Cindy Rando, ha tractat a Ràdio Calella Televisió. Segons ha dit, les actuacions anuals es planifiquen segons criteris tècnics i es coordinen amb altres àrees municipals per minimitzar l'impacte en la mobilitat. La campanya d'asfaltats d'aquest mes de juny s'ha dissenyat a partir de l'anàlisi global de l'estat dels carrers de Calella. Ho ha dit la portaveu del PSC i primera tinent d'alcaldia, Cindy Rando, a Ràdio Calella Televisió.
11: Intentem tenir una visió de tota la ciutat, de com està l'estat del paviment, de com està l'estat dels carrers, i per tant prioritzem. I ens agradaria que en un sol any poguéssim fer tota la ciutat, però és que és impossible.
5: L'Ajuntament de Calella destina poc més de 200.000 euros a renovar i millorar el paviment de 15 trams de carrers al centre i a la zona que queda per damunt de la carretera Nacional 2. Segons Rando, les obres es planifiquen tenint en compte altres intervencions que es duen a terme a la ciutat, públiques i privades, per minimitzar les afectacions al trànsit i a la mobilitat. Una tasca de coordinació que reconeix a vegades és complicada i no evita que hi pugui haver problemes per circular, per exemple, a les hores d'entrada i sortida escolar.
11: Intentem evitar de fer les menys molèsties possibles a la nostra ciutadania. A vegades és inevitable perquè coincideix doncs, que tenim talls de carrer, perquè hi ha obres en edificis, perquè hi ha obres a la via pública i, per tant, coordinar-ho tot no és fàcil, però per sort també la policia local doncs, intervé i ells ens diuen doncs, aquests dies millor que no talleu aquest espai o aquests carrers a la ciutat perquè ja tenim un altre tall a prop i així no impedim la circulació. Tot i així, és cert, i ho sabem, que a vegades doncs, és molt complicat no entorpim el dia a dia dels nostres ciutadans, els demanem disculpes.
0: Gràcies. I Tordera dissenya el seu futur turístic amb un nou pla estratègic centrat en la sostenibilitat i el patrimoni. Martre Serres.
1: Sí, amb l'objectiu de traçar un full de ruta sòlid, l'Ajuntament ha rebut recentment un nou pla estratègic de turisme elaborat amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona. El document neix amb la voluntat de convertir el que fins ara es percebia com una falta d'infraestructures turístiques massives, com per exemple els hotels, en una oportunitat per construir un model propi, sostenible i diferenciat del turisme de sol i platja que hi ha també als pobles del voltant de la comarca del Maresme. El pla, basat en un diagnòstic tècnic exhaustiu, posa en valor els actius reals del poble de Tordera i així ho explica el regidor Rafa Delgado.
12: Natura, patrimoni, gastronomia, tenim doncs una característica que estem prop del mar, però som muntanya, tenim boscos i sobre això han fet un plantejament amb una oferta molt característica que no té res a veure amb el turisme de costa i que és un plantejament tècnicament que ells veuen que tenim un potencial molt important i que hem de treballar per aprofitar-lo.
1: El pla aposta per la senyalització intel·ligent i la promoció de les rutes i camins del municipi. Tordera justament s'incorporarà al projecte del Vescomtat de Cabrera, aprofitant elements patrimonials com Roca Rosa o Sant Pere de Riu. I també es reforça la col·laboració amb el Consell Comarcal de la Selva per potenciar la ruta de la Tordera i la llegenda d'en Pere Porter. El regidor ha subratllat que, tot i que el mercat del diumenge és un element d'identitat i reconeixement, que cal seguir potenciant, l'objectiu del pla no és substituir-lo, sinó complementar-lo. Es busca que els visitants vegin Tordera com un destí global on es poden fer rutes, activitats a la natura o activitats culturals que ofereixin una experiència més completa i, a més, durant tot l'any.
12: De fet, en el pla estratègic, Tordera és coneguda arreu pel mercat. Sí, sí. I el mercat és un element a potenciar molt, perquè és aquest element de reconeixement, però tenim moltes més coses i llavors no es tracta de dir altres coses o no, anem tots junts a potenciar l'experiència de venir a Tordera, de fer una ruta, de visitar o fer activitats de natura o cultura.
1: I la implementació d'aquest projecte s'executarà de manera organitzada. Després de la fase tècnica, s'iniciarà ara la fase de desenvolupament polític, que consistirà a cercar les inversions i subvencions necessàries per fer realitat les propostes marcades.
0: Parlem també d'altres temes. Llavaneres reforça la prevenció d'incendis amb una jornada informativa oberta a la població. Martí.
4: Doncs sí, Sant Andreu de Llavaneres continua preparant la campanya de prevenció d'incendis forestals amb l'objectiu de minimitzar els riscos durant els mesos d'estiu. En aquest marc, el consistori ha organitzat una sessió informativa oberta a tota la ciutadania que tindrà lloc aquest dijous a les 6 de la tarda a la sala de plens de l'Ajuntament. La trobada comptarà amb la participació dels bombers, la policia local, l'ADF, Serralada de Montalt, el tècnic municipal de Medi Ambient i també representants de la societat de caçadors. Durant la sessió s'explicaran les actuacions que s'estan duent a terme per reforçar la prevenció, vigilància i resposta davant possibles incendis forestals. A més, els participants analitzaran l'estat actual dels boscos del municipi i compartiran recomanacions perquè la ciutadania pugui contribuir activament a reduir el risc d'incendis. Des del consistori es recorda que la col·laboració de la població és essencial per protegir l'entorn natural i actuar amb responsabilitat durant l'època de més perill. L'acte és gratuït i obert a tothom i vol esdevenir un espai de conscienciació i informació sobre una problemàtica que cada estiu preocupa especialment els municipis en entorns forestals.
0: I Canet recorda els inicis del fotògraf Eugeni Forcano, Dani Grau.
13: Sí, Eugeni Forcano és un... els inicis d'un fotògraf canet de 1942-1959, una mostra que convida a redescobrir el municipi de mitjan segle XX a través de l'objectiu d'un dels noms imprescindibles de la fotografia catalana contemporània. L'exposició, que es pot veure fins al 25 de juliol, reuneix una selecció d'imatges corresponents als primers anys de trajectòria d'Eugeni Forcano, des dels seus inicis autodidactes fins al moment en què la fotografia es va convertir en la seva professió. Les fotografies permeten fer un viatge pel Canet dels anys 40 i 50 i mostren escenes de vida quotidiana, també festes populars, tradicions, carrers, espais i persones que formen part de la memòria col·lectiva del municipi. A través d'aquestes imatges, el visitant pot reconèixer una època marcada per la transformació social, però també per la força de la vida comunitària. Forcano hi apareix com un observador aterrit capaç de captar instants aparentment senzills i convertir-los en testimonis d'un temps i d'una manera de viure. La mostra permet, doncs, redescobrir el Canet que continua viu a través de fotografies de les fotografies de Forcano, una proposta que combina, doncs, també patrimoni, història local i sensibilitat artística i que ret homenatge a un fotògraf que va saber captar amb una mirada pròpia i profundament humana la vida quotidiana del seu temps.
0: I a Palafolls, el ple crearà demà el nou Consell d'Adolescents. Jordi Prats Avalls.
9: Sí, excepcionalment aquest mes de juny el ple municipal es farà demà dimecres i no dijous, com és habitual, per motius organitzatius. El ple començarà igualment a les 7 de la tarda i entre els 23 punts a l'ordre del dia hi ha l'aprovació de la creació del nou Consell d'Adolescent. Com ha passat amb el Consell d'Infants, els adolescents és un projecte de participació ciutadana que busca la implicació dels nois i noies de Palafolls en temes d'interès per a ells i per la població. D'aquesta manera, el Consell d'Adolescents permet als joves que estudien primer i segon d'ESO a expressar les seves idees i fer propostes d'accions concretes per transformar la nostra vila a través de la seva òptica i exercint així el seu dret a participar. El ple també tornarà a donar compte sobre les obres que compten amb finançament del Next Generation, com les de rehabilitació del castell o la construcció dels habitatges protegits. A més, tots els partits polítics en representació al consistori presenten conjuntament una moció de suport als bombers voluntaris, especialment els del Parc de Malgrat de Mar. Els bombers voluntaris fa temps que reclamen que se'ls doni d'alta a la Seguretat Social i que se'ls reconeguin mesures de prevenció de riscos laborals. El ple de demà serà ofert en directe de nou a través de Ràdio Palafolls i les seves xarxes socials.
0: I en cultura parlem de la Fira Modernista de Canet, que enguany anirà dedicada a la gastronomia. Dani.
13: Sí, aquesta edició vol posar en valor la cuina modernista com a reflex d'una època de transformació i innovació estretament vinculada als canvis socials, artístics i arquitectònics que van definir el moviment modernista. La gastronomia esdevé així un llenguatge cultural més a finals del segle XIX i principis del XX. Els cafès, les fondes i les llars burgeses eren espais de trobada on es compartien idees, art i noves maneres d'entendre el món. Aquesta edició vol reivindicar també precisament aquesta dimensió cultural de la gastronomia, els sabors, els costums i les formes de viure que van acompanyar l'esclat creatiu del modernisme. Durant el darrer cap de setmana de setembre, els carrers de Canet tornaran a transformar-se en un gran escenari d'època. Els visitants podran descobrir en receptes i costums gastronòmiques inspirades en el modernisme, així com la seva relació amb l'art, el disseny, la vida quotidiana i el patrimoni. L'esdeveniment combinarà divulgació històrica, experiències gastronòmiques i activitats culturals per apropar aquesta temàtica a tots els públics, amb la participació dels restauradors de Canet, que oferiran plats inspirats en el modernisme. Tot i això, tot i serà sense oblidar les rutes que per conèixer el patrimoni modernista, no només centrat en la figura de Domènech i Muntaner.
0: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
14: Hola, bon dia. Situació meteorològica que ve encapçalada principalment per un temps de moment tranquil, de moment estable i bàsicament assolellat. Això sí, ahir a la tarda vam tenir núvols als mitjans, conseqüència de les tempestes, de les fortes tempestes que van descarregar cap al Pirineu i punts del Prepirineu central i que avui es tornen a repetir. Per tant, avui aquesta tarda tornem a veure aquests núvols prims que doncs, ens mig taparan una mica el cel al llarg de la tarda. Tot plegat ben poca cosa i sense precipitacions aquí a la costa. Per la seva banda, els vents bufaran fluixos de mar cap a terra, a diferència d'ahir que van ser més de garbí, i per tant això pot afavorir un lleuger descens de la temperatura. Un descens que demà i demà passat es concretarà una miqueta més, això pel que fa a les màximes, això sí, es mantindrà l'ambient de xafogor i el temps plenament estiuenc. Demà, com avui, a la tarda, podrem tenir alguns núvols, però en conjunt tornarem a tenir un ambient bàsicament assolellat.
0: Molt bé, doncs ja hem escoltat la previsió del temps, la crònica del temps en Quim Serra. Nosaltres, com és habitual, a aquesta hora farem una petita pausa i quan tornem parlarem amb la Verònica Rebollo, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Pineda. Avui també nova secció de música amb en Sergi Ferrer, qui avui ens parla de Boom Boom Fighters, una nova banda que ens descobrirà tot seguit. I també atenció que tenim els tastets de llengua amb en Martí Capçada, doncs que cada setmana ens parlen de diferents qüestions. I acabarem el programa amb la Dasha Romero per parlar del seu treball de recerca Assassins en sèrie. No marxeu, fins ara.
15: La xarxa de comunicació local.
16: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
17: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let, i també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instal·lar al carrer Sant Ramon 15 de Tortera i al telèfon 666 50 27 50.
18: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
19: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
18: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
19: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
18: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
20: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
21: La xarxa de comunicació local.
22: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
0: Passen 6 minuts a 3:45 de la tarda d'aquest dimarts, moment de fixar-nos en les xarxes socials. Avui amb en Martí. Martí, bona tarda, com estàs?
4: Bona tarda, Gemma. Molt bé, molt bé. A punt de fer-vos aquí 5 cèntims sobre el que s'està parlant avui dimarts a les xarxes.
0: Molt bé, doncs, com sempre, a Maresme, clau internacional i tema curiós. Així que comencem pel Maresme.
4: Exacte, comencem per la nostra comarca i és que una de les notícies que està generant debat aquests dies és el cost de la zona blava, concretament a Mataró. I és que, segons un estudi que analitza un centenar de ciutats espanyoles, la capital del Maresme té, atenció, la segona zona blava més cara de l'estat, només per darrere de Barcelona. I és que aparcar una hora costa 2 euros i 40 cèntims, més del doble de la mitjana espanyola. A més, el temps màxim d'estacionament és de només 90 minuts, un dels més baixos de les ciutats analitzades. Les dades, doncs, han reobert el debat sobre el cost d'aparcar al centre de Mataró i sobre l'equilibri entre la necessitat de fomentar la rotació de vehicles i l'impacte econòmic que això té pels conductors.
0: Caríssim, una hora, 2 euros amb 40 cèntims, per tant, 2 hores gairebé 5 euros i així consecutivament. A mi em sembla força car. No sé, a tu.
4: A mi també. És el típic que a mi particularment em dol molt haver de pagar per estacionar el cotxe. Prefereixo aparcar 30 minuts més lluny i haver de caminar una mica que em facin pagar a la zona blava. I a més, si és a Mataró, que diuen que és tan cara, imagina't.
0: Imagina't. I el món, de què es parla?
4: Bé, doncs, es parla d'un fet, podria dir, inèdit, que és l'empat d'Espanya d'ahir contra el Cap Verd en el debut de l'equip del Cap Verd en qualsevol mundial i de l'equip espanyol d'aquest mundial del 2026, ja que és un tema que sorprèn moltíssim. I és que la selecció de Luis de la Fuente no va passar de l'empat a 0 davant d'una selecció que, com he dit, disputa per primera vegada una Copa del Món. Un resultat que ha sorprès molts aficionats i que, de fet, amb moltes porres, molta gent deia que quedarien 6 o 7-0 i al final, doncs, va acabar 0-0. També el que ha generat molts comentaris és la reaparició de Lamine Yamal, que va tornar als terrenys de joc després de gairebé 2 mesos lesionat. Tot i els seus intents per revolucionar el partit en els últims minuts, Espanya no va trobar el gol. I ara la selecció sí que està obligada a reaccionar en el pròxim partit si vol evitar complicacions en la fase de grups i s'haurà d'enfrontar contra Uruguai i contra l'Aràbia Saudita, que ahir a la nit, precisament entre ells, també van empatar.
0: Molt bé, i el tema curiós del dia, més curiós que aquest que acabes de comentar, va.
4: Doncs una curiositat és que milions de jugadors d'un joc que es diu Pokémon Go van ajudar a entrenar tecnologia militar sense saber-ho. I és que, segons diverses informacions, les imatges i vídeos que els usuaris gravaven mentre buscaven Pokémons han servit per desenvolupar sistemes de posicionament avançat per drons. La clau està en els escanejos d'espais públics que molts jugadors feien a través de l'aplicació. I és que amb aquests milions de dades, l'empresa desenvolupadora va crear mapes tridimensionals molt detallats que posteriorment han estat utilitzats per entrenar sistemes d'intel·ligència artificial capaços de moure's fins i tot en llocs on el GPS no funciona correctament.
0: Ah, mira, doncs sí que és curiós el tema d'avui. Martí, com sempre, ara ens diràs la pregunta del dia. I què estem preguntant avui?
4: Doncs la pregunta que fem avui a través de les nostres xarxes socials és si hi heu jugat mai a aquest joc anomenat Pokémon Go, que ara ha passat una miqueta de moda, però que en el seu temps, no sé si va ser allà el 2016, 2017, més o menys, ho va petar, però d'una manera increïble, i tinc entès que més d'un d'aquí de l'Ona Maresma hi estàvem bastant enganxats, i jo m'hi poso al sac, també. Així que ens podreu respondre amb un sí o bé amb un no, Gemma.
0: Molt bé, doncs després repassem la pregunta del dia i, si et sembla bé, descobrim quin locutor o locutora de l'Ona Maresma estava enganxat, a part de tu, al Pokémon Go.
4: A veure si ho vol dir. Jo ja ho reconec. Ens escoltem
0: Perfecte.
4: Després.
0: Fins ara, adéu.

0: aquests dies diferents municipis al Maresme presenten la seva programació festiva per als mesos de calor. És el cas de Pineda de Mar, programació que avui coneixem amb en Jordi Prats a Valls. Som-hi.
1: Ja és normal que aquests dies es presentin diferents activitats de cara a l'estiu, i és que tenim ganes d'activitats a l'aire lliure i de bones propostes musicals, artístiques o en altres formats. Ens fixem avui amb el tema de Pineda, i és que fa uns dies presentaven una nova programació de l'Estiueja't. Ens ho ve a presentar avui la regidora de Cultura en aquest municipi, la Verònica Rebollo. Verònica, molt bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Gràcies per ser amb nosaltres. Estem en el cert. Fa uns dies presentàveu aquesta nova programació del festival Estiueja't. Una proposta complet tot l'estiu de propostes culturals i lúdiques, oi?
2: Exacte, és la segona edició, vam començar l'any passat i doncs aquest any amb més ganes encara, més empenta, és a dir, que ningú pugui dir que s'avorrirà.
1: Per la gent que no ho conegui gaire, amb quina intenció es treballa aquest Estiueja't? O quan algú sé la paraula Estiueja't, com ho definiríem des del punt de vista de l'estiu a Pineda de Mar?
2: Mira, l'Estiueja't per definició és cultura al carrer. I amb una intenció que, evidentment, que la gent gaudeixi d'aquesta cultura, la idea aquesta d'abans, inclús el cartell és així, no? Que la gent traia la cadira al carrer per parlar, per xerrar, que esperava l'estiu, no? Per fer això, doncs una mica la idea va partir d'aquí, no? La gent al carrer, que la gent disfruti de la cultura, que es relacioni, que ens coneguem tots, i, evidentment, també la xarxa doncs, que hi ha de comerç, no? Restauració, xarxa hotelera, doncs clar, que també és beneficiat, no? O sigui, la part econòmica, no? Doncs també donar-li aquest impuls.
1: Mm-hmm. De fet, jo podria descriure, no sé, corregeix-me si m'equivoco, com un gran trencaclosques on hi participen moltes entitats i molts factors, no? Òbviament l'Ajuntament, aportant, per exemple, espectacles, ara parlarem de noms, però també entenc que aquí hi entren doncs, festes d'entitats locals, les festes dels diferents barris que també arriben a l'estiu. Una miqueta de tot això?
2: Mira, no, el que és l'Estiueja't en si, que va des de la festa major petita, que és per Sant Joan...
1: 19 fins, de juny, no, ja?
2: Fins a finals d'agost, que és la festa major, aquí recollim tots els actes que organitza l'Ajuntament.
1: Val?
2: Llavors, paral·lelament, sí que es treu com un calendari d'estiu, del mes de juliol i agost, on sí que es veuen reflectides totes les activitats que fan els barris i totes les entitats. Però el que és l'Estiueja't és totes aquelles activitats que organitza l'Ajuntament des del 19 de juny fins al 30 d'agost.
1: Tot suma i això fa que a partir del 19 de juny, vaja, si no ha passat ja, no tenim un cap de setmana lliure al municipi de Pineda per poder gaudir d'una proposta o altra.
2: Ni un.
1: Parlàvem de caps de cartell dins aquest Estiueja't, que com dèiem ja vau presentar amb noms propis com Joan Pera, també Toni Aguilar, conegut de l'emissora 40 principal, i Nexus, que és un ballet aeri que ja vau provar, no sé si és el mateix de l'any passat, però que va ser una meravella, Verònica.
2: És l'espectacle, o sigui, és la mateixa companyia, però l'espectacle aquest cop és amb música en directe. La veritat és que és com la cirera, no? Nosaltres diem de l'Estiueja't, va tenir molt d'èxit, però tot i així va haver gent que se'l va perdre, i ja ens pregunten, què tornarà aquell espectacle? Doncs sí, aquest any torna, perquè és la mateixa companyia amb un altre espectacle i amb música en directe.
1: Mm-hmm. A part, com dèiem, Joan Pera, un clàssic, del teatre català, que bé, entenc que en un dels seus espectacles...
2: Exacte. Al final, Estiueja't, intentem doncs, que qualsevol persona de qualsevol edat, no?, tingui activitat on poder disfrutar. Hem d'agafar doncs, tot el ventall d'edats possibles, per això hi ha tants tipus d'espectacles diferents.
1: Mm-hmm. Aprofiteu també diferents indrets del municipi de Pineda o us centreu tot en un lloc en concret, Verònica?
2: No, s'aprofiten, o sigui, s'utilitzen diferents espais del municipi escollits estratègicament pel que et comentava abans, que hi hagi doncs, restauració, comerç.
1: Mm-hmm. Atenció, doncs, que tota la programació, perquè és impossible ara mateix en aquests 10 minuts resumir-ho amb la regidora, la trobareu, per exemple, a través del web municipal, www.pinedademar.cat. Nosaltres hem destacat els grans noms, però grans trets, també podem comptar, per exemple, amb espectacles familiars, amb monòlegs, tu mateixa ara ens ho deies, no? Pensem en tot tipus de públic, suposo que aquesta és la clau, no?, del triomf de l'Estiueja't.
2: Exacte, no? Tenim, doncs, des de tributs de diferents estils, com tu deies, espectacles familiars... el tardeo aquest amb el Toni Aguilar, no? Que aquest està com molt de moda, no? Hi ha molta tendència amb aquests tardeos, doncs també és veritat, perquè a vegades estem una mica com limitats amb el tema del so, doncs aprofitem les tardes, també doncs fem balls a la plaça per a la gent una miqueta ja d'una edat, que és tots els dijous, que és una activitat que la veritat està molt sol·licitada i a la gent li agrada moltíssim. En fi, l'espectacle aquest aeri, l'orquestres típiques de tota la vida...
1: Uh-huh. Penso jo també, amb tributs, ara estava donant una ullada, precisament aquesta programació. Per exemple, per posar un exemple, el 3 de juliol teniu tribut a Hombres G. Hi ha d'altres també moments musicals. Que tot això, i ho parlem moltes vegades quan parlem d'aquest tipus d'activitats, el que també fa és que la gent de Pineda, i permeten que ho faci més gran, i la gent de municipis veïns també, que venim a disfrutar d'aquestes propostes, ens retrobem, no? És moment també de sociabilitzar i de trobar-nos en un moment on, com dèiem, a l'estiu ve més de gust sortir al carrer i gaudir d'activitats.
2: Exacte, ho deia abans, és a dir, jo crec que és un motiu, vamos, magnífic, no? Una ocasió magnífica, doncs per això, per sortir relacionat-te, i és veritat, Pineda és molt gran, hem crescut moltíssim, tenim molta segona residència, també turistes, doncs, que són assidus, és a dir, que venen, ja són molt fidels a Pineda, gent, com tu dius, de l'entorn dels municipis del voltant, i doncs que aprofites perquè et veus potser un cop l'any, que és a l'estiu.
1: Sense oblidar també els autors locals, no? Penso, ara quan parlàvem també de programació a l'auditori, que sempre heu apostat també per grups de casa, deixa'm dir-ho així, però comptareu, per exemple, en aquest estiuejat amb en Gustavo Jiménez, que també és conegut del municipi, o DJ Peñafiel, per tant, en aquí el quilòmetre zero també compta, Verònica.
2: Sí, sempre intentem, tant a lo que és la programació estable de l'auditori, que a l'estiu queda aturada, però al setembre, doncs, tornarà, a l'octubre tornarem a arrencar, sempre intentem, doncs, que hi hagi cultura local, no? Perquè és veritat, com deia, Pineda és molt gran, tenim molts artistes, moltes actrius, actors, no? I intentem sempre, doncs, donar aquesta oportunitat, perquè al final, no? Doncs, que millor que són ciutadans i ciutadanes de Pineda.
1: Mm-hmm. I també espectacles de gran format, o sigui, no pot faltar la mítica orquestra, que d'alguna manera també fa gaudir a grans i petits, no sé si en format sentat o en format ball, però d'alguna manera també que ens agrada escoltar, perquè també és màgia dalt de l'escenari.
2: Bueno, el que és les grans orquestres és ja pel que és entre el que és la festa major, i sí, amb gran format, hi ha el concert, no?, típic de tarda, hi ha un dia que hi ha la serenata, l'orquestra, doncs, per poder ballar, això no... No pot faltar, no? Una festa major, doncs sempre hi ha coses que l'identifiquem, doncs, amb els geganters, amb els castellers, a l'orquestra, doncs, que ve a fer-nos aquest concert, sardanes, perquè sardanes també hi ha programació de sardanes tot l'estiu.
1: A nosaltres, Verònica, sempre ens agrada destacar la feina que hi ha darrere, perquè sí que és veritat que al final nosaltres ara ens quedem amb el resultat, que és aquesta programació, que òbviament gaudirem, i entenc que aquesta és la intenció. Però res és gratuït, em refereixo que hi ha molt d'esforç, òbviament, capitanejat, si m'ho permets, per la regidoria de cultura, però de ben segur s'involucra molta més gent de l'Ajuntament, i doncs això, fer un croquis, parlar d'on, de quan, de com, parlar amb les persones que venen, per tant, això porta feina darrere que poder no es veu tant, no?
2: Sí, evidentment, jo sempre dic que tinc la sort de tenir un equip, bueno, sensacional, no?, al Departament de Cultura, Participació i Barris, perquè és una feinada. És a dir, nosaltres decidim, no?, políticament, doncs, impulsar aquest festival, per dir-ho d'alguna manera, tota aquesta activitat, no?, l'estiueja't, i va directament, doncs, al que és el Departament de Cultura, però com tu dius, aquí darrere hi ha molta altra gent, com pots imaginar, doncs, hi ha persones que som a brigada, són persones que, doncs, han de posar un escenari, persones que, doncs, han de posar taules, cadires, que ens han de donar llum, és una feinada, evidentment.
1: Donant una ullada a les dates, i tu ens ho comentaves abans, és la segona edició. Això representa segurament la consolidació, és a dir, la primera és com de prova, deixa'm dir-ho així, perquè s'ha de veure una miqueta com reacciona la gent, què funciona, què no funciona, i anar-nos adaptant. Això també es fa en els primers anys. L'Ajuntament ho ha apostat per una segona edició. Això significa que, si més no, la voluntat d'aquest Ajuntament actual és que l'estiueja't ha vingut per quedar-se i que es repeteixi també durant els pròxims estius, no?
2: Evidentment, tu ho has dit. És a dir, inicies, doncs, l'estiueja't intentant fer-ho el millor possible i pensant que sigui una cosa atractiva, i al final el resultat és molt positiu. La gent està encantada, precisament perquè et diuen, ostres, fa poble, no? es queda els espectacles al carrer, als diferents espais que hi ha, diferents estils de música. Hi ha gent que és molt fidel i recorre, cada setmana recorre, se'ls veu tots, els espectacles. I, evidentment, que ha vingut per quedar-se l'estiuejat.
1: Com ho viu la regidora quan comença l'estiuejat? Òbviament, entenc que ha de ser un no parar, perquè al final nosaltres gaudim de les activitats culturals, però en aquest cas, des de l'organització, esteu molt més pendents de si tot va a l'hora, si tot funciona bé i si es necessita alguna cosa més. Per tant, no sé si posar una balança, si en aquest cas la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Pineda de Mar ho disfruta, ho gaudeix, o ho pateix, a parts iguals.
2: Ho disfruto, t'ho dic en sèrio, disfruto. A més, pensa que es comença a treballar amb molt de temps. I llavors, doncs, quan les coses les comences a treballar amb temps i amb ganes i amb la dedicació que es fa, doncs sempre pot fallar alguna cosa. I és evidentment que estàs allà patint, no és el mateix saber que la teva responsabilitat quan vas a veure un dels espectacles, que com si fos una, doncs, una espectadora de carrer, no?, que no ha tingut cap vincle amb el que és l'organització. Però no, ho disfruto. Sempre penso, sí, pot fallar alguna cosa, però ja està tot tan, com molt mastegat. Mm-hmm. Doncs, escolta, si passa alguna cosa, doncs la solucionarem i ja està. Però no, intento disfrutar-ho.
1: Aquesta és una bona filosofia. Sens dubte, doncs, ja que ens estan escoltant cadascú a casa seva, tot i no ser de Pineda, Verònica, com els convidaríem a participar de qualsevol de les activitats? Perquè, com dèiem, jo crec que no heu deixat cap pal lliure, és a dir, hi ha propostes per tots els gustos, per tots els públics i per totes les edats. Com dèiem, ho podeu consultar a través del web municipal, xarxes socials, entenc que també, de l'Ajuntament, exacte, canals de difusió, etc. Però què els hi diríem, doncs, per animar-los a venir a Pineda aquest estiu amb qualsevol de les propostes?
2: Doncs mira, que entrin a xarxes o on vulguin, que xafardegin tot el que hi ha i, evidentment, que estan més que convidats i benvinguts. És a dir, ja et deia abans, hi ha gent de municipis del voltant que són, doncs, assidus, que venen per Pineda, que ens coneixem i, escolta, al final és que som, totes aquestes poblacions estem un al costat de l'altre. I, en definitiva, que la gent surti, que disfruti, que relacioni, que visqui el que és la cultura, sigui Pineda, Malgrat, Palafolls, és a dir, on sigui. Mm-hmm. Des de Pineda també ens movem als municipis del voltant, mm-hmm. Per tant, jo crec que una mica és això, no? I la idea és, ha de ser, cadascú treballa, doncs, al seu municipi, però una mica, doncs, amb xarxa i amb bona comunicació i entesa amb els municipis del voltant.
1: I d'això es tracta, no?, que entre tots fem comunitat també. Del 19 de juny al 30 d'agost, Pineda de Mar acull 32 espectacles de diferents disciplines, com dèiem, que avui hem volgut desgranar una miqueta amb la regidora de Cultura, l'Ajuntament de Pineda de Mar, que ens ha acompanyat davant d'aquests micròfons. Verònica Rebollo, gràcies avui per ser nosaltres.
2: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos per ser-hi sempre.

0: bé, doncs som-hi. Marc Tres Serres, fem el salt dia com avui. Comencem felicitant els famosos que avui fan anys. Endavant.
1: Doncs mira, avui felicitarem dues persones. En aquest cas, el primer d'ells és l'actor Daniel Brühl, que ha brillat a pel·lícules com Goodbye, Lenin, Bastardo sin Gloria...
0: Pel·lícules com Goodbye, Lenin, Bastardo sin Gloria i també dins l'univers Marvel com el Baró Zemo. També és l'aniversari de Jordi Hurtado, el presentador de televisió espanyola que ha estat durant anys i anys portant el concurs que...

0: El dia la van ficar aquí. Estava com a 29. Va néixer Jerónimo, el líder apatxes més temut, es va convertir en el malson de Mèxic i també dels Estats Units. Lluny de lluitar només per la terra, es va moure per un desig de venjança després que els mexicans assassinessin la seva família. Durant dècades va organitzar revoltes i va demostrar una habilitat increïble per esquivar i escapar dels seus perseguidors. Marc Tresserras, no sé si tenim aquí amb nosaltres ja connectat.
1: Sí, jo estic aquí amb aquests problemes que estem tenint,
0: sí,
1: però
0: eh?
1: Vaja, Gemma, ja ho has explicat molt bé amb el tema d'en Jerónimo, que és una història que em vas llegir fins al final i fins i tot ell, tot i que sembla que protegia els seus, no els tractava bé, no estava ni gens valorat per la tribu Apache dels indis i finalment el van deixar bastant de banda perquè era molt radical, fins i tot amb els seus compatriotes.
0: Molt bé, i ara tenim menys un minut per acabar amb l'efemèride musical.
1: Doncs mira, l'any 2017, el reconegut cantautor nord-americà de country, Steve Earle, llança l'àlbum rendint homenatge al subgènere de l'outlaw country, és a dir, un country que estava fora de la llei. És un subgènere que va néixer a finals de la dècada dels 60 i bàsicament és que es queixaven de la indústria musical i, per tant, era més dur, més elèctric, un rock més potent i explicava, doncs, errors d'història de gent que no encaixava a la societat. Escoltem So You Wanna Be an Outlaw, que justament vol dir això, ser i formar part fora de la llei, i parla d'un bany de realitat i advertència a la dura vida que et pot portar a anar en contra de la llei.
0: Molt bé, Marc, gràcies. Fins ara.
1: Fins ara.
2: A Ràdio Tordera repetim de matinada els programes de tot el dia.
3: Ona Maresma, a la teva ràdio local.
0: Passen 3 minuts a les 4 de la tarda. Tot seguit és moment de remenar entre els arxius de la comarca amb en Jordi Pratsavalls. Jordi, bona tarda. Què ens expliques avui?
4: Bona tarda, Gemma. Espero que m'escolteu bé després d'aquestes petites interferències. Tot correcte,
0: sí,
4: eh?
0: Sí, t'escoltem bé, de moment. Així
4: perfecte,
0: que ens som-hi.
4: Doncs... intentaré explicar-vos doncs aquesta efemèride, gràcies Gemma, perquè avui parlem de cinema i de pel·lícules rodades a la nostra comarca. De fet, era un 16 de juny de l'any 2000 quan la revista Reporter publicava la presentació de Mones com la Becky, del cineasta Joaquim Jordà, a Malgrat de Mar, una pel·lícula rodada a la comunitat terapèutica del Maresme i on alguns usuaris fins i tot hi van arribar a fer d'actors. Era un acte organitzat pel Cineclub Garbí amb el patrocini de l'Ajuntament de Malgrat. El director de cinema Joaquim Jordà era a Malgrat per presentar i per parlar de la pel·lícula Mones com la Becky, que va guanyar el Premi de la Crítica al Festival de Sitges del 1999 i que es filmava part a la comunitat terapèutica de Malgrat i a les dependències del Molí d'en Puigverd a Palafolls. Valentí Agustí, que era director de la comunitat terapèutica, acompanyava llavors a Jordà tant en la presentació com en el dinàmic i participatiu col·loqui que va tenir lloc després de la presentació d'aquesta. El director volia en primer projecte inicial, doncs fer una pel·lícula de ficció sobre un neuròleg portuguès que va aplicar la tècnica de la lobotomia als malalts mentals. Però el projecte no va reeixir i de

0: molts dels sorpresos veïns. Un film que, de fet, va marcar la trajectòria del cineasta i que té molta empremta maresmenca i de conscienciació social sobre les malalties mentals. De fet, Gemma, hem anat molt més enllà i el que hem intentat és trobar també talls de veu dels mateixos protagonistes, que en un viatge, doncs, ens explicàvem, si em permets, te'l posaré, són 34 sí. segons, que explicava la seva experiència, primera experiència, doncs, davant de la càmera per representar aquest Mones com la Becky. Escoltem-lo.
1: Ha sido un día agradecido, maravilloso un día. Bien, sí. Con los actores de la película íbamos 18 o 19. Hemos sido bastantes y eso anima más una tarde como un día como este.
2: Hombre, yo nunca he puesto delante de una cámara, ni pensaba que me costaría más delante de una cámara, me daría más vergüenza, pero ahora me he dado cuenta que no. Que delante de una cámara es como hablar como si fuera una persona normal, es igual.
0: Eren les impressions d'aquests actors per un dia de la comunitat terapèutica del Maresme que participaven en aquesta pel·lícula que us recomanem, Mones com la Becky.
3: Molt bé, Jordi, com sempre, moltes gràcies. Fins ara.
0: A tu, fins ara.

0: I aquest mes de juny, Vilassar Ràdio celebra una fita molt especial. 46 anys d'història informant, entretenint i també fent companyia als veïns i veïnes. De fet, per commemorar la fita, s'ha editat el llibre Estem fent ràdio, Vilassar Ràdio, crònica d'una història col·lectiva, una obra que recull els moments, les persones i les anècdotes que han marcat aquestes 4 dècades i mitja de ràdio local. Aquest llibre s'ha fet pels 45 anys de la ràdio, tot i que ja en feu 46. Parlem amb en Jaume Cabot, director de Vilassar Ràdio. Jaume, benvingut.
1: Hola, bona tarda, què tal? Gràcies.
0: Molt bé. En primer lloc, què representa aquesta efemèride per Vilassar Ràdio?
1: Home, 45 anys ja són anys, informant, amb informació de proximitat, treballant... Ens estem fent gran tots plegats, totes les ràdios. I doncs són 4 dècades i mitja intensíssimes en què ens hem hagut d'anar adequant als temps que corren des de l'època fins a l'actualitat i mirant al futur.
0: Com va sorgir la idea d'impulsar aquest llibre?
1: Doncs, si et dic la veritat, va sortir per celebrar els 40 anys. Els 40 anys va caure just el 2020, que estava en plena pandèmia i no vam poder-ho celebrar. De fet, tenim una festa preparada, un concert, amb música en directe, havia de passar molta gent a fer ràdio, tenim preparat, i se'm va anar tot en orris, evidentment, amb el tema de la pandèmia. Es va quedar allà. I vam decidir, què fem? Ho celebrem els 41, 42, però tampoc li trobàvem gaire la solta. I vam dir, doncs va, fem un llibre. I ens vam posar en contacte, això... Va ser una idea de l'alcalde d'aleshores de Vilassar de Mar, en Damià del Clot, que va dir, va, fem un llibre. I vam parlar amb en Josep Bernabéu, que és un periodista vilassarenc, i va dir, va, es va animar. I, de fet, el tenia fet fa un parell d'anys. I vam dir, esperem els 45,
0: clar,
1: allarguem una miqueta el llibre, tot el que puguem, i el presentem pels 45, i així ha estat.
0: Què hi poden trobar els lectors en aquestes pàgines?
1: La història sencera, perquè hi ha hagut una búsqueda impressionant, però impressionant, a més, moltíssima gent, com els dèiem, escolta, que anem a fer un llibre, no? Antics col·laboradors, col·laboradores, ens deien, doncs jo tinc fotografies, tinc històries i tal, per tant, és història. Des de la primera antena que van penjar els 4 col·laboradors que van dir, escolta, anem a fer la ràdio, anem a fundar una ràdio a nivell particular, des de la primera foto penjant l'antena, doncs fins als nostres dies. Per tant, pots trobar unes fotos històriques i si tens una estona per anar mirant, doncs gaudeixes una miqueta i també veus que ens hem fet grans tots plegats.
0: Hi ha alguna anècdota o algun descobriment que t'hagi emocionat personalment en aquest llibre?
1: Moltes. Hi ha descobriments molt xulos, de veritat. Fotos que no em pensava ni que existien i fotos que expliquen històries que segurament algú que no està lligat a la ràdio li pot agradar, mirarà, dirà, doncs mira, tal. Però clar, els que hem estat lligats a la ràdio des de ben joves... És una emoció constant, Tampoc et podia destacar massa, però moltes històries, perquè és que tot és història, des de la primera a l'última pàgina.
0: Fa 46 anys, com era fer ràdio en aquella època? Què creus que sorprendria més a la gent jove que avui comencen els mitjans?
1: Bueno, en tinc 52, per tant, jo tenia 6 anys, recordo, on estaven els primers estudis, perquè jo hi havia anat... Clar, era fer ràdio, és que era fer ràdio. O sigui, la gent anava a fer ràdio, plegava de treballar, plegava d'on fos, i escolta, què anem a fer? Anem a fer ràdio, es deia així. Uh-huh. I la gent venia a fer programes bonament com podia, i tal, i era, doncs... recordo, a més els tinc molt presents, ja et dic, era molt petit, però els tinc molt presents, un estudi...

0: I molt, molt, molt petit, en locutòrnic hi havia tres persones apretades i el tècnic just enganxat en el vidre, i allò era... I la discografia, com que no hi cabia dintre, estava fora un vestíbul. Estava l'Ateneu Vilassanès, a l'última planta, i després ja es va anar a l'edifici actual, es va pujar a la segona planta, i ara des del 2010 estem a la planta baixa, just a... davant del mar, estem a peu de carretera.
1: Per tant, res a veure, amb l'actualitat.
0: En absolut. En absolut. Clar, o t'adeques o mores directament.
1: Clar.
0: Aleshores, doncs, tothom s'ha hagut d'adequar als temps.
1: Tot i els canvis tecnològics i l'arribada de les xarxes socials, els podcasts, etc., quina és l'essència que creus que continua intacta a Vilassar Ràdio?
0: Jo sempre dic que allà anem a fer programes de ràdio, sí? Jo sé que com en els joves diuen, vull fer un podcast, si vols el fem després, quan tinguis la gravació fem el podcast i tal, nosaltres fem un programa de ràdio, no? A més, dona la casualitat o no, que el 2005 vam ser el primer mitjà de tot l'estat espanyol, que junt amb un altre, Vilassar Ràdio, Vilaweb, aleshores, Vilaweb, Vilassar, vam fer el primer podcast. I això nosaltres no ho sabíem, això. Hòstia, va venir un tio, escolta, anem a fer un podcast, no sabíem ni què era. I vam fer un podcast i vam començar a sortir tots els mitjans, ens van trucar, escolta, ens podeu explicar? I jo, sincerament, és que ni ho entenia què volia dir un podcast. I això, nosaltres fem ràdio. A partir d'aquí, doncs, la gent, evidentment, t'has d'adequar. Hi ha que gent que escolta la ràdio en directe, n'estic segur, que hi ha gent que escolta la ràdio, però, clar, ara és com tota la carta, el podcast, quan tu vols, des d'on vols, amb el mòbil, amb la tablet, amb què sigui. Hem canviat la manera d'escoltar la ràdio, però jo crec que no hauríem de canviar la manera de fer ràdio.
1: Sobre què era aquell podcast que vau començar, doncs, a emetre?
0: Doncs va ser una bogeria que vam fer que es deia Calamarmant. Tot va venir d'una història molt, molt, molt rara, I si fos t'ho explico molt ràpidament. Vam fer un programa d'humor que va durar 15 anys i jo sempre estic, quan estic en directe, estic amb un boli jugant, ¿vale? I a mi se'm va rebentar el boli a les mans mentre estava en directe. Vam fer una pausa quan va tocar i estava esperant un company que entrava per telèfon des de la mateixa ràdio, però entrava per telèfon fent veure que era un personatge molt divertit. I jo vaig anar a rentar les mans i quan vaig venir, vaig tornar, em vaig assentar a l'estudi i dic, vinga, doncs ja hem fet una pausa, hem fet un pipí, ens hem rentat les mans de tinta i ja podem continuar. I m'ha dit, has fet un pipí i t'has netejat les mans de tinta? Tu ets Calamarmant. I el tio va inventar un personatge, uns còmics, però brutal, amb els personatges, Calamarmant, els dolents i tal. Era una imitació de Batman, però portat amb humor i a Vilassar, que es deia Vilatown. I el magnat de les comunicacions no eren Jaume Cabot, eren James Cable, li feia. I a partir d'aquí ens van dir, hosti, això ho podem fer, un podcast. Va sortir pel YouTube també, perquè ens van dibuixar i hi havia molta gent que va col·laborar. Es va anar a fer gran el projecte, es va fer tan gran que directament van dir, parem, perquè no, això nosaltres no ho podem abargar. És així, O sigui, i ho van parar-ho. No hi havia xarxes socials, si res no hi havia xarxes socials, no sé què hagués passat,
1: Clar.
0: Però realment va ser espectacular. I el podcast era del Calamarmant.
1: Molt bé. Jaume, de ben segur que hauràs escoltat la següent afirmació que fa referència no només al món de la ràdio, també al món de la premsa, que la ràdio morirà, que la ràdio té els dies comptats, sí. També es deia, doncs, amb els diaris... A veure, sembla que la situació no va en aquest camí. Sota la teva visió i sota la teva experiència com a director de ràdio, què creus que passarà?
0: El vídeo als anys 80 havia de matar la ràdio, internet havia de matar la ràdio, les xarxes havia de matar la ràdio, el podcast també, i aquí està. La mare de tot continua sent la ràdio. Tot, de tot. És a dir, hi haurà podcasts, hi haurà continguts per les xarxes, estarà tot molt bé, introduirem càmeres als estudis, que està tot molt bé, però la mare de tot és la ràdio.
1: Clar, la ràdio es va transformant, es va adaptant.
0: T'has de fer-ho, si no ho fas estàs perdut,
1: Ara, doncs, a part del so, també l'acompanya la imatge, però en definitiva al final el que fa és donar-li un altre toc, no? És com un afegit més, però la veu és la veu i el so és el so.
0: Sí, pot haver imatge, però tu estàs fent un programa de ràdio. Si fas ràdio, evidentment. I per tant, doncs, és que has de buscar la manera de sortir i arribar al màxim. No pots estancar, dir, jo faig ràdio, a mi m'escoltes pel transistoret i ja acabem. No, t'has d'adequar. Si no t'adeques, estàs perdut. Però ho hem d'aprofitar. És que Jo, per mi, internet no és l'enemic de... o les xarxes o la televisió o el que sigui, no és l'enemic de la ràdio. És una cosa que t'has de complementar.
1: Clar.
0: I dir, escolta, jo ho faig servir, això. De fet, és com els músics.
1: Clar, funciona bé, no? Per exemple, extreure petits fragments de les entrevistes, el fragment més potent. És com el ganxo, no? I després la gent que està interessada, doncs ja escoltarà el programa sencer.
0: Jo faig un programa a Vilassar Ràdio des de fa 18 anys, de 3 hores cada dia, al matí de 10 a 1. Com es fa a Premià, com es fa en molts llocs. És molt difícil que algú estigui escoltant 3 hores de ràdio. Ara vaig escoltar... molt difícil. Aleshores, els fragments que tu dius, no? Els podcasts.
1: Clar.
0: Vaig escoltar l'entrevista que li has fet a tal. Vaig escoltar la secció que has fet de qual. I és així, és que ho has de fer així. Perquè, si no, és adequar-se. I aquí, jo crec que en el llibre està força ben explicat, això.
1: Molt bé, doncs Jaume Cabot, director de Vilassar Ràdio, gràcies per acompanyar-nos aquesta estona a l'Ona Maresma. Ha estat un plaer, i que bé que siguin 46 i 50 i els que hagin de ser.
0: Igualment, i moltes gràcies a vosaltres i felicitats.
1: Molt bé, fins ara.
0: Fins ara, adéu. Gràcies.

0: Nou episodi musical avui amb en Sergi Ferrer, qui sempre ens descobreix noves bandes i nous artistes al Maresme. Avui, de fet, ens parla de Boom Boom Fighters en Cuca P, una de les propostes més fresques i festives sorgides recentment de l'escena musical catalana. Sergi Ferrer, endavant.
1: Doncs sí, nou episodi musical on parlem de bandes i artistes del Maresme, i avui, els que estigueu drets no caldrà, però els que estigueu asseguts caldrà que us aixequeu, perquè avui tocarà ballar amb el reggae i el dancehall de la banda Boom Boom Fighters en Cuca P.

Boom Boom Fighters en Cucapí és una de les propostes més fresques i festives sorgides recentment de l'escena musical catalana. El projecte neix l'any 2021 entre Mataró, l'Alt Maresme i Girona, unint els músics de Boom Boom Fighters amb la veu del cantant i MC empordanès Cucapí. Des del principi, la seva idea és clara: recuperar l'esperit de la música jamaicana clàssica i portar-la al segle XXI amb una mirada pròpia i molt mediterrània.

Tot i la seva joventut, la banda experimenta un creixement molt ràpid. En només un parell d'anys passen de ser una proposta emergent a convertir-se en una de les formacions més destacades del reggae i el dancehall en català. La seva reputació creix especialment gràcies als directes, convertint-se en una banda coneguda per la seva energia i la seva capacitat per fer ballar qualsevol plaça, sala, festival o estudi de ràdio ara mateix.

Després entrarem més profundament amb aquest so tan curiós d'aquests tambors que heu escoltat. El salt definitiu arriba quan entren a formar part del catàleg de Propaganda pel Fet, una de les discogràfiques més importants de l'escena alternativa catalana. A partir d'aquí comencen a aparèixer en alguns dels principals festivals del país i també en cites internacionals vinculades a les músiques jamaicanes com el Rototom Sun Splash. També passen per sales de referència com l'Apolo de Barcelona i participen en esdeveniments com el Mercat de Música Viva de Vic o el Festival Ítaca.

De fet, més enllà de la vessant festiva, Boom Boom Fighters and Kukapi han construït una identitat pròpia, combinant humor, crítica social i una gran estima per la cultura jamaicana. Aquesta barreja, de fet, els ha convertit en una de les bandes més representatives de la nova generació de reggae i dancehall feta als Països Catalans.

Vinga, va, anem a parlar discografia. El seu primer treball, parlem-ne. És important, que és Family Things, del 2021. Una mixtape que funciona com a carta de presentació del projecte. Aquí ja apareixen molts dels elements que definiran la seva identitat. Ritmes jamaicans, lletres alegres, molta energia i una clara voluntat de fer música pensada per al directe i per al ball. Bàsicament, un mixtape és un tipus de disc distribuït sense firma. És a dir, que els samples o les lletres poden ser utilitzats normalment sense drets d'autor.

Després d'alguns senzills que els ajuden a guanyar popularitat, el 2023 arriba Confit, el seu primer àlbum de llarga durada. El disc combina reggae, dancehall, ska i altres estils derivats de la música jamaicana, sempre amb una producció moderna i una actitud bastant festiva, de fet. Temes com Menjant paret, Bon Jan, Plou o Aixeca la mà es converteixen en algunes de les cançons més conegudes del grup.

No sabeu lo difícil que és locutar mentre estic ballant. Vosaltres ho teniu més fàcil, de fet, que només esteu escoltant. De fet, aquell mateix període també publiquen l'EP Hereus del Dancehall, un treball que ja deixa clar quin és el seu objectiu, reivindicar la cultura dancehall i adaptar-la a la realitat catalana i mediterrània. El mateix títol és una declaració d'intencions. Escoltarem un tema amb referències a videojocs com l'Street Fighter.

Els que hagueu jugat a l'Street Fighter haureu pillat la referència, suposo. La seva etapa més recent està marcada per Caliu, de l'any 2025, el segon àlbum d'estudi. Amb 14 cançons i diverses col·laboracions, és probablement el seu treball més ambiciós fins ara. El disc aprofundeix en la seva fórmula de barrejar reggae i dancehall amb referències mediterrànies parlant d'amistat, col·lectivitat, identitat i festa. Cançons com Passa el porró, Mare Nostrum, Rise Up o Xiclets i xicletes mostren una banda més madura, però sense perdre l'espontaneïtat ni l'energia dels inicis.

Vinga, va, anem a per l'estil i les influències. L'estil de Boom Boom Fighters and Cuckapee parteix clarament de la música jamaicana, com ja hem explicat, especialment de dos gèneres, el reggae i el dancehall, però adaptats a una sensibilitat molt catalana i mediterrània. Tot i que els dos estils comparteixen origen, hi ha diferències importants. Us les explico. El reggae acostuma a ser més pausat, més melòdic, mentre que el dancehall aposta per ritmes més ràpids, bases electròniques i una orientació molt més festiva. Precisament aquesta combinació és una de les claus del so del

Musicalment, moltes de les seves cançons es construeixen sobre rhythms, un concepte fonamental de la música jamaicana. Un rhythm és una base instrumental sobre la qual diferents artistes poden cantar o improvisar, una pràctica molt habitual tant en el reggae com al dancehall. Això explica que moltes de les seves produccions tinguin línies de baix molt protagonistes, bateries sincopades amb, que ho heu escoltat abans, sons de tambors metàl·lics, molts típics del gènere, i una sensació constant de moviment i groove. Entre els seus referents internacionals es poden identificar noms clau de la música jamaicana com Bob Marley, Burning Spear o Dennis Brown, passant pel vessant reggae més clàssic. Mentre que la part més festiva i moderna es poden trobar influències de figures del dancehall com Shaggy, Vinnie Man i un nom que segur que quan heu escoltat aquesta banda per primera vegada us ha vingut al cap, que és Sean Paul. Anem a escoltar aquest últim.

I a Catalunya també es poden emparentar amb bandes com Auxili, Espancat o Green Valley, grups que han ajudat a popularitzar les sonoritats jamaicanes en català durant les últimes dècades. Una altra característica molt important és la manera de cantar de Kuka Pi. Sovint alterna entre el cant melòdic tradicional del reggae i el toasting, una tècnica vocal que consisteix a parlar rítmicament sobre la base musical. De fet, és el que estava fent Sean Paul fa un moment. De fet, aquesta tècnica jamaicana és considerada un dels antecedents directes del rap modern.

0: En definitiva, Boom Boom Fighters en Cuca Pierra presenten una versió moderna de la música jamaicana feta des del Maresme i Catalunya. Reggae, dancehall, cultura sound system, ritmes ballables i una energia de directe que converteix cada concert en una autèntica festa col·lectiva. Això és tot. Fins aquí aquest episodi d'avui de Música del Maresme. Ja sabeu que cada setmana us sorprenc, us intento sorprendre, de fet, amb una banda o un artista nou. Ens veiem a la propera. Fins una altra.
1: A punt d'arribar a 4:45 de la tarda, moment de repassar la pregunta del dia. Martí Capçada, què estàvem preguntant avui a l'Ona Maresma?
2: Doncs avui la pregunta que fèiem, Gemma, era si havíeu jugat mai a un videojoc que tenia relació amb la curiositat d'avui, que es diu Pokémon Go. I jo he reconegut obertament que jo sí que hi havia jugat, però he de dir que un 80% dels nostres oients han dit que no. I, oh, de fet, crec que l'altre 20 seré jo que he votat que sí. Així que, bueno, sembla que no té tant èxit amb els nostres oients de l'Ona Maresma.
1: Però mira, t'haig de dir, jo vaig jugar-hi, de fet. Recordo
2: que vaig jugar, tu?
1: Sí, estava molt, molt viciada perquè anaves pel carrer i és que, no només jo recordo aquella època que tothom estava amb el mòbil mirant el telèfon, que no sé com no van haver-hi, doncs, atropellaments, perquè és que la gent estava que no treia la vista de sobre del telèfon. Tinc moltes ganes de saber qui és la persona que estava molt viciada.
2: No ho sé, poder m'he ficat de potes a la galleda, però em sona que amb en Marc i en Sergi ho hem comentat algun cop, que ens agradaven els Pokémon i això,
1: sí.
2: Però potser m'equivoco o ho he somiat.
3: No,
1: potser... seria... Marc.
3: Sí, ho dius bé. A mi m'agrada... Sí que és veritat que, a diferència de vosaltres, sorprenentment, jo no vaig jugar mai al Pokémon Go, però perquè amb el mòbil que tenia era tan dolent que no podia baixar-me l'aplicació. Llavors, no hi vaig poder jugar mai.
2: Hòstia, doncs et falta, si t'agradaven els Pokémon, Marc, era, ho haguessis disfrutat, jo crec, perquè, bueno, va petar molt.
3: Els meus amics sí que el tenien i ells hi van jugar molt i, òbviament, doncs algun dia m'havien ensenyat tot el que feien i tal i podia estar-ho mirant tranquil·lament al seu costat. Però, bueno, al final ja no hi vaig jugar i vaig dir, bueno, puc passar sense això. Fort, eh?
1: Si tu haguessis de ser un Pokémon, Marc Tresserres, què escolliries? Foc, aigua...
3: Aigua, gel, aigua, sens dubte, aigua.
1: Terra... Aigua?
3: Sí.
1: Perquè ets cranc, eh?
3: No, sóc Libra, jo.
1: Vale, doncs m'he equivocat. Però... I el Martí, què tria? Digues.
3: No, dic que, a més, tinc clar quin Pokémon seria, eh?
1: Quin?
3: Un que és un cocodril petit, que es diu Totodile.
1: Vale.
3: Aquest m'agradaria molt, perquè és així aventurer, és divertit, és de la broma. Llavors, jo, no sé.
1: Molt bé, i en Martí, què seria?
2: Uf, doncs no ho sé, eh? O sigui, jo et diria... És que no ho sé.
1: Jo un crec Pikachu.
2: Que tipo normal, perquè em tipo normal. Bastant estàndard.
1: Jo crec que tu series en Charizard.
2: Ah, carai, pensava que m'anaves a dir l'Snorlax, que és un altre que bueno, ja ficarem alguna
3: cosa. Sí, perquè treus foc, tu, Martí.
2: No, que he de treure foc. Ja em coneixeràs aquest divendres, ja veuràs el poc foc que trec.
1: Companys, acabem, vale? Fins ara.
3: Fins ara.
2: Molt bé, fins ara.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
4: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres, a primera hora, a la revista de l'informatiu. I al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
6: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria papereria Camiral 50.
7: Ara Dental Company Tordera gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb blanqueig inclòs per només 2.999 euros. Demana cita al 930 13 02 78.
8: Dental Company, porque sonreír es salud.
9: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
10: Ràdio Tordera et porta una nova manera de gaudir dels millors moments amb la companyia d'històries i bona música. Desperta emocions i records al nostre costat. Escolta les playlists i podcasts de Ràdio Tordera a Spotify.
11: Tengo una chica y una pistola.
10: No esperis a Prema Play. Ràdio Tordera. La teva música, la teva ràdio.

0: Herrera.
1: Ona Maresma, el programa que no et deixa fer la migdiada.
2: I avui toquen tastets de llengua i seguirem parlant de les paraules que no ens poden faltar aquestes vacances amb la Gemma Martínez del CNL Maresme, Martí Capçada.
3: Doncs sí, Gemma, aquí estem un dia més, com cada dimarts, amb el Centre de Normalització Lingüística, i avui la Gemma Martínez ja ens va explicar la setmana passada una mica aquesta relació amb les vacances, amb el fer el ronso, amb mandrejar, i sembla que és un tema que ens agrada.
4: Ens agrada.
3: Perquè, a veure, digue'ns-ho tu, va, introdueix-ho tu. De què ens vens a presentar, de què ens vens a parlar avui?
4: Avui, doncs, mira, aprofitant que estem immersos en la previsualització de les vacances, ja ho veiem a l'horitzó, les veiem aquí a l'horitzó, parlaré de l'etimologia d'unes quantes paraules que estan relacionades amb el descans. Seguim amb la mateixa temàtica.
3: No, ja va bé, ja. O sigui, tot el que sigui descansar i fer-ne eco, aquí serà benvingut. Així que explica'ns una miqueta sobre aquesta etimologia.
4: Mira, comencem. L'origen de la paraula descansar es troba en descansar-se a un mateix. Cap al segle XIV es deia així. Ben aviat, però, es va començar a fer servir directament, sense fer referència a qui descansa. Jo descanso estirat a la platja, i no em descanso com es deia antigament.
3: D'acord, és a dir, ha canviat una mica el significat.
4: Si parlem de com es descansa, ara passarem a com i on podem descansar. Podem descansar en una cadira, que ve del llatí vulgar, que alhora ve de la paraula grega càtedra. Us sona aquesta paraula, oi?
3: Sí, correcte, però no te l'hagués relacionat amb cadira.
4: La mateixa paraula del grec serveix per designar una plaça de categoria superior o bé el seient d'un bisbe. Però bé, ni en una càtedra ni en una cadira es reposa tan bé com en un sofà.
3: Bueno, òbviament, i o sigui, anem pujant nivells de descans.
4: De mandrejar, eh?
3: Ja acabarem a un llit.
4: La paraula sofà, en aquest cas, ve de l'àrab. I nosaltres la vam prendre del francès. En àrab, un sofà és un matalàs, o era un matalàs, i més endavant va passar també a ser un sofà. Sembla que els d'Occident vam aprendre aquesta paraula o vam conèixer aquest objecte a través de viatges a Turquia, on es devia descansar en sofàs.
3: Molt bé, molt bé. A Turquia anava a fer la broma de que només hi traiem coses bones, perquè els sofàs i els implants de cabell.
4: Ah.
3: O sigui, em diria... O sigui, tot el que... I els kebabs, una
4: ara
3: mica...
4: Ara m'has descol·locat,
3: diria, sí, perdona.
4: Tot en èpoques diferents,
3: sí,
4: però...
3: Sí, això per suposat.
4: Si seguim parlant de llocs on podem descansar la mar de bé, també podem parlar de les hamaques. La paraula, segons el diccionari Alcover Moll, ve i faig aquest gest que tu m'estàs veient, Martí, i els oients, no? Amb els dits, com de cometes. Segons el diccionari, Alcover Moll ve de l'indi americà. La paraula hamaca.
3: D'acord.
4: Perquè ara avui no diríem indi americà, potser diríem natiu americà, però l'Alcover Moll ho descriu així, a l'època ho descrivia així. Així que ja veieu, cadires, sofàs, hamaques, tot ho importem, tot el que ens va bé per descansar ho hem agafat de fora.
3: Home, i menys mal, perquè si no estaríem de peu tot el dia. A veure,
4: i
3: seguim.
4: Encara en tenim una altra, també podem descansar en una gandula. Re de tombona. Ara que anem a la platja i en alguns llocs podem llogar una gandula, recordo que la paraula tombona no és correcta en català. Hem de fer servir la paraula gandula. I veiem una relació directa, suposo que veus d'on ve, ve de la paraula de l'adjectiu gandul, que també ve de l'àrab, i en aquella llengua volia dir presumit i paràsit, alerta, home de mal viure.
3: Carai, tu!
4: Ostres, un gandul era un presumit, un paràsit i un home de mal viure. Per sort, avui podem gandulejar amb decència i sense sentir-nos tan malament, que per uns dies que descansem no cal que ens sentim uns paràsits.
3: Bueno, hi ha molta gent que sí, que es sent malament per fer el gandul.
4: Veritat,
3: no és el meu cas, he de dir,
4: veritat,
3: però...
4: És veritat, és el mal dels nostres dies, eh?
3: Sí.
4: No sentir-se productiu costa.
3: Correcte, jo... Sí, això és una conversa molt habitual de dir, oh, que malament em sento que he estat fent el gandul tot el dia. Bueno, mira, ja li veiem una mica l'origen. De tot això. Mm.
4: I què se'ns acut? Quin millor lloc hi ha que descansar en un hotel? Que t'ho fan tot, no has de fer res.
3: Correcte, sí, com un rei.
4: La paraula hotel és la que té més prestigi al costat d'altres com hostal o fonda. I és un estrangerisme que ve del francès. El mot més humil, que és hostal, té orígens més antics. I, de fet, abans també es referia a un lloc on simplement hi vivia algú, no? Com un lloc on anàvem a passar uns dies. I Goita Cafonda també té un origen àrab i ve de la paraula funda. I si seguim parlant de llocs on descansar, hem de parlar de balnearis, ja que som al Maresme. Aquesta paraula ve del llatí balnearius i com dèiem, al Maresme hi ha un molt bon lloc per anar a gaudir d'un bany relaxat que cura tots els mals. Ja sabeu que estem parlant de caldetes. Se sap que en temps dels romans la població ja era coneguda per les aigües termals i els romans l'anomenaven Aqua Calidae i d'aquí ve el nom de Caldes. Fins i tot els àrabs van gaudir d'aquestes aigües càlides. I ja deveu suposar que si la paraula balneari ve directa del llatí, balnearium, com hem dit, bany i banyar-se també venen del llatí, en concret de balneum. El que passa és que la paraula bany, com que s'ha anat fent servir molt, s'ha desgastat molt, ha anat deformant-se i no és tan similar a la paraula original del llatí. En canvi, balneari, balnearium, és una paraula més culta, s'ha fet servir menys i es conserva més la forma.
3: Carai, tu, no tinc pràcticament res a afegir. Una mica amb el que hem començat parlant, podríem dir que has sentat càtedra, eh? O sigui, molt bé, molt bé. Ja veig que el tema del descans també és el teu, eh, Gemma?
4: M'encanta.
3: Perfecte. Doncs res, ens queda res, però vull dedicar aquest espai, ja que estem a les acaballes d'aquesta temporada a l'Ona Maresme, perquè ens facis 5 cèntims de què hi podem trobar aquí al Centre de Normalització Lingüística, tothom qui vulgui seguir practicant el català.
4: Doncs sí, com hem dit aquestes últimes dues setmanes, us recordo, o recordo els oients, que des del CNL del Maresme, aquest juliol, oferim cursos i tertúlies. Els cursos són tots de nivell bàsic i els oferirem a Mataró, Masnou, Vilassar de Mar, Premià de Mar, Premià de Dalt, Pineda i Tordera. Són cursos intensius, de 4 dies a la setmana, 3 hores cada dia, començaran el 2 de juliol i les inscripcions s'han de fer presencialment o en línia el dia 30 de juny i l'1 de juliol. Els cursos, repeteixo, són per gent que té molt pocs coneixements de català, que tot just comença. En canvi, si vosaltres, els oients, ja en saben una mica més, han fet com a mínim un curs de català durant tot l'any, poden apuntar-se a les tertúlies que oferim també en diferents llocs de la comarca. Les tertúlies són totalment gratuïtes i s'hi inscriuen a través del nostre web. Si entreu al nostre web, veureu fàcilment la inscripció a les tertúlies. Són grupets petits, dinamitzats per un dels nostres tècnics, i cada dia es parla d'un tema diferent. L'objectiu d'aquestes tertúlies és agafar fluïdesa, perdre la por a parlar en públic i millorar l'oral en català.
3: Molt bé, doncs crec que ha quedat claríssim i si no, doncs, com tu ben s'has dit, tothom qui li hagi quedat alguna cosa a l'aire que entri a la vostra pàgina web, que ja acabaran d'aclarir tots els dubtes. Així que, Gemma, res, recordar a tothom que aquest estiu segueixi parlant català i aportant el seu granet de sorra per poder conservar la nostra llengua i a tu personalment donar-te les gràcies un dia més per acompanyar-nos aquí a l'Ona Maresma.
4: Gràcies, Martí.

0: I l'alumna de l'Escola Vedruna de Malgrat de Mar, la Dasha Romero, ha estat guardonada als Premis Treballs de Recerca de Batxillerat pel seu estudi sobre els factors psicològics, socials i ambientals que poden influir en la conducta criminal i en la creació dels assassins en sèrie. En parlem amb ella tot seguit.
1: Bé, parlem de crims i concretament de què passa per la ment d'un assassí. Born to Kill, Inside the Mind of a Murderer, és el títol del treball de recerca de l'alumna de l'Escola Vedruna, la Dasha Romero, premiada aquest any als treballs de recerca de batxillerat. Benvinguda, Dasha.
2: Hola, bona tarda.
1: Bé, en primer lloc, d'on va sortir aquest interès per estudiar el que és la ment d'un assassí?
2: Doncs sempre he tingut un interès en aquest àmbit de la psicologia i volia dur a terme un TDR que enfoqués el que vull fer en un futur pròxim, que és doncs, la psicologia forense. Sempre m'ha agradat les pel·lícules aquestes sobre crims i assassinats i volia realment entendre què passa per una ment d'una persona que pot arribar a fer un acte com és aquest tan greu de matar una persona.
1: De fet, ja ho planteges en el mateix títol del treball, que és el nascut per matar. És a dir, realment es neix assassí o és una conseqüència de l'entorn i de les experiències?
2: És una conseqüència de les experiències. És només una petita part de la població la que neix amb una condició biològica que fa que el porti a terme a dur aquestes accions, però la molt majoria d'individus que duen a terme aquestes accions són commoguts i conduïts per les experiències tant psicològiques com socials que duen a terme doncs, a la seva vida, sobretot a la infància.
1: Com et vas plantejar el treball? És a dir, en qualsevol treball de recerca, on es planteja uns objectius, no? I mira de treballar per intentar resoldre, no? la pregunta que un es fa. Llavors, com te'l vas plantejar el treball?
2: Doncs em vaig preguntar què és el que realment passava per la ment dels assassins en sèrie i doncs em vaig plantejar també els objectius principals que volia aconseguir i resoldre amb el treball, que van ser doncs si quins efectes i factors influeixen en la conducta criminal.
1: I com el vas portar a terme? És a dir, què vas fer? Vas investigar casos reals? Vas anar preguntant? Com vas desenvolupar el treball?
2: Doncs a la part teòrica vaig buscar informació sobre la vida de nou assassins en sèrie, americans i d'arreu del món, doncs investigant sobre la seva infància i tots els factors que els van fer dur aquestes accions a terme. I la meva tutora també em va ajudar i em va donar consells i idees per buscar i investigar teories de criminòlegs que havien posat doncs, en pràctica i en pregunta aquestes accions.
1: Quins assassins vas investigar, si es pot preguntar?
2: Sí, per exemple, Ted Bundy, que és un americà molt famós, sí. O Jeffrey Dahmer, després Pogo the Clown, que és un home que es vestia de pallasso i anava pels hospitals com alegrant la vida dels nens que estaven malalts, però després matava i enterrava a casa seva doncs, els cossos de les persones. I aquests són alguns dels exemples que vaig poder investigar.
1: Quin és el que va inventar més de tots els casos?
2: Doncs Jeffrey Dahmer, jo diria. Perquè a més també practicava el canibalisme. Per això era una mica dur d'investigar.
1: Fa por. Bé, quins factors vas veure que es repeteixen en els assassins? Tenen algun patró en comú que puguin determinar, no?, que es converteixin en futurs assassins?
2: Sí, doncs els psicològics juguen un paper molt important. Són els trastorns mentals, per exemple, el trastorn de personalitat o la depressió o la psicopatia. I d'altra banda, els més freqüents van ser els ambientals. Això pot causar una mica de dubte, però són bàsicament els ambients en els que han estat exposats aquests individus des de molt petits, sobretot perquè a l'etapa de la infància és quan el cervell es desenvolupa més i si un nen veu unes conductes concretes al seu àmbit familiar, les repetirà i les trobarà normals en l'adultesa.
1: Tot i així, hi ha molta gent que ha viscut per penúries i processos difícils, però no fan aquest clic, no?, de cometre un assassinat. És a dir, diguéssim que són patrons que afavoreixen, no?, que puguis tenir aquestes conductes, però al final té que haver-hi alguna altra cosa que finalment diguis, mira, passo al límit, no?
2: Sí, sí. Per això és molt important també doncs, tenir uns bons llocs on acudir en casos de trastorns mentals i això perquè hi hagi gent que et pugui ajudar, per aquestes conductes que no es converteixin en freqüents i acabin en conductes criminals i violentes.
1: Vas buscar també si hi havia, perquè clar, els més coneguts o famosos acostumen a ser també per les sèries, no?, que veiem molt de crims i tot això, acostumen a ser internacionals, no?, d'Amèrica i tot això, però d'aquí Espanya o Catalunya em vas buscar i vas investigar?
2: Doncs vaig trobar, vaig intentar doncs buscar de totes les parts del món, però no vaig trobar cap assassí en sèrie, per dir-ho d'aquesta manera, d'Espanya o de Catalunya, ja que jo em vaig enfocar en individus que havien matat 300 persones o més i no vaig trobar cap nom així que reflectís doncs aquesta conducta en el país.
1: Val, i de tots aquests casos, sempre parles o incideixes en que són les conductes les que fan que una persona es converteixi en assassí, és a dir, els factors com pot ser la psicopatia o altres factors, trastorns mentals, això és una part residual, podríem dir, dels assassins en sèrie, o no?
2: Pel que vaig trobar a la meva part pràctica, juguen un paper molt important, però sí que és veritat que el factor que té més pes és l'ambient, o sigui, les experiències a les que et sotmeten doncs, aquests individus. Però tot i això, la psicologia és molt important, per això s'ha d'insistir en buscar ajuda per poder ajudar doncs, aquestes persones a que no acabin cometent delictes.
1: Val, t'ha suposat algun problema o t'ha impactat el fet d'investigar tants crims, assassinats, coses doloroses o no sé, o al contrari, o t'ha emocionat molt més, no sé.
2: Doncs jo crec que m'ha realment ajudat a saber el que vull dedicar-me en un futur, perquè jo tenia claríssim que volia dedicar-me a la psicologia, però penso que aquest àmbit de la psicologia és un del que no es parla tant com d'altres, i en el que és molt important doncs, investigar i ser-hi part, perquè el futur és molt important i s'ha d'intentar evitar doncs, aquestes conductes per tenir un futur més segur.
1: Ja que has fet un estudi tan exhaustiu, també voldria fer un incís, no? L'altra part, que la societat és la que veu, no?, que són les sèries, no? En plan, Mentes Criminales, CSI, no? Bueno, i moltes més que n'hi ha, que estan molt de moda. I tu creus que es simplifica molt el que és la imatge de l'assassí, o es glorifica, o com a Dexter, per exemple, o es té una visió molt exagerada dels crims?
2: El que crec és que es té una visió molt negativa, en el sentit de que es veu a l'assassí com a part del problema, però no es veu el que ha fet que acabi en aquesta situació. És a dir, ningú tria ser un assassí. És les teves experiències, la teva infància i els teus trastorns psicològics els que et condueixen a aquest camí. Llavors, jo crec que s'hauria d'implementar una altra versió, per exemple, doncs, un ambient més segur o que ajudés més aquest tipus de persones, perquè no només és les accions que cometen, que òbviament són les greus, però és també doncs, l'estat mental d'aquesta persona.
1: Què vas sentir quan et van donar el premi de recerca?
2: Doncs felicitat, jo crec, perquè vaig esforçar-me molt durant molts mesos i a més el vaig fer en menys temps perquè vaig marxar d'intercanvi i vaig tenir doncs, menys temps per dur-ho a terme. Llavors, el fet de que estigués en anglès i de fer-ho en tan poc temps doncs, va fer que m'esforcés molt més. Llavors jo crec que em va fer molt feliç rebre el premi.
1: Bueno, i a part, rebre aquest premi encara et motiva més també, bueno, i a més del que valorin el teu treball, et motiva més a seguir la teva carrera criminòloga, no? Per dir, bueno, psicologia criminal, podríem
2: sí.
1: dir, no?
2: Sí, sí.
1: Val. També m'ha agradat el que has dit, que o sigui, al final l'assassí no decideix, sinó que és la societat, l'entorn, el que fa que l'assassí ho faci, és a dir, que no és aquesta la visió que vols transmetre.
2: Sí, o sigui, més aviat entendre el que el condueix a dur a terme les accions
1: això
2: que
1: sí.
2: dur, clar. Sí,
1: vale, això s'entén, no? Perquè al final és el que et deia abans, no? Per fer una mica de crítica, eh? Sóc clar. El advocat del
2: sí,
1: diable,
2: sí.
1: Eh? Perquè molta gent ho passa malament, però al final no tothom acaba apunyalant algú o acaba matant,
2: clar.
1: Sinó influeix, però sempre hi ha alguna cosa dins teu que fa la que et digui, vinga, fem-ho,
2: sí.
1: Ja està.
2: Per això el títol del TDR, també.
1: Molt bé. Doncs bé, Dasha Romero, premiada amb aquest treball de recerca de Born to Kill, Inside the Mind of a Murderer. Gràcies per ser avui aquí a Ona Malgrat i esperem que tinguis molts d'èxits amb el teu futur professional.
2: Moltes gràcies.
0: I acabem el programa d'avui amb la nova cançó de la Taylor Swift. Adeu, fins demà.

0: A Ràdio Tordera repetim de matinada els programes de tot el dia.
1: Situació meteorològica que ve encapçalada principalment per un temps de moment tranquil, de moment estable i bàsicament assolellat. Això sí, ahir a la tarda vam tenir núvols als mitjans, conseqüència de les tempestes, de les fortes tempestes que van descarregar cap al Pirineu i punts del Prepirineu central i que avui es tornen a repetir. Per tant, avui aquesta tarda tornem a veure aquests núvols prims que doncs, ens mig taparan una mica el cel al llarg de la tarda. Tot plegat ben poca cosa i sense precipitacions aquí la costa. Per la seva banda, els vents bufaran fluixos de mar cap a terra, a diferència d'ahir, que van ser més de garbí, i per tant això pot afavorir un lleuger descens de la temperatura. Un descens que demà i demà passat es concretarà una miqueta més, això pel que fa a les màximes, això sí, es mantindrà l'ambient de xafogor i el temps plenament estiuenc. Demà, com avui, a la tarda, podrem tenir alguns núvols, però en conjunt tornarem a tenir un ambient bàsicament assolellat.
2: Ho deixem aquí. Actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la vostra atenció.
3: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

Bona tarda, salutacions. Avui dimarts 16 de juny de 2026. Bé, avui és el penúltim programa d'aquesta temporada i si molts han mirat dia Facebook sabran que avui dediquem el programa, fem un especial Joan Manel Serrat. Sí, doncs bé, jo crec, no sé si dir que s'ho mereixia per part meva, perquè bé, hi ha gent que pensaria que potser això és una mica fatu, no? Però sí que m'agradaria, deia, en temps enrere, m'agradaria presentar el Serrat de la manera que més o menys jo vaig conèixer-lo. Bé, doncs, salutacions a tots i a totes, i com sempre, salut per tothom. Un dia especial per molts i per moltes, que tinguin com a cantant Joan Manel Serrat en la seva agenda de favorits. Sí, el noi de Poble Sec, que tant de recorregut ha fet al llarg de la seva carrera i que de ben segur coneixereu sobradament. Però avui i aquí m'agradaria fer-li doncs aquest especial, com deia, i bé, he de ser sincer, vaig sentir quelcom especial el dia en què amb els meus amics ens desplaçàrem fins a la veïna localitat d'Hostalric. No sé si va ser la seva primera presentació en públic, no ho sé. El que sí sé és que en aquells moments a tots ens agradà i molt. Ell era molt jovenet i nosaltres també.

15, 16 o 17. Serrat, quanta raó. No en sabíem més. Teníem 15 anys. Ha plogut molt, però molt. Per aquesta lletra entra molt endins. Segur que els moments viscuts i desaprofitats en la nostra adolescència en foren unes quantes. Segur que sí. Sobretot aquell temps que diem que ara fa, podríem dir, 60 anys enrere, més o menys. Bé, estem i aquí volem recordar-lo a ell i a totes i a tots els amics que en l'època foren testimonis d'aquell boom que estava a punt d'esclatar.

Un tema que hem tret del rebost, que poques versions corren ja de la Masia al Moltes, i en català molt poques. Però bé, qui era? Qui era en Manel? Qui era en Serrat? Qui era en Joan Manel Serrat? Va néixer a Barcelona el 43, el 1943. És un dels cantautors més influents de la música espanyola i catalana, pioner de la nova cançó. La seva obra fusiona poesia i música, destacant per himnes com Mediterráneo i la musicalització de poetes com Machado. Retirat dels escenaris el 2022, és reconegut per la seva defensa de la llibertat i la diversitat cultural. Tinc un arxiu de veu, que he estat a punt de retallar-lo, però després de reescoltar-lo he decidit que veu de ser vosaltres el que feu la selecció del que més us agrada. Sapigueu que escoltareu a Serrat, a la Núria Feliu, al Raimon, a la Maria del Mar Bonet i, al final, un polsim de l'Ovidi, tot plegat, amanit, per als moments de la creació dels 16 jutges i esdeveniments propis d'aquell temps.

Després de les últimes incorporacions, el 14 de maig de 1965, en un recital a la Capella Francesa de Barcelona, els 16 jutges van presentar el seu membre número 13, Joan Manuel Serrat, que, un bon dia, va anar al programa de Salvador Escamilla buscant, com tots, una oportunitat.

0: plora.
1: Un bon dia em va trucar un noi jove, desconegut, i que em va dir que es deia Joan Manuel Serrat i que li agradaria venir a cantar.
2: Jo havia començat ja a escriure algunes cançons i havia fet ja dos o tres cançons en català i em van dur amb el Salvador Escamilla.
1: Ve al cap de tres dies en el programa, a l'estudi d'Oreschi, canta, molt èxit de la gent el va rebre magníficament, amb molt de carinyo, perquè ell era carinyós i sabia fascinar la gent i perquè cantava molt bé, no ens enganyem. Ell ja quan va venir d'entrada ja cantava bé.
2: De seguida em va posar pràcticament en nòmina, perquè sortia dia sí, dia no, en el programa, i realment allí jo vaig fer un aprenentatge molt, molt important de la meva feina.
1: Cobraràs 250 pessetes per cada programa, amb ell li va semblar de perles, i vaig trucar a Eriksa per dir, escolteu, aquest noi, els hi va agradar, van quedar per veure's, es van veure a Eriksa, i així van firmar el primer disco.
3: Una actuació realment important va ser una que es va fer aprofitant una kermesso, una festa de la Capella Francesa. Però l'interessant d'aquesta actuació va ser que és la primera en la qual entra a cantar el Joan Manel Serrat.
4: I a partir d'aquí el Joan Manel es va incorporar ja als Setze Jutges a l'hivern següent. I al cap de quatre dies ja tothom volia el Joan Manel Serrat. Te deien els Setze Jutges, però que vingui el Joan Manel, que vingui el Joan Manel.
2: Jo venia del barri, passat per la universitat, però del barri. I el meu món quotidià era una mica diferent que el món quotidià de la major part dels integrants de la nova cançó. Hi havia certes diferències d'origen i de coneixements i de formació. El meu catalanisme no arribava més enllà de la Unió Excursionista de Catalunya, els Minyons de Muntanya, i la senyora Encarna, la veïna meva dels Baixos, que era de la seva. Ara que

0: tinc 20 anys, va representar el primer, la primera empenta, diguéssim. I en acabat ja va ser, diguéssim, el tercer Spender Play va ser el gran èxit, perquè allí va Cançó de Matinada, i aquell disc és el primer disc en català que es col·loca número 1 a les llistes de venda de l'estat espanyol.
1: Muy buenas noches, señoras y señores. Hoy queremos presentarles brevemente a un muchacho serio, capaz, formal, que ha sido tachado de interesado, de egoísta, al que se ha adjetivado como poeta, soñador, como juglar. Se llama Juan Manuel Serrat.

0: Cada cop surten més intèrprets al marge dels 16 jutges i la cançó admet altres estils més enllà de la influència francesa. És en aquesta línia que apareix una cantant amb swing que s'allunya de la Mediterrània i busca les seves fonts en l'estàndard nord-americà. No compon, només canta versions catalanes del gènere i cançons originals d'autors catalans en aquella línia. És la Núria Feliu.
1: La Núria Feliu va ser un cas molt curiós perquè la Núria Feliu feia teatre.
2: Hi havia els cantautors, escrivien les seves lletres, les seves cançons, tot s'ho manegaven tots. Jo no escrivia ni feia res, jo només cantava. O sigui, jo era la típica cantatriu.
1: I un amic meu que també feia teatre em diu, mira, la Núria Feliu canta. Dic, ja la conec perquè l'he vist tantes vegades fer teatre. Dic, mira, seria qüestió de fer-li una prova.
2: Després de la prova que em van fer, van dir, bé, hem d'escriure cançons per aquesta cantatriu. Llavors s'ajunta el Rosmar Bà, el Borrell, sobretot el Lleó Borrell, el Josep Maria Andreu, i m'escriuen una cançó preciosa. Una cançó amb swing, que era aquella de...

0: després de l'èxit d'Anirem tots cap al cel, Núria Feliu, amb l'ajut de la Berta Llofré, busca una idea per al seu primer LP amb la col·laboració de Teta Montoliu, el seu trio i el saxofonista nord-americà Booker Erwin.
1: Arribo al Tete de la mà del Mallofré. Perquè a mi, esclar, ja tots els autors m'havien escrit cançons, havien adaptat cançons americanes i tot plegat. I llavors hauríem de fer alguna cosa diferent, no? Llavors dius, i si presentem amb el Tete, aviam com l'agafem, perquè també segons com es llevava, no? I un dia el vam anar a veure, jo no, la veu no em sortia, com pots imaginar, i ell va dir que si ja m'havia escoltat, es va posar al piano, va insinuar el look at me, el mistió, tarora, tirerora, plega i diu, d'acord.

0: Per mi sentir-la cantar al Palau People i cançons d'aquestes va ser com la demostració de que a dintre del marc de la cançó catalana també hi podia haver algú que representés aquesta tendència de cançó d'una manera digna i d'una manera estimulant, inclús per a altres, no?
1: No hi ha res a fer avui ni demà. El fort fa la llei amb la seva mà. No vulguis sortir, no vulguis volar, no vulguis saber, només escoltar. El món és així, o així ens el fan. No serveix de res voler-lo canviar. Ens direm adéu, això acabarà, i tots ben contents a casa aniran.
2: El disc amb el Tete el vaig presentar al Palau, jo crec que va ser el mes de novembre, devia ser el mes de novembre, al Palau de la Música. Vaig cantar les 6 cançons perquè el Booker Ervin no hi era. I allà hi va cantar també el Serrat, em sembla que hi havia el Raimon. Hi ha una foto històrica, que és a dintre del el Palau, abans de sortir a l'escenari, hi havia un quartet amb un sofà, emblemàtic, i que allà ens esperàvem per sortir. Doncs jo estic asseguda al mig del sofà, a mà dreta el Serrat mirant cap a la dreta, i a l'esquerra el Raimon mirant cap a l'esquerra, jo assegudeta al mig fent de contrapès. Vull dir, les dues, ja la cosa no... Ja es donaven l'esquena una miqueta. Eh?

0: El 9 de març de 1966, al Convent dels Caputxins de Sarrià es fa l'acte de constitució de l'il·legal Sindicat Democràtic d'Estudiants de la Universitat de Barcelona. Aquell acte, conegut com la Caputxinada, va comptar amb la participació de mig miler de delegats universitaris i més d'una trentena d'artistes i intel·lectuals com Salvador Espriu i Antoni Tàpies.
1: I aquí es va tenir, independentment de la marxa del convent, que no hi tenia res a veure ni d'entrada ni de sortida, la primera assemblea per la constitució del Sindicat Democràtic.
2: Home, això ja no m'agrada.
3: L'ambient és fantàstic. Quan hem anat a sortir, se'ns ha avisat de que no es podia sortir del recinte sense donar el carnet a la policia que cercava l'edifici. Estem senzillament recluïts dins de la sala d'actes. La totalitat dels estudiants cercats, jo calculo que deuen ser uns 600 estudiants més uns 20 intel·lectuals. Hem trobat un cantireiga que ens omple els monjos i un, per desocupar, hem trobat un lavabo amb estat bastant cuixambrós i sense llum.
4: En aquell moment hi havia molt sexisme encara, i com a noia que era, doncs vaig col·laborar amb tota la intendència, junt amb totes les altres noies, vam preparar els possibles menjars, que la comunitat de caputxins ens van ajudar moltíssim, els llits, que eren papers de diari per terra, perquè alguns gent d'edat va tenir dret a alguns catres, però en general vam dormir tots per terra amb un fred bastant notable que feia el mes de març.
5: I l'acte final estava configurat com un acte amb participació d'uns 300 estudiants, més participació d'una cinquantena d'intel·lectuals.
4: I allà vam estar fins que ens van desabotxar, que vam sortir entregant carnets i bufetades, com tothom sap, i entre manifestacions, perquè hi va haver una resposta extraordinària, i després, pocs mesos després, ens van expedientar i vam ser expulsats.
5: Tot això ha tingut, a la vegada, unes altres repercussions, perquè quan amb la detenció a mi, el 6 de maig del 66, em torturen, la meva mare ho denuncia, el Soler Barberà ho aireja com a advocat, i això provoca que l'11 de maig hi hagi una manifestació de capellans que va des de la catedral a Via Laietana, amb les sotanes que criden l'atenció, reclamant que s'acabi amb la tortura.
6: La Caputxinada, jo vinc des de París en aquell moment i me diuen que hi ha això, i aleshores en el cotxe amb altra gent, perquè jo no sabia conduir, fèiem al voltant de Sarrià, doncs anàvem voltant per allà i fotent el claxon i coses d'aquestes. I després és quan ja faig això de dedicar el disc de l'Olímpia, dedica l'inici de càntic en el temple al Capucin de Sarrià, perquè a més l'Olímpia està en la rue du Capucin, o sigui, de caputxins a caputxins.
7: El poema de Salvador Espriu, que s'appelle Debout du Chantique, du Chant au Temple. C'est une chanson que je veux dédier comme homenatge, comme hommage au Capucin du couvent de Sarrià.

0: això va coincidir en que van arribar per primera vegada a París el Bob Dylan i la Joan Baez, amb tot el que suposa la cosa americana. I a mi em col·locaren en el mateix sac, amb la diferència de que ells podien dir el que volien i jo venia d'una dictadura. En certa manera, doncs, entre cometes, tenia més mèrit, diguem-ne, doncs, a jugar-te el tipus a estar fent allò. Més o menys aquesta era la presentació en segons quins diaris de la cosa.
1: Raimon, jo l'he anat seguint, vaig ser també a París en el seu recital de l'Olimpia, que va ser molt impressionant, i l'he anat seguint així.
0: Ja, jo el Miró l'havia conegut abans a París i em va dir: hem de fer alguna cosa junts. I jo dic, esclar, Miró no toca la guitarra, no? Vull dir, també pinta, i què podem fer junts? Quan vaig tenir les cançons de la Roda del Temps fetes, li vaig escriure dient: miri, i això, he fet això. I aleshores ell va fer la portada del disc.

0: et diuen...
1: Són uns anys fèrtils per a Raimon. Després dels concerts al Palau de la Música i l'edició dels discos a l'Olímpia i les cançons de la Roda del Temps, amb poemes d'Espriu i portada de Miró, va poder cantar dos recitals sense censura, al campus de Bellaterra i a l'Institut Químic de Sarrià.
2: Allà van venir uns xicots de l'Institut Químic de Sarrià, que si jo faria un recital allà, a l'institut, dic sí, d'acord, per què no? I aleshores vam allà a un pati, però esclar, allò va quedar absolutament petit, van venir de totes les universitats aquí a recitar. I això de l'Institut Químic de Sarrià no s'hagués pogut fer en un teatre perquè igual no haguessin donat permís. Però en l'universitat, en aquell moment, en l'universitat es donaven els permisos perquè no calia demanar permís. El responsable era o el degà de l'Institut Químic de Sarrià o el rector o el que fos. Però una responsabilitat acadèmica. Que això es manté fins als anys... fins al 68, per exemple. Jo quan canto a la Facultat d'Econòmiques a Madrid, és també el degà que diu, este xico canta. I la ciutat...

0: lliures i qui ha sentit la llibertat.
1: Aquell festival de Raimon, el 18 de maig en la Villa, ja pertaneix a la mitologia d'aquest cantant, no? Nosaltres, els de la nostra edat, ho recordem com un acte més d'un romanticisme de la nostra joventut. Allí, en l'auditori d'esta Facultat d'Econòmiques, estava tot plegat policies, trotskistes, comunistes, demòcrates, gent sense partit, però que lluitaven furiosament per una llibertat.
2: Entre l'any 63 i 68, on hi havia els jutges, hi havia el Serrat, hi havia el Raimon, hi havia el Pi de la Serra, hi havia començaven els Pau Ribes i companyia, s'incorporava al Llac.
3: I un amic me va donar una empenta per anar a la Cova del Drac. Vaig improvisar temes de Mahalia Jackson, que imagina't tu, sense lletra ni res, només esgarrips vocals. I al cap d'un temps me varen convidar a cantar i me varen dir si volia que em traduïssin lletres de la Joan Baez o del Jasbel per cantar. Jo li vaig dir que intentaria fer cançons.
4: Maria del Mar Bonet, Rafael Subirachs i Lluís Llach completen i tanquen la llista dels 16 jutges. Són la novíssima cançó. D'una antiga

0: una cosa... Lluís Llach va ser realment un descobriment, un d'aquests de nois que arriben i dius, té una veu, sap què vol... També només tenia un parell de cançons quan va començar-se, però em va fer més, em va preocupar. Una gran característica del Lluís Llach és la voluntat d'aprenentatge.
1: I ens vàrem provar el mateix dia el Pere Tàpies i això.
2: Jo vaig veure claríssimament que el senyor Lluís Llach entraria als 16 jutges.
1: I aleshores va ser d'una tendresa i d'uns nervis i va ser molt bonic. I així vaig entrar als 16 jutges. Vaig ser el número 16.
3: Jo vaig ser el jutge número 14. Vaig arribar a Barcelona per estudiar ceràmica a la Massana i no em vaig anar amb un pis, amb amics o... No, vaig anar a caure al vell mig dels 16 jutges, que era a casa del Lluís i la Remei Margarit. La primera vegada que vaig cantar en públic a Mallorca hi havia un festival de 16 jutges, em sembla que va ser en l'hotel Jaume I. El meu germà em va dir, escolta, per què no surts a cantar tu un parell de cançons de Mallorca i de Menorca? Perquè aquí tothom canta cançons tipus doncs, Brassens o cançó catalana, però no treuen cançons populars de la terra, no? Jo era una nena, doncs devia tenir 17 anys, llavors, no? I em va agafar una espècie de patatús horrorós, però vaig sortir i vaig cantar unes quantes cançons amb ells.
4: Nosaltres encara estàvem a Concèntric, i la Maria Mar acabava d'entrar als 16 jutges, era una nena que devia tenir 16 anys, em sembla, potser 17, però hauria de 17 anys màxim, i havia d'actuar a la Cova del Rac. I li havia fet unes fotografies a Oriol Maspons.
5: I un dia li vaig fer una foto a la Maria del Mar, al meu estudi, que ensenyava una mica els genolls. Fins aquí. Encara no era l'època de la minifalda, però una mica de la minifandilla, però eren els genolls.
4: Les fotos van arribar a mi via Concèntric, jo, corrents a la Cova del Rac, els posaves a l'anunci que actuava a la Cova del Rac.
5: Vaig veure aquesta foto en l'aparador de la Copa del Drac de Tuset, censurada, amb un cel negre tatxant-li els genolls. I he dit, tu, el món, la censura, que són imbècils i mal d'allò. I entro, fet una fiera, dic, escolta, però com us deixeu fer això, que la censura us foti un cel negre en els genolls de la Maria Marbonet? Diu, si és ella que us ho ha posat.
4: No hi va agradar que utilitzéssim el seu atractiu físic innegable per anunciar els recitals.
3: Una cançó que sempre he dedicat a Mallorca i a mo mare es diu Mercè.

Jo sempre havia volgut doncs, que la meva música, encara que fos escrita ara i musicada ara, tingués alguna cosa a veure molt forta amb les nostres arrels tradicionals. La

0: conoces.
1: En el pròxim capítol coneixerem com es va produir l'escàndol del La La La, la cançó amb què Televisió Espanyola volia que en Serrat representés Espanya en el Festival d'Eurovisió del 1968. La, la, la, la. També veurem com aquell mateix any apareix en força un nou talent, l'Ovidi Montllor.
2: Hi ha una fera feroge, del parc s'escaparà. Es prega les senyores, compren força aliments i no surten de casa fins que torni el bon temps.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
4: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Des de cada punt del país, on hi ha notícia.
6: Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
7: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
4: Notícies en xarxa, edició matí. És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pont i Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pont i Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
3: L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials. Ràdio Tordera.
8: Busques un espai on créixer, crear i expressar-te?
9: A l'Escola de les Arts del Teatre Claver, la sensibilització artística per als més petits, música, la dansa, el teatre i les belles arts es connecten per fer-te créixer i expressar-te més enllà de les paraules.
8: Des de la infància fins a l'edat adulta, acompanya't en un viatge artístic basat en la creativitat, l'empatia i el pensament crític.
9: Aprèn, experimenta i forma part d'un projecte amb transversalitat de llenguatges, col·lectius i disciplines.
8: Inscripcions obertes. Descobreixo a www.teatreclave.cat.
10: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
3: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
11: Doncs bé, en Serrat, avui estem amb ell. Heu escoltat uns quants més, formava part d'una entrevista feta a televisió, i diem que va néixer el 20, en Serrat, en Joan Manel, va néixer el 27 de desembre del 1943 al barri obrer de Poble Sec de Barcelona, fill de pare català i mare aragonesa. Bé, la seva obra artística també hem de dir que el 1975 va ser exiliat a Mèxic, després de condemnar ell públicament la pena de mort imposada pel règim franquista. Ell personalment està casat amb Candela Tifón, i l'obra musical i artística té un estil que combina la cançó popular, el folclore català, la copla, el tango i el bolero amb influències llatinoamericanes. Bé, té poesia, ha posat música a grans poetes, Miguel Hernández, Antonio Machado, Joan Salvat Papaseit, el Federico García Lorca, el Rafael Alberti, el Mario Benedetti, bé, com veieu, grans poetes. Cançons claus, Paraules d'amor, Cançó de matinada, Mediterrani, Cantares, La tieta, Els bojos baixets. Va rebre el Premi Princesa d'Astúries de les Arts el 2024 i la Gran Creu de l'Orde Civil d'Alfons X el Savi. però avui tot és Serrat i ens passegem pel seu barri, el Poble Sec, que és un barri del districte de Sants-Montjuïc de la ciutat de Barcelona. Té al voltant de 70 hectàrees d'extensió i està situat a l'estreta llenca urbana entre Montjuïc i l'Avinguda del Paral·lel. De Serrat quasi tot m'ha agradat i té un tema musicat de la poesia de Miguel Hernández que es titula Nanas de Cebolla. I jo, en la meva ignorància, en els inicis de la seva obra, creia que era lletra seva i dedicada a la terra de la seva mare aragonesa.

Segons l'historiador Miquel Bàdenas, l'origen de la denominació de poble sec es troba en el fet que l'activitat d'aquelles fàbriques que hi havien estaven instal·lades a mitjans del segle XIX, va assecar els pous d'aigua de les hortes de Sant Bertran. Ja sabeu, la densa vida de Joan dona tant de si que és impossible fer-ne un perfil que l'identifiqui plenament. Crec, doncs, que de tots és sobradament conegut, però que potser no sabeu és que aquí al Poble Sec hi han nascut altres personatges prou interessants. Joan Gràcia, que és membre del Ticicle, Jaume Sisa, cantautor, la Julia Otero, periodista, Julieta Serrano, l'actriu nascuda al carrer Nou de la Rambla 139, los Mustangs, sí, tres dels components d'aquest grup, Marco Rossi, guitarra solista. Tinc la sensació que de tot el que volia dir ha quedat al tinter, però sí que dos temes musicals encara em sembla que no. Em penso que amb un en tindrem més que suficient, perquè estem arribant a les 7 de la tarda, en falten escassament 6 minuts i tenim un tema que és molt llarg i un altre més curtet, que crec que és el que hem de posar per fer l'acomiad avui d'aquest cantautor, aquest Manel Serrat, tan prolífic amb tot. Bé, jo diria que per acabar podríem escoltar doncs aquest tema que va ser quasi bé una icona, que és un himne, i seria aquest que és ni més ni menys que Mediterrani, oi que sí? Doncs escoltem Mediterrani.

Doncs sí, hi ha un tema que m'hagués agradat que pogués entrar dins de la programació, i el tema és Un Pueblo Blanco. I encara que sovint s'associa amb Andalusia per la menció de les cases de calç, la cançó està inspirada en els pobles de la zona de Belchite, Aragó, d'on era la mare de Serrat i on ell va passar estius amb la seva infantesa. Sí, i Mediterráneo, que és l'últim tema que hem posat, està inspirat en un poble. A quin poble està inspirat aquesta cançó de Mediterráneo? Doncs no és altre que el de Calella de Palafrugell a la Costa Brava, també un poble blanc. I fins aquí el programa d'avui, i diem que és una tarda calorosa, però jo m'he sentit molt refrescat amb aquest tema dedicat, bueno, amb aquest programa dedicat al Joan Manel Serrat. La setmana que ve és l'últim programa, Vigília de Sant Joan, i tenim pensat dedicar una mica a la programació per la de les Revetlles, i veiem com ens quedarà. Nosaltres el que sí sabem és que el dia 23 és l'últim programa de la temporada i l'últim programa de Temps era Temps. Adéu-siau, fins la propera, i que sigueu feliços. Adéu-siau.

l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: A Ràdio Tordera.
1: A Ràdio Tordera.
0: El show dels esports. El programa esportiu de Ràdio Tordera.

Benvinguts i benvingudes a aquest show diari d'avui, dimarts 6 de juny. Són les 8 i 3 del vespre i això és una nova edició d'aquest show dels esports amb un programa que repassarem una mica al Mundial. I per conèixer-ho en profunditat, anem a conèixer ja

d'Espanya, de la selecció d'Espanyola, però avui anem a repassar en profunditat tots els resultats, les sorpreses, alguna curiositat també que ens ha deixat aquest Mundial, i ho farem dins de la secció de Minut 90 amb en Pau, Serrano, doncs, que ens portarà tots aquests resultats, i després farem una petita porra. Bueno, ell farà la seva porra d'aquest Mundial, tots els encreuaments, fins a aconseguir el campió d'aquest Mundial 2026. Tot això ja ho veurem després. Això serà l'últim. Per tant, haureu d'esperar una mica per conèixer qui és el campió del Mundial per en Pau Serrano. I us avanço que no és qui creieu que pot ser. Només us dic això, perquè crec que no us espereu quina selecció podrà ser. I això serà aquest programa d'avui. Per tant, el tindrem carregat també de Mundial, com ja és típic d'aquests programes. Abans, però, hem de conèixer també l'actualitat general que tenim en el dia d'avui.

Parlem-ne d'aquests possibles rumors o d'aquests rumors que ja sorgeixen encara estan en aquest inici del Mundial. I és que a Brasil asseguren que Rafinha parlarà amb l'Al-Hilal després del Mundial. I és que, segons Globo Esport, l'Al-Hilal, com ja es va anunciar fa dies, vol fer-se amb els serveis del davanter blaugrana, que ha posposat qualsevol negociació fins a que acabi el Mundial. Una setmana després de tots aquests rumors que s'informés que des d'Aràbia Saudita tornava a carregar per Rafinha, i tant que l'Al-Hilal com l'Al-Nassr estaven disposats a oferir-li una oferta marejant que el multiplicaria per 4 el seu salari net actual. Aquest dimarts, el diari esportiu brasiler Globo Esport confirma que l'Al-Hilal l'ha buscat. Segons la informació del digital brasiler, l'equip que dirigeix Simone Inzaghi vol recuperar el tro de la Lliga Saudita. I per desbancar l'Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, s'han posat com a gran objectiu fitxar l'extrem del Futbol Club Barcelona, que ja va pretendre fa dues temporades, i li ofereixen 170 milions d'euros de salari. A més, té intenció de desfer-se del davanter uruguaià Darwin Núñez perquè sigui Rafinha la seva gran estrella. La mateixa informació detalla que Rafinha ja tenia constància d'aquesta proposta abans del Mundial, però el davanter brasiler va demanar llavors centrar-se en el torneig en els Estats Units, que també es disputa a Mèxic i Canadà, i va emplaçar els dirigents del club saudit a parlar-ne més tard, quan acabés. Veurem, perquè aquest estiu a Can Barça hi ha molts documentals i moltes pel·lícules obertes i molts rumors que donaran a parlar durant aquests mesos.

Parlem de l'esport local i és que Anna Martín i Irene Heredia culminen una gran temporada a la Copa Catalunya de Solo Dance i estem parlant de patinatge, on el passat cap de setmana les patinadores tordarenques van tancar una etapa després d'estrenar-se en una competició tan exigent. El passat cap de setmana 6 i 7 de juny, el Pa Tordera va viure una de les cites més destacades en el calendari amb la celebració de la Copa Catalunya de Solo Dance per als nivells 1 i 2. En aquest escenari d'alt nivell, les patinadores Anna Martín i Irene Heredia van compartir amb determinació en una categoria que trepitjaven

0: per primera vegada aquest any. Fer el salt a un nou nivell competitiu de solo dance requereix una adaptació tècnica important i, tot i tractar-se del seu any de debut en aquests nivells, el gran treball realitzat durant tota la temporada regular ha donat els seus fruits. Arribar a classificar-se i trepitjar la pista en una cita de magnitud com la Copa Catalunya ja suposa per si mateix una fita esportiva remarcable i un motiu d'orgull tant per elles com per l'entitat. I és per això que Anna Jové, l'entrenadora del Pa Tordera i de les seves també, de l'entrenadora de l'Anna i l'Irene, i la pròpia Anna Martín, valoraven molt positivament aquesta experiència.
1: En la modalitat de solo dance, aquesta temporada hem tingut a dues representants del club a la Copa Catalunya, una competició que reuneix les millors patinadores de cada nivell després de diferents opens classificatoris durant la temporada. Tant l'Anna com la Irene han fet una gran feina, han demostrat molta constància als entrenaments i han viscut una experiència molt especial competint entre les millors de Catalunya.
2: Hola, sóc l'Anna Martín i em va fer molta il·lusió haver participat a la Copa Catalunya. Hem hagut de fer diversos campionats durant la temporada per arribar-hi, així que és un premi a tot l'esforç. M'ha agradat molt viure aquesta experiència i competir amb patinadores amb un nivell molt alt.
0: Amb aquest campionat ja es dona per conclosa la temporada de solo dance, no del club. I ara, amb els deures fets, ja posen la mirada en la propera campanya.
3: Cada dia, rep la teva dosi esportiva més propera a partir de les 8 del vespre. Amb tots els protagonistes, seccions, informació esportiva general, tertúlia i tot el caliu que necessites per tancar el dia amb el show dels esports. You know I think it's contagious. El programa esportiu de Ràdio Tordera. Perquè la teva passió també és la nostra. I també en remissió de les 2 a les 3 del migdia.
0: Vinga, va, i ara, per començar, sense més dilació, anem a entrar ja amb els continguts del dia d'avui. Vinga, va, som-hi!

0: Vinga, va, anem a entrenar ara sí que sí amb aquests continguts del dia d'avui. Com us comentava, doncs tenim una mica de repàs de mundial del que portem fins ara i també del que vindrà, i tot això ho farem dins de la secció de Minut 90 amb en Pau Serrano, que ja el tenim per aquí. Com estàs, Pau?
1: Bona tarda, Jordi. Doncs com sempre, jo estic la mar de bé i preparadíssim per presentar-vos l'actualitat del futbol.
0: Que, com estàs veient aquest Mundial? Abans de començar a repassar resultats, a fer les nostres porres, com l'estàs veient?
1: Un Mundial molt, molt, molt interessant, eh? Amb moltíssimes sorpreses, jugadors que ens estan sorprenent, porters també, resultats increïblement difícils perquè ningú diria, ostres, com pot ser que això hagi quedat així? Un Mundial molt interessant i anem a veure qui s'emportarà aquest trofeu. No sé què penses tu.
0: Dels partits que hi han disputat, per tu, quin és l'equip que diguis, compte, cuidado amb aquest equip, amb aquesta selecció?
1: Podria dir Alemanya, perquè van quedar 7-1, però per canviar una mica, diré que...
0: Sí, digue'm algun que no te'l puguis esperar.
1: Uf, és molt difícil dir, però et diria Japó.
0: Japó, eh? Japó que va empatar, no? Si no m'equivoco.
1: Va empatar exactament 2-2 contra Holanda amb un partit de golaços, bàsicament, et diria.
0: I la teva preferida? Seria Alemanya, en aquest cas?
1: La meva selecció preferida perquè guanyés.
0: O
1: la que més m'agrada.
0: Primer anem amb la que, dels partits que has vist, creus que pot guanyar. Hem vist pocs equips, encara fa falta per debutar Argentina, França, vull dir, queden moltes seleccions a top per disputar, però de moment, amb els partits que portem.
1: Doncs, home, amb els partits que portem, et diria clarament Alemanya van golejar 7-1 a Curaçao i jo trobo que de moment és la preferida.
0: I per tu, qui t'agradaria que guanyés?
1: Home, m'agradaria que guanyés Espanya, però no perquè Espanya guanyés el Mundial com a tal, sinó pels jugadors del Barça.
0: Perquè hi ha aquests jugadors del Barça. Anem a repassar una mica el que ens aportes avui. Anem a començar repassant com has vist, en aquest cas, aquests resultats. Anem a repassar com està tot, també. Ho hem escoltat abans, però anem a saber-ne una miqueta més.
1: Comencem des del primer partit, no? Comencem des del Mèxic-Sud-Àfrica, que va ser molt sorprenent perquè van haver-hi no una ni dos, sinó tres targetes vermelles.
0: Una dada, de fet, d'aquest partit és que en el Mundial del 2022 van haver-hi 4 expulsions amb els 60 i llargs partits que van haver-hi en aquest Mundial només, amb aquest partit inaugural, és 3. A dir, un partit, 3 expulsions ja, una menys que en tot el Mundial ha passat. Però bueno, veurem. De moment el criteri tampoc m'està sorprenent. Jo crec que amb aquest partit, si l'àrbitre va considerar que calia expulsar aquests jugadors, doncs ho va fer amb tota la seva seguretat. Per mi, m'agrada que facin aquestes coses i que no s'intimidin, i a més amb una anfitriona, com va ser Mèxic, que tampoc va patir gaire per guanyar i va convèncer.
1: Això que dius tu ara de l'arbitratge, una cosa que a mi m'ha agradat molt és les revisions al VAR. I és que ara el VAR, en cas de que no estiguis segur de la teva decisió, no fa falta que vagis i ho revisis tu. Ells et diuen un servei de porteria, per exemple, ei, no és servei de porteria i és corner tal. I al final això trobo que fa més dinàmic el joc i més positiu.
0: Sí, fa falta veure que aquestes revisions siguin ràpides. És a dir, que no s'entretinguin gaire a veure si és saque de porteria o córner, a veure realment si és la segona targeta groga, que també revisen. Però s'està posant a prova tot això, s'està posant a prova les noves regles del VAR, que es puguin implementar també durant la propera temporada. De moment, no estan perdent gaire temps. Jo crec que es perden més temps amb les pauses d'hidratacions, que a més, una dada d'aquestes pauses d'hidratació, en aquí la televisió oberta espanyola no es veu.
1: Tens raó.
0: Però sí que està havent moltes crítiques en que aquestes pauses d'hidratació s'aprofiten per la publicitat.
1: Sí,
0: és a dir,
1: sí,
0: s'aprofiten
1: a
0: la publicitat. Molts partits d'aquest Mundial han hagut d'esperar a que tornessin de publicitat per tornar a reanudar el partit, és a dir, els jugadors s'han hagut d'esperar col·locats ja en el camp. I igual, amb l'inici del partit, si posen que ara a les 9 comença un partit, és probable que comenci 9:05, 9:07, i això en els Estats Units ja és habitual, és a dir, un partit comença sempre una mica més tard per les publicitats que hi han just abans de començar el partit. Són marques, empreses que paguen més per estar abans, just abans i dins l'hora del partit perquè la gent ho pugui veure més. És una de les crítiques que hi ha. Aquí la televisió espanyola deixen, per exemple, a les pauses d'hidratació que es vegi realment què estan xerrant entre el míster, què els està dient als seus jugadors. Crec que és una cosa interessant que s'està perdent una mica i per tema de calés i de publicitat. Hi ha partits, a més, que crec que no caldria, depenent de l'estadi, que hi hagués una pausa d'hidratació. Potser en alguns sí, crec que altres en alguns no faria falta. Però veurem tot això, estic especulant. Tornem a resultats, que m'he anat per les branques.
1: Tornem amb resultats, anem a repassar algun partit, un partit que m'ha cridat molt i molt l'atenció, que és el Corea-Txèquia. Corea del Sud, Txèquia. M'ha cridat l'atenció degut a com ho diria, les oportunitats que té Txèquia a l'hora de rematar de cap. Per què? Ho dic perquè en aquest partit, Txèquia, l'únic gol que va marcar que va ser de Krejci, el del Girona.
0: Àlex del Girona, sí.
1: Sí, Àlex del Girona. Doncs el gol va venir d'un servei de banda, van centrar-la directament amb les mans i va acabar rematant de cap el jugador. Què més? En el partit, a més, tots els centres anaven a l'àrea i bé, van tenir fins i tot un gol en fora de joc i moltíssimes oportunitats que podrien haver aprofitat, però bé, és una dada que dic així i sense gaire rellevància, però que és important saber.
0: No, sí, m'agrada. Següent.
1: Següent partit, un altre que també m'ha cridat molt i molt l'atenció és els Estats Units Paraguai. 4-1, i a més a les xarxes s'ha fet viral la dupla que diuen que tenen Christian Pulisic i Balogun. Balogun que en va marcar dos, si no m'equivoco, la veritat, i trobo que...
0: No t'equivoques. Va marcar dos.
1: Vale, sí, perfecte. I doncs va marcar un golaç a més... Res més a dir, una gran dupla, la veritat.
0: Vas poder veure aquest partit, tu, Pau?
1: Sí, vaig poder veure'l.
0: Com vas veure? Creus que els Estats Units va convèncer, a més, davant de la seva afició i com a... ara no em surt. Bueno, com s'està jugant a Estats Units.
1: La veritat, trobo que sí que va convèncer, però no per arribar a guanyar la Copa.
0: Bueno, clar, estem parlant de paraules majors. Sí. Següent partit, què tenim?
1: Anem a repassar el Brasil-Marroc.
0: Mira, jo aquest haig de dir que el vaig posar així de fons mentre jugàvem a cartes amb els amics. Bastant feixuc, no? Aquest
1: sí,
0: partit. No sé si bastant, tu el vas veure.
1: Sí, tens raó.
0: El vaig veure.
1: Sí?
0: Què vols que et digui?
1: Dos gols al final de partit. Aviam, un gol a Vinícius, això s'ha de dir.
0: Sí, però
1: per la resta...
0: No em va cridar, no em va cridar gaire cosa. Vaig escoltar, no sé si per tu és decepció aquest empat per part de Brasil.
1: Decepció no, sinó jo crec que són més falta de ganes per part de Brasil, perquè trobo que si li fiquessin més intensitat, si tinguessin més ganes de jugar, haguessin aconseguit la victòria, la veritat. Un partit bastant avorridot. Trobo que Brasil podria haver fet molt més que... també era difícil perquè Marroc, una selecció que ve d'arribar a semifinals del Mundial i guanyar la Copa Àfrica d'una manera una mica curiosa, doncs trobo que va estar això, un partit avorridot, però que Brasil es podria haver portat la victòria.
0: És que per mi crec que de les opinions que he escoltat algunes de que diuen que és una decepció Brasil, crec que no tenen en compte el potencial que té Marroc. Per mi estan amb una generació molt bona de jugadors de marroquins que poden sorprendre. Van sorprendre la selecció espanyola en el Mundial passat, van arribar fins a semifinals i compte, perquè han empatat contra Brasil, sí que potser no el millor Brasil de que hem vist, però ostres, per mi té potencial de passar-la per les properes rondes i compte que no sigui com a primer de grup, perquè ha sortit viu contra Brasil i haurà de suar Brasil, haurà de suar la canarinya per aquesta primera plaça del grup.
1: Tota la raó que tens, no s'ha d'infravalorar a Marroc. Anem a seguir amb un altre partit, un partit que també m'ha cridat molt l'atenció, que aquest no l'he vist, m'he hagut de veure el resum, que és l'Austràlia-Turquia. I diràs, per què m'ha cridat l'atenció? Han guanyat 2-0 Austràlia i és més que res pels golaços que van marcar, per el xut que tenen els jugadors d'Austràlia.
0: No, sí, partidats que crec que de fet, tothom deia que era preferida a Turquia per l'equip que té, però jo no ho tinc tan clar. Es parla d'un equipàs, sí, Arda Güler, vale, Arda Güler, un suplent del Madrid, Yildiz, un jugador que encara no ha acabat d'explotar, sí que són joves, que tenen un futur molt prometedor, però que encara no han fet res com per dir, ostres, són candidates. I aquí s'ha demostrat, van perdre contra Austràlia, que ja em diràs tu noms, és a dir, no tots són noms, sinó és com juguen realment, aprofitar les teves oportunitats, i per mi jo crec que aquesta és la potser primera sorpresa per molta gent. Per mi sí que em va sorprendre una mica, però tampoc tant com per dir impressionant, Austràlia ha guanyat, Turquia ha perdut, però compta també amb aquesta Austràlia que va guanyar i convencent també.
1: Cuidado. Anem a seguir amb un altre partit que l'hem comentat abans, que és Alemanya 7, Curaçao 1.
0: Mira, jo aquest partit, t'haig de dir, abans que facis una mica el resum de com va anar, va ser un partit que ostres, l'endemà tenia un examen i tal, però això que estàs amb el teu resum, una mica estudiant, però veient el partit a fons, va començar guanyant a Alemanya.
1: Sí, va empatar a Curaçao.
0: I quan va empatar a Curaçao, dic, ep! Compte aquí que tindrem una sorpresa de les grans, a veure, compte que Curaçao pot aguantar. Sí que el gol va venir una mica així de...
1: Sí.
0: Bueno, la pilota dividida, una mica morta, però no. Després Alemanya va refer-se, va marcar 6 golaços més, va convèncer, va jugar bé davant, t'he de dir, un dels, potser el rival més fluix d'aquest sí. Mundial. Sí que queda per demostrar contra equips més de la seva talla, veurem contra Costa de Marfil i Equador, que són els dos rivals del seu grup, però crec que Alemanya guanyarà els 3 partits, passarà com a primera del grup amb 9 punts i no tindrà cap problema. De moment ha convençut i és la primera gran golejada d'aquest Mundial.
1: Una selecció que a mi m'ha sorprès molt també és la que deies abans, Costa de Marfil. La veritat, trobo que és una selecció que està molt infravalorada, que té jugadors d'un bon nivell, no crec mundial, sinó un bon nivell, que saben jugar bé futbol. Ja ho van demostrar, van guanyar a Equador amb un gol al minut 90. Però cuidado perquè poden sorprendre, la veritat.
0: Veurem. He escoltat també a gent de Latinoamèrica dient que la decepció, de moment està sent Equador, les seleccions latinoamericanes, que no estan acabant de funcionar. Ja repassarem també perquè, per exemple, la mena, Paraguai va perdre, Canadà, bueno, va empatar, però Mèxic va guanyar, però bueno, amb un joc així que encara no acabaven. Queden per disputar, però, ostres, mira, Uruguai, ja en parlarem després, però Uruguai també va empatar contra Aràbia Saudita. Déu-n'hi-do que les seleccions latinoamericanes que estan de moment no fent els resultats que s'esperava. No sé si tens apuntat aquest resultat, però de Suècia.
1: Sí, exactament. De fet, l'anava a comentar ara mateix. 5-1 a Tunísia, la veritat. Un partit que també van haver-hi gols molt bons, com és el d'Ayari des de la frontal de l'àrea de voler. No sé si tu vas poder veure aquest partit.
0: No, aquest no.
1: No? Doncs sí, la veritat, un partit bastant interessant per Suècia, tot i que a Tunísia hi ha un gol que pràcticament els van regalar. El defensa es fica a reguetejar gairebé dins de l'àrea, li treuen la pilota i marquen.
0: Lamentable. De fet, aquest partit de Tunísia, aquesta derrota, va significar la primera baixa d'un dels entrenadors. Han fet fora l'entrenador de Tunísia.
1: Què dius?
0: En ple mundial, només a perdre un partit, l'han fet fora i ara han de buscar algun substitut per al proper partit. Però, per tant, ja tenim la primera baixa d'entrenador, el primer acomiadament de plantilla, en aquest cas del míster.
1: Això sí que no ho sabia, Bueno, anem a seguir amb altres partits i diré el partit més decepcionant que tothom ja se l'espera, i és el d'Espanya a Cap Verd. 0-0, un partit molt avorrit.
0: Digue'm el que opines.
1: Un partit molt avorrit. Espanya malgastar moltes aprofitats. Trobo que va deixar que desitjar. I molt avorrit, pesat d'aquest partit, la veritat. Espanya no se'n sortia, els jugadors molt lents. Ferran Torres, tu ja saps que per banda dreta no et pot jugar. Gavi tampoc és extrem esquerre, no el pots ficar. I Oyarzabal, que ja s'està fent una mica teva gran, al igual que Rodri.
0: Mira, jo en aquest partit et diré que òbviament és lamentable que no es pugui guanyar Cap Verd. T'he de dir que el plantejament de Luis de la Fuente no el vaig acabar d'entendre gaire. No sé si volia guanyar el partit només amb Cucurella fent internades per la banda i centrant. És un equip Cap Verd molt físic, molt rugós, que defensa amb un bloc molt baix, és a dir, tots els jugadors tancats a darrere, i això ja ho sabem, ho vam parlar ahir a la tertúlia que vam fer aquí en el show dels esports, que ostres, molts jugadors del Barça, i al Barça també li costa molt atacar equips en bloc baix, però és que a Espanya li va costar moltíssim. Fiques a Gavi d'extrem, que no és la seva posició. Comences el partit posant a Pedri de mitja punta, que tampoc és la seva posició i no estava gens còmode. Rodri, bueno, pilota d'or en el seu any, però no el vaig veure. Ferran Torres, òbviament, fallant ocasions molt claríssimes. Clares. Oyarzábal, que fins al minut 30 o 30 i alguna cosa, no va tocar cap pilota. Cap. O sigui, cap, no tenia puntuació. Això que veus la nota de tal, sí, aquest sí. Jugador 5, aquest jugador 6. No tenia res de nota. Clar, no havia tocat cap pilota. És lamentable. A part, el primer canvi que va arribar al minut 70.
1: Sí, per allà.
0: 60 llarg, 70. Sí. No pots fer-ho. I tampoc pots intentar d'aprendre tant de l'Amin, que ja al final totes eren passeu-li. Sí. Porta dos mesos sense jugar. Calma. Però el plantejament... Molts de dubtes. Has de ser molt més crític amb tu mateix. Les finalitzacions entrenen a l'as, perquè és lamentable que no es marqui tant. El porter sí que va fer unes aturades impressionants, que ara ja ha fet estar... va créixer amb moltíssims seguidors a Instagram, sí. I es va fer viral, s'ha fet viral la reacció que va tenir després de la roda de postpartit. Però, ostres... hi ha molts punts a pensar i a replantejar-se d'aquesta selecció espanyola, que partia com una de les preferides pel seu joc, perquè venia d'haver guanyat l'Eurocopa, però ara, compte, i sort que Uruguai va empatar contra l'Aràbia Saudita. Sort.
1: Ara en parlarem.
0: Però ara Espanya ha de fer la feina el diumenge, que té el proper partit contra l'Aràbia Saudita, ha de fer la feina.
1: Sí.
0: Perquè quan es torni a escapar els punts, compte que la tenim liada.
1: Sí, així, però bueno, no tot són males notícies. També hi ha una bona, i és que ni Uruguai ni Aràbia Saudita van guanyar, van empatar 1-1, la veritat. Un gran partit dels dos porters, tant de l'Uruguai com de Muslera. Ho van fer molt bé, he estat mirant el resum i trobo que ho han fet molt bé. Els dos es podrien haver portat l'MVP. I bueno, no sé si ara tenies algú pensat, no?
0: Bueno, anem a fer aquesta predicció del Mundial. Tenim aquí una mica, res, amb una web, doncs, qui creiem que pot quedar primer, segon i tercer de cada grup. Anem a començar pel grup A, tenint en compte que el grup A és Mèxic, Sud-àfrica, Corea del Sud i República Txeca. Com ho veus, aquest grup?
1: Jo dic, primer, Corea.
0: Sí?
1: Sí.
0: Mira, jo et faré cas, eh?
1: Sí?
0: Jo et faré cas. Per mi crec que Mèxic pot quedar primer.
1: Sí?
0: Sí, està jugant d'anfitrió, jo crec que té números.
1: Doncs cuidado. Segon, Txèquia.
0: Ui, no.
1: Sí, sí, sí.
0: Això ja no...
1: Tercer, Mèxic, i quart, Sud-àfrica.
0: Sí, eh?
1: Sí.
0: Buf.
1: Però, deixa'm dir, Mèxic passa com a millor tercer.
0: Grup B, Canadà, Bòsnia, Herzegovina, Qatar i Suïssa. Un grup que tots estan empatats en només un punt.
1: Buf. Jo et dic primer, Canadà mateix. Segon, Suïssa. I tercer, Qatar.
0: Sí? Sí? Jo aquí també ho canviava tot, eh? Jo aquí et feia... Primer, Suïssa.
1: Buh.
0: Segon, Canadà. I tercer, Bòsnia.
1: Sí. I deixaves a Qatar
0: sí,
1: fora.
0: Sí, Qatar no farà res. Qatar no farà res. Ho tinc molt clar. Grup C. Brasil, Marroc, Haití i Escòcia.
1: Primer, Marroc.
0: De moment, Escòcia va primera, eh? Això ho tenim...
1: Primer Marroc. Tu fica primer Marroc.
0: Mira, jo aquí comparteixo la sorpresa.
1: Segon, Escòcia.
0: No, aquí ja
1: sí,
0: no.
1: Sí.
0: No.
1: Segon, Escòcia. Tercer, Brasil. Que passarà com a millor tercera. I quart, Haití. És el que crec.
0: Jo crec que primer Marroc, segon Brasil i tercer Escòcia. Grup D. Estats Units. Paraguai, sí. Austràlia i Turquia.
1: Primer Estats Units. Segon, Austràlia. Tercer, Turquia.
0: Vale, aquí sí. Sí? Aquí sí que estem d'acord.
1: Vale.
0: Grup E, Alemanya, Curaçao, Costa de Marfil i Equador.
1: Alemanya, Costa de Marfil i Equador.
0: Vale, també. Sí? Aquí també compartim. Compte en aquest.
1: Ui.
0: Grup F. Països Baixos, Japó, Suècia i Túnez.
1: Primer, Japó.
0: Compte.
1: Segon, Països Baixos. Tercer, Suècia. I quart, Túnez.
0: Pues mira, jo aquí t'he de dir que crec que Suècia donarà la sorpresa.
1: Sí, és que també ho he pensat ara, però
0: crec
1: no
0: que
1: sé
0: Suècia donarà la sorpresa, quedarà primera, i més que Japó i Països Baixos van empatar els seus partits i Suècia va guanyar, per tant ja parteix amb avantatge. Crec que primera serà Suècia, després a Països Baixos i tercera Japó. Crec que aquest és, podríem dir, un dels grups de la mort. Uah. Ja veurem què passarà. Després podran recopilar tot això i veurem... Després, quan acabi, podem reaccionar
1: sí,
0: a les nostres prediccions. Grup G. Bèlgica, Egipte, Iran i Nova Zelanda.
1: Primer, Bèlgica. Segon, Egipte. Tercera, Nova Zelanda. I quarta, Iran.
0: Vale, veurem.
1: Grup H.
0: Espanya.
1: Espanya,
0: Cap Verd, Aràbia Saudita i Uruguai.
1: Val, doncs primer, Espanya. Segon, Uruguai. Tercer, Cap Verd.
0: Oh.
1: I quart, Aràbia.
0: Sí?
1: Sí.
0: Cap Verd dona la sorpresa a Aràbia?
1: Confio en Cap Verd.
0: Jo aquí hauria canviat amb Aràbia Saudita tercera. Grup I, compte. França, Senegal, Iraq i Noruega.
1: Primer Iraq. No, és broma. Primer França. Segon...
0: Compte aquí, eh?
1: Uf, oi, és que...
0: Jo tinc dubtes,
1: és molt difícil, aquí.
0: És que encara no han jugat aquests.
1: Va, segon Noruega i tercer Senegal.
0: T'he de dir que comparteixo.
1: Sí?
0: T'he de dir que crec que Noruega donarà la sorpresa i serà segona de grup. Grup J. Argentina, Argèlia, Àustria i Jordània.
1: Primer Argentina, segon Àustria i tercer Argèlia.
0: Comparteixo.
1: Vale.
0: Comparteixo. Grup K. Portugal, República Democràtica del Congo, Uzbekistan i Colòmbia.
1: Primer Colòmbia. Primer Colòmbia. Segon Portugal. I tercer, República Democràtica del Congo.
0: Jo aquí canviava Portugal primera, Colòmbia de segona. Per mi, Portugal té un dels millors plantilles de Mundial.
1: Sí, però no sé, jo trobo que potser li falta tàctica.
0: Ja ho veurem, ja ho veurem. Jo crec que Portugal pot arribar a la final perfectament, eh? Grup L, Anglaterra, Croàcia, Ghana i Panamà.
1: Ah, sí, tal qual. Ho deixo així, tal com està. Anglaterra, sí? Croàcia, Ghana i Panamà.
0: Mira, sí, te la compro. Anem a passar i hem de decidir els 8 millors tercers. Tenim primer a Mèxic, Qatar, Brasil, Turquia, Equador i Suècia, Nova Zelanda, Cap Verd, Senegal, Argèlia, República Democràtica del Congo i Ghana.
1: Val, jo dic Mèxic, Brasil i Suècia.
0: M'has de dir més. Són vuit.
1: Ah, val. Bueno, per aquesta part i per l'altra part...
0: No, pot ser d'aquest també, eh?
1: Ah, val.
0: Sí, tots són un.
1: Uf. Bueno, Senegal, també te'l diré. Equador.
0: Sí?
1: Sí. Turquia.
0: Jo Turquia la tenia clara. Ens falten dos?
1: Nova Zelanda, confio en Tim Payne.
0: Ui, no, jo aquí no.
1: I, buah, és que aquí el que em queda, la veritat... fica Ghana.
0: Vale. Bueno, compta amb Argèlia i República Democràtica del Congo. Sí, però bueno, sí, te'ls puc arribar a comprar. Vale, tenim els setzens de final.
1: Buah.
0: Amb aquests emparellaments tenim primer de tot Alemanya-Brasil. Primer partidàs.
1: Alemanya.
0: L'has vist jugar, no? Per això... Però sí, jo crec que Alemanya té molt bon equip i pot donar la sorpresa. França-Turquia.
1: França.
0: República Txeca-Suïssa.
1: Uf. Va, Suïssa.
0: Compte. Japó-Escòcia.
1: Japó. Cap dubte.
0: Portugal-Croàcia.
1: Uf, és que Croàcia juga molt bé. Va, però m'he de quedar en Portugal.
0: Sí, jo crec que Croàcia, ja, la seva generació d'or ja ha acabat.
1: Sí.
0: Espanya-Àustria.
1: Espanya.
0: T'he de dir que Àustria és molt bona selecció,
1: sí.
0: I podria costar aquest partit. Estats Units-Suècia.
1: Uf, que difícil, eh? Va, jo dic Suècia.
0: Jo crec que també en aquest, si es donés això, crec que als Estats Units aniria ja... Que, bueno, es quedaria cap a casa seva, sí, però l'anfitrió no acabaria. Bèlgica, Mèxic.
1: Bèlgica.
0: Jo aquí tinc dubtes, no sabria dir-te, eh? Compte aquest partidàs. Marroc, Països Baixos.
1: Jo crec que aquí, que el Marroc passa a Països Baixos.
0: Uf, un altre que jo no ho tindria tan clar. Anem a aquest Costa de Marfil, Noruega.
1: Noruega.
0: Sí, jo també. Corea del Sud, Ghana.
1: Corea del Sud.
0: Anglaterra, Senegal.
1: Anglaterra.
0: Vale. Argentina, Uruguai, compta aquest duel latinoamericà.
1: Argentina.
0: Austràlia, Egipte.
1: Egipte.
0: Uf, dona la campanada. Canadà, Nova Zelanda.
1: Canadà.
0: I l'últim, setzens de final, compta un altre duel latinoamericà. Colòmbia, Equador.
1: Colòmbia.
0: Vale, va, aquesta te la compro. Passem a octaus de final. Compta un altre partidàs. Aquest, Alemanya, França.
1: Dic que se l'emporta França.
0: Jo crec que també. Suïssa, Japó.
1: Japó.
0: Suècia, Bèlgica.
1: Va, Bèlgica, perquè tenen a Courtois i li pararà tot a Jokeres.
0: Jo aquesta... Uf, dubto. Compte ara. Països Baixos o Noruega?
1: Països Baixos. Aquí se'n manjaran a casa.
0: Corea del Sud o Anglaterra?
1: Anglaterra.
0: Canadà, Colòmbia?
1: Et diria Colòmbia. Colòmbia.
0: Argentina, Egipte?
1: Argentina.
0: I un duel que jo penso... que, bueno, i a part d'altres vegades que ho he fet aquesta simulació, crec que és la final avançada.
1: Sí.
0: Crec que és la final avançada. Portugal-Espanya.
1: Espanya.
0: Sí?
1: Sí.
0: Uf. Jo aquí...
1: Lamine, Pedri, Gavi...
0: Bueno, jo aquí tinc dubtes. Crec, és que veig la Portugal molt forta.
1: Clar, Vitinha...
0: Crec que... dels altres simulacions que he fet, aquest duel només passava a la final, perquè un rival arribava de l'esquerra, del quadre esquerre, que és Espanya, i de la dreta venia Portugal, després d'eliminar Argentina.
1: Buah.
0: Que això no s'ha donat encara, eh? Però Portugal, per mi, crec que pot arribar a la final, i compte. Anem als quarts ja de final. França-Japó.
1: França.
0: Argentina-Colòmbia.
1: Buf. Argentina, va.
0: Uf! Països Baixos, Anglaterra.
1: Buah, és molt difícil, això. És molt difícil aquest partit, va, però em quedo... amb Països Baixos.
0: Mira, jo aquí t'hagués dit Anglaterra, però ho puc comprar-ho. L'últim quarts de final, Espanya-Bèlgica.
1: Espanya.
0: Per mi aquest partit és més fàcil que octaus, eh?
1: Sí, eh?
0: Sí. Passem a les semifinals. Compte França-Espanya.
1: França.
0: A Espanya, que se'n va cap al carrer. França arriba per tercer any consecutiu,
1: sí,
0: a una final mundialista, segons Pau Serrano. L'altre costat, l'altra semifinal. Argentina, Països Baixos. La mateixa que l'últim mundial, si no m'equivoco.
1: Tu quina creus aquí?
0: Ho estàs fent tu, Pau. T'ho deixo jugar.
1: Països Baixos.
0: Eliminen a la campiona,
1: sí,
0: del món, Argentina. La final, França. Bueno, tercer quart lloc. Espanya-Argentina.
1: Tercer Espanya.
0: Quarta guanyaria Espanya. I la gran final d'aquest Mundial 2026, França o Països Baixos?
1: Jo crec que aquest és l'any de Països Baixos.
0: Ostres.
1: Sí.
0: Per en Pau Serrano, Països Baixos, que acabaria sent campió d'aquest Mundial 2026. Bastantes sorpreses, eh?
1: Sí, la veritat.
0: Veurem seria què acaba difícil. Veurem què acaba passant. Pau, nosaltres, que ja ho tindríem per avui, no?
1: Exactament. No sé si tu vols afegir alguna més.
0: El problema, ho deixem per la setmana vinent, una setmana vinent que hem de mirar, que encara no estic segur perquè és el dia 23, no sabem, clar, si farem programa o no, però Pau, si no, que acabis de passar un magnífic Sant Joan, si no ja ens veurem després perquè obrirem una altra coseta, que podem dir la banqueta, tothom, jo crec que tothom ja ho sí. sap, i et veurem, no? Per aquí, Pau, et veurem alguns dies, oi?
1: Ens veurem aquí, exactament.
0: Doncs, Pau, que vagi molt bé i moltes gràcies per venir un dia més aquí al Show dels Esports.
1: A tu, Jordi, ens veiem!

Vinga, doncs, fins aquí arribem a nosaltres. Posem punt i final a aquest show diari d'avui, dimarts 16 de juny. Cada cop queda menys per aquesta gala. Recordeu que és el proper dia 26. Queden 10 dies per la 11a edició de la gala dels esports d'aquí de Tordera. I avui, que en aquest show dels esports, doncs hem tingut aquest repàs del Mundial amb en Pau Serrano i també hem conegut aquesta petita píndola d'en Damià, que col·labora. I podeu trobar totes les seves píndoles repassant els partits i de cada dia d'aquest Mundial per al TikTok de Ràdio Tordera. Nosaltres, que llavors ho deixem aquí, desitjar-vos molt bona nit i que acabeu de passar una magnífica estona abans d'anar cap a dormir. Nosaltres, que ens veurem demà amb més seccions. Que vagi molt bé i molt bona nit. A reveure.

emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Impuls a la candidatura de Móra la Nova a la Ribera d'Ebre perquè aculli una gigafactoria d'intel·ligència artificial. El govern espanyol ha injectat més de 700 milions d'euros de fons europeus en aquest projecte que busca la sobirania tecnològica per no dependre en un futur d'altres potències punteres en el sector a nivell internacional. L'Ajuntament del municipi ebrenc ho veu com un revulsiu que implicarà una transformació econòmica i industrial sense precedents. Ja, però, també veus contràries, com les de les entitats ecologistes, que alerten de l'elevat consum d'aigua i energia que implicaria un projecte d'aquestes característiques. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 17 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. José Luis Rodríguez Zapatero declara avui davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a

0: minut ha vist com els blaugranes empataven a 5 i forçaven la pròrroga i els penals, on tres aturades de Dídac Plana han donat el primer punt al Barça davant l'eufòria del Palau. I en cultura, el Mercat de Música Viva de Vic, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, inclourà una setantena de projectes consolidant el model impulsat per la nova direcció artística. El cartell comptarà amb noms com Mamaduixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestà. Desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes a la Carpa de l'Atlàntida. Són les 7 i 3. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem, per tant, amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres amb dues incidències que arrosseguem des d'ahir al vespre. Tenim encara activa una avaria a Sant Julià de Vilatorta, que a la C25 talla un carril de circulació en direcció Girona. També parlem de la retirada de càrrega a la via, a la AP7, concretament a Vilafranca del Penedès, on també talla un carril en sentit sud, en aquest cas en direcció Tarragona. Per altra banda, parlem de retencions habituals ben formades ja amb intensitat, sobretot als voltants de Barcelona, també al Vallès, on ja hi ha cues, sobretot a Sant Quirze, en direcció Barcelona per la C58. També a la AP7, a Barberà del Vallès, ja des de Santa Perpètua de Mogoda, hi ha retencions en sentit sud, però també a Cerdanyola en sentit nord. Pel que fa als accessos de Barcelona, cues en tot el nus de la Trinitat, que de retruc afecta les dues rondes en sentit Llobregat. Precisament també des del Llobregat ja tenim força lentitud a la A2, des de Pallejà fins a Cornellà, i a la B23 també des del Papiol fins a Sant Feliu de Llobregat. Per moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: I ara temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Comença aquest dimecres amb un temps completament ras. Una altra vegada, de fet, al llarg d'aquest matí, els núvols han de ser molt escassos, només alguns que estem tenint cap a l'Ebre, núvols baixos, fruit de la mateixa humitat, que ja ha pujat més en aquella banda del sud de Tarragona, però en general temps tranquil aquest matí i també suau. Ja va pujar la temperatura, tot i que encara es dorm relativament bé a moltes comarques, sobretot de l'interior del país. Aquesta tarda, un ambient calorós, fins i tot més que ahir, 37-38 graus ja en alguns municipis del Pla de Lleida. I aquesta tarda, una altra vegada amb algunes tempestes a l'Alt Pirineu, però més locals que ahir, sobretot les més fortes, al Ripollès, a la Cerdanya i a l'Alt Urgell. Ja diem ruixats que la resta del país no els tindrem. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: 7 i 5, comencem. La candidatura espanyola per impulsar una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, comença a agafar forma amb la injecció de més de 700 milions d'euros de fons europeus per part del govern espanyol. Ho ha aprovat el Consell de Ministres, que també ha validat la creació de la societat mercantil que ha de configurar el projecte per concórrer a la convocatòria europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena en territori europeu. N'informa la Carina Bellbé Fernández.
4: És el moment en què el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha firmat el Pacte Nacional per a la Indústria 2026-2030 amb patronals i sindicats. Un pacte en línia amb el que marca Europa: més productivitat, més sobirania de les matèries primeres i un impuls cap a la transició energètica. L'objectiu és dotar d'estratègia aquest sector, que suposa prop del 20% del PIB a Catalunya.
5: Què ens toca fer? Doncs adaptar-nos i avinyar-nos, tal com reflecteixen els 5 àmbits, 11 eixos i 190 mesures del Pacte Nacional que vostès tenen imprès a les seves mans.
4: El president també ha defensat que l'aeroport del Prat esdevindrà un hub internacional i un referent de sostenibilitat mediambiental.
0: Evidentment, aquesta no és la crònica que esperàvem escoltar ara mateix. La recuperarem tan bon puguem. Al seu torn, us expliquem que el govern, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
6: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important, no només per Catalunya, sinó que en l'àmbit europeu també s'ha marcat aquesta sobirania tecnològica.
0: La creació d'una infraestructura com aquesta, si finalment tira endavant, suposaria un fort impuls econòmic i industrial per tot el territori, especialment per Móra la Nova. El seu alcalde, Jesús Álvarez, ha celebrat la notícia. Ens ho explica el Dani Camacho, de Canal T.
7: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova han celebrat la notícia

0: i defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre.
1: Va acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta, d'aquest tipus, al nostre municipi, significa per recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi. Creiem que al final una implantació al nostre territori industrial i més de la tipologia que estem parlant, pues creiem que al final és un abans i un després al monocultiu que teníem industrial.
0: L'alcalde considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i tecnològic al voltant de la gigafactoria i assegura que tindre la seu social i jurídica de l'empresa suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal.
2: D'altra banda, però, les entitats ecologistes rebutgen el projecte. En denuncien la poca transparència i opacitat del procés i l'elevat consum d'aigua o d'energia, factors especialment sensibles a les Terres de l'Ebre. Joan Carles López és membre d'Ecologistes en Acció.
3: Només se'n parla de la bondat de tot això, però no de la part dolenta, que és normal que no s'expliqui. Però és que això és molt més greu del que se'ns apareix, que no s'omplin la boca de que tot serà una pluja de milions, que ho trobo molt bé per un ajuntament, per tot això. Però és que el transfons és detrás, la gent de peu, la gent del lloc.
2: I pel que fa als fronts judicials que afecten el PSOE, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat avui i demà a l'Audiència Nacional per declarar com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals. Ho ha de fer en relació a les gestions per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'estratègia de la defensa passa per intentar obtenir la nul·litat de la prova principal de la investigació, la transcripció del telèfon mòbil del propietari de Plus Ultra, que les autoritats dels Estats Units van facilitar a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal. Mentrestant, el jutge José Luis Calama ha rebutjat ajornar la declaració de Zapatero, també prevista per avui, en relació amb les joies que van trobar al seu despatx, valorades en 1,3 milions d'euros, com havia demanat la seva defensa. Per aquesta causa, investiguen l'expresident per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. I amb aquest front judicial de fons que afecta el PSOE, els governs català i espanyol que avui afronten les sessions de control han rebutjat petició de Junts de forçar una votació al Congrés per evidenciar si Pedro Sánchez té prou suports per seguir governant o ha de convocar unes eleccions anticipades. Una opció que finalment no es produirà, ja que ha estat descartada per la mesa de la Cambra Baixa. Ens ho explica en Jordi Casín.
4: Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demanà la formació de Carles Puigdemont que digui què volia aconseguir amb aquesta votació.
5: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder sobre els catalans i catalanes.
4: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades i tampoc en el cas que el Congrés aprovi l'esmena i evidenciï que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
6: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo y vamos a ver también esta semana importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
4: Una Saiz que recorda Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
2: De l'àmbit internacional, en espera de la signatura oficial de l'acord de pau a l'Orient Mitjà el pròxim divendres i mentre el petroli continua a la baixa arran de l'anunci, la cimera del G7 que se celebra a Evian s'ha centrat en les darreres hores en el conflicte a Ucraïna. Els caps d'estat i de govern han acordat redoblar la pressió sobre Rússia per intentar que el seu president, Vladimir Putin, segui a negociar la pau. En aquest sentit, els líders del G7, amb la presència del president ucraïnès Volodymyr Zelensky, han acordat més sancions al petroli i al gas rus. Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre en relació a qüestions com la regulació de les guàrdies, els descansos i les retribucions i les contractacions. Els metges reclamen negociar directament i de forma exclusiva les seves condicions laborals amb la Generalitat. De manera simultània a la convocatòria de vaga, el sindicat manté activa la campanya Ni un minut més, en què insta els facultatius a no fer més hores extres. Fins al moment s'hi han adherit 234 serveis hospitalaris de 42 hospitals entre públics i concertats, 19 CAPs i 2 centres de salut mental d'adults. Mentrestant, i encara en l'àmbit laboral, Comissions Obreres de Catalunya denuncia l'explotació de les treballadores de la llar que viuen 24 hores a les cases per cuidar persones grans, tot i estar contractades de forma legal. Un nou informe alerta que milers de dones, majoritàriament migrants, poden arribar a estar disponibles fins a 22 hores al dia sense que aquest temps sigui reconegut com a treball efectiu. Ens ho explica la Maite Polo.
7: Un dels principals problemes és que Inspecció de Treball no pot entrar a les cases o pisos on viuen dones cuidadores perquè xoquen dos drets, el de la inviolabilitat del domicili i els drets d'aquest tipus de treball reconeguts en els últims anys. Irene Galí és sociòloga de la Fundació Cipriano García i autora de l'estudi que han presentat avui sobre l'explotació de les dones internes.
8: Protocol de prevenció de riscos laborals? Perfecte. És un avance. Molt bé. S'havia de fer i s'ha fet. Però si no es pot controlar, el que correm el risc és que es converteixi en paper mullat. No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
7: El sindicat Comissions Obreres demana un pacte nacional sobre les cures i un canvi de model amb finançament estable. Segons les darreres dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, les cuidadores internes amb contracte van baixar el 2004 un 7% i van pujar, en canvi, les dones que s'hi dediquen sense papers.
2: I encara més denúncies, en aquest cas, la que fa el Gremi de Restauració respecte als establiments de Mercadona de Barcelona que compten amb espais que anomena mercarrestaurants. Són zones amb taules i cadires que compten amb microones on els clients poden consumir els plats cuinats que acaben de comprar. El Gremi de Restauració ho considera intrusisme i els ha denunciat també per incompliment normatiu, ja que assegura que contravenen l'ordenança municipal. En paral·lel, el Gremi ha tornat a demanar deia 50 fleques amb degustació per superar l'aforament o incomplir la prohibició de venda de begudes alcohòliques, entre d'altres irregularitats. Roger Pallarols és el director del Gremi de Restauració.
9: Si superades aquestes traves i accedim als expedients concrets, continuem veient que el tracte és diferent al que rep qualsevol altra activitat econòmica, en concret la restauració, estudiarem portar l'actuació municipal a la Fiscalia perquè indagui la possible comissió d'il·lícits amb responsabilitat individual dels funcionaris o càrrecs electes existents.
2: Acord del PSC, Esquerra Republicana i Comuns per encarir a 30 euros la taxa turística als creuers que facin escala a Barcelona. Les tres formacions donen suport a una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat per triplicar el recàrrec municipal que l'Ajuntament cobra als turistes. És una crònica de la Judit Vallès.
10: L'acord permetrà encarir fins a 30 euros la taxa turística per als creueristes de curta estada, és a dir, els que passen menys de 12 hores a la ciutat. Això s'aconseguirà a través d'una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat, que els tres partits, PSC, Comuns i Esquerra, han presentat al Parlament. L'esmena va en sintonia amb la intenció de l'Ajuntament de Barcelona de reduir a zero els creuers de curta estada. Ho ha explicat Jordi Valls, quart tinent d'Alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme de Barcelona.
11: El turisme és important, però més important són els veïns i veïnes que viuen a la ciutat. Quan parlem de creuers d'escala és que passen molt poc temps dins el mar de la ciutat, el temps promig és 5 hores, generen densitats molt importants en llocs de gran concentració a la ciutat, el que nosaltres anomenem megas, fan una despesa bastant reduïda i són i consumeixen de una forma intensiva el que són els serveis públics.
10: Amb el canvi normatiu al topall del recàrrec municipal de Barcelona passarà de 8 a 24 euros, al qual se li sumarien els 6 euros que cobra la Generalitat. Ara, per fer-ho efectiu, el plenari de l'Ajuntament haurà d'actualitzar les ordenances fiscals i decidir si l'encariment es fa de cop o de forma progressiva a partir del 2027.
2: La reurbanització de l'entorn de les Tres Xemeneies a Sant Adrià de Besòs, lligada al futur hub audiovisual que es crearà a l'antiga central tèrmica, construirà dos hotels a la parcel·la ubicada a Badalona. El Consorci del Besòs ha donat llum verda de forma inicial a la distribució de la zona, que també preveu aixecar habitatges de protecció oficial i de promoció lliure a la ciutat. En té més informació en aquesta crònica Mateo Cachipuendo, de Televisió de Badalona.
12: El terreny que queda al costat de les Tres Xemeneies, que comprèn des de l'Avinguda Maresma fins al carrer de la Mar Negra, pertany a Badalona. Allà, segons la reparcel·lació aprovada inicialment pel Consorci del Besòs, s'hi construiran els dos únics hotels que hi haurà al sector del Catalunya Media City. En total seran gairebé 20.000 metres quadrats de sostre hoteler, el màxim permès pel pla director urbanístic. Els hotels s'hi sumaran més de 400 pisos, entre règim de protecció oficial i promoció lliure, que s'ubicaran en aquest mateix terreny.
13: Una parcel·la en la qual hi concentra tot el sostre d'activitat hotelera que contemplava aquest pla director urbanístic. I aquest és un primer actiu que hi tindrà la ciutat. I els altres dos seran una parcel·la on probablement es puguin fer fins a 170 habitatges de protecció oficial i una altra fins a que probablement es puguin arribar a fer uns 250 habitatges de promoció lliure.
12: El Consorci del Besòs també ha acordat estudiar un augment del nombre d'habitatges de protecció oficial a tot l'entorn de les Tres Xemeneies, comptant també els que se situaran a la zona de Sant Adrià de Besòs.
2: Encara en l'àmbit de Badalona, dos gossos policies s'incorporaran al dispositiu de seguretat per la revetlla de Sant Joan a la ciutat. La Guàrdia Urbana, en col·laboració amb l'Associació de Guies Canins de les Policies Locals de Catalunya, vetllaran per prevenir el consum i venda de drogues durant la nit de Sant Joan. Una prova pilot que, si funciona amb èxit, podria impulsar la creació d'una unitat canina permanent al cos policial, segons ha anunciat el govern. Ens ho explica la Raquel Moreno, de Televisió de Badalona.
14: En Zeus i en Rolo són dos pastors belgues de 4 i 6 anys entrenats en la detecció de substàncies estupefaents. Acompanyats d'agents especialitzats, reforçaran el servei de vigilància i seguretat del cos policial durant la revetlla de Sant Joan. L'objectiu, segons ha assenyalat l'alcalde, és frenar l'arribada de droga a la ciutat.
15: Que tothom gaudeixi, però fer un control amb el que es refereix amb el consum i inclús doncs, la venda de drogues. No? I el fet de que tinguem aquests gossos policia, doncs jo crec que com a prova pilot serà una experiència molt positiva.
16: Se li encomana la recerca i després el premi és el mossegador. Mossegador, pilota o menjar. Tot és amb reforç positiu. S'associa el que és el joc amb una olor determinada.
14: En concret, estan entrenats per localitzar fins a 14 substàncies psicotròpiques diferents.
2: Comencen els treballs per prevenir els incendis forestals als boscos del nostre entorn. L'àrea metropolitana de Barcelona ha posat en marxa la nova campanya que comença per netejar les anomenades franges de protecció, que serveixen per frenar les flames en cas d'incendi. Aquest pla de prevenció d'incendis de l'àrea metropolitana està dotat amb més d'1.300.000 euros i arribarà a 22 municipis. Jordi Bou, conseller delegat d'Espais Naturals de l'AMB, ha explicat que s'actua primer en aquestes localitats en funció de la quantitat de massa forestal que tenen.
17: Ha estat en funció de la massa de bosc que té cada municipi i també dels metres lineals de camins forestals que té cada municipi. I això doncs, han sortit unes fórmules que s'ha repartit proporcionalment. Així, doncs, municipis de l'entorn de muntanyes del Baix com Begues doncs, s'emporten una quantitat important, o Torrelles, Gavà, etc. No?
2: I els bombers han estabilitzat en les últimes hores l'incendi de vegetació declarat aquest dimarts a Sant Fruitós de Bages. L'incident ha provocat el tall de la C-25 en sentit Lleida. Les flames es van originar en un camp de rostolls situat entre el Club de Vol i Sant Iscle. Inicialment, els bombers hi van desplaçar 5 dotacions terrestres i un helicòpter bombarder. L'operatiu, però, es va acabar reforçant amb més vehicles. I han actuat en total 13 mitjans terrestres i 3 mitjans aeris.

0: Remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Múrcia va situar el 0-3 de la primera part, però la reacció blaugrana al segon temps amb els gols de Fitz, Sergio González, Matthews, Antonio i Catela van fer que el temps reglamentari acabés amb el marcador empatat a 5 gols. Sense cap diana a la pròrroga, el duel es va decidir als penals, on l'encert dels de Javi Rodríguez i tres aturades del porter Dídac Plana van desfermar l'eufòria al Palau amb la consecució del primer punt de la final, que es decideix al millor de 5 partits. El segon duel es disputarà demà de nou al Palau. I Leo Messi ha debutat al Mundial amb un hat-trick en el triomf de l'Argentina sobre Argèlia per 3-0. Els altres noms destacats de la jornada d'aquesta darrera jornada són el de Kylian Mbappé, autor d'un doblet en el França 3, Senegal 1, i Erling Haaland, que també ha marcat per partida doble en la victòria de Noruega sobre l'Iraq per 1-4. Avui debutarà la selecció de Portugal dirigida pel balaguerí Robert Martínez contra el Congo. El combinat espanyol, per la seva banda, ha tornat a exercitar-se després de l'empat contra Cap Verd, un duel en què Lamine Yamal va entrar al segon temps. Miquel Merino parla de la influència del blaugrana en el joc de la selecció.
1: Especial, sin duda alguna, tiene mucho desborde, mucho desequilibrio, es un perfil también distinto de jugador del que había en el campo y por supuesto eso cambia también a nivel táctico lo que hicieron los rivales, empezaron a jugar de otra manera distinta, empezaron a acumular más jugadores en su lado y bueno, ese desequilibrio hace que otros jugadores tengan más tiempo y espacio en otros lugares del campo y ya te digo, simplemente cambiando un poco un perfil, pues cambia la estructura táctica del partido, es algo normal.
0: I el Girona ja ha fet oficial la incorporació d'Izan González. El blanenc, que ha signat per 3 temporades, arriba procedent del Cornellà, tot i que aquest curs ha jugat cedit a segona amb el Granada i a primera federació amb l'Europa. Ens amplia la informació el Bru Ortega, de Televisió de Girona.
2: La confecció de la plantilla del Girona 26-27 es cou a foc lent. Encara a l'espera de trobar el cap d'obra encarregat de dirigir l'orquestra, el club gironí ha anunciat la segona peça per a la pròxima campanya. No és cap sorpresa, tenint en compte que és un fitxatge tancat de fa mesos com Izan González. Un jugador que tenia lligat al conjunt gironí des del gener, quan va arribar un acord amb el Cornellà pel seu fitxatge. La temporada l'havia començat amb un impacte estratosfèric a Primera Federació amb l'Europa, cedit per l'equip verd, i l'acabada a Segona Divisió del Granada, també cedit pels barcelonins, però ja amb el vestit blau del Girona. Ara, Izan torna a canviar de samarreta per acostar-se a casa, ja que és de Blanes i es compromet així amb els gironins fins al 2029.
3: Per mi és un somni. Estic molt content, molt il·lusionat amb aquest equip que des de petit estic vinguent a veure'l i superfeliç.
2: Per tant, Izan s'afegeix a la llista d'il·lustres blanencs que han jugat al Girona amb el propòsit de tornar al club dels seus somnis, a l'elit.
0: El jutjat mercantil número 1 de Lleida ha decretat que s'inicia el procés de liquidació del Lleida Ponent Club de Futbol. La decisió arriba després que no s'hagi presentat cap proposta de conveni capaç de solucionar el deute de l'entitat, que supera els 6 milions d'euros. La resolució encara no és ferma i pot ser recorreguda. I arribarem a 8:15, obrint Plana Cultural, explicant-vos que un total de 72 propostes formaran el Mercat de Música Viva de Vic enguany, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, consolidant el model impulsat per la nova direcció artística l'any passat. Hi haurà artistes com Mama Duixa, Quimi Portet, Lia Kali, Caral Laoz o Ginestà. La novetat més destacada és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes a la carpa de l'Atlàntida.
4: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. Hi haurà produccions catalanes, estatals i internacionals.
5: Tindrem a Dan Peralbo i el Comboi presentant el seu últim disc, Ingoig. Mama Duixa, que vindrà a presentar el seu àlbum Tothom té raó, amb un so més madur, amb unes lletres més personals. Després, com a diríem, com a gran cap de cartell del festival, tindrem a Lia Kali, tindrem també a Kerat Laoz, tindrem a Ginestar, un dels grans grups ara mateix de l'escena de pop-rock catalana. Ens fa moltíssima il·lusió poder presentar que vindrà Bayuca per tancar el dissabte a la plaça, el projecte electrònic més influent d'Espanya de l'última dècada.
4: Pel que fa a la resta d'escenaris, la plaça de la Catedral, la Carpa del Sucre, l'Atlàntida, l'Església dels Dolors, la de la Pietat o la Jascava acabaran de configurar el mapa per on transcorrerà el mercat.
0: I aquest dijous la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat celebrarà els seus 30 anys d'història. Serà amb un concert especial d'aniversari a 8:45 del vespre que reunirà grups i artistes com La Pegatina, amb Paranoia, Kerat Laoz o el duo format per Joan Garriga i Majid Fahem.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
2: El diccionari Termcat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
2: Transgènere. Persona que no s'identifica amb el gènere que li va ser assignat en néixer segons les seves característiques biològiques, sigui perquè se sent del gènere contrari o bé perquè la seva identitat no s'ajusta a les categories de gènere tradicionalment establertes.
4: Aquest terme engloba tot el ventall de persones amb identitats de gènere no normatives, transsexuals, queers, persones de gènere fluid o persones a gènere, entre d'altres. El terme en si va néixer als anys 80 als Estats Units com a reacció a la forma d'origen mèdic transsexual, que designava tothom que se sotmetia a una cirurgia de reassignació sexual. En l'àmbit LGTBIQ+, té més ús la forma trans, reducció de transgènere, que es considera més neutra i més inclusiva.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
6: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos l'impuls a la candidatura de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, perquè aculli una gigafactoria d'intel·ligència artificial. El govern espanyol ha injectat més de 700 milions d'euros de fons europeus en aquest projecte que busca la sobirania tecnològica per no dependre en un futur d'altres potències punteres en el sector a nivell internacional. L'Ajuntament del municipi ebrenc ho veu com un revulsiu que implicarà una transformació econòmica i industrial sense precedents. Hi ha, però, també veus contràries, com les de les entitats ecologistes, que alerten de l'elevat consum d'aigua i energia que implicaria un projecte d'aquestes característiques. Volem analitzar a fons quin és el valor estratègic d'aquesta tecnologia. Ho analitzarem tot seguit en conversa amb Ulises Cortés, catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya, expert en intel·ligència artificial i investigador del Barcelona Computing Center. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 17 de juny. José Luis Rodríguez Zapatero declara avui davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar un conveni propi. Els líders del G7 redoblen la pressió sobre Vladimir Putin perquè segui a negociar la pau amb Ucraïna i anuncien noves sancions al petroli i al gas rus. Mentrestant, el CRU continua la tendència a la baixa per la imminent signatura del pacte de pau a l'Orient Mitjà. Dels esports, remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Múrcia, per davant en el marcador fins al darrer minut, ha vist com els blaugranes empataven a 5 i forçaven la pròrroga i els penals, on tres aturades de Dídac Plana han donat el primer punt al Barça davant l'eufòria del Palau. I el Mercat de Música Viva de Vic, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, inclourà una setantena de projectes consolidant el model impulsat per la nova direcció artística. El cartell comptarà amb noms com Mama Duixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestà. Desapareix l'escenari del Sucle per traslladar les propostes a la Carpa de l'Atlàntida. Obrim plana de serveis ara mateix amb el trànsit. Segons el RAC, dues incidències d'ahir al vespre compliquen encara la circulació. Una a Sant Julià de Vilatorta, a la C25, amb un carril tallat direcció Girona. I una segona a l'AP7, a Vilafranca del Penedès, en sentit sud, amb un carril tallat. Retencions habituals també a aquesta hora al Vallès, a la C58, a Sant Quirze, i a l'AP7, a Barberà, en els dos sentits de la marxa. I pel que fa al temps, comença aquest dimecres amb un temps ras. S'esperen pocs núvols, només cap a l'Ebre. El temps serà així, tranquil i suau. Aquesta tarda l'ambient serà calorós i s'arribaran fins als 37 o 38 graus en alguns municipis del Pla de Lleida. També aquesta tarda es repetiran les tempestes a l'Alt Pirineu. Les més fortes cauran al Ripollès, a la Cerdanya i a l'Alt Urgell.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
6: Us ho dèiem ara en el sumari, la candidatura espanyola per impulsar una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, comença a agafar forma amb la injecció de més de 700 milions d'euros de fons europeus per part del govern espanyol. Ho ha aprovat el Consell de Ministres, que també ha validat la creació de la societat mercantil que ha de configurar el projecte per concórrer a la convocatòria europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena en territori europeu. Ens ho explica la Carina Bellvé.
7: A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat. La Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasol i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir el juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Elma Saiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
8: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
7: Aquesta societat público-privada tindrà seu social a Móra la Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
6: Des de Catalunya, el govern, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
9: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important, no només per Catalunya, sinó que en l'àmbit europeu també s'ha marcat aquesta sobirania tecnològica.
6: La creació d'una infraestructura com aquesta, si finalment tira endavant, suposaria un fort impuls econòmic i industrial per tot el territori, especialment per Móra la Nova. El seu alcalde, Jesús Álvarez, ha celebrat la notícia i ens ho explica el Dani Camacho, de Canal T.
10: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova han celebrat la notícia i defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre.
11: Va acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta, d'aquest tipus, al nostre municipi, significa posar recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi. Creiem que al final una implantació al nostre territori industrial i més de la tipologia que estem parlant, pues, creiem que al final és un abans i un després al monocultiu que teníem industrial.
10: L'alcalde considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i tecnològic al voltant de la gigafactoria i assegura que tindre la seu social i jurídica de l'empresa suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal.
6: Però no tothom està content. Les entitats ecologistes rebutgen el projecte. En denuncien la poca transparència i l'opacitat del procés i l'elevat consum d'aigua o d'energia, factors especialment sensibles aquí a les Terres de l'Ebre. Joan Carles López és membre d'Ecologistes en Acció.
12: També se'n parla de la bondat de tot això, però no de la part dolenta, que és normal que no s'expliqui. Però és que això és molt més greu del que se'ns apareix, que no s'omplin la boca de que tot serà una pluja de milions, que ho trobo molt bé per un ajuntament, per tot això. Però és que el transfons és detrás, la gent de peu, la gent del lloc.
6: Doncs un cop explicat d'entrada que el projecte de la gigafactoria d'intel·ligència artificial de Móra la Nova fa un pas endavant important amb una aposta pública molt significativa, ens preguntem què és exactament aquesta infraestructura i per què és tan estratègica per al país. Aquest matí ens ajudarà a entendre-ho Ulises Cortés, és catedràtic de la UPC i investigador del Barcelona Supercomputing Center. Senyor Cortés, bon dia i gràcies per atendre'ns.
13: Muy buenos días.
6: Què és, en realitat, una gigafactoria d'intel·ligència artificial? Perquè ho entenguem tots. Què és la diferència d'un centre de dades convencional?
13: Bueno, ya el nombre lo hace todo. Es decir, estamos intentando tener una infraestructura de cómputo orientada al desarrollo de inteligencia artificial en dos fases. Primero, el desarrollo de los modelos propios. Antes hablaba usted de soberanía tecnológica. Europa no tiene modelos basados en la inteligencia artificial, desarrollados con datos curados en Europa y respetuosos de los derechos humanos, que nos hagan competitivos, dadas esas restricciones, con los modelos que ofrecen las grandes compañías tecnológicas. Si es que estas infraestructuras de las que Europa carece son un paso adelante, una apuesta institucional de Europa y de los países para colocar en sitios estratégicos, como puede ser Cataluña, una de esas infraestructuras. ¿Y por qué en Cataluña? Pues porque en Cataluña tenemos a grandes centros de investigación, grandes universidades, y durante los últimos 40 años más que todo, se ha dedicado una parte importante de la investigación al desarrollo de la inteligencia artificial. Somos referencia en un área de supercómputo. Una gigafactoría requiere tener cerca una estructura de supercómputo que ya está, o sea que tenemos todo lo que se necesita para comenzar.
6: Expliqui'ns una mica quins processos hi tenen lloc i quins perfils professionals hi treballen, i d'aquests perfils quins podrien ser de proximitat o quins potser haurem d'importar de fora.
13: ¿Qué procesos? Bueno, como son supercomputadores muy grandes que se pueden utilizar toda la capacidad de cómputo en desarrollar un modelo durante un tiempo particular. Eso no podría pasar, por ejemplo, en una máquina como el Centro Nacional de Supercómputo, donde hay pues muchas tareas concurrentes de investigación. Tienes que tener mucha máquina para entrenar tu modelo. ¿A qué clase de perfiles? Bueno, toda clase de perfiles de informática y también de mantenimiento y también de conexión con las empresas. Pero todo eso, la mayor parte, ya lo tenemos en Cataluña. Hay que recordar que la Universidad Politécnica de Cataluña tuvo una de las primeras facultades de informática del Estado, uno de los primeros programas de doctorado en inteligencia artificial del Estado, la primera maestría de inteligencia artificial del Estado. Es decir, aquí estamos muy bien. Tenemos muy bien en el sentido que durante muchos años se ha desarrollado no solo la investigación, sino también la formación del personal adecuado, y durante muchos años lo hemos exportado, que es una cosa que se dice poco.
6: Muy, muy brevemente, señor Cortés, vostè que coneix bé els projectes europeus, quins criteris acostuma a valorar Brussel·les quan selecciona infraestructures d'aquest tipus? És a dir, Móra la Nova té oportunitat de ser seleccionada? Podria ser seleccionada?
13: Yo creo que sí. Yo creo que tenemos el interés de los gobiernos nacional y estatal. Tenemos la infraestructura del supercomputador. Tenemos una gran masa de empresas nacionales que van a poner una cantidad muy importante de dinero y que ya están apostando por esto. Y finalmente, yo creo que se escribirá una propuesta de mucha calidad. Sí, yo creo que sí, que es una apuesta segura. La cuestión es para una grande o una pequeña, pero esto es ya otra historia.
6: Molt bé, Ulisses Cortés, doncs gràcies per explicar-nos-ho i bon dia, que vagi bé.
13: Gràcies, hasta luego.
5: Notícies en xarxa. Informació al detall.
6: I pel que fa als fronts judicials que afecten el PSOE, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat avui i demà a l'Audiència Nacional per declarar com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals. Ho ha de fer en relació a les gestions per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'estratègia de la defensa passa per intentar obtenir la nul·litat de la prova principal de la investigació, la transcripció del telèfon mòbil del propietari de Plus Ultra que les autoritats dels Estats Units van facilitar a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal. Mentrestant, el jutge José Luis Calama ha rebutjat ajornar la declaració de Zapatero, també prevista per avui, en relació amb les joies que van trobar al seu despatx, valorades en 1,3 milions d'euros, com havia demanat la seva defensa. Per aquesta causa, investiguen l'expresident del presum per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. I amb aquest front judicial de fons que afecta el PSOE, els governs català i espanyol, que avui afronten les sessions de control, han rebutjat petició de Junts de forçar una votació al Congrés per evidenciar que, per evidenciar justament, dèiem, que Pedro Sánchez té prou suport o no per seguir governant o ha de convocar, pel contrari, unes eleccions anticipades. Una opció que finalment no es produirà, ja que ha estat descartada per la mesa de la Cambra Baixa. És una crònica d'en Jordi Casim.
2: Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demana la formació de Carles Puigdemont que digui què volia aconseguir amb aquesta votació.
9: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder sobre els catalans i catalanes.
2: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades i tampoc en el cas que el Congrés aprovi l'esmena i evidenciï que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
8: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
2: Una Saiz que recorda Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
6: Tres quarts de vuit, metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre en relació a qüestions com la regulació de les guàrdies, els descansos i les retribucions i les contractacions. Els metges reclamen negociar directament i de forma exclusiva les seves condicions laborals amb la Generalitat. De manera simultània a la convocatòria de vaga, el sindicat manté activa la campanya Ni un minut més, en què insta els facultatius a no fer més hores extres. Fins al moment s'hi han adherit 234 serveis hospitalaris de 42 hospitals, entre públics i concertats, 19 CAPs i 2 centres de salut mental d'adults. Mentrestant, encara en l'àmbit laboral, us expliquem que Comissions Obreres de Catalunya denuncia l'explotació de les treballadores de la llar que viuen 24 hores a les cases per cuidar persones grans, tot i estar contractades de forma legal. Un nou informe alerta que milers de dones, majoritàriament migrants, poden arribar a estar disponibles fins a 22 hores al dia sense que aquest temps sigui reconegut com a treball efectiu i el sindicat reclama al govern una reforma urgent de la normativa. Ens ho explica la Maite Polo.
7: Un dels principals problemes és que Inspecció de Treball no pot entrar a les cases o pisos on viuen dones cuidadores perquè xoquen dos drets, el de la inviolabilitat del domicili i els drets d'aquest tipus de treball reconeguts en els últims anys. Irene Galí és sociòloga de la Fundació Cipriano García i autora de l'estudi que han presentat avui sobre l'explotació de les dones internes.
14: Protocol de prevenció de riscos laborals? Perfecte, és un avance, molt bé. S'havia de fer i s'ha fet. Però si no es pot controlar, el que correm el risc és de que es converteixi en paper mullat. No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
7: El sindicat Comissions Obreres demana un pacte nacional sobre les cures i un canvi de model amb finançament estable. Segons les darreres dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, les cuidadores internes amb contracte van baixar el 2004 un 7% i van pujar, en canvi, les dones que s'hi dediquen sense papers.
6: Un apunt de successos. Un excursionista francès ha mort aquest dimarts a la tarda a la Vall d'Aran. L'home va caure per un canal justament al llac, a la zona del llac de la Restanca. Els bombers d'Aran s'hi van desplaçar en helicòpter i en localitzar l'accidentat només van poder confirmar-ne la mort. Estabilitzat l'incendi de vegetació declarat aquest dimarts a Sant Fruitós de Bages. L'incident ha provocat el tall de la C-25 en sentit Lleida. Les flames s'han originat en un camp de rostolls situat entre el Club de Vol i Sant Iscle. Inicialment, els bombers hi han desplaçat 5 dotacions terrestres i un helicòpter bombarder. L'operatiu, però, s'ha acabat reforçant amb més vehicles. Hi han actuat un total de 13 mitjans terrestres i 3 mitjans aeris. No sé. Remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Múrcia va situar el 0-3 a la primera part, però la reacció blaugrana al segon temps amb els gols de Fitz, Sergio González, Matthews, Antonio i Catela van fer que el temps reglamentari acabés amb el marcador empatat a 5 gols. Sense cap diana a la pròrroga, el duel es va decidir als penals, on l'encert dels de Javi Rodríguez i 3 aturades del porter Didac Plana van desfermar l'eufòria al Palau amb la consecució del primer punt de la final que es decideix al millor de 5 partits. El segon duel es disputarà demà de nou al Palau. Leo Messi ha debutat al Mundial amb un hat-trick en el triomf de l'Argentina sobre l'Algèria per 3-0. 3 gols que li permeten atrapar Miroslav Klose com a màxim golejador a la història dels Mundials amb 16 dianes. Altres noms destacats de la jornada són els de Kylian Mbappé, autor d'un doblet en el França 3, Senegal 1, i Erling Haaland, que també ha marcat per partida doble en la victòria de Noruega sobre l'Iraq per 1-4. Avui debutarà la selecció de Portugal dirigida pel balaguerí Robert Martínez contra el Congo. El combinat espanyol, per la seva banda, ha tornat a exercitar-se després de l'empat contra Cap Verd, un duel en què Lamine Yamal va entrar al segon temps. Michael Merino parla de la influència del blaugrana en el joc de la selecció.
15: Especial, sin duda alguna, tiene mucho desborde, mucho desequilibrio, es un perfil también distinto de jugador del que había en el campo y por supuesto eso cambia también a nivel táctico lo que hicieron los rivales, empezaron a jugar de otra manera distinta, empezaron a acumular más jugadores en su lado y bueno, ese desequilibrio hace que otros jugadores tengan más tiempo y espacio en otros lugares del campo y ya te digo, simplemente cambiando un poco un perfil, pues cambia la estructura de la táctica del partido, es algo normal.
6: L'Atlètic Lleida prepara la temporada vinent a la Tercera Federació. El club de la capital del Segrià no es planteja objectius clars, però vol assegurar un projecte ambiciós. És una informació de Víctor Paracuellos, de Lleida Televisió.
16: L'Atlètic Lleida ja prepara el projecte per a la temporada 26-27 a la Tercera Federació, en què competirà el grup 5è més exigent dels darrers anys. Després de confirmar l'arribada del nou entrenador Juan Carlos Beltrán, la direcció esportiva ja treballa per incorporar jugadors i renovar per ser importants la darrera campanya.
17: hoy te podría decir que seguramente pues habrá un mix, ¿no?, de gente que conozca la categoría. La repercusión del proyecto está siendo muy buena.
16: Tot i que no volen marcar un objectiu concret pel que fa a la classificació, des del club prometen un projecte ambiciós i exigent.
17: Y los objetivos pues probablemente nos los va a marcar un poco el devenir del día a día. Evidentemente quiero que sea ambicioso, quiero que sea exigente, eso está claro, que lo más importante para mí ahora mismo es que nos veamos ordenados, que nos veamos organizados y con las cosas claras. Eso es lo más importante. A partir de ahí, pues yo creo que con el tiempo nos vamos a construir bien y veremos a ver hasta dónde podemos llegar.
16: Per ara ja hi ha diverses baixes confirmades. Lamine Yabi i Sule han marxat cap a la Lliga Andorrana, mentre que Moro Sidibé i Dauda Koné tampoc tornaran al club l'any vinent.
6: Demà arrencarà la final del play-off pel títol de la Lliga ACB que enfrontarà el Barça i el València. Els blaugranes debutaran al Roig Arena en el primer partit de la sèrie al millor de 5 duels. Viatgen amb l'objectiu de sumar un triomf en un dels dos primers partits i recuperar el factor pista abans del trasllat al Palau. Darío Brizuela destaca la il·lusió del vestidor davant l'estrena a la final.
18: Tenemos delante a un rival también que lleva haciendo una muy buena temporada todo el año y por mucho que ahora estemos bien y estemos todos sanos, hay que competir y no va a ser fácil. Después de dos temporadas sin títulos, pues bueno, tener esta oportunidad ahora de llegar a una final, pues es importante para el club, es importante para la gente que estamos aquí, para los que llevamos trabajando estos años, con todas las dificultades que hemos tenido y bueno, con muchísima ilusión.
6: L'Espart Girona es queda sense la millor jugadora de la temporada, Mariam Koulibaly. El club ha anunciat la sortida de l'MVP de la Lliga Femenina. Després d'un curs en què s'ha coronat com la màxima anotadora de la competició, amb una mitjana de 17 punts i un 21 de valoració. La marxa de la Meliana s'afegeix a la de la capitana, Marta Canella, després de 3 temporades a l'Uni. Total de 72 propostes formaran el Mercat de Música Viva de Vic d'enguany, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, consolidant el model impulsat per la nova direcció artística l'any passat. Hi haurà artistes com Mamaduixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestà. La novetat més destacada és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes a la Carpa de l'Atlàntida.
19: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. Hi haurà produccions catalanes, estatals i internacionals.
20: Tindrem a Dan Peralbo i el Comboi presentant el seu últim disc, Ingoig. Mamaduixa, que vindrà a presentar el seu àlbum Tothom té raó, amb un so més madur, amb unes lletres més personals. Després, com a gran cap de cartell del festival, tindrem a Lia Cali, tindrem també a Keral Laoz, tindrem a Ginestà, un dels grans grups ara mateix de l'escena de pop-rock catalana. Ens fa moltíssima il·lusió poder presentar que vindrà Bayuca per tancar el dissabte a la plaça, el projecte electrònic més influent d'Espanya de l'última dècada.
19: Pel que fa a la resta d'escenaris, la plaça de la Catedral, la Carpa del Sucre, l'Atlàntida, l'Església dels Dolors, la de la Pietat o la Jascava acabaran de configurar el mapa per on transcorrerà el mercat.
6: La Perla 29 porta a escena una epopeia familiar que uneix la Barcelona de les Olimpíades amb la postguerra i el conflicte civil a l'Albada. L'obra és una coproducció amb el Festival Grec i es podrà veure al Teatre de la Biblioteca entre el 25 de juny i el 30 de juliol.
21: Sota la direcció d'Oriol Brogi i amb la dramatúrgia de Jaume Vinyes, qui també participa com a actor a l'obra, l'Albada és una tragèdia que arrenca les Olimpíades del 92 i amb l'excusa d'una investigació històrica s'endinsa en els moments més foscos de la història d'Espanya, fins a arribar a la Guerra Civil. Com explica Jaume Vinyes, és un relat sobre el patiment que molts, principalment dones, van portar en silenci.
22: Neix d'un moment familiar meu molt convuls, en el qual a partir de molts dinars i molts sopars, la meva germana expressa una conclusió i em diu, jo que no vaig conèixer pràcticament els meus avis i àvies, i la meva germana diu, te n'has adonat que les àvies, les dones de la nostra família s'han passat la vida patint, que de sobte vaig entendre que no estava fent un homenatge a elles dues, sinó a dues dones que havien viscut al segle XX a Espanya amb tot el que comporta.
21: 11 actors sobre l'escenari del Teatre de la Biblioteca interpreten una quarantena de personatges en aquesta coproducció amb el Festival Grec. Amb escenes curtes i canvis constants, el públic assistirà a una obra que té molt de cinematogràfica.
6: Aquest dijous, la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat celebrarà els seus 30 anys d'història. Serà amb un concert especial d'aniversari a 8:45 del vespre que reunirà grups i artistes com La Pegatina, En Paranoia, Queralt Lahoz o el duo format per Joan Garriga i Majid Fahem. El seu escenari, Estopa, hi va oferir el primer concert amb banda i també van fer les seves primeres passes Love of Lesbian o Sidoni. Els castells tornaran a ser un dels principals atractius turístics de la ciutat de Tarragona aquest estiu i la iniciativa Ciutat de Castells serà l'eina per apropar-los encara més als visitants. Per 12a edició, les quatre colles de la ciutat, a més dels Nois de la Torre, oferiran actuacions els dimecres d'estiu a les 8 del vespre davant de la catedral. Serà entre Sant Joan i Santa Tecla, amb l'excepció del 12 d'agost, dia de l'eclipsi solar, que es buscarà un horari alternatiu.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: El diccionari Termcat.
3: 40 anys, 40 paraules.
4: 1988. Mousse. Plat cuinat d'origen francès, fet amb diferents ingredients que es quatllen després de barrejar-los amb clara d'ou batuda, nata batuda o gelatina.
2: Mercè Bacardí.
5: Al llarg d'aquests 40 anys s'han normalitzat molts termes a l'àmbit de la gastronomia, sovint referits a plats propis d'altres països que són cada cop més populars als nostres restaurants. Això ha fet que en aquest camp hi hagi una presència destacable de manlleus d'altres llengües, com ara mousse, fondue, crep o pizza. A l'hora de tractar aquests manlleus, s'ha de tenir en compte que la gastronomia té un lligam molt estret amb la cultura a la qual pertany i que cal, doncs, procurar que no es perdi el referent de l'origen dels plats. Per això, sovint s'han adoptat els manlleus sense cap adaptació gràfica, com és el cas de la mousse, la fondue o la pizza. En altres casos, però, com en la crep, es poden fer petits canvis per adaptar el manlleu a la nostra ortografia sense que es perdi l'origen del plat.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia. Impuls a la candidatura de Móra la Nova a la Ribera d'Ebre perquè aculli una gigafactoria d'intel·ligència artificial. El govern espanyol ha injectat més de 700 milions d'euros de fons europeus en aquest projecte que busca la sobirania tecnològica per no dependre en un futur d'altres potències punteres en el sector a nivell internacional. L'Ajuntament del municipi ebrenc ho veu com un revulsiu que implicarà una transformació econòmica i industrial sense precedents. Hi ha, però, també veus contràries, com les de les entitats ecologistes, que alerten de l'elevat consum d'aigua i energia que comportaria un projecte d'aquestes característiques. El catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya i expert en intel·ligència artificial, Ulisses Cortés, ha parlat de la importància que veu en aquesta iniciativa fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
7: Si es que estas infraestructuras de las que Europa carece son un paso adelante, una apuesta institucional de Europa y de los países para colocar en sitios estratégicos, como puede ser Cataluña, una gigafactoría requiere tener cerca una estructura de supercómputo que ya está, o sea que tenemos todo lo que se necesita para comenzar.
6: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimecres 17 de juny i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. És una notícia d'última hora que acabem de conèixer. Un home ha mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp, segons han informat els bombers de la Generalitat. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de les diligències judicials i de la investigació per determinar les causes del foc. José Luis Rodríguez Zapatero declara avui davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la

0: Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Múrcia, per davant en el marcador fins al darrer minut, ha vist com els blaugranes empataven a 5 i forçaven la pròrroga i els penals, on tres aturades de Dídac Plana han donat el primer punt al Barça davant l'eufòria del Palau. De la cultura, destaquem que el Mercat de Música Viva de Vic, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, inclourà una setantena de projectes consolidant el model impulsat per la nova direcció artística. El cartell comptarà amb noms com Mama Duixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestà. Desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes a la Carpa de l'Atlàntida. Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta, i per tant volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats. Molt bon dia, Mireia.
1: Hola, molt bon dia. A hores d'ara l'autopista T7 té retencions a Montornès, a Parets del Vallès i de Mollet a Barberà en sentit sud i de Sant Cugat a Barberà i a Mollet en sentit nord. A la C17 hi ha cua de Parets a Mollet en sentit sud i a Parets en sentit nord. A la C58 hi ha retencions a Terrassa, a Badia, de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la C33 hi ha cua de Montcada a Barcelona en sentit sud i a Montcada en sentit nord. La C16 va carregada entre Sant Cugat i Barcelona en sentit sud. A la C31 hi ha retencions a Badalona per anar cap a Barcelona, a la Pota Nord, a la B20, a Santa Coloma de Gramenet, en sentit sud. A la 2 hi ha retencions de Pallejà a Cornellà, en sentit Barcelona. A la B23 hi ha cua de Molins de Rei a Barcelona. A la C32, retencions de Gavà a Cornellà, en sentit nord. A la C31 hi ha retencions de Viladecans a Prat de Llobregat, en sentit nord. I situació complicada a les rondes de Barcelona en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Doncs la previsió del temps, com sempre, és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia, Helena. Doncs una situació que és idèntica a la d'ahir a aquesta hora i, de fet, la situació de ple estiu que serà patrimoni de tot Catalunya al llarg d'aquest dimecres. El matí comença molt tranquil, comença ja molt suau. Encara, doncs, sí que es dorm prou bé a les comarques del prelitoral i les de l'interior, però arran de costa ja l'ambient és molt xafogós. I avui amb una petitíssima novetat respecte ahir al matí, i és que hi ha alguns núvols més baixos, amb alguna boira i tot, que s'ha format i que tenim presents a hores d'ara cap a les Terres de l'Ebre. Al llarg d'aquesta tarda, aquests núvols d'allà del sud de Tarragona s'acabaran desfent. N'apareixeran d'altres al Pirineu, que com va passar ahir a la tarda, o fa dues tardes, o en fa tres, doncs acabaran deixant alguna tamborinada. Sobretot avui, les tempestes més fortes al nord de l'Alt Urgell, ha tocat Andorra, de fet, també a la Cerdanya i a l'extrem nord del Ripollès. La resta del país de tarda continuarà sent assolellada i de calor. De fet, avui, déu-n'hi-do, en el cas de les Terres de Ponent, arribarem als 37-38 graus. I atenció, perquè demà, divendres, cap de setmana i molts dies per endavant, parlarem gairebé d'onada de calor a Catalunya. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: La candidatura espanyola per impulsar una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, comença a agafar forma amb la injecció de més de 700 milions d'euros de fons europeus per part del govern espanyol. Ho ha aprovat el Consell de Ministres, que també ha validat la creació de la societat mercantil que ha de configurar el projecte per concórrer a la convocatòria europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena en territori europeu. N'informa la Carina Bellvé.
4: A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat. La Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasol i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir el juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Irma Sáiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
5: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
4: Aquesta societat público-privada tindrà seu social a Móra la Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la

0: dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
1: Al seu torn, el govern, el Consell Executiu, també ha donat el vistiplau a la societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
2: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important, no només per Catalunya, sinó que en l'àmbit europeu també s'ha marcat aquesta sobirania tecnològica.
1: Però no tothom està content. Les entitats ecologistes rebutgen el projecte. En denuncien la poca transparència, l'opacitat del procés i l'elevat consum d'aigua o d'energia, factors especialment sensibles a les Terres de l'Ebre. Joan Carles López és membre d'Ecologistes en Acció.
3: També se'n parla de la bondat de tot això, però no de la part dolenta, que és normal que no s'expliqui, però és que això és molt més greu del que se'ns apareix, que no s'omplin la boca de que tot serà una pluja de milions, que ho trobo molt bé per un ajuntament, per tot això, però és que el transfons és detrás, la gent de peu, la gent del lloc.
1: Però com acull el teixit econòmic i empresarial del sud del país aquest pas endavant? Què pot representar la gigafactoria d'intel·ligència artificial de Móra la Nova per al territori? Quines oportunitats s'hi obren i quin impacte pot tenir en l'àmbit econòmic i laboral de la zona? Avui en parlem amb Marc Segura. Ell és coordinador de la Comissió d'Energia i Sostenibilitat de la Cambra de Comerç de Reus. Senyor Segura, bon dia i gràcies per atendre'ns.
4: Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
1: Amb aquesta injecció pública que ha aprovat el govern de l'Estat, què explica que Móra la Nova sigui considerada una ubicació estratègica? Quins actius reals té el territori?
4: Bé, primer que res hem de tenir en compte que una indústria com aquesta, com s'ha dit, requereix una quantitat d'energia disponible, una determinada quantitat d'aigua que no és tant que es consumeixi, sinó que s'utilitza per refrigerar, un territori disponible, un terreny, unes comunicacions, i bé, el sud de Catalunya, en aquest cas, les Terres de l'Ebre i Móra en concret, doncs reuneix una sèrie de requisits que el poden fer adequat per aquest tipus d'inversió.
1: Vostè parlava ara de la quantitat d'energia hídrica, però també de corrent, no?, per dir-ho d'alguna manera, que necessiten aquest tipus d'indústries. I precisament aquest és el factor clau que moltes de les plataformes contràries i Ecologistes en Acció al capdavant exhibeixen, argumenten, justament per mostrar-s'hi en contra. Què els hi diria? Precisament això, vostè és especialista, crec que entendre en energia. Les Terres de l'Ebre és veritat que són un territori clau en renovables, però, insisteixo, hi ha una sèrie de gent que argumenta just el contrari per oposar-s'hi.
4: Sí, bé, si veiem la qüestió des del punt de vista d'infraestructura, estem molt acostumats a tenir indústries electrointensives al sector petroquímic de Tarragona, a l'àrea metropolitana de Barcelona, cada vegada més allunyades d'allà on realment es produeix l'energia, perquè hem de tenir en compte que actualment tenim 3 reactors nuclears a menys de 30 quilòmetres de Móra, tenim tot el potencial eòlic, part d'ell ja en funcionament, a totes les Terres de l'Ebre, evidentment amb el nou Proencat i Plater de la Generalitat està definida una zona de potencial solar també a la zona sud de Catalunya. Llavors, bé, jo crec que és molt lògic pensar que si produïm l'energia allí intentem consumir-la el més a prop possible, perquè al final allà on sigui que es posi una infraestructura com aquesta, una indústria electrointensiva, l'energia se li haurà de portar. Té molta lògica tenir en compte que tenim una zona que és una zona de generació neta d'energia, com és la zona de sud de Catalunya, i té tot el sentit del món que les indústries electrointensives s'acostin a la generació i no passi allunyin.
1: Doncs, Marc Segura, de la Cambra de Comerç de Reus, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí, que vagi bé.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
5: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: Pel que fa als fronts judicials que afecten el PSOE, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat avui i demà a l'Audiència Nacional per declarar com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals. Ho ha de fer en relació a les gestions per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'estratègia de la defensa passa per intentar obtenir la nul·litat de la prova principal de la investigació, la transcripció del telèfon mòbil del propietari del Plus Ultra, que les autoritats dels Estats Units van facilitar a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal. Mentrestant, el jutge José Luis Calama ha rebutjat ajornar la declaració de Zapatero, també prevista per avui, en relació amb les joies que van trobar al seu despatx, valorades en 1,3 milions d'euros, com havia demanat la seva defensa. Per aquesta causa, investiguen l'expresident per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. I amb aquest front judicial de fons que afecta el PSOE, els governs català i espanyol, que avui afronten les sessions de control, han rebutjat la petició de Junts de forçar una votació al Congrés per evidenciar si Pedro Sánchez té prou suports per seguir governant o ha de convocar unes eleccions anticipades. Una opció que finalment no es produirà, ja que ha estat descartada per la mesa de la Cambra Baixa. És una crònica de Jordi Casino.
6: Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demanà la formació de Carles Puigdemont que digui què volia aconseguir amb aquesta votació.
2: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder sobre els catalans i catalanes.
6: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades i tampoc en el cas que el Congrés aprovi l'esmena i evidenciï que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
7: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
6: Una Saiz que recorda Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
1: Un quart de nou, qui ha carregat també contra el Partit Socialista és el president del Partit Popular a Catalunya, Alejandro Fernández. En el marc del Fòrum de Diàleg Polític i Econòmic del Vallès Oriental, celebrat a Sabadell, Fernández ha assegurat que els fronts judicials del PSOE acabaran esquitxant a Salvador Illa.
8: Em sap greu de dir-ho amb aquesta contundència, però estan podrits. El senyor Salvador Illa va posar la mà al foc per Santos Cerdán, es va cremar. Va posar la mà al foc per Koldo i Ábalos, es va cremar. L'altre dia la va posar al foc per Zapatero, tot indica que es cremarà. I ha posat reiteradament la mà al foc per Pedro Sánchez. I jo estic convençut que es cremarà també.
1: És una notícia d'última hora. Un home ha mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp, segons han informat els bombers de la Generalitat. El foc ha afectat amb intensitat dues caravanes i una caseta de fusta. Va ser un cop extingit l'incendi i durant una inspecció de la zona que els efectius dels bombers van localitzar el cos sense vida de la víctima. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de les diligències judicials i de la investigació per determinar-ne les causes. Encara en l'àmbit dels successos, també hem sabut fa poca estona que quatre persones han resultat ferides de diversa consideració per una deflagració de gas en un pis del carrer de Severo Ochoa de l'Hospitalet de Llobregat. Cap d'ells, però, presenta gravetat. I també ha transcendit que des de primera hora del matí hi ha un operatiu policial desplegat conjuntament pels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional contra un grup criminal de distribució i emmagatzematge de productes falsificats. Els agents estan fent diverses entrades a locals de municipis del Camp de Tarragona, entre els quals hi ha Salou, el Tarragonès.
9: Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
1: Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre en relació a qüestions com la regulació de les guàrdies, els descansos i les retribucions i les contractacions. Els metges reclamen negociar directament i de forma exclusiva les seves condicions laborals amb la Generalitat. De manera simultània a la convocatòria de vaga, el sindicat manté activa la campanya Ni un minut més, en què insta els facultatius a no fer més hores extres. Fins al moment s'hi han adherit 234 serveis hospitalaris de 42 hospitals, entre públics i concertats, 19 CAPs i 2 centres de salut mental d'adults. Mentrestant, i encara de l'àmbit laboral, també us expliquem que Comissions Obreres denuncia l'explotació de les treballadores de la llar que viuen 24 hores a les cases per cuidar persones grans, tot i estar contractades de forma legal. Un nou informe alerta que milers de dones, majoritàriament migrants, poden arribar a estar disponibles fins a 22 hores al dia sense que aquest temps sigui reconegut com a treball efectiu, i el sindicat reclama al govern una reforma urgent de la normativa. Ens en dona tots els detalls la Maite Polo.
10: Un dels principals problemes és que Inspecció de Treball no pot entrar a les cases o pisos on viuen dones cuidadores perquè xoquen dos drets, el de la inviolabilitat del domicili i els drets d'aquest tipus de treball reconeguts en els últims anys. Irene Galí és sociòloga de la Fundació Cipriano García i autora de l'estudi que han presentat avui sobre l'explotació de les dones internes.
11: Protocol de prevenció de riscos laborals? Perfecte. És un avance. Molt bé. S'havia de fer i s'ha fet. Però si no es pot controlar, el que correm el risc és que es converteixi en paper mullat. No es reconeix el que és la funció principal de la treballadora de la llar que treballa com a cuidadora realment, que és la disponibilitat.
10: El sindicat Comissions Obreres demana un pacte nacional sobre les cures i un canvi de model amb finançament estable. Segons les darreres dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, les cuidadores internes amb contracte van baixar el 2004 un 7% i van pujar, en canvi, les dones que s'hi dediquen sense papers.
1: Deu minuts per arribar a 9:15. Remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Múrcia va situar el 0-3 a la primera part, però la reacció blaugrana al segon temps amb els gols de Fitz, Sergio González, Mateus, Antonio i Catela van fer que el temps reglamentari acabés amb el marcador empatat a 5 gols. Sense cap diana a la pròrroga, el duel es va decidir als penals, on l'encert dels de Javi Rodríguez i 3 aturades del porter Didac Plana van desfermar l'eufòria al Palau amb la consecució del primer punt de la final, que es decideix al millor de 5 partits. El segon duel es disputarà demà, de nou, al Palau. I Leo Messi ha debutat al Mundial amb un hat-trick en el triomf de l'Argentina sobre Algèria per 3-0. 3 gols que li permeten atrapar Miroslav Klose com a màxim golejador a la història dels Mundials amb 16 dianes. Els altres noms destacats de la darrera jornada són els de Kylian Mbappé, autor d'un doblet en el França 3-Senegal 1, i Erling Haaland, que també ha marcat per partida doble en la victòria de Noruega sobre l'Iraq per 1-4. Avui debutarà la selecció de Portugal dirigida pel balaguerí Robert Martínez contra el Congo. El combinat espanyol, per la seva banda, ha tornat a exercitar-se després de l'empat contra Cap Verd, un duel en què Lamine Yamal va entrar al segon temps. Miquel Merino parla de la influència del blaugrana en el joc de la selecció.
12: Especial, sin duda alguna, tiene mucho desborde, mucho desequilibrio, es un perfil también distinto de jugador del que había en el campo y por supuesto eso cambia también a nivel táctico lo que hicieron los rivales, empezaron a jugar de otra manera distinta, empezaron a acumular más jugadores en su lado y bueno, ese desequilibrio hace que otros jugadores tengan más tiempo y espacio en otros lugares del campo y ya te digo, simplemente cambiando un poco un perfil, pues cambia la estructura de la táctica del partido, es algo normal.
1: Carlos Cortijo és el nou entrenador del Pons Lleida d'hoquei patins. L'entrenador madrileny, que ve del Noia i signa per 3 temporades, és ambiciós, però no es vol fixar objectius per a la pròxima temporada. És una informació de Lleida Televisió, de l'Eva Cortijo.
13: Carlos Cortijo aterra a Lleida per dirigir el Pons durant les tres pròximes temporades. El madrileny prové d'un Noia, amb qui també enguany ha fet play-off. De moment no vol sentir a parlar d'objectius ni del joc que farà el seu equip. Diu que primer vol conèixer la plantilla i que tothom s'haurà d'adaptar.
14: Yo te podría decir, no, me gusta ser un entrenador atrevido, valiente, atacante. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos, lo que sí os garantizo que vamos a competir 100%.
13: Del Pons Lleida diu que li ha agradat la trajectòria dels últims anys, que l'entesa va ser ràpida i també que vol ser ambiciós. L'equip començarà la pretemporada a finals d'agost perquè amb el Mundial tot s'endarrereix enguany.
14: No lo podemos tomar de muchas maneras, pues yo desde aquí vamos a ir a por la Liga Catalana. ¿Por qué? Porque es la primera competición oficial y como tenemos mucha ilusión, que hemos dicho, pues vamos a por ella desde el minuto uno.
13: El Mundial es disputarà del 4 al 18 d'octubre a Paraguai i és per això que tots els clubs han d'adaptar enguany les seves pretemporades independentment de si tenen internacionals o no.
1: Després de fer oficials els relleus en les banquetes, el Club Natació Sabadell ha començat a reestructurar les dues plantilles dels equips de waterpolo. 5 jugadores de l'equip femení i 5 components del masculí tanquen la seva etapa a l'entitat. Ens amplia la informació l'Alejandro Paulino de Televisió Sabadell Vallès.
15: Temps de canvis i de sacsejada profunda a Can Llong. Els nous projectes tècnics del Club Natació Sabadell ja caminen i ho fan amb una renovació de les plantilles que serà absoluta. El conjunt femení d'Enric Arnella s'ha confirmat la marxa de 5 jugadores. Una de les més significatives és la de la portera Isabel Williams. Tampoc seguiran les internacionals Rivanska i Jano Poulou, ni les nacionals Dalmases i Moreno. Unes baixes que es compensaran amb l'arribada del bloc del Sant Andreu, Terré, Camus i Nona Pérez. I si al femení hi ha revolució, al masculí d'Albert Espanyol no es queden enrere. 5 baixes més destaquen les dels dos puntals ofensius dels últims 3 anys, Alberto Barroso, que marxa a Canàries, i el boia Òscar Asensio, que jugarà al Barcelona. La llista la completen l'esquerra de Panerai, el jove Tomàs Soler i el veterà Martín Famera, que es retira de la competició. Amb això es dona per fet que comença una nova era a les piscines del Club Natació Sabadell.
1: Un total de 72 propostes formaran el Mercat de Música Viva de Vic d'enguany, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, consolidant el model impulsat per la nova direcció artística l'any passat. Hi haurà artistes com Mamaduixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestà. La novetat més destacada és que desapareix l'escenari del Sucre per traslladar les propostes a la Carpa de l'Atlàntida.
16: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. Hi haurà produccions catalanes, estatals i internacionals.
17: Tindrem a Dan Peralbo i el Comboi presentant el seu últim disc, Ingoig. Mamaduixa, que vindrà a presentar el seu àlbum Tothom té raó, amb un so més madur, amb unes lletres més personals. Després, com a diríem com a gran cap de cartell del festival, tindrem a Lia Cali, tindrem també a Keral Laoz, tindrem a Ginestà, un dels grans grups ara mateix de l'escena de pop-rock catalana. Ens fa moltíssima il·lusió poder presentar que vindrà Bayuca per tancar el dissabte a la plaça, el projecte electrònic més influent d'Espanya de l'última dècada.
16: Pel que fa a la resta d'escenaris, la plaça de la Catedral, la Carpa del Sucre, l'Atlàntida, l'Església dels Dolors, la de la Pietat o la Jascava acabaran de configurar el mapa per on transcorrerà el mercat.
1: Aquest dijous, la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat celebrarà els seus 30 anys d'història. Serà amb un concert especial d'aniversari a 8:45 del vespre que reunirà grups i artistes com La Pegatina, En Paranoia, Caral Laoz o el duo format per Joan Garriga i Magid Fahem. El seu escenari, Estopa, hi va oferir el primer concert en banda i també van fer les seves primeres passes Love of Lesbian o Sidoni. Els castells tornaran a ser un dels principals atractius turístics de la ciutat de Tarragona aquest estiu i la iniciativa Ciutat de Castells serà l'eina per apropar-los encara més als visitants. Per 12a edició, les 4 colles de la ciutat, a més dels Nois de la Torre, oferiran actuacions els dimecres d'estiu a les 8 del vespre davant de la catedral. Serà entre Sant Joan i Santa Tecla, amb l'excepció del 12 d'agost, dia de l'eclipsi solar, que es buscarà un horari alternatiu.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Sabies que...
2: Saps quin és l'origen de la benzina? Va ser l'any 1857 quan va sorgir el que avui coneixem com benzina, una destil·lació fraccionada del petroli que fins aquell moment era utilitzada com a combustible, com a aïllant o fins i tot com a medicina. Després d'un parell d'any de proves, va ser el coronel Edwin Drake, al 1859, el que va perforar el primer pou de petroli per extreure'l amb l'objectiu de fraccionar-lo i donar lloc al combustible. Diverses persones van anar evolucionant posteriorment el seu treball, com Jean-Joseph Etienne Lenoir a l'any 1959, que va crear el primer motor de combustió interna, o Nicolaus August Otto al 1876, que va construir el primer motor de benzina de quatre temps de la història. Molt famós el nom de Thomas Midgley, inventor de la benzina amb plom, la qual va causar la mort de milions de persones durant dècades, inclosa la del seu propi inventor. La benzina prové del petroli i consisteix en una barreja d'hidrocarburs que provenen de restes fòssils que s'acumulen als llacs i fons del mar. Després d'extraure el petroli d'aquestes aigües, es porta a una refineria per tractar-lo o vaixells per exportar-lo. A les refineries hi ha una torre de destil·lació on se separen els tipus d'hidrocarburs del petroli cru i es cuina a altes temperatures perquè alguns compostos es vaporitzin i es separin. Quan el procés anterior ha finalitzat, s'obté el conegut com a petroli refinat, del qual deriva la gasolina, que sens dubte és el combustible més conegut a tot el món. Després d'un temps d'emmagatzematge obligatori als dipòsits, la benzina es trasllada a les estacions de servei perquè qualsevol ciutadà la pugui comprar.
0: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
4: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant l'impuls a la candidatura de Móra la Nova a la Ribera d'Ebre perquè aculli una gigafactoria d'intel·ligència artificial. El govern espanyol ha injectat més de 700 milions d'euros de fons europeus. De fet, en aquest projecte que busca la sobirania tecnològica per no dependre en un futur d'altres potències punteres en el sector a nivell internacional. L'Ajuntament del municipi ebrenc ho veu com un revulsiu que implicarà una transformació econòmica i industrial sense precedents. Hi ha, però, també veus contràries, com les de les entitats ecologistes que alerten de l'elevat consum d'aigua i energia d'un projecte d'aquestes característiques. Un aspecte que ha matisat des del Notícies en xarxa el coordinador de la Comissió d'Energia i Sostenibilitat de la Cambra de Comerç de Reus, Marc Segura.
5: Té molta lògica tenir en compte que tenim una zona que és una zona de generació neta d'energia, com és la zona de sud de Catalunya, i té tot el sentit del món que les indústries electrointensives s'acostin a la generació i no passi allunyant.
4: És una notícia que hem sabut fa poca estona. Un home ha mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp, segons han informat els bombers de la Generalitat. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de les diligències judicials i de la investigació per determinar les causes del foc. José Luis Rodríguez Zapatero declara avui davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar un conveni propi. Entrarem a fons en el detall de les seves reivindicacions tot seguit en conversa amb Xavier Lleonart, secretari general de Metges de Catalunya. Dels esports, remuntada heroica i victòria als penals del Barça en el primer partit de la sèrie per al títol de Lliga de Futbol Sala. El Pozo Múrcia, per davant en el marcador fins al darrer minut, ha vist com els blaugranes empataven a 5 i forçaven la pròrroga i els penals, on tres aturades de Dídac Plana han donat el primer punt al Barça davant l'eufòria del Palau. I de la cultura, el Mercat de Música Viva de Vic, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, inclourà una setantena de projectes consolidant el model impulsat per la nova direcció artística. El cartell comptarà amb noms com Mama Duixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestà. Desapareix l'escenari del Sucre per traslladar totes les propostes a la carpa de l'Atlàntida.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
4: És la nostra notícia de portada a la candidatura espanyola per impulsar una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, comença a agafar forma amb la injecció de més de 700 milions d'euros de fons europeus per part del govern espanyol. Ho ha aprovat el Consell de Ministres, que també ha validat la creació de la societat mercantil que ha de configurar el projecte per concórrer a la convocatòria europea per instal·lar 5 centres d'aquesta mena en territori europeu. N'informa la Carina Bellver.
1: A través d'aquests 719 milions, el govern espanyol controlarà el 48% del capital de la nova societat. La Generalitat n'ostentarà l'1% a través de l'Incasol i el bloc privat, encapçalat per Telefònica, Santander i ACS, assumirà el control de la gigafactoria amb el 51% del capital. La creació d'aquesta societat mercantil és el principal requisit perquè Espanya pugui concórrer a la convocatòria que la Comissió Europea preveu obrir el juliol per crear fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial europees. Des del Consell de Ministres, Elma Saiz ha valorat d'aquesta manera la candidatura espanyola.
6: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
1: Aquesta societat público-privada tindrà seu social a Móra la Nova i una segona seu a la madrilenya San Fernando de Henares. L'objectiu de la creació de fins a 5 gigafactories d'intel·ligència artificial és que Europa pugui competir amb els Estats Units i la Xina i reduir la dependència amb aquests països. Es tracta de centres de dades amb les tecnologies més innovadores pel que fa a la IA i els ordinadors quàntics al servei de les empreses.
4: Al seu torn, des de Catalunya, el govern, el Consell Executiu, també hi ha donat el vistiplau a aquesta societat público-privada que impulsarà aquesta gigafactoria. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
7: Aquesta candidatura reuneix tots els elements que han de fer possible que realment aquesta inversió pugui arribar a les Terres de l'Ebre. Per tant, un pas definitiu per un projecte molt important, no només per Catalunya, sinó que en l'àmbit europeu també s'ha marcat aquesta sobirania tecnològica.
4: La creació d'una infraestructura com aquesta, si finalment tira endavant, suposaria un fort impuls econòmic i industrial per tot el territori, especialment per Móra la Nova. El seu alcalde, Jesús Álvarez, ha celebrat la notícia i ens ho explica el Dani Camacho de Canal T.
8: Des de l'Ajuntament de Móra la Nova han celebrat la notícia i defensen que l'arribada d'esta infraestructura podria suposar una transformació econòmica i industrial sense precedents per al municipi i per a la comarca de la Ribera d'Ebre.
9: Va acollir la seu social i fiscal d'una empresa com aquesta d'aquest tipus al nostre municipi significa por recursos per a poder fer polítiques adequades per a poder donar-li sortida a les necessitats del municipi. Creiem que al final una implantació al nostre territori industrial i més de la tipologia que estem parlant, pues, creiem que al final és un abans i un després al monocultiu que teníem industrial.
8: L'alcalde considera que el principal valor del projecte serà la creació d'un ecosistema empresarial i tecnològic al voltant de la gigafactoria i assegura que tindre la seu social i jurídica de l'empresa suposarà importants ingressos per a l'hisenda municipal.
4: Però no tothom està content. Les entitats ecologistes rebutgen de ple el projecte. En denuncien la poca transparència, l'opacitat del procés i l'elevat consum d'aigua o d'energia, factors especialment sensibles a les Terres de l'Ebre. Joan Carles López és membre d'Ecologistes en Acció.
10: També se'n parla de la bondat de tot això, però no de la part dolenta, que és normal que no s'expliqui. Però és que això és molt més greu del que se'ns apareix, que no s'omplin la boca de que tot serà una pluja de milions, que ho trobo molt bé per un ajuntament, per tot això. Però és que el transfons és detrás, la gent de peu, la gent del lloc.
4: Per contra, des de la Comissió d'Energia i Sostenibilitat de la Cambra de Comerç de Reus, aposten per acostar aquestes indústries allà on es fabrica l'energia i defensen, per tant, la implantació de projectes com el de la Gigafactoria. Ho ha defensat el seu coordinador, Marc Segura, en declaracions a la xarxa.
5: Estem molt acostumats a tenir indústries electrointensives al sector petroquímic de Tarragona, a l'àrea metropolitana de Barcelona. Llavors, bé, jo crec que és molt lògic pensar que si produïm l'energia allí, intentem consumir-la el més a prop possible, perquè al final, allà on sigui que es posi una infraestructura com aquesta, una indústria electrointensiva, l'energia se li haurà de portar.
4: Pel que fa als fronts judicials que afecten el PSOE, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat avui i demà a l'Audiència Nacional per declarar com a investigat per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals. Ho ha de fer en relació a les gestions per al rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'estratègia de la defensa passa per intentar obtenir la nul·litat de la prova principal de la investigació, la transcripció del telèfon mòbil del propietari de Plus Ultra que les autoritats dels Estats Units van facilitar a la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal. Mentrestant, el jutge José Luis Calama ha rebutjat ajornar la declaració de Zapatero, també prevista per avui, en relació amb les joies que van trobar al seu despatx, valorades en 1,3 milions d'euros, com havia demanat la seva defensa. Per aquesta causa, investiguen l'expresident per presumptes delictes de contraban i contra la hisenda pública. I amb aquest front judicial de fons que afecta el PSOE, els governs català i espanyol, que avui afronten les sessions de control, han rebutjat la petició de Junts de forçar una votació al Congrés per evidenciar si Pedro Sánchez té prou suports per seguir governant o ha de convocar unes eleccions anticipades. Una opció que finalment no es produirà, ja que ha estat descartada per la mesa de la Cambra Baixa. És una crònica d'en Jordi Casino.
11: Per la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, l'alternativa a l'actual executiu progressista seria molt pitjor per Catalunya i per això li demanà la formació de Carles Puigdemont que digui què volia aconseguir amb aquesta votació.
7: Quan un planteja la possibilitat de finalització d'un govern, com és el cas de Junts, també ha d'explicar exactament si s'esgota aquest govern, vol anar a unes eleccions i crec que també s'hauria de manifestar sobre possibilitats que es puguin obrir en unes eleccions que estem veient en altres comunitats autònomes, com són aquests pactes PP-Vox. I aquí és on repeteixo i reitero que a Catalunya no li ha anat mai bé, mai. Fixin-se en tota la seva història. Quan l'extrema dreta ha tingut possibilitats d'incidir o possibilitats de poder sobre els catalans i catalanes.
11: Des del govern espanyol, la seva portaveu, Elma Saiz, assegura que no tenen cap intenció de convocar eleccions anticipades i tampoc en el cas que el Congrés aprovi l'esmena i evidenciï que Pedro Sánchez no disposa de suports per continuar la legislatura.
6: Yo no comparto ese planteamiento que hace Junts y todos los días estamos viendo, y vamos a ver también esta semana, importantes momentos, votaciones, iniciativas donde, bueno, pues se trabaja, se analiza, se buscan los acuerdos suficientes, porque, insisto, este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá del 2027.
11: Una Saiz que recorda a Junts que la prerrogativa de convocar eleccions és exclusiva del president del govern espanyol.
4: És una notícia que hem conegut fa pocs minuts i que us hem destacat en titulars. Un home ha mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp, segons han informat els bombers de la Generalitat. El foc ha afectat amb intensitat dues caravanes i una caseta de fusta. Va ser un cop extingit l'incendi i durant una inspecció de la zona que els efectius dels bombers van localitzar el cos sense vida de la víctima. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de les diligències judicials i de la investigació per determinar les causes del foc. Encara en l'àmbit dels successos, també hem sabut fa poca estona que quatre persones han resultat ferides de diversa consideració per una deflagració de gas en un pis del carrer de Severo Ochoa de l'Hospitalet de Llobregat. Cap d'ells, però, presenta gravetat. I també ha transcendit que des de primera hora del matí hi ha un operatiu policial desplegat conjuntament pels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional contra un grup criminal de distribució i emmagatzematge de productes falsificats. Els agents estan fent diverses entrades a locals de municipis del Camp de Tarragona, entre els quals hi ha Salou, el tarragonès.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
4: Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar un conveni propi. Doncs per saber com arriba el col·lectiu mèdic a aquesta nova fase del conflicte i com evolucionen els ànims després de mesos de pressió, li preguntem a Xavier Lleonart, secretari general de Metges de Catalunya. Senyor Lleonart, bon dia i gràcies per atendre'ns.
12: Bon dia.
4: Ho deia, 12a vaga i un conflicte que no es belluga. Vostès interpel·len directament al Departament de Salut perquè consideren que té competències per resoldre aquest conflicte, però alhora reclamen també la implicació del president Salvador Illa. Per què consideren que només una interlocució al màxim nivell pot desbloquejar aquest conflicte, aquest problema?
12: Bé, perquè sembla palès que la Conselleria de Salut s'ha esborrat del mapa en aquesta reivindicació, en aquesta negociació. La diferència entre tenir consellera i no tenir-la en els darrers mesos no hi ha cap mena de diferència, i per tant, com que estem parlant d'un dels pilars de la societat del benestar, entenem que és una responsabilitat de tot el govern encapçalat pel seu president. I per tant, a ell li pertoca donar sortida en aquest conflicte que vull deixar molt clar si és competència seva, perquè ho explicaré d'una forma molt simple. Quan la reforma de l'Estatut Marc que es fa a Madrid parla, per exemple, de qualsevol cosa que fa referència a hores o a retribucions, surten foragitats des del govern de la Generalitat dient que en vagi les seves competències. Per tant, si són les seves competències, parlem de les seves competències.
4: Vostès han advertit que si no hi ha canvis a la tardor, el conflicte pot escalar. Quan parlem d'escalar, parlem d'una vaga indefinida?
12: Parlem de qualsevol escenari que incrementi la pressió sobre aquest govern covard que no es vol seure a parlar del futur de la sanitat i de la greu crisi demogràfica i de resultats que està tenint la sanitat catalana. Recordem que és la segona sanitat per la cua en quant al que fa llistes d'espera, i que iniciatives com les que hem engegat de ni un minut més en cap cas milloraran aquests resultats, ans al contrari.
4: Xavier Lleonart, molt ràpidament acabo. Cada estiu es tanquen llits i es redueix activitat. Si el conflicte continua o s'intensifica, quin estiu preveuen? A més, tenint en compte aquesta campanya que vostè ara ens feia referència de ni un minut més.
12: Doncs serà un estiu que les coses no milloraran, sinó tot el contrari. Serà un estiu en el qual, per plans d'estalvi, miraran de tancar tot el que sigui tancable, que a més les plantilles que hi ha en condicions normals estan sota mínims, doncs evidentment els professionals han de fer vacances i per tant encara es redueix a mínims. Tant és així que no hem vist operatiu convocar cap mena de vaga ni al juliol ni a l'agost, perquè els serveis mínims serien superiors a les plantilles que hi ha per prestar servei a les vacances. Per tant, no té cap mena de sentit fer una convocatòria quan saps que ningú no podrà fer vaga, perquè els que hi són els mínims que i fins i tot per sota dels mínims, i per tant l'estiu serà un empitjorament que, si el govern de la Generalitat no hi fa res, doncs encara es veurà molt empitjorat quan comencem el curs escolar, quan comencem la tardor i la pressió encara s'intensifiqui més.
4: Xavier Lleonart, estarem pendents d'aquest estiu, però d'entrada estarem pendents de la vaga que vostès fan avui. Gràcies, que vagi molt bé.
12: Gràcies a vosaltres.
0: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
4: I aquest dimecres arrenca el Pla de Vigilància contra els Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, que s'allargarà fins al 31 d'agost. El dispositiu mobilitzarà 89 professionals sobre més de 600.000 hectàrees agroforestals, pràcticament tota la superfície forestal vulnerable de la província de Barcelona. Al seu torn, l'àrea metropolitana ja treballa, des de principis d'aquest mes, en plans preventius al Parc Natural de la Serra de Collserola. Justament allà hi hem enviat el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quins detalls ens podeu aportar ara mateix?
13: Bon dia, Helena. Hi ha plans de prevenció, hi ha plans d'extinció del foc i hi ha plans detectius, aquells que miren el territori i són capaços de polsar la tecla d'avís perquè tots els recursos i totes les administracions es posin en marxa per a l'extinció d'un eventual foc. I amb Joan Capdevila, ell és el responsable de la política de prevenció al Parc de Collserola. Joan, bon dia.
14: Hola, bon dia.
13: Vosaltres sou la mirada a l'àrea metropolitana de Barcelona, la primera mirada que avisa del foc.
14: Sí, des de fa molts anys que tenim un dispositiu de vigilància, de detecció immediata d'incendis, que per agilitzar doncs, que des del primer moment que surt una petita columna la tinguem localitzada i ben localitzada per poder donar l'avís a bombers el més aviat possible i que, a més, donem les coordenades d'aquest punt d'inici el més correctament possible. No? És un dispositiu que té un àmbit metropolità, va més enllà de l'àmbit del Parc de Collserola, però bàsicament la política de prevenció es fa dintre de l'àmbit del parc.
13: Un pla de detecció que s'ha posat en marxa ja aquest mes i que té a les seves esquenes 40 anys d'història. Amb quins recursos compteu?
14: Mira, realment té 40 anys perquè és un dispositiu que es va iniciar l'any 85 aproximadament. Disposem de el dispositiu són, en aquest actualment són 8 torres de vigilància, que cada una s'ocupa per dues persones perquè van alterant, són 10.

0: Lamentem, doncs, aquesta interrupció. Sembla que s'ha aturat la senyal des del parc de Collserola, però ara sí, quan falten 10 minuts per les 9, entrem amb la crònica esportiva, que esperem que no s'aturi. Cristina Álvarez, bon dia.
1: Bon dia.
0: Que no s'atura perquè hi ha hagut una remuntada heroica i victòria als penals del Barça de futbol sala.
1: Sí, els blaugranes van ser capaços de capgirar una situació que els havia complicat molt l'estrena a la final de la Lliga de Futbol Sala. I és que el Pozo Múrcia s'havia avançat per 0-3, dominava el descans, però els blaugranes van reaccionar al segon temps i van ser capaços d'establir l'empat a 5 quan el temps reglamentari era a punt d'esgotar-se. Ja a la pròrroga no hi va haver gols i el duel es va decidir als penals. L'encert dels de Javi Rodríguez i tres aturades del porter Didac Plana van desfermar l'eufòria al Palau amb la consecució del primer punt de la final, que es decideix al millor de 5 partits. El segon duel es disputarà demà de nou al Palau. Leo Messi ha debutat al Mundial amb un hat-trick en el triomf de l'Argentina sobre Algèria per 3-0. Tres gols que li permeten atrapar Miroslav Klose com a màxim golejador a la història dels Mundials, amb 16 dianes. Altres noms destacats de la jornada són els de Kylian Mbappé, autor d'un doblet en el França 3-Senegal 1, i Erling Haaland, que també ha fet dos gols en la victòria de Noruega sobre l'Iraq per 1-4. Avui debutarà la selecció de Portugal, dirigida pel balaguerí Robert Martínez. Jugarà contra el Congo. Mentrestant, el combinat espanyol, per la seva banda, ha tornat a exercitar-se després de l'empat contra Cap Verd. Un duel en què Lamine Yamal va entrar al segon temps. Miquel Merino parla de la influència del blaugrana en el joc de la selecció.
2: Ya, sin duda alguna, tiene mucho desborde, mucho desequilibrio, es un perfil también distinto de jugador del que había en el campo y por supuesto eso cambia también a nivel táctico lo que hicieron los rivales, empezaron a jugar de otra manera distinta, empezaron a acumular más jugadores en su lado y bueno, ese desequilibrio hace que otros jugadores tengan más tiempo y espacio en otros lugares del campo y ya te digo, simplemente cambiando un poco un perfil, pues cambia la estructura táctica del partido, es algo normal.
1: El jutjat mercantil número 1 de Lleida ha decretat que s'inicia el procés de liquidació del Lleida Ponent Club de Futbol. La decisió arriba després que no s'hagi presentat cap proposta de conveni capaç de solucionar el deute de l'entitat, que supera els 6 milions d'euros. La resolució encara no és ferma i pot ser recorreguda. I encara a la capital del Segrià, Carlos Cortijo és el nou entrenador, en aquest cas del Pons Lleida d'hoquei patins. L'entrenador madrileny, que ve del Noia i signa per 3 temporades, és ambiciós, però no es vol fixar objectius. És una informació d'Eva Cortijo, de Lleida Televisió.
3: Carlos Cortijo aterra a Lleida per dirigir el Pons durant les 3 pròximes temporades. El madrileny prové d'un Noia amb qui també enguany ha fet play-off. De moment no vol sentir a parlar d'objectius ni del joc que farà el seu equip. Diu que primer vol conèixer la plantilla i que tothom s'haurà d'adaptar.
4: Yo te podría decir, no, me gusta ser un entrenador atrevido, valiente, atacante. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Lo que sí os garantizo que vamos a competir 100%.
3: Del Pons Lleida diu que li ha agradat la trajectòria dels últims anys, que l'entesa va ser ràpida i també que vol ser ambiciós. L'equip començarà la pretemporada a finals d'agost perquè amb el Mundial tot s'endarrereix enguany.
4: No lo podemos tomar de muchas maneras, pues ya desde aquí vamos a ir a por la Liga Catalana. ¿Por qué? Porque es la primera competición oficial y como tenemos mucha ilusión, que hemos dicho, pues vamos a por ella desde el minuto uno.
3: El Mundial es disputarà del 4 al 18 d'octubre a Paraguai i és per això que tots els clubs han d'adaptar enguany les seves pretemporades independentment de si tenen internacionals o no.
1: Doncs li desitgem sort a Carlos Cortijo, al capdavant del Pons Lleida, que recordem aquest any ha estat campió de la Europe Cup d'hoquei patins. A veure si repeteixen èxits.
0: Molt bé, Cristina, fins demà.
1: Que vagi bé.
0: I parlem ara de la cultura. Un total de 72 propostes formaran el Mercat de Música Viva de Vic d'enguany, que se celebrarà del 16 al 20 de setembre, consolidant el model impulsat per la nova direcció artística l'any passat. Hi haurà artistes com Mama Duixa, Quimi Portet, Lia Cali, Caral Laoz o Ginestà.
5: Rigorós, modern i ambiciós. Així ha qualificat la direcció del Mercat de Música Viva el certamen, que aquest any arriba a la seva 38a edició. S'han programat 72 propostes artístiques, hi haurà 5 produccions i 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte. Hi haurà produccions catalanes, estatals i internacionals.
6: Tindrem a Dan Peralbo i el Comboi presentant el seu últim disc, King Goig. Mama Duixa, que vindrà a presentar el seu àlbum Tothom té raó, amb un so més madur, amb unes lletres més personals. Després, com a, diríem, com a gran cap de cartell, cartell del festival tindrem a Lia Kali, tindrem també a Queralt Laoz, tindrem a Ginestar, un dels grans grups ara mateix de l'escena de pop-rock catalana. Ens fa moltíssima il·lusió poder presentar que vindrà Bayuca per tancar el dissabte a la plaça, el projecte electrònic més influent d'Espanya de l'última dècada.
5: Pel que fa a la resta d'escenaris, la plaça de la Catedral, la Carpa del Sucre, l'Atlàntida, l'Església dels Dolors, la de la Pietat o la Jascava acabaran de configurar el mapa per on transcorrerà el mercat.
0: La Perla 29 porta a escena una epopeia familiar que uneix la Barcelona de les Olimpíades amb la postguerra i el conflicte civil a l'Albada. L'obra és una coproducció amb el Festival Grec i es podrà veure al Teatre de la Biblioteca entre el 25 de juny i el 30 de juliol.
7: Sota la direcció d'Oriol Brogi i amb la dramatúrgia de Jaume Vinyes, qui també participa com a actor a l'obra, l'Albada és una tragèdia que arrenca les Olimpíades del 92 i amb l'excusa d'una investigació històrica s'endinsa en els moments més foscos de la història d'Espanya, fins a arribar a la Guerra Civil. Com explica Jaume Vinyes, és un relat sobre el patiment que molts, principalment dones, van portar en silenci.
8: Neix d'un moment familiar meu molt convuls, en el qual a partir de molts dinars i molts sopars, la meva germana expressa una conclusió i em diu, jo que no vaig conèixer pràcticament els meus avis i àvies, i la meva germana diu, te n'has adonat que les àvies, les dones de la nostra família s'han passat la vida patint, que de sobte vaig entendre que no estava fent un homenatge a elles dues, sinó a dues dones que havien viscut al segle XX a Espanya amb tot el que comporta.
7: 11 actors sobre l'escenari del Teatre de la Biblioteca interpreten una quarantena de personatges en aquesta coproducció amb el Festival Grec. Amb escenes curtes i canvis constants, el públic assistirà a una obra que té molt de cinematogràfica.
0: Aquest dijous, la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat celebrarà els seus 30 anys d'història. Serà un concert especial d'aniversari a 8:45 del vespre que reunirà grups i artistes com la Pegatina, en Paranoia, Queralt Laoz o el duo format per Joan Garriga i Majid Fahem. D'aquesta manera posem el punt final avui al Notícies en Xarxa. Us esperem demà. Gràcies per fer-nos confiança.
9: La xarxa de comunicació

0: la xarxa de comunicació local. Bon dia, són les 9. Comencem la revista de l'informatiu d'avui, dimecres 17 de juny del 2026. Ho fem amb una temperatura ara mateix a l'exterior dels estudis de 23 graus centígrads. Previsió avui també de dia assolellat. Repassarem al llarg d'aquesta hora de la revista de l'informatiu informació, bàsicament, de diferents àmbits. Començarem, com sempre, amb el nostre poble. Ens centrarem en les portades de la premsa del dia, premsa generalista, esportiva i econòmica. Píndola d'opinió, avui extreta dels podcasts de la cadena SER amb l'escriptor Juan Tallón. Informació de servei d'avui, dimecres, Dia Mundial de la Lluita contra la Desertificació i contra la Sequera. Tindrem temps també per repassar notícies dels serveis informatius d'un dia com el d'avui, de fa 10, de fa 5 i de fa un any, i acabarem, com sempre, amb música. De moment, ens centrem amb l'actualitat de Tordera. La tindrem, com sempre, ampliada a les 10. Ens l'avançarà el nostre company Lluís Sabater. Lluís, bon dia.
1: Bon dia. S'amplia la xarxa de videovigilància amb una desena de noves càmeres. Aquesta nova remesa, el consistori preveu completar el desplegament previst i reforçar la seguretat en diversos punts considerats sensibles del municipi, ho avançava la regidora de Seguretat, Nadia Cantero.
2: Ara són unes 9 o 10 càmeres les que queden pendents de posar. Ens queda el camí ral per cobrir, el centre del camí ral fa temps que s'ha valorat de posar per allà algunes càmeres, en posarem en dos punts diferents.
1: Oberta la convocatòria per a la concessió d'ajuts econòmics per a nens i nenes que participin als casals d'estiu o colònies aquest 2026. Fins al 30 de juny es poden presentar aquestes sol·licituds, explica l'objectiu d'aquesta convocatòria Toni García, regidora de Serveis Socials.
3: I com a servidors públics i com a administració pública hem de vetllar perquè aquests nanos puguin tenir tots els recursos per garantir la igualtat i per garantir la igualtat d'accés als serveis.
1: Divendres comencen les festes del veïnat de Sant Andreu, Sant Jaume i Mas Martí. Del 19 al 24 de juny el municipi celebra unes festes que recuperen actes històrics com el sopar popular i reforcen els vincles amb el poble germanat de Torbizcón. Fa una proposta, una invitació de proposta de les festes a una de les seves membres, la Vanessa García.
4: Del 19 al 24 de juny celebrem la nostra festa major al barri de Sant Andreu, Sant Jaume i Mas Martí, amb activitats per totes les edats. Només convidar-vos a que vingueu a fer barri, a riure i a compartir amb nosaltres.
1: I el Teatre Claver es vesteix de gala per al concert de final de curs de la seva escola de música. Serà divendres, també 19 de juny. L'equipament tancarà el calendari acadèmic amb una actuació gratuïta

0: es presenta la competició al seu tècnic Òscar Pavón.
1: Tenim molt clar que serà una competició difícil. A part, és un viatge de 4 dies. Ell farà el passatge dijous i competirà divendres.
0: Un informatiu on estarem pendents també de la plana comarcal, també de la previsió del temps. Avui entrevista amb els polítics. Compartirem uns minuts amb el regidor d'Esquerra Republicana, gent de Tordera, Jovent Republicà, Àlex Gispert. Tot plegat us ho expliquem i ampliem a partir de les 10.
2: Molt bé, Lluís, estarem atents. Fins després.
0: Fins després.
2: L'abans informatiu en què comença aquesta revista, ara música.

Les 9 i 8 minuts, seguim amb més actualitat del dia. Repassem ara les portades de la premsa. L'Ara destaca que Zapatero haurà de declarar avui també sobre les joies. Avui és el tema del dia. La mesa del Congrés impedeix que es votin les iniciatives de PP i Junts per reclamar que es facin eleccions. La directora de la Guàrdia Civil...

També veurem a diferents imatges, nega haver pressionat Luco i està influïda per Leire Díaz. Tot plegat a l'Ara ho emmarca dins d'un titular que titula Setge judicial al PSOE. La fotografia de portada és per la conversa entre Zelensky i Donald Trump. Diu el G7 vol ara la pau a Ucraïna. La Comissió Nacional del Mercat de la Competència investigarà si els grans bancs van violar la competència amb les hipoteques fixes. Primers acords per fer viable la gigafactoria d'intel·ligència artificial. El projecte de Móra la Nova l'haurà d'avalar Brussel·les. Fotografia per una dona amb un ventall. Diu Catalunya avança cap al seu pitjor escenari climàtic. 4 anys consecutius amb 2 graus per sobre de la mitjana. La Vanguardia opta també a la fotografia de portada per la conversa entre Zelensky i Donald Trump. Diu que el G7 reafirma la pressió a Rússia per acabar la guerra. El titular del dia, però, és que el PSOE, expectant, diu, davant la declaració de Zapatero. Sánchez fa costat a l'expresident que provarà d'anul·lar la causa judicial i no denunciarà lawfare com Ferran. Fotografia també per Mercedes González. La directora de la Guàrdia Civil nega que hagi pressionat Luco. La COE demana que l'Estat pagui els primers 15 dies de baixa. I el joc Pokémon Go va servir per crear mapes d'ús militar. Tres apunts més completen aquesta portada. El sistema de salut aposta per la intel·ligència artificial, però sota control humà. Jaume Sabater compra la històrica Sala Parés i assegura el seu futur com a galeria d'art. I els deures pendents d'Espanya per superar el trist debut és l'anàlisi a la plana esportiva. El periòdico diu que Catalunya avança cap a la cogestió dels aeroports. L'objectiu és la visió integral del desenvolupament d'infraestructures. El govern i Esquerra segellen el canvi legal per crear la nova autoritat aeroportuària que podrà incidir en la planificació dels aeròdroms amb AENA i en les tarifes. Fotografia de portada per Donald Trump ahir amb el G7 diu que Trump apressa l'Iran i Israel. El president dels Estats Units adverteix que si Teheran aconsegueix una arma nuclear, patirà conseqüències terribles. I llança un dard a Netanyahu. Sense mi no existirien. La directora de la Guàrdia Civil nega pressions a la UCO i diu que amb Leire només va prendre 2 cafès. El PSOE i Sumar veten que el Congrés debati la petició d'eleccions de PP i Junts. La taxa turística dels creuers que facin escala curta a Barcelona pujarà a 30 euros. Competència obre expedient a 6 bancs per la guerra hipotecària. Barcelona amplia en un centenar la xarxa de refugis climàtics fins a un total de 500. I la Ronda Litoral absorbeix l'auge de persones sense sostre que pugen un 45% en un any. Completem la premsa catalana amb el Punt Avui. Parla del fi de curs. Diu, i ara què? Acaba el curs escolar més convuls, amb més vagues que mai i el rebuig frontal a les propostes del govern, que afronta l'estiu amb una crisi educativa oberta. Veiem la imatge d'una pissarra esquerdada. Els Mossos de Schrödinger. El vaivé de Parloni d'Interior amb el pla pilot d'agents a les escoles rivalitza amb les incoherències de Trump sobre l'Iran. Veiem la fotografia de la consellera d'Interior. Anem cap a Madrid. El Mundo destaca que Zapatero es desvincularà de la trama offshore del seu pagador. Defensarà avui a l'audiència que no és el vèrtex de l'organització criminal pel que se l'acusa de 4 delictes. Negarà haver conegut el contracte per cobrar l'1% del rescat de Plus Ultra i haver donat ordres a Julio Martínez. La fotografia de portada és per la directora general de la Guàrdia Civil, la qual veiem posant-se bé els cabells abans de comparèixer. Diu González oculta els missatges amb Leire en plena cacera a la UCO. La directora de la Guàrdia Civil nega tot i es protegeix desacreditant el treball de la unitat. PSOE i Sumar impedeixen que el Congrés voti a exigir a Sánchez eleccions.
Garamendi demana que les empreses deixin de pagar les baixes per frenar la onada d'absentisme. El G7 involucra de nou a Trump a la pau d'Ucraïna. Rússia, diuen, ha d'arribar a un acord. L'ABC diu que Zapatero va mentir fins a 6 vegades a la seva declaració davant les Corts. El sumari de Plus Ultra compromet la seva declaració en el Senat quan va afirmar que mai va tenir relació amb l'aerolínia. Desconeixia, deia, els clients d'Anàlisi Relevante i en absolut va afavorir-ne el rescat. Imatge de portada per la directora de la Guàrdia Civil ahir en la seva compareixença. Mercedes González diu nega els seus subordinats de la UCO i diu que amb l'Eire només va prendre te. La directora general compareix en el Senat sense aclarir com va passar de no conèixer la fontanera del PSOE a mantenir diverses trobades amb ella. I completem la premsa del dia amb la portada del País, que dedica fotografia i titular a la directora de la Guàrdia Civil. No he participat mai en cap trama contra la UCO, va dir. Mercedes González Nevade nega haver interferit en les investigacions que afecten el govern. Reconeix dues trobades amb Leire Díez, però nega que influís en les seves decisions. Amb un titular petit, diu que Zapatero declara avui davant del jutge, clama convençut de la seva innocència. Escoles sufocants, alumnes achitxarrats, diu. Un col·legi públic de Madrid exemplifica la nul·la preparació de les aules per estius extrems. La taxa turística refrigera les aules de Barcelona. PSOE i Sumar frenen una iniciativa de PP i Junts que demanava eleccions. Espanya i Mèxic organitzen una reunió entre el rei i Sheinbaum. Trump eleva la pressió sobre Netanyahu i Putin a la cimera del G7. En economia, la COE ataca l'absentisme per l'augment de baixes laborals. Completa aquesta portada l'apartat de tribunals. Parla de l'ordre de detenció contra Muilià per no acudir a una citació judicial. Superem en un minut al punt d'un quart de deu del matí. Anem ara amb la premsa esportiva i econòmica d'avui. L'esportiu titula Robert i 11 més. El tècnic Robert Martínez, tercer en Bèlgica el 2018, vol consagrar-se en Portugal en la seva tercera cita mundialista. Campió de la Lliga de Nacions contra Espanya, l'equip lusità s'encomana de Balaguer en l'últim ball de Cristiano Ronaldo. Veiem a la fotografia el tècnic i l'estrella lusa en un entrenament. L'esport dedica la portada a Lamine Yamal, diu en mans de Lamine. Espanya necessita més que mai la millor versió del davanter del Barça, que no va notar cap molèstia en la seva reaparició. Davant d'Aràbia Saudita tindrà més minuts dels inicialment previstos a la recerca de desequilibri i profunditat. Mbappé comença trepitjant fort. Un doblet del francès dona la victòria al subcampió en la seva estrena mundialista. Mundo Deportivo, imatge per la xerrada de De La Fuente en el partit contra Cap Verd, titula Confiança intacta. La Roja tanca files després del seu mal debut i reafirma la seva fe en el pla de Luis De La Fuente per ressorgir davant d'Aràbia. L'As, amb fotografia de Christian Mbappé celebrant un dels seus gols d'ahir, diu Mbappé, rei de França. Doblet i exhibició del 10, decisiu per tombar Senegal. Amb 58 gols supera a Giroud com a màxim anotador blu de sempre i amb 14 en els Mundials sempre avança a Fontaine. Plena connexió amb Olise, que li va donar l'assistència de l'1-0. Ahir França es va imposar a Senegal per 3-1. El Marca, amb imatge també de Luis de la Fuente, arengant els seus jugadors durant el partit de Cap Verd, titula Que no condeixi el pànic. Espanya tanca files en un moment de dubtes. La selecció declara l'estat d'unió per superar el mal inici i el missatge que surt del vestidor és rotund. Endavant sempre. Miquel Merino avisa, diu, moltes històries boniques comencen així. Acabem la visita al quiosc amb la premsa econòmica. Cinco Días destaca que Competència obre expedients a la gran banca per la guerra hipotecària.
Les sis entitats més grans del país estan sota la lupa per donar detalls de la seva política comercial. El Economista diu que SpaceX es col·loca ja entre les 5 grans firmes del Nasdaq, supera a Amazon amb una capitalització bursàtil de 2,7 bilions de dòlars. Destaca també que els treballadors magrebís arriben al rècord de 453.000. El col·lectiu procedent del nord d'Àfrica creix un 15% en només 5 mesos i s'afiança com el més nombrós dels afiliats foranis. Expansión demana també, en portada, que els bancs demanen a les consultores que rebaixin els seus honoraris per la intel·ligència artificial. I fins aquí el nostre repàs de la premsa del dia. Fem una pausa musical i tornem amb un article d'opinió.

0: Ràdio Tordera.
1: Ara a Dental Company Tordera t'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb blanquejament inclòs. Demana cita al 930 1302 78.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Perquè la poesia pot ser còmplice dels teus sentiments. Temps de paraules. Amb Elvira Romaguera i Joan Madrid a Ràdio Tordera. Dimecres a les 9 de la nit i dijous a la 1 del migdia.
5: Sis minuts i ens plantem a 9:45 del matí. Seguim endavant en la revista de l'informatiu. Fem ara amb un article d'opinió. Com dèiem, avui l'extraiem dels podcasts de la cadena SER, el signa l'escriptor Juan Tallón. I el podcast d'avui es titula La pau gairebé arriba.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. S'amplia la xarxa de videovigilància amb una desena de noves càmeres. Amb aquesta nova remesa al consistori preveu completar el desplegament previst i reforçar la seguretat en diversos punts considerats sensibles al municipi. Ho avançava la regidora de Seguretat, Nàdia Cantero.
2: Ara són unes 9 o 10 càmeres les que queden pendents de posar. Ens queda el camí ral per cobrir, el centre del camí ral fa temps que s'ha valorat de posar per allà algunes càmeres. En posarem en dos punts diferents.
1: Dimecres 17 de juny de 2026, oberta la convocatòria per a la concessió d'ajuts econòmics pels nens i nenes que participin al casal d'estiu a Colònies aquest 2026. Fins al 30 de juny es poden presentar aquestes sol·licituds. Toni García, regidora de Serveis Socials.
3: I com a servidors públics i com a administració pública hem de vetllar perquè aquests nanos puguin tenir tots els recursos per garantir la igualtat i per garantir la igualtat d'accés als serveis.
1: Divendres comencen les festes del veïnat de Sant Andreu, Sant Jaume i Mas Martí. Del 19 al 24 de juny, el municipi celebra unes festes que recuperen actes històrics, com el sopar popular, i reforcen el vincle amb la gent agermanada de Torbizcón, amb el poble agermanat de Torbizcón. Escoltem la Vanessa García, membre de l'associació.
4: Del 19 al 24 de juny celebrem la nostra festa major al barri de Sant Andreu, Sant Jaume i Mas Martí, amb activitats per totes les edats. I només convidar-vos a que vingueu a fer bar, a riure i a compartir amb nosaltres.
1: I al teatre

0: La categoria de júnior de menys de 63 quilos en parlava el seu entrenador Òscar Pavón.
1: Tenim molt clar que serà una competició difícil. A part, és un viatge de 4 dies. Ell farà el passatge dijous i competirà divendres.
0: Previsió del temps, els detalls, la prèvia, amb en Joaquim Serra.
2: Situació meteorològica que avui ha de continuar marcada bàsicament per l'estabilitat. A diferència d'aquests últims dies, tindrem la presència d'alguns núvols, núvols baixos aquesta tarda, bàsicament, a conseqüència d'aquests vents més humits de mar cap a terra. Uns vents que afavoreixen també un lleuger descens de la temperatura, han baixat una mica les mínimes de la passada nit, 1-2 graus, i les màximes faran el mateix. Per tant, menys calor, tot i que la xafogor continuarà molt intensa. Pel que fa, els vents seran fluixos, com ja hem dit, i la situació marítima s'ha de mantenir tranquil·la amb la rissa d'aquest matí i petites àrees de marejol aquesta tarda. De cara a demà, tot continuarà igual, amb alguns núvols més, però sense precipitacions.
0: Un informatiu que completarem amb espais habituals, així com l'entrevista amb els polítics. Avui amb el regidor d'Esquerra Republicana i gent de Tordera Jovent Republicà, Àlex Gispert. Comencem l'informatiu.
3: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: L'Ajuntament ha iniciat el desplegament d'una nova fase d'instal·lació de càmeres de seguretat al municipi. La xarxa de videovigilància s'amplia amb una desena de dispositius que reforçaran la seguretat en diverses ubicacions. Unes eines útils que permeten una major prevenció i control. Entre els punts previstos hi ha el camí ral, on es col·locaran càmeres en dos punts diferents per cobrir el tram central. També s'instal·larà una càmera a la zona de Fibracolor. A més, es reforçarà la vigilància a l'avinguda de Països Catalans, concretament a la part final, per controlar l'accés en aquest punt. Nàdia Cantero, regidora de Seguretat.
1: Ara són unes 9 o 10 càmeres les que queden pendents de posar. Ens queda el camí ral per cobrir, el centre del camí ral, que és una zona també, doncs, més que conflictiva, doncs hi ha molt de trànsit de gent i hi ha molt de trànsit de vehicle també, i ja fa temps que s'ha valorat de posar per allà algunes càmeres. En posarem en dos punts diferents. També posarem a Niàgara, que teníem pendent de posar també dues càmeres que quedaven. Posarem a Fibracolor, també hi ha una zona també, doncs, que dona molts problemes al veïnatge, i també posarem allà una càmera. I després la zona de Can Cas, bueno, és que no vull dir noms, allà, avinguda Països Catalans, sí. Al final de tot, doncs també per allà també posarem alguna càmera per controlar aquell accés.
0: Amb aquesta nova remesa, el consistori preveu completar el desplegament previst i reforçar la seguretat en diversos punts considerats sensibles del municipi. Des de l'Ajuntament també s'informa que ja es troba obert el termini per demanar l'ajut econòmic per als nens i nenes que vulguin participar dels casals d'estiu o colònies aquest estiu 2026. L'ajuda s'adreça a menors amb edats compreses entre els 3 i els 17 anys, empadronats i residents a Tordera, que estiguin inscrits i realitzin un casal d'estiu o colònies. La regidora de Serveis Socials, Toni García, explica que les ajudes busquen protegir els infants perquè puguin optar a aquestes oportunitats.
2: I com a servidors públics i com a administració pública hem de vetllar perquè aquests nanos puguin tenir tots els recursos per garantir la igualtat i per garantir la igualtat d'accés als serveis i després també a la vida quan tu siguis més gran i poder tenir accés a feina i a treballar, i per tant no has de portar aquesta motxilla, no? Perquè neixes, depenent quin nucli familiar, no tenir accés a aquests serveis. I per tant és molt, molt important que els nens i nenes puguin tenir accessos a tant a educació com a esports, a lleure, a tot el que fa construir a la persona per tenir més oportunitats.
0: Per poder percebre l'ajut, la unitat familiar no pot superar el llindar màxim de renda establert en el Reglament Municipal de Prestacions Econòmiques del Servei Bàsic d'Atenció Social. Per realitzar el tràmit podeu fer-ho a través de l'app Tràmit o bé a través de l'enllaç que trobareu a tordera.cat.

0: Els detalls de les festes del veïnat de Sant Andreu, Sant Jaume i Masmartí, amb una agenda carregada d'activitats per a totes les edats, l'Associació de Veïns ha organitzat uns dies on la gastronomia, la cultura i la convivència seran els pilars centrals. La celebració s'iniciarà aquest divendres amb un concurs de mijas i una sardinada popular seguida d'un tardeo flamenco amb Jesús i les seves bailadores. El dissabte 20 de juny serà una jornada marcada pel retorn d'una de les tradicions més esperades, el sopar popular que es recuperarà després d'uns anys d'absència. Aquella mateixa nit també es durà a terme l'elecció de la pubilla, l'hereu, pubilleta i arauets, acompanyada de l'actuació del grup de Rumbaus. En donava detalls la membre de l'associació, Vanessa García.
1: Del 19 al 24 de juny celebrem la nostra festa major al barri de Sant Andreu, Sant Jaume i Masmartí, amb activitats per totes les edats. El divendres comencem amb el concurs d'amigues i la sardinada popular i un tardeo flamenco. El dissabte és el dia fort, que fem la xocolatada i el concurs de dibuix infantil al matí, amb jocs inclusius, amb aigua. I a la nit, la gran novetat, que és el sopar popular, que torna després de molts anys sense fer-se. I a les 10, l'elecció de la pubilla, l'hereu, pubilleta i arauet. Ja el segon any consecutiu amb el grup de música de Rumbaus.
0: Ja de cara a la setmana vinent, el dimarts 23 de juny, la festa viurà un moment especial amb la visita dels veïns de Torbizcón, poble agermanat amb Tordera, una trobada que posarà un relleu als lligams i l'amistat entre dues comunitats. Aquest mateix, a la nit, hi haurà la mítica Festa Blanca de la Revella de Sant Joan amb DJ Toni Bamba. La vessant més cultural quedarà representada per l'exposició fotogràfica i documental de Torbizcón a Tordera, instal·lada al local social que ret homenatge a les famílies que van començar una nova vida al municipi. Una festa que es tancarà el dimecres 24 de juny amb la missa a l'ermita de Sant Andreu, seguida d'un vermut popular i una ballada de sardanes, ho explica Vanessa García.
1: I el dimarts tindrem la visita del poble agermanat de Torbizcón i la verbena de Sant Joan amb la mítica Festa Blanca. I per aquest dia us convidem especialment a venir, que hi haurà un audiovisual i records de fotos per compartir amb ells. I bueno, com a avís important, volem destacar que per causes alienes a l'organització el correfoc queda anul·lat. I el dimecres tanquem amb la missa i el vermut popular a l'ermita de Sant Andreu. I només convidar-vos a que vingueu a fer barri, a riure i a compartir amb nosaltres. Tot el programa també el tenim complet a les nostres xarxes socials.
0: Els tiquets del sopar popular es poden adquirir al local social de Sant Andreu, a la joieria artesanal Monoi Style, al carrer Sant Ramon 19, fins demà dijous. Més coses, l'Escola de Música del Teatre Clavé posarà el punt i final al curs 25-26 aquest proper divendres, 19 de juny, amb un concert que promet ser un aparador del talent jove del municipi. L'acte tindrà lloc a les 7 a les instal·lacions del teatre, servirà per celebrar la feina realitzada durant els darrers mesos i l'aprenentatge adquirit pels estudiants. La cita musical destaca per la seva diversitat de disciplines i estils, amb un repertori que combinarà la tradició clàssica amb sonoritats més contemporànies. Segons han informat des del centre, el programa inclou obres de piano de Beethoven i Tchaikovsky, fins a interpretacions actuals de temes de grups com Oques Grasses o la contautora Judith Niederman. Un dels moments més esperats de la ballada serà l'actuació de l'orquestra del Claver, que oferirà una col·laboració especial amb la coral Mirall per interpretar el conegut tema Pa amb oli i sal. La participació dels conjunts de cordes i guitarres també serà clau per demostrar la polivalència dels alumnes a l'escenari. Tot i que l'accés al concert és gratuït, l'organització ha recordat que l'aforament és limitat i que és obligatori fer reserva de localitats a través de la web del mateix Teatre Clavé. I aquest dissabte 20 de juny, a partir de les 10 de la nit, el cel de Tordera serà el gran protagonista. El Cercle Astronòmic de Tordera, amb la col·laboració de l'Ajuntament, organitza una plantada de telescopis a l'aparcament del Parc Prudenci Bertrana. Es tracta d'una activitat gratuïta sense inscripció prèvia. L'organització anima a participar-hi i a gaudir d'una nit en família. L'entitat explica que diversos membres del Cercle col·locaran els seus equips a la zona del pàrquing del parc i que, si el cel ho permet, els assistents podran observar diferents astres de ben a prop. Ens en parla el seu president, Josep Pujol.
2: Serà una plantada de telescopis, vol dir que els membres de l'associació Exactament, encara hem de determinar la quantitat, però normalment la gent, els companys responen molt bé i són diversos dels telescopis que vindrem, i els col·locarem allà al Parc Prudenci Bertrana, a darrere, en el pàrquing, aquí diu molt clar, en el pàrquing, i possible que puguem veure la Lluna. Venus, Júpiter ja estarà molt baix i no sé si el podrem veure perquè hi ha els arbres i els arbres estan molt alts i dubto que el puguem veure, però bueno, si més no ho intentarem.
0: Per tal de garantir una observació òptima i no interferir en la sensibilitat dels telescopis, no estarà permès l'ús de llum blanca durant l'activitat. Des del Cercle Astronòmic fan una crida també als conductors per vigilar que els fars dels vehicles a l'hora d'apropar-se a la zona d'aparcament.
2: Aquí pot assistir tothom que tingui ganes de posar un ull en un telescopi i que li expliquin quatre dades més bàsiques del que veurem. De manera és de que els llums dels cotxes intentar minimitzar al màxim o l'enlluernament cap a la zona allà on hi ha els telescopis i baixar-los en curs, anar o si més en posició.
0: Recordem que l'activitat serà aquest proper dissabte a partir de les 10 de la nit al pàrquing del Parc Prudenci Bertrana.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: L'esportista torderenc Héctor Pavón s'enfrontarà a un dels reptes més importants i de més nivell de la seva carrera esportista. L'esportista de taekwondo més Tordera viatjarà avui mateix cap a Sarajevo, a Bòsnia, per participar en el prestigiós Campionat d'Europa per clubs de taekwondo. Pavón saltarà al tatami aquest divendres, jornada en què lluitarà per penjar-se una medalla davant dels millors competidors del continent en la categoria de júnior de menys de 63 quilos. Per l'entitat tordenenca qualifiquen aquesta fita com a històrica, ja que suposa fer-se lloc i poder participar en una de les competicions més prestigioses que ajunta els millors clubs europeus, tot i ser conscients de la complexitat de la competició, des del cos tècnic del club es mostren optimistes. Escoltem a Òscar Pavón.
2: Tenim molt clar que serà una competició difícil. A part, és un viatge de 4 dies. Ell farà el passatge dijous i competirà divendres. I, bueno, estarà complicada. Però, bueno, es pot fer. Molts dels esportistes que té amb aquesta categoria ja es coneixem una miqueta. I, bueno, es pot arribar a fer medalla? Jo crec que sí. Però, bueno, s'ha de fer, també.
1: L'al·licient d'aquest divendres a Sarajevo, a més, ve amb premi doble. Penjar-se una medalla en aquest Campionat d'Europa per clubs atorgaria a Pavón la classificació directa per al Campionat d'Europa sub-21. Aquesta fita permetria al tordenenc participar en el màxim torneig continental de la categoria sènior, representant el seu propi club, assegurant-se la plaça independentment de les llistes i convocatòries de la selecció. Aquesta cita continental suposa la culminació a la gran temporada d'Héctor Pavón. En el pas pel circuit europeu júnior d'enguany, l'esportista tordarenc s'ha quedat a les portes del podi fins a 4 vegades, caient a la ronda de quarts de final. El punt àlgic de la seva preparació va ser la medalla d'or aconseguida al Dodge Open, un dels tornejos més prestigiosos de tot el circuit internacional. Anem a ampliar la informació del temps per aquest dimecres, per als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
3: Jornada de dimecres marcada per l'estabilitat novament, amb unes temperatures, però, que aquesta passada nit han baixat lleugerament, tampoc no massa, però sí que han estat entre 1 i 2 graus més baixes que no pas les d'ahir, i les màximes també baixaran una mica. Tot això a conseqüència d'aquest vent que ve de mar cap a terra, que ja va començar a bufar ahir, de fet ja va fer baixar una mica les temperatures diurnes, i que avui s'ha de mantenir un flux de llevant que fa que hi hagi més humitat, per tant, més sensació de xafogó, però per contra, els termòmetres no s'enfilen tant. D'entrada avui jornada, com dèiem, amb domini del sol, si bé aquesta tarda els mateixos vents humits que tindrem podrien afavorir la presència d'alguns núvols baixos cap a l'àrea del Maresme Nord. 4 núvols, doncs poc importants, amb una situació marítima tranquil·la, mar arrissada aquest matí, petites àrees de marejol aquesta tarda i poca cosa més. Demà tot continuarà més o menys igual, amb un dia força sol, tot i que hi haurà alguns núvols, seran poc importants, i les temperatures esperem que es mantinguin semblants a les de 8, tant les màximes com les mínimes. Novament amb vent fluix, que bufarà de mar cap a terra, i amb una situació marítima tranquil·la. Demà passat divendres augmentarà la nuvolositat, sobretot durant el matí. Sembla que fins i tot podríem arribar a tenir el cel tapadot amb molta xafogor i no descartem que al matí de divendres pugui escapar alguna goteta puntual, aïllada i poc destacable. En principi, les precipitacions que es puguin produir divendres. Tot això amb unes temperatures que pràcticament no variaran, fins i tot podran pujar una mica les temperatures nocturnes perquè hi haurà més núvols durant la matinada i s'ha de mantenir la situació tranquil·la pel que fa als vents i pel que fa a l'estat del mar. Al cap de setmana tornem a recuperar temperatures plenament estiuenques, un cap de setmana, per cert, en el qual diumenge arribarà oficialment l'estiu.
4: Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Ràdio Tordera, serveis informatius. L'entrevista amb els polítics.
1: Nova setmana amb els regidors i regidores del nostre ajuntament, tant del govern com de l'oposició. Avui, com veuen, ens acompanya el regidor d'Esquerra Republicana, gent de Tordera, Jovent Republicà, Àlex Gispert. Benvingut.
2: Molt bones, Lluís.
1: Bon dia. Que és notícia, precisament. Ha tocat fer aquesta entrevista, però és que ha sigut realment notícia perquè divendres es va presentar públicament com a cap de llista, i ja ho havia anunciat fa unes setmanes, però ahir públicament, el divendres públicament, van fer l'acte de presentació aquí davant de la ràdio Cal Terrassà amb força gent, una vuitantena de persones que els van acompanyar. Primer de tot, un balanç, com va anar l'acte?
2: Bueno, bones, Lluís. Que dius, doncs un acte que valorem molt positivament, vull dir, era el nostre tret de sortida, i ara que ja havíem confirmat que l'Assemblea ha decidit que jo fos el cap de llista d'Esquerra Republicana, doncs de començar a posar-nos davant de la gent, a explicar-nos i a veure quina era la reacció. Fem una valoració molt bona, el que dius, vam ser una vuitantena de persones que, a part d'assistir, també vam participar, vam començar a fer un acte doncs, explicant què és el que havíem vist de la realitat a Tordera aquests últims anys nosaltres, i a partir d'aquí explicar la nostra idea de que no hem de fer només un projecte des d'Esquerra Republicana, sinó que ha de ser un projecte que vingui des del poble i que sigui per al poble, i vam fer el primer gest per començar a agafar idees, consells i tot el que ens volgués dir la gent en aquell mateix acte.
1: Hem de dir que l'Àlex ja porta 4 anys com a regidor a l'Ajuntament, però una cosa és ser membre d'una llista o regidor, l'altra és estar al capdavant. Entenc que aquí hi ha hagut una reflexió interna, una meditació. És un pas important, això de ser doncs, la cara visible del partit. No sé si portava ja força temps reflexionant amb això.
2: Sí, és tot un pas important, tant a nivell personal com a nivell familiar, com a nivell d'entorn. El que dius, ara portem aquest mandat, encara no fa els 4 anys, potser fa 3 anys, no? Ara que vaig agafar l'acte, però sí que implica molta més exposició, implica doncs, que anar pel carrer és una altra cosa ara mateix. Jo sempre he sigut de passejar, no? I els passejos ara doncs, en part s'allarguen, i ho agraeixo, i és molt maco poder parlar amb tothom que tothom se't vulgui acostar, doncs és una sensació molt maca, però també és tot un repte que encaro doncs, amb aquesta il·lusió del final. Sí, és complicat, no ho negarem, i ja vindran moments més complicats encara, però hi ha aquest punt que ha sigut un pas molt natural, és a dir, sempre m'he sentit molt acompanyat per l'Assemblea d'Esquerra Republicana i gent de Tordera, sempre m'he sentit molt acompanyat per la família, per les amistats, i al final tots aquells que sempre hem fet vida per i al poble, doncs el que dius, és un repte, però per mi ha sigut un pas molt, molt fàcil perquè estic molt ben acompanyat.
1: Quins seran els propers passos? Entenc que ara doncs, començar a definir com serà el projecte, començar a definir l'equip que l'acompanyarà. Quin serà el timing de cara als propers mesos d'aquesta candidatura d'Esquerra Republicana?
2: Ara, sobretot això, m'enfoco en un estiu d'escoltar molt, de parlar amb molta gent. Vull dir, al final nosaltres, tot i haver estat a l'oposició aquests anys, sempre hem volgut ser un projecte molt, molt constructiu, estiguem des d'on estiguem. I el fet és aquest, més enllà d'allò que ja haguem aconseguit fins ara, jo tinc ganes de seure amb molta gent, i de fet amb molta gent doncs, ja estem començant a quedar i a concretar cites i a parlar i agafar notes, i sobretot a poder explicar quina és la nostra visió aquests 3 anys des del ple, des del plenari, quines són les coses que hem pogut treballar, quines hem pogut veure que creiem que tenen mancances, i a partir d'aquí doncs, també recollir inquietuds, recollir propostes que són al final el que aniran teixint aquest projecte que serà el que presentarem de cares a les eleccions.
1: Comencem a... Bé, ens explica que comencen a teixir aquest projecte, però sí que m'agradaria preguntar-li a dia d'avui com veu Tordera, en què considera que necessita millorar, i entenc que això repercutirà en aquest projecte que estem ja avançant. Com veu Tordera actualment i en què creu que pot millorar o que necessita millorar?
2: Veig Tordera, de principis, la paraula que em ve en un moment potser delicat. Hi ha moments, hi ha zones on comences a veure gent amb certa incomoditat, amb cert neguit per el que sigui, per un tema d'incivisme, per un tema de neteja, Però si parlem de Tordera més enllà del cas concret, sinó com la veig a nivell general, ho vaig dir el mateix divendres aquí a la plaça, no? Tordera l'entenc com un poble divers, amb moltes realitats diferents. Això comporta que també sigui un poble complex, però sobretot el vist com un poble preciós. Vull dir, sempre m'agrada encarar, tot i que hi hagi coses a millorar, el fet aquest. Jo sé que Tordera, i jo visc Tordera com un poble preciós, un poble on sempre he viscut bé, però un poble que necessita que treballem perquè sigui encara millor.
1: Parlava d'identitat, no? De recuperar la identitat tordarenca, que entenc que potser per un sector de la població no s'ha perdut mai, però sí que és veritat que ha vingut molta gent de fora i que potser falta, doncs, difondre, no?, aquesta identitat tordarenca, que aquesta gent, doncs, que ha decidit vindre a viure a Tordera es senti tordarenca.
2: Sí, correcte. Ho comentàvem també el mateix divendres, vull dir, estem en un moment que estem fregant, si no hi som ja, els 20.000 habitants, que no és una xifra aleatòria, sinó que és prou significativa, de ja no som només els de sempre, per dir-ho així, sinó que ara t'arriba molta gent, i això és una realitat que tenim ara mateix, ens pugui agradar més o ens pugui agradar menys. Llavors, amb aquesta realitat que tenim ara, el que hem de fer és això, que tothom es senti Tordera com a seva, perquè és en el moment que tothom es sent el poble com a seu en què té interès per cuidar i per contribuir a aquest poble. Llavors, si hi ha hagut algun moment on hem tingut una pujada de població que no hem pogut assimilar en el seu moment, ara ens toca treballar per aquesta realitat que ja tenim i que no podem fer enrere, no podem ara començar a fer fora gent perquè és impossible, doncs hem de treballar perquè aquesta gent vulgui formar part d'aquest projecte de Tordera també.
1: Molt bé, per tancar ja aquest tema, no sé si continuaran amb la fórmula d'Esquerra Republicana, Gent de Tordera i Jovent Republicà, o en quina fórmula es presentaran en aquestes eleccions.
2: Bé, aquest acte de divendres el vam fer amb com a Esquerra Republicana i Gent de Tordera, tenint que des del jovent el que ens van comentar ells mateixos com a assemblea és de nosaltres ens considerem com les joventuts d'Esquerra Republicana, per tant podem simplificar el nom i presentar-nos com a Esquerra Republicana i Gent de Tordera, i per tant en principi la candidatura serà aquesta.
1: D'acord. Seguim endavant, agafem ja el ritme de l'actualitat, perquè se'ns anunciava fa uns dies per part del govern municipal que en principi aquest mes de juliol podria desencallar-se ja definitivament aquesta licitació del servei de recollida de residus, un contracte caducat des de fa moltíssims anys, que s'hi està treballant des de principis de legislatura, des del govern s'ha marcat com que era un objectiu sí o sí que abans d'acabar el mandat doncs es pogués desencallar. Sembla que les darreres notícies ens indiquen de cara al juliol. Entenc que també com a grup de l'oposició, principal grup de l'oposició, és una bona notícia que això succeeixi, però vostès han criticat molt doncs que s'hagi hagut d'arribar fins a aquest punt.
2: Sí, també per el desplegament de recursos que hem tingut per això. Abans deies fa 4 anys o 3 anys i pico que estic com a regidor. Ara no sé quina és aquesta entrevista, si és la quarta o la cinquena que vinc aquí. En quantes entrevistes hem parlat de que per sort ja el contracte es desencalla. I portem 3 anys dient que per sort el contracte ja es desencalla, llavors. Clar, per un cantó, evidentment que hi ha esperança. És un contracte que tots necessitem que es desencalli i que entenem la complexitat, però potser el que ens està faltant i ja ens comença a fer enfadar una mica és un tema de realisme. Si fa 3 anys que ja ha de sortir el contracte, les últimes notícies eren que havia de sortir a finals d'any passat, després havia de sortir el juny, ara ha de sortir el juliol. A veure, el dia que surti ens n'alegrarem, evidentment, perquè és necessari. Però que hi hagi una mica de realisme en aquest sentit també. Anar comentant amb els regidors de govern aquest tema, també puc entendre que no es pot tenir segons quina previsió quan un contracte queda encallat en factors més tècnics que potser no depenen tant d'una voluntat política, etc. Però el que diem, portem... Nosaltres pensàvem que des del 2017 amb el contracte caducat, el ple se'ns va corregir que no, que està caducat des del 2015, vull dir que portem 11 anys i amb un contracte que no està al dia. Llavors, ja cada mes suma encara més.
1: A banda d'això, hi hem de sumar-hi el greuge de que s'ha pujat molt la càrrega impositiva respecte a aquest servei, que és un servei que està poc valorat, sobretot també pel civisme, que podem parlar-ne després, però sobretot les patacades han sigut aquestes pujades tan, tan fortes, no?, de l'impost de residus. Això fa que la gent vegi aquest servei doncs, també una miqueta doncs, en entredit, no? I no sé si aquesta nova licitació també aportarà una miqueta de llum en tota aquesta situació que actualment no és bona d'aquest servei.
2: Bé, el que dius, la pujada aquesta de la taxa de residus, el problema d'aquesta pujada és que ha sigut molt sobtada. Avui d'un any per l'altre hem pujat pràcticament un 63% la taxa, sense veure un impacte directe en les condicions de la neteja. En aquest cas, aquí és on hi ha el conflicte, que no s'ha fet una pujada progressiva. Quan, si des d'Europa es marcava que hi havia aquesta pujada, es podria haver planificat i es podria haver previst. I d'altra banda em diu si aquest contracte comportarà unes millores immediates. Ho veurem, però per el que hem anat veient, no. Vull dir, la idea és fer un contracte molt continuista per poder posar-ho al dia, però l'actualització d'aquest contracte no comportarà, segons el que hem estat parlant, segons el que hem anat recollint, no implicarà una millora del servei immediata ara mateix. Per això et dic que són 11 anys més els que duri aquest contracte fins que arribi un següent que pugui tenir unes condicions més adients a la realitat.
1: Això se suma, com deia, als civismes. És molt evident, doncs, aquestes illes de contenidors on alguns pocs deixen doncs, els residus mal administrats, però el civisme el podem arrossegar a altres punts, que si patinets que van en contradirecció, si hi ha doncs, residus de gossos també per terra. És difícil lluitar contra els residus, i això el govern, que sigui qui sigui, haurà de lluitar contra l'incivisme. Com es pot lluitar contra l'incivisme? Hi ha aquestes ordenances, hi ha aquestes multes, se'n posen moltes, és cert, però continuem veient-ho al carrer. És de difícil solució, això, eh?
2: Poden haver-hi ordenances, poden haver-hi sancions, però si no hi ha algun cos que pugui fer seguiment d'aquestes ordenances i d'aquestes sancions, per molt que estiguin en un paper, no s'aplicaran. Des d'aquesta perspectiva, hi ha un tema que portem molts pressupostos demanant, que és una ampliació del cos de policia local, això per una banda, i que ja sabem que és un fet complicat, que no depèn exclusivament de l'Ajuntament, i aquí sí que és veritat que ens sumem amb alguna de les reivindicacions que ha fet el govern, que tot i que tenim un territori molt particular, estem en un poble de pràcticament 84 quilòmetres quadrats, amb una plantilla pensada per els habitants que som i no per la superfície. Llavors aquí ens sumem aquesta reivindicació, però sí que hi ha una altra figura que nosaltres a nivell de programa electoral ja portem dos mandats proposant, el 2019 i el 2023, que és la incorporació o la creació del cos d'agents cívics, que són aquests educadors de carrer, aquests agents cívics que el que fan és la tasca d'identificar quins són aquests punts on hi ha incivisme o fets que fan que hi hagi una mala convivència en alguna zona, i doncs donar alternatives, doncs explicar quin és el model de convivència, doncs treballar amb la gent que està provocant aquest problema d'incivisme i que es pugui corregir in situ. Més enllà de les sancions, que la sanció al final és si t'enganxen et sancionaran, que hi hagi també una tasca pedagògica, perquè moltes vegades qui ho fa també pot ser que sigui per desconeixement de que hi ha una manera millor de fer-ho. Llavors, que hi hagi aquesta doble tasca, i si el cos de policia local ara mateix no disposem dels recursos per ampliar-lo, mirem quines altres alternatives tenim. En aquest cas, nosaltres això ja fa uns mandats que apostem per la creació dels agents cívics.
1: Abans de tancar aquest tema dels residus, vostès sempre han posat en qüestió aquest nou projecte de la deixalleria, un projecte que, per cert, està ja en exposició pública a punt de licitar, per tant, és un projecte que ja hi hem de comptar que tirarà endavant, però vostès proposaven alternativa, no?, a aquest projecte. No sé, ara, dia d'avui, ja tenint coll avall que això estarà en marxa, no sé si fan un replantejament en aquest sentit de com ha de funcionar aquesta deixalleria.
2: Sí, o sigui, ho hem posat en dubte, no tant perquè creiem que la deixalleria que tenim ja sigui exemplar, evidentment és millorable, sinó que posem en dubte per un tema de prioritats. És a dir, d'acord, una deixalleria nova, evidentment, sempre serà millor que la que tenim, que ja té 11 anys i que té les seves limitacions, però el problema que ens han traslladat molts veïns i veïnes és el tema d'accedir a la deixalleria, que molts veïns i veïnes, quan han de portar trastos, no tenen els mitjans per baixar de casa seva a urbanitzacions o a zones més allunyades per portar els seus trastos allà. Llavors, si el problema és d'accedir a la deixalleria, doncs hi ha algun pas previ que s'ha de fer. En aquest sentit, nosaltres el que proposàvem en els anteriors programes electorals era una cosa que es fa en altres pobles i altres ciutats, que són aquestes mini-deixalleries mòbils que es poden anar portant urbanització per urbanització, barri per barri, zona per zona, i que cadascú tingui calendaritzat que X dia del mes o X dies a l'any tindrà una deixalleria per poder accedir a deixar les seves coses. Si la gent no pot anar a la deixalleria a portar els seus trastos, què passarà amb aquests trastos? Previsiblement es quedaran a una illa de contenidors, buscaran la manera de...
1: El que passa actualment.
2: El que passa actualment. Llavors, no, la crítica no està en el sentit que faci falta o no faci falta una nova deixalleria, que un equipament nou doncs, sempre és d'agrair, per dir-ho així, sinó per un tema de prioritats. El problema és que hi ha molta gent que no té els recursos per portar els trastos a la deixalleria. Llavors, no serveix de res una deixalleria nova en aquest sentit.
1: Des del govern, davant d'aquesta proposta, sempre diuen el mateix, que s'ha d'estudiar el cost, que consideren que el cost de la proposta que d'Esquerra Republicana és molt elevat.
2: D'acord, i la deixalleria nova ens costarà pràcticament 1 milió d'euros. Llavors, és el fet aquest de quin cost ens suposa aquestes mini-deixalleries, d'acord, s'ha d'estudiar, no diem que no, però quin cost ens suposa aquest suposat incivisme de les deixalleries mal abocades, dels abocaments il·legals. Vull dir, sí, s'ha d'estudiar el cost, però també s'ha d'estudiar quines són les millores que et proporciona aquesta proposta. Llavors, per això dic que és més que res un tema de prioritats.
1: Regidor, fa la setmana passada es va celebrar la Junta Local de Seguretat. Continua la tendència tordera de baixar els delictes. El que sí que es torna a reiterar és intentar doncs, que les lleis acompanyin els ajuntaments a l'hora de lluitar contra l'ocupació, els multireincidents. No sé, des d'Esquerra Republicana en matèria de seguretat, quin balanç també fan de la tasca de la policia, de Mossos a nivell de seguretat i per exemple també de les càmeres de seguretat. Quin balanç en fan de tot el que és aquesta matèria?
2: A nivell de seguretat el que tenim és això, les xifres que ens comentes, que sí que hi ha un descens en el número de...
1: Sí, de delictes, furts...
2: De delictes, furts, etc. Però al final moltes vegades la seguretat també es pot estudiar o es pot analitzar des d'una sensació de la població, de si es sent segura o es sent insegura. Llavors aquí hi ha un bon punt de treball. La seguretat moltes vegades no és només la vigilància policial, en els quals, doncs, ostres, des d'aquí tot el suport a la gent de policia local que fa una gran feina i moltes vegades fa més feina de la que li pertocaria, sinó que moltes vegades també pot anar al que parlàvem fa un moment. Podríem parlar de temes de civisme, o també és seguretat il·luminar zones fosques, també és seguretat que les voreres estiguin en bones condicions. Hi ha molts fets que reforcen la idea de la sensació de seguretat. Llavors és veure quins són els punts de millora que tenim al poble. Des del nostre grup això doncs, hem volgut impulsar i hem aconseguit doncs, en moltes ocasions que s'il·luminessin certes zones fosques. Al final poder passejar de nit amb llum tens una sensació de netedat i de control que et dona seguretat. També sensació de seguretat la neteja. Vull dir, en moltes grans ciutats ja s'ha fet l'experiència de que l'ambient condiciona també el comportament. I si l'ambient és net, l'ambient és polit, l'ambient està cuidat, també disminueix la sensació d'inseguretat i, per tant, fa que et sentis segur en aquest espai. Llavors, el concepte de seguretat l'acompanya en moltes coses. Després també em comentaves aquest tema de l'ocupació, que s'estan demanant més recursos, s'estan demanant més suport, etc., per treballar aquest tema. És necessari si això que crea doncs és en sensació de descontrol, sensació d'aquest incivisme, etc. Però ho dèiem també el divendres, al final això no deixa de ser una conseqüència d'una falta de planificació o d'una planificació desencertada en el seu moment. A quins pobles no hi ha ocupació? els pobles que no hi ha ocupació són aquells on no hi ha habitatge buit, on no hi ha hagut una sobreconstrucció per sobre de les nostres possibilitats. Ara ens toca treballar a partir d'aquesta realitat que tenim ara. Vull dir, si en algun moment es va apostar per créixer pel poble, ara estem patint unes conseqüències que ens trobem que no tenim tots els recursos i potser tampoc tot el coneixement per atendre aquestes realitats. És un fenomen complex que està molt a l'ordre del dia i també hi ha molts tipus d'ocupació diferent. És a dir, hi haurà gent que no es pot pagar el lloguer i és la solució que ha trobat, o hi ha gent, com també ens estem trobant aquí a Tordera, que està aprofitant aquesta situació i que es pot acollir a termes de vulnerabilitat per cometre altres tipus d'activitat. Aquí és conegut, i crec que tampoc ho hem d'amagar, que tenim un problema de plantacions, de narcotràfic, etc. Llavors, sí, s'ha de fer front.
1: I sobretot desencallar aquests pisos buits que comentava i impulsar els pisos socials, no? I que sí que s'han començat a parlar molt, perquè el govern de la Generalitat ha marcat com un objectiu això d'intentar construir pisos socials. Aquí a Tordera no fa falta construir, no, sinó que els pisos hi són. El que falta és que es puguin alliberar i destinar-los a pis social, però sembla que va molt lent això, i no sé si es pot intentar d'alguna manera doncs pressionar a qui sigui per desencallar i que aquests pisos, que molts estan, alguns estan ocupats però molts estan buits, els puguin destinar a pisos socials.
2: Sí, és un tema que estem treballant i que quan expliquem més les propostes doncs ja detallarem més, però sí que és aquesta problemàtica que comentes de com es fa aquest traspàs d'habitatge privat o de fons voltor que no saps d'on baixen, com fer que puguin ser útils per la gent que pot i vol venir aquí. També aquestes polítiques d'habitatges van molt acompanyades amb polítiques d'altres sentits. Moltes vegades les polítiques públiques van entrelligades entre si. També hem de fer polítiques que facin que el poble sigui atractiu per gent que vulgui venir a viure aquí, o que la gent d'aquí es vulgui quedar a viure aquí. Què vol dir això? Que hi hagi un comerç actiu, que hi hagi activitat, que hi hagi coses que no dic que no es treballi, dic que sempre hem d'anar més en aquest sentit, de que, doncs, jo què sé, si una persona ja en la seva edat adulta ha de decidir si establir el seu projecte de vida a Tordera o l'ha d'establir a un altre lloc, que pugui decidir quedar-se a Tordera, que vulgui i que pugui quedar-se aquí a Tordera.
1: Estem ja a les portes de l'estiu, s'ha presentat a través de l'Ajuntament una programació d'estiu que es du a terme tant des del mateix Ajuntament com a través de les entitats, a través de diversos col·lectius socials, culturals del municipi, i potser el marc principal i que acaba és a la Festa Major amb les diverses activitats. Des d'Esquerra, com valoren doncs aquesta programació d'activitats? Normalment ve un programa molt ampli, vull dir, per totes les edats i per tots els gustos.
2: No, Tordera a l'estiu és increïble. Vull dir, ja des de les entitats que tenim activitat cada setmana, cada cap de setmana, vull dir que pots anar omplint el calendari que no t'avorriràs cap dia pràcticament. I això és un goig i és un patrimoni immaterial també una mica mantenir aquesta activitat social i associativa que tenim ara mateix al poble i que esperem que sigui així durant molts i molts anys. Després, si anem a la Festa Major, evidentment la Festa Major és la festa de tots i totes les tordarenques, per tant, tots, bueno, animar des d'aquí a tothom a participar als actes, a celebrar, que al final és per això. Però, i el però sempre a vegades em posen problemes després, no? Però sí que quan veig les publicacions dels cartells i companyia, com a persona una mica que ve també des del món de la cultura, sempre m'agrada fer-hi una mica la mirada crítica i entenem que sempre hi ha punts de millora. Aquesta setmana passada, si no m'equivoco, us va fer publicar el cartell de les barraques, i aquí sí que hi tenim una mica la nostra mirada crítica. Vull dir, per un cantó, evidentment, tots els artistes que venen doncs, són uns artistassos, ens ho passarem molt bé, això està clar, però el que ens falta una altra vegada és aquest tema de amb quina mirada es fan els cartells de les festes majors. Perquè sí, la Festa Major és un espai per passar-nos-ho bé, per gaudir, etc. Però aquests espais promoguts, sobretot des de institucions públiques, també han de tenir un compromís amb el futur, en aquest cas que exposaré ara. I en aquest sentit hi ha dues coses, sobretot, que trobo a faltar en aquest cartell. Per un cantó hi ha un tema de paritat, hi ha una dinàmica que estem seguint els últims anys, i és que cada cop als escenaris de les festes majors de Tordera hi ha menys presència femenina, cada cop hi ha més homes, i de fet m'he portat els números aquí d'aquest any. Aquest any als escenaris hi trobarem 31 homes i dues dones.
1: De grups, està parlant de grups musicals que actuaran en les
2: sí,
1: barraques.
2: Sí, perdó, Lluís, exacte. Estic parlant de que dels grups musicals que actuaran, uh-huh. entre els seus components, aquest any hi trobarem 31 homes sobre l'escenari i dues dones. Uh-huh. Llavors, la paritat, en aquest cas, ja no... ja no la complim, i a més accentua més la tendència d'aquests últims anys, que cada cop hi ha més homes artistes, i tot i que hi ha artistes femenines o grups mixtes, aquest any no els hi trobem, i fins i tot en trobem menys que en edicions anteriors. I després un tema que és un tema de originalitat o diversitat artística. No vull dir amb això que no m'agradin els artistes, vull dir al contrari, vull dir artistes que precisament em fan il·lusió a nivell personal que vinguin, però sí que ara estem davant d'una realitat on vindran 8 grups de versions o DJs davant de 3 grups que fan música pròpia. Llavors, sí, ens ho hem de passar bé, i per tant la festa major és per passar-s'ho bé, aquí cap dubte, i endavant amb aquesta idea, però també hem de tenir en compte que l'oci nocturn que oferim als joves, sobretot avui, condicionarà i marcarà quina és la cultura i com seran les festes majors i populars del futur. Llavors, la meva visió personal, una mica buscant algun pro, vindria sent aquest sentit, de si volem que en un futur hi hagi més paritat dalt dels escenaris i hi hagi més originalitat i diversitat musical, doncs ho hem de començar a fomentar en espais tan visibles, tan exposats i tan fins i tot massius a nivell de públic com són les festes majors i les barraques.
1: Entenc que ara la programació està tancada, però sí que és, entenc sí. que és una idea i un plantejament que es podria doncs, mirar de cara als propers anys. Eh?
2: Sí, és un plantejament que en el seu moment ja vaig exposar a les regidories pertinents, i dic regidories pertinents perquè aquí estem parlant de joventut, estem parlant de festes, estem parlant de cultura i estem parlant d'igualtat. Vull dir, no és només una regidoria i no és només un color polític, sinó que en aquest sentit doncs, hi ha hagut una aprovació que s'ha tret pel dret, i aquelles regidories que són transversals i que haurien de tenir aquesta mirada, doncs en aquest cas no l'han tingut, i nosaltres, i personalment jo, la trobo a faltar aquesta mirada.
1: Ho deixem aquí, Àlex Gispert, moltes gràcies.
2: A tu, Lluís.
1: Ens tornem a trobar en una següent entrevista i bon estiu.
2: Igualment.
1: Nosaltres tornem la setmana vinent amb més entrevistes.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera. La teva referència local en àudio i vídeo. Informatius, entrevistes, tertúlies i directes. Un contingut multimèdia que t'arriba amb un triple segell de qualitat. Informació fiable. Treballem amb contingut de qualitat servit per fonts contrastades. Context acurat. Presentem la informació amb totes les referències necessàries per entendre-les. Debat plural. Acostem els nostres micròfons a totes les veus i confrontem totes les opinions. El nostre compromís amb tu es basa a fer-te arribar totes les notícies de Tordera, les bones i les dolentes, però també amb el desig d'històries que inspirin i portin esperança d'un millor demà. Serveis informatius de Ràdio Tordera. Compromesos amb tu.
3: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt u FM.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents avui de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. I també en clau política, el govern espanyol vol prorrogar les mesures econòmiques aprovades per fer front als efectes de la guerra a l'Iran i l'Orient Mitjà, tot i el futur acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Pedro Sánchez ha anunciat que negociarà amb els grups del Congrés per mantenir aquestes ajudes més enllà del 29 de juny, amb l'objectiu de continuar protegint famílies i empreses. Ho ha dit avui en la sessió de control al Congrés.
3: Ayer mismo, hablando con los sectores afectados, el ministro de Industria, el vicepresidente primero, la industria electrointensiva decía que gracias a estas medidas del Real Decreto Ley, lo que se está logrando es contener o ahorrar un 14% la factura de la electricidad a estas importantes industrias también en Euskadi. ¿Nuestra intención cuál es? Negociar con los grupos parlamentarios para que el próximo 29 de junio podamos prolongar esas medidas en un escenario diferente, afortunadamente con el alto el fuego que se firmará mañana por parte de Estados Unidos y el régimen de Irán.
2: En la mateixa sessió, Sánchez ha negat convocar eleccions abans del 2027, malgrat les esmenes de Junts i el PP que les demanaven. També ha advertit als seus socis que un govern de PP i Vox comportaria retrocessos socials. I els Mossos d'Esquadra han desplegat conjuntament amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional un dispositiu a la demarcació de Tarragona contra una organització criminal dedicada a la importació i emmagatzematge i distribució de productes falsificats. L'actuació ha començat a primera hora del matí i s'estan fent entrades en diversos municipis de Tarragona, com és Salou, però també de fora, com és Badalona. No es descarta que hi hagi diversos detinguts al llarg del matí. I un home mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp. Els bombers van rebre l'avís a les 9 per un foc en una parcel·la situada al camí dels Campassos, un foc que afectava amb intensitat dues caravanes i també una caseta de fusta. Un cop extingit el foc i durant la inspecció de la zona, els efectius van localitzar el cos sense vida d'un home. I Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar un conveni propi. I el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un preavís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb categoria 1 de 6 entre el diumenge i com a mínim el pròxim dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan.
1: Notícies en xarxa.

Molt bon dia i molt benvinguts, família. Mira per on. Ja som aquí puntuals a la nostra cita amb un programa fet amb molta il·lusió, bon humor i moltes ganes de compartir una estona agradable amb tots vosaltres. Una abraçada enorme a tota la nostra audiència, als que ens escolteu des de casa, des de la feina, al cotxe, o mentre feu aquell passeig que el metge diu que és tan saludable. Sou vosaltres qui doneu sentit a aquest espai i per això us dediquem aquest programa amb un gran somriure. A més, si avui algú us pregunta què esteu fent, ja teniu resposta. Estic escoltant el millor magazín de la ràdio. I això no és presumir, és simplement dir la veritat. Avui a l'Espai de Fons tindrem el plaer de conversar amb una escriptora local, una autora que ens explicarà la seva trajectòria, com va descobrir la passió per l'escriptura i com ha anat construint pàgina a pàgina el seu camí dins del món literari. Segur que serà una entrevista plena d'històries, emocions i alguna que altra sorpresa. I abans d'acabar aquesta benvinguda, us he de confessar una petita cosa. Últimament em passa una situació molt curiosa. Allà on vaig, la gent em pregunta: i el magazín? I avui? De què parlareu? I a quina hora us podrem escoltar? Doncs mireu, és exactament el que diu aquella cançó de la Pegatina. Tot el món t'ho pregunta per ti. I sabeu què? Doncs a mi també em passa. I no us negaré que em fa moltíssima il·lusió. Per això, aquesta cançó us la dediquem a tots vosaltres, perquè sense la vostra estima i fidelitat, aquest programa no seria el mateix. Ara sí, pugem el volum, posem-nos còmodes, perquè comença el nostre magazín.

0: bon dia, Patrícia, benvinguda.
1: Bon dia, bona hora.
0: A veure, a mi tothom ha preguntat per tu, a veure si vindries avui al magazín, no? Si estiguis a la tertúlia. Doncs, a veure, jo...

0: He dit, la Patrícia sempre, tant si és sí com si és no, ella sempre és sí.
1: I aviso, si no avisa, puc venir, aviso.
0: Oh, i tant que sí. Doncs bueno, avui ja m'han preguntat, el carinyo, i bueno, que necessiten la teva veu i la teva presència. Ai. També m'han preguntat si tenia un control de so. No, perquè sí. Si no tenien control de so, doncs va ser que anem malament. I també m'han preguntat, escolta, en Rosa Maria, tens guió avui? Perquè, és clar, ja em digues que em presento aquí i, bueno, tinc que improvisar molt.
1: Bueno, però tu ja ho saps, ja tens molta experiència.
0: Ja m'han preguntat, i per Antonio López. Toni, bon dia.
2: Bon dia, Benarà.
0: Home, no cal que posis tan sèrio, ja m'han preguntat per tu també, eh?
2: Ah, molt bé.
0: Ah, va, m'han dit que, bueno, que havies anat a comprar moltes coses aquí, aquesta veïna població, de Màximo Dut i que hi ha de tot, que no sé per què no va vindre aquí a Tordera, aquí a Palafolls, vaja.
2: No, no hi anem mai a Palafolls.
0: No anem mai, doncs diu que hi ha tantes coses.
1: Ah, sí, que hi havia el mercat al carrer o alguna cosa així, no? No sé.
0: No, a més que el botí és molt interessant.
1: Sí, que treuen. No, jo tampoc, no hi anem mai.
0: Bé, nosaltres tindrem a l'altre costat del fil telefònic la Maria Jesús Calvilla i també tindrem, a veure si tenim sort, doncs, de contactar amb ell, en Jordi Ratés, que ens acabarà, doncs, de puntualitzar sobre l'opinió que avui el nostre company Antoni posarà damunt la taula la tertúlia, Toni, i de què anirà una miqueta avui, no ho expliquis gaire, però és un apunt, vale?
2: Avui parlarem de la vella expressió al poble pa i circ. Aviam si encara és vigent aquesta expressió.
0: Uf, mare meva, mare meva, mare meva. Vinga, siguin benvinguts, ja hem engegat a l'engranatge d'aquest magazín, però posarem una mica d'humor perquè aquest cafè, aquest entrepà, aquest viatge, aquest camí, aquesta caminada, doncs sigui del més agradable possible. I això us ho farà possible el senyor Eugenio. Vinga, escoltem-lo.
3: Dice que es un tío que va a la ventanilla de Hacienda. Digo, oiga, digo, ¿es aquí donde se hace la declaración? Digo, sí, señor. Digo, pues ahí va. Me enamoré de tus ojos, me enamoré de tu ser. Y no sé vivir, mi niña, si no tengo tu querer. Es un loco que estaba en el manicomio y el loco estaba todo el día con la oreja pegada en la pared. En eso que cierto día pasa el director del manicomio y le hace el loco. El director se acerca. Pega en la oreja a la pared también. Digo, no oigo nada. Digo, ya, pues así todo el día, oiga.

0: En recepció d'un hotel havia un cartell que posava falta intèrprete. Se presenta un tío, digo, mire, digo, yo venía por esto del anuncio. Digo, ah, el intérprete, digo, sí, señor. Digo, vamos a ver, digo, ¿usted habla alemán? Digo, no. Digo, pero tengo un primo que está trabajando en Alemania y me ha dicho que cuando vuelva me lo enseñará. Digo, ¿y francés? ¿Habla francés? Digo, tampoco. Digo, pero este año pienso ir a la vendimia en Francia y espero aprenderlo, ¿sabe? Digo, ¿y de inglés cómo está de inglés? Digo, no tengo ni idea. Digo, entonces, ¿qué coño hace usted aquí? Digo, no, yo venía a decirles que de momento no cuenten conmigo, ¿sabe?
1: Bé, després del bon humor, nosaltres que ens endinsem amb aquest espai de les notícies amb sintonia. Oriol, s'esclata amb els pressupostos d'Illa, que són els pressupostos de la renúncia a Catalunya. Així ho diu.
2: Després del coitus interruptus dels pressupostos presentats al febrer, arriben fumarades d'un nou gran acord, del que la propaganda governamental ha batejat com a transformació històrica, com els pressupostos que...
1: Doncs bé, aquí una declaració d'intencions que aquests pressupostos doncs, no són els adequats ni els corresponents que tindrien que ser. Municipis per la independència. Barcelona es va omplir d'estelades per fer visible de manera cívica i pacífica la realitat nacional de Catalunya davant del món. Volem agrair a Lleó XIV el seu gest d'adreçar-se en català en mostra de respecte i reconeixement cap a la nostra llengua i al nostre país. També volem denunciar les dificultats i restriccions que es van produir contra persones que portaven estelades. Demanem que s'aclareixin els fets i que assumeixin les responsabilitats corresponents per garantir que situacions com aquestes no es tornin a repetir.
3: Ens trobem just a l'entrada de la plaça Sagrada Família. Des de Mossos d'Esquadra, el govern del president Illa no ens deixa entrar, i no ens deixa entrar només perquè som qui som, som les entitats independentistes d'aquest país i portem estelades.

0: 25 minuts de ritme de rumba. Nosaltres que anem fent temps per saludar els nostres companys que ens aporten la informació de les temperatures. Ens anem cap a Marreixac amb en Joan González. Bon dia, Joan.
1: Hola, bon dia.
0: Vinga, sapiguem quina és la temperatura màxima que vau tindre en aquest punt.
1: Mira, la temperatura màxima era així com el dia anterior, entre 3 graus i una dècima.
0: Molt bé.
1: Que va ser quan va tocar, a les quarts de 12 va ser. La temperatura màxima d'avui. La mínima d'avui ha sigut de 16 graus i 8 dècimes.
0: Molt bé.
1: I ara tenim una temperatura de 29 graus amb 7 dècimes.
0: Molt bé, Joan.
1: La humitat, un 50%. I això representa una temperatura de sensació o de xafogor de 30 graus i 8 dècimes.
0: Oh, Déu-n'hi-do, eh? Ja se nota que fa calor. Fa calor, sí, fa calor. Sí.
1: Però és que encara no fa aquesta fuga forta perquè la humitat és baixa. Humiteix una humitat més alta de 70-80%. Jo no tenia que assegurar més. Llavors.
0: Mare meva, va més que no... Que s'aguanti, perquè, és clar, hem de recordar en el temps que encara no estem a l'estiu. Escolta'm, no, que no s'avanci tant, que no s'avanci tant, que no cal, eh?
1: No, no, ja s'avança.
0: Sí, oi tant. Joan, el vent...
1: Perdó, pot ser un clar, la temperatura més alta que tocaria.
0: Sí, oi tant que sí.
1: Mira, el vent va ser de 27,4 km hora.
0: Molt bé. D'acord, Joan, ens quedem amb aquest punt.
1: D'acord.
0: Moltíssimes gràcies, igualment, bon dia.
1: Fins demà.
0: Fins demà. Ens quedem a les temperatures de Fibracolor, màxima d'ahir 32 graus en 6 dècimes, mínima d'avui 15 graus en 9 dècimes, i ara no funciona. Ens anem cap a la frase o el refrany, a veure aquests dos companys que tinc aquí al costat, en tindrem dos més a l'altre costat del fil telefònic, que diu així el refrany català: si vols conservar un bon pit pel juny, no surtis del... No, del? No, no és del... No, no és del...
2: Si vols conservar un bon què?
0: Si vols conservar un bon pit...
2: Un bon pit.
0: Un bon pit, pel juny no surtis...
2: No ho sé, jo.
0: No,
2: jo el conservo igual tant si surto com si no surto.
0: De no surti... Ell, d'aquí de fons, ens diu de, però jo he dit del, anava a dir del llit. Però esclar, amb el llit fa molta calor, Junyó,
2: sí,
0: també.
2: No.
0: Bueno, deixem a la nostra audiència que ens digui el què. Trucar al telèfon de la ràdio, 93-764-2893, o bé escriviu la vostra resposta al Facebook de Ràdio Tordera. Què hi ha aquí? Que els divendres hi ha un sorteig de ferència de xutxeries Elisa, i que bé, que qui li toqui s'emportarà, doncs, aquest lot tan dolç de xutxeries. Fem una petita pausa. Tornem de seguida.
3: Ara i aquí.
4: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
3: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres, a primera hora, a la revista de l'informatiu. I al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
5: Hi ha nits que s'obliden. I després hi ha la Revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles, entrecot de Girona o espatlla de xai. Postres, vi, aigua, cava, coca i ball a la fresca amb Franqui per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93-764-0607. Aquesta Revetlla pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.
4: 107.1 FM.
6: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
7: Ara a Dental Company Tordera gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb blanqueig inclòs per només 2.999 euros. Demana cita al 930 13 02 78.
8: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Ràdio Tordera.
9: ara i aquí,

0: Ni més ni menys, són 11:15 i tenim ja en Toni preparadíssim per, en aquest cas, posar-nos damunt la taula el tema que tractarem. Endavant, Toni.
1: Bé, els antics emperadors romans van fer una frase feta que es deia el poble pa i circ, perquè així es tenia el poble content. Jo veig que cada vegada hi ha més futbol, hi ha més esports, cada vegada hi ha més circ, i sembla que el que pretenen és que oblidem el clima de crispació per la falta d'habitatge, que oblidem el genocidi a Gaza, que oblidem la guerra d'Ucraïna, que oblidem el canvi climàtic. Sembla que el que interessa és que la gent es perdi en aquestes emocions del Mundial, tot i que, clar, que no vagi a Itàlia és una cosa una mica fotuda, segons per aquí, i això, que volen fer pa i circo. Uh-huh. I llavors l'únic que fan és garantir una mínima condició de benestar, perquè hem passat de l'estat del benestar a la societat del benestar, i de la societat del benestar en què empreses socials, que es deien socials, feien els serveis públics, passarem a l'estat del malestar, que és el que vol la dreta i la ultradreta. I perquè la gent, doncs, no hi posi els nassos on a ells no els interessa, doncs tenim futbol a manta. Tenim tant de futbol que els mateixos jugadors s'estan queixant de que la temporada és tan llarga i ells tenen lesions recurrents a causa d'aquesta temporalitat tan llarga que els fa tenir 15 dies de vacances i els fa estar... Clar que juguen, juguen i els agrada això, però no deixa de ser una bestiesa. Uh-huh. Haurien de fer uns descansos, i hem de tenir en compte també que l'esport d'elit, no és bo per la salut.
0: Clar, a veure,
1: perquè deixen xacres molt importants als qui participen en aquests esports. Jo denuncio això, que si encara estem amb la vella, el vell lema romà de el poble, pa i circ.
0: Patrícia, i anem a saludar els companyes que tenim a l'altre costat del telefònic, la Maria Jesús Calvilla i la Montserrat. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia, companys.
0: Molt bon dia. Patrícia, vinga, va, digues el que et sembla sobre això de pa i circ.
3: Sí, que estic d'acord amb el Toni. Mira, totalment. I jo crec que sempre ha sigut així. En els anys de la dictadura poder ho vam veure més pronunciat per tapar tota la lacra que teníem a sobre. I ara, amb una democràcia, que és el que diuen, doncs les coses funcionen igual o poder pitjor. Estic molt d'acord amb el que estàs dient, Toni, i la veritat que ara el Mundial, i quan no és el Mundial és a la Fórmula 1, i quan
0: si no
3: les motos, i... No, perquè tot això fa tapar, o sigui, ens distreu de manera de que no veiem realment com va tot, com va el país i com va el món en general, perquè no només és el nostre país, també ens influeix el que passa, doncs, a Gaza, a Ucraïna, amb l'estret d'Hormuz, sí. Amb totes les... O sigui, a vegades ens volem dir, no, això està molt lluny, i això passa allà i aquí no. Sí, econòmicament ens afecta a tots. A part de que moralment, qui té una mica de consciència social, això te pot afectar, però a banda d'això, que jo crec per mi és el principal, també a nivell econòmic ens afecta a tots, i moltíssim. I ja està l'economia, patxim-patxam, només falta que aquestes coses doncs encara ens incrementin. Referent a el que dius tu dels esportistes, tens raó. Els esportistes d'èlit, el cos, i això parlat per especialistes, no està preparat per aquestes coses. Vull dir, el nostre cos té, a més, té uns anys de vida, ara tot això s'està allargant, però no estan preparats. Per molt que, perquè diuen, doncs ja guanyen molts calés. No, però el cos és el que és. I, de fet, els futbolistes es retiren abans dels 40, no per res. No perquè diguin, mira, ja m'he cansat de jugar a futbol, perquè ho fan és perquè els agrada, o a bàsquet, o a tennis, o el que sigui, sinó perquè el seu cos ja no dona més de si.
1: Jo em vaig quedar impressionat quan Santillana, que era un gran davanter del Real Madrid, va dir que als 35 anys ja tenia una important
3: lesió
1: de genolls,
3: sí, clar,
1: amb artrosi i artritis.
3: El seu esquelet no ho aguanta, el desgast. Okay. Imagineu-vos a nosaltres, que potser jo he estat, per exemple, fent en un despatx d'administrativa, que he estat tota la meva vida pràcticament asseguda, que un desgast físic no he tingut, clar. No és el mateix això que anar a picar la mina, i tinc els ossos com el tinc. Imagina't un esportista que està hores i hores entrenant, mesos i mesos, és igual, encara que guanyin tots els milions del món, però això no els hi arregla els seus mals físics, al contrari.
0: Maria Jesús, endavant.
4: Crec que el Toni ha posat porta bé per s'ha deixat coses. Em sentiu bé?
1: Sí, perfecte.
4: Perfecte. Va, doncs crec que el Pai Circ no és una, com diríem, una exclusiva de la dreta o de l'esquerra.
1: No, si jo no dic que sigui una
4: exclusiva. Aquí estan tots, en el Pai Circ.
1: Sí.
4: El fet de que t'intentin tota l'estona distreure'ns, per una banda amb esports, però per altra banda amb catàstrofes, perquè això també, o sigui, però certes catàstrofes ni s'anomenen, com per exemple la mort de cristians a Àfrica, que han mort més de 60.000 persones a mans dels islamistes. O sigui que crec que el Pai Circ és tradició ja, o sigui, no ve de Franco, això ja s'havia fet abans, com és anomenat, els romans i altres.
1: Sí.
4: I crec que potser hem de començar a plantejar-nos que aquesta separació dreta i esquerra en política realment no existeix. O sigui, aquí estan tant els uns com els altres. I a tots els interessa distreure la gent amb pandèmies, amb guerres a altres llocs, però tot al final és el mateix, és el capital que volen, o sigui, els grans capitals que el que volen és controlar, i la manera de controlar és aquesta, tenir la gent distreta, per una banda amb esport i per altra banda amb catàstrofes i coses que normalment provocades per ells mateixos. I aquí estem, i ningú ens queixem. Tenim la sanitat que no funciona, tenim l'educació que no funciona, tenim els transports públics que no funcionen, però aquí tothom mirant el futbol.
0: Montserrat.
4: Bueno, tothom no, jo no.
0: Montserrat, endavant.
5: Sí, això que has posat en Toni, penso que des de l'època romana els ha funcionat a tots els governs, perquè penso que és una manera de distreure el personal dels problemes diaris de la gent amb pocs recursos, dels sous escassos, de l'atur, de la vivenda. I, clar, ara mateix ha començat això del Mundial, que són 39 dies de futbol, però, per altra banda, també penso que comprar unes entrades per anar a veure el Mundial és tot un privilegi, perquè també comprar una entrada d'aquestes, doncs com a mínim una entrada econòmica són uns 1.000 euros o 3.000 euros, una entrada normal.
0: Tothom és ric, eh? Els que van aquí a veure.
5: No, ara el que passa que la gent benestant, doncs clar, és la que es pot comprar aquestes entrades, o si no també, si ho donguessin per la televisió obert i entrades econòmiques, sí que aquest espectacle doncs ho podrien assumir la gent de classes mitjanes o gent que no poc recursos.
4: Però
5: ara l'entreteniment penso que també està molt amb les xarxes socials. I doncs els estan, de totes maneres, sigui d'una manera o d'una altra, o amb els espectacles de viatge al Papa, Olimpiades, el que sigui, distreuen a la gent per oblidar dels problemes diaris de cada dia. El futbol, doncs que penso que sí, que és, va a l'alça, però per altra banda, si és que has de pagar-te tu per televisió poder veure, per aquest aspecte tampoc és el 100% circ. ja no arriba al 100% del circ aquest. Uh-huh.
0: Uh-huh. Bé, de totes uh-huh. maneres, sí que la gent, en aquest cas, doncs ja no ens entenem nosaltres. Vull dir, segurament que això que has uh-huh. comentat tu, Toni, que de pa i circ, doncs molta gent a veure, et diu que ho segueix tot. A veure, potser, a veure, hi ha alguns que sí que ens fixem molt en una sèrie d'esdeveniments que ens ofereixen el dia a dia, però hi ha molta gent que diuen que, bueno, que estan al tanto de tot, eh? A veure. Però
1: hi ha gent.
0: Cura, eh?
1: Hi ha gent que està fent 12 hores horàries, que està treballant com una mula.
0: Ara? Actualment, 12 hores?
1: Sí, actualment, sí, sí. Que estan treballant en un bar o en un restaurant 12 hores.
4: En
1: dos o tres feines. I que quan veuen que Espanya guanya, se n'alegren i estan contents. I aquell dia ha sigut un bon dia per a ells. I això no té sentit. Això no té sentit.
5: Sí, ho poden veure per al bar o així, el restaurant, que gent que...
1: I si Espanya guanya el Mundial, per ells...
5: Oli molt llum.
1: Sí, llàstima que Itàlia no hi sigui.
3: Que t'agrada molt Itàlia, ja ho has dit dos cops.
1: No.
0: Toni, em veiem i notem que tu estàs molt aficionat, doncs, amb tot aquest esdeveniment del futbol mundial.
1: No, perquè el partit de futbol d'Espanya a Cabo Verde no el vaig veure. I els partits de futbol d'Espanya sí que els fan en gratuït, oberts per tothom.
5: Gratuït, obert. Uh-huh. Si no, per la ràdio també, per la ràdio.
1: Sí, per les ràdios, vaja. Sembla mentida que explotin tant els esports. Els caps de setmana la ràdio està perd qualitat moltíssima.
0: Per què?
1: Perquè fan esports i no hi ha res de contingut.
0: Val.
4: No, en general no hi ha res de contingut a les notícies,
5: ni que... No hi ha res en general... Tot va, jo penso que baixa, inclús els programes musicals, també la gent ara, si volen, es busquen la cançó que... per Spotify,
1: sí,
5: aquest, o el que sigui.
1: Sí, sí.
5: El jovent, sobretot... pots fer molts programes musicals per la ràdio, però tampoc és com abans.
1: El jovent el que fa, Montse, molt de jovent és escoltar podcast, eh? També podcast de música, eh?
5: Curs.
1: Sí, sí. Uh-huh. Més curs, un altre tipus de ràdio, però segueixen la ràdio a través de les xarxes, el jovent, sí, eh?
5: Sí, és la substitució del Pai Circ.
1: Sí, sí. Sí. O sigui, tenim Pai Circ a Manta. Sí. Amanta.
3: Aviam, jo sí... jo ara canviant una mica, aviam, del que diu el Toni, que ja saps, Toni, que sempre ens n'anem d'una banda a l'altra.
1: Sí.
3: Però jo, el tema de l'esport per televisió, jo trobo que és bo.
1: Sí.
3: És bo pel nostre jovent, és bo per les nostres criatures. Aviam, jo m'estimo més que vegin un partit de futbol, un partit de bàsquet, el motociclisme, els cotxes, la Fórmula 1, un partit de tennis, el que sigui, i també em recolzo amb els esports minoritaris que haurien de sortir més per pantalla, perquè a l'esport uneix. A l'esport és competitiu, però també és de jugar amb uns altres nens, d'interactuar, de treure el millor que tenen les criatures i el jovent. Aviam, un nen que és tímid, un nen que té problemes d'adaptació amb l'esport, es poden... O sigui, jo crec, per mi, que és millor que vegin esport que no aquestes sèries violentes, que vegin sèries que tinguin un contingut massa
1: pujat
3: de sexe, etc. Això ho veuen per les xarxes socials.
1: Sí, però...
3: Però jo, si estan en una pantalla
1: quan,
3: de televisió...
1: Quan parlo de futbol com a circ, ho faig perquè ara estem al Mundial.
3: Ja. Però, ja t'hi entès, tens raó,
1: Totes aquestes sèries també formen part del circ.
3: Sí, exacte. I ens tenen a la nostra canalla i als nostres nets i tal, distrets amb coses que jo m'estimo més que es distreguin amb el futbol que no pas amb aquestes altres...
1: Tampoc podem convertir els futbolistes en uns multimilionaris...
3: No.
1: En uns multimilionaris...
3: Amb això tens tota la raó del món.
1: Que no tenen cap tipus de responsabilitat.
3: No, molt menys.
1: I resulta que... Sí, digues.
5: Penso que el que es tracta, perdoneu, és que la canalla, doncs, sí, que practiquin, realment que el practiquin, el futbol i molt d'esport, és molt saludable, però per la televisió també han de mirar altres tipus d'informatius i tema polític, que molt jovent doncs han de tenir veu i vot també.
3: Però això ja ho tenen, Montse,
5: no només...
3: això ja ho tenen, perquè si tu...
5: No, si es passen el dia mirant futbol, tampoc ho tenen tant.
3: No, evidentment,
5: dir...
3: però això ja ho tenen, Montse, els informatius, ja no, en tenim d'informatius. No. Mama,
5: home,
3: Manta,
5: però
3: ara mateix aquí
5: tenim mirin,
3: un...
5: que ho mirin també.
3: Ja, però això
5: en
3: no s'interessa tant.
5: El jovent estiguin... Ah, clar, però és tot... És,
3: ja, però igual que nosaltres estem farts, nosaltres estem farts d'informatius i de tot plegat, imagina't, si nosaltres ja estem però... decebuts, imagina't tu el jovent, com ha d'estar amb tot
5: el
3: que
5: el
3: surt.
5: El tema que explica en Toni, que és aquest, que nos hem anat pas del tema...
3: Sí.
5: És perquè els governs no ens estiguin dominant amb aquests espectacles.
3: Bueno, però això sempre ha passat.
5: Vull dir, que ells puguin saber com funciona el món, el que deia la Maria Jesús també, el tema guerres, tot això, estiguin al dia a dia i no estiguin distrets, i és una altra manera de distreure el personal.
3: Però
5: com
3: això ha passat sempre,
5: tot,
3: això ha passat sempre. Des que jo tinc ús de raó, ha passat sempre. I des dels romans, com ha dit en Toni. Vull dir,
5: però és
3: així.
5: El futur, el jovent que puja és el futur. Tu suposo que esteu una mica al dia amb tema política, també.
1: Sí, sí.
3: Sí, sí, sí.
1: Sí, sí, que el jovent està molt desconnectat.
3: Està molt desconnectat, i amb raó.
1: I dient que...
4: Està... Estan desconnectats perquè tampoc no se'ls inclou, o sigui, amb certes coses prefereixen que estiguin fora, perquè els nois joves, nois i noies joves, que no veuen tanta tele ni se'n passen tanta cosa, tenen una visió molt més, molt més clara de l'actualitat, de lo que està passant. I els, evidentment, els nens petits no, i els noies que hi hagi algun esport, però els nois a partir de 17 anys, els que no es deixen controlar tant, tenen una visió molt més clara de lo que està passant. I de
5: opinar i pensar.
4: Sí.
5: Què passa al món.
4: O altres, pues, el que fan és desenganxar-se totalment de la realitat i no voler saber res de res. O sigui que potser que comencem, potser si millora l'escola també podem millorar alguna cosa, però de moment estem en una situació en què ni les escoles funcionen, per tant és difícil, és més feina dels pares que no de les escoles, el que els fills vegin una mica, tinguin una perspectiva una mica més àmplia de tot el que passa en el món.
3: Exacte, jo sempre dic que els fills han d'anar, els nens han d'anar a l'escola amb educació. Allà els hi ensenyen coneixement, però l'educació i el comportament els hi han d'ensenyar a casa. Llavors, és responsabilitat dels pares de que els nens estiguin ben informats, que els nens tinguin educació, abans el que deia lo de la falta de respecte aquell del PP, bueno, però aquell ja ha anat a un altre vertent, però no cal dir de vostè a un mestre per tenir-li respecte. Jo li parlo a tothom de tu, i jo respecto molt a la gent, i inclús a la gent gran, que també li parlo de tu. Llavors, jo crec que això ha d'anar de cuna, com deia aquell, això ve de cuna, i si a casa els pares diuen, bueno, ja, mira, ja me l'educaran, i ja a l'escola no anem bé. No anem bé. Jo crec que l'escola no s'ha de polititzar, l'escola els hi han d'ensenyar coneixements, els hi han d'ensenyar matemàtiques, etc, etc, etc, i no unes altres coses que són feina dels pares i responsabilitat dels pares.
0: En aquest cas, considerariu que en l'escola, tot i que hi ha aquest punt d'infecció, diguem-ho així, per distreure, es parlés alguna cosa sobre temes polítics?
1: Home, se suposa que història contemporània...
3: Història sí, però...
0: Però inclús temes de l'actualitat. Vull dir, perquè sí que m'agafo el que sembla que ha dit la Maria Jesús, que molts passen de tot, ja. I crec que un país té que estar...
3: Però no és feina de l'escola.
1: Que la Maria Jesús volia matitzar una cosa. Digues, Maria Jesús.
3: Digue'm.
4: No, que... Que és evident que hi ha grups de joves que passen de tot ja perquè veuen que és tot un caos i es dediquen a lo seu, a lo que els agrada, jugar a jocs i oblidar-se del món, realment. I hi ha un grup de joves també que realment pues, s'interessen, veuen, parlen, perquè n'he vist diversos, hi ha alguns que han començat molt jovenets a YouTube i la veritat diuen coses que tenen molt de sentit. Que siguin els pares, l'escola evidentment sí que hauria d'animar els debats, que això no sé si es fa gaire aquí, debats dintre de la mateixa classe i intercanviar i ensenyar-los a parlar els uns amb els altres, que encara que no tinguin la mateixa opinió puguin parlar, i això estaria bé, però no sé si es fa.
0: Jo més que tot sí que, a veure, que no es parlés del futbol, que segurament a les aules, en aquests moments a les aules, doncs...
3: Sí, però això no pot ser evitat. També als centres de feina, a les oficines, als despatxos, a les fàbriques, això no es pot evitar. Però mira, jo, per exemple, jo hi crec molt, per exemple, no m'agrada parlar de mi ni de la meva experiència, però bueno, el meu fill... jo volia que el seu pare i jo volíem que aprenguéssim una escola laica, que no me l'influencessin amb cap religió, ni amb la catòlica, ni amb la musulmana, ni amb aquesta, ni la protestant. Llavors estava molt bé, jo trobava molt bé que en lloc de religió es parlava de totes les religions del món. Uh-huh. O sigui, no només de la catòlica, cristiana, apostòlica i romana, no, de totes. I donaven pinzellada de totes les religions, perquè els nens aprenguessin que no només existeix una. I que tinguin la llibertat... I que tinguin la... No, en aquest cas, en aquesta escola, no. En aquest cas, en aquesta escola, no. Estic parlant d'una experiència personal. Llavors, a nosaltres, els pares, quan fem reunions, ens encantava, perquè els nostres fills sabien de tot, i no li tenien por a cap ni a cap persona que fos d'una religió diferent, perquè ja els explicaven cada religió d'on venia, què era i tal. T'estic parlant de fa 40 anys, perquè la meva filla té 43, val? Bueno, 35. Llavors, des de llavors fins ara, jo crec que han fet no un pas enrere, mil passos enrere. Perquè el que...
5: A veure, no generalitzem. Crec que és una petita part també de jovent. No, ho dic jo a la meva manera.
3: Ah, vale.
5: En un futur, si seguim així, penso que l'efecte de distracció política doncs ho aconseguiran. Perquè si us fixeu, el dia que hi ha futbol, doncs circula la mar de bé per les carreteres. No corre ningú,
1: sí.
5: Però ja no és jovent, inclús... La gent del cotxe...
3: Sí, i no hi ha ningú d'urgències, no va ningú d'urgències. Les urgències dels hospitals estan buides. Sí. Aquell dia no es posa ningú malalt. Uh-huh. Sí, és veritat. Estadísticament, que està comprovat.
0: Sí.
3: Que el dia que hi ha futbol, o un partit, no només ara el Mundial, sinó partit Barça-Madrid, sí, Barça de Madrid, les urgències estan buides. No hi ha ningú d'urgències, ningú es posa malalt. Vull dir, sí, clar, mira, és així, què farem? Però jo ho deia, allò de la religió... extrapolat a la política, el que dèiem, el que es podia comentar de que a les escoles també es parlés de política. Jo crec que sempre i quan es fes un debat obert, no sé què vas dir tu, obert, no només que parléssim d'un partit,
1: Jesús.
3: Sinó... Val, doncs sí, Jesús. Un debat obert de tots els partits polítics, des del que no ens agrada al que ens agrada, sí. Dels que ens agrada menys als que ens agrada més. O sigui, un debat per no influenciar mai a la canalla, perquè en aquell moment són esponges, tot ho agafen, tot ho gestionen ells i tal, d'una manera... jo crec que seria bo, precisament, si ho ha dit la Maria Jesús, perfecte, fer una classe o una hora a la setmana de parlar de tot. Tots els partits polítics, no només ni de dretes, ni d'esquerres, ni de centre, tots, per saber, perquè els nens sàpiguen el que hi ha. I després, a partir d'aquí, després cada un, per exemple, doncs, bueno, si es volen fer d'un partit o l'altre de cap, o de votar un o l'altre cap, com la religió. Si es volien fer d'un o no, per exemple, el meu fill no va voler fer la comunió, no va voler fer moltes coses, perquè no li va donar la gana, no perquè jo el vaig prohibir, sinó perquè ell va triar no fer-ho. Doncs ja està, doncs això, que tingui la seva pròpia decisió, la seva manera de pensar, i que no s'influenci cap a una banda o cap a l'altra.
0: Què, Toni? Què dius amb això?
1: No, jo crec que és important que la canalla, o la quitxalla, millor dit, perquè tingui una bona educació política, se'ls hauria d'ensenyar, per exemple, la Constitució espanyola, d'una manera més entenedora del que està redactada,
0: sí.
1: Més fàcil, a una certa edat, ja, als 14-15 anys, i que poguessin fer debats. De fet, a Belllloc feien molts debats Sí, molts debats.
0: Aquella època ja.
1: Aquella època, sí, sobre independència de Catalunya o no, sobre l'avortament, sobre un seguit de coses que, evidentment, ens donava això una certa afluència de coneixements, repartir coneixements, ser més tolerants, perquè has de suportar que alguns deien bestieses a l'alçada d'un campanar, però bé, això m'ha servit a mi en la meva expressió oral. A Belllloc consideraven que era més important que sapiguessis parlar en públic que no escriure, perquè els escrits sempre els pots corregir, però parlar en públic, un cop has
3: dit... El que has dit, ja està.
0: Ja es queda, missa, eh?
3: Sí, és veritat.
4: Sí, per això són importants els debats de l'escola, però sí. Debats, o sigui, no donar-los ja una idea feta...
1: No.
4: Que cada alumne proposi un tema i que puguin debatre les diferents... opcions que hi ha. Exacte. o sigui que no sé si ara se fa massa, perquè com que va tothom amb el rellotge al cul, no? O sigui, que no hi ha temps per això, no hi ha temps per això altre, sempre s'expulsen les coses.
5: Això que ha dit en Toni trobo que està molt bé, perquè el jovent n'hi ha que tenen molts de coneixements i molt bé, però llavors a l'hora de parlar en públic o així queden més tallats alguns. Per exemple, passa avui mateix amb això, per el WhatsApp o missatges així et parlen molt, els truques i no agafen el telèfon. Vull dir, crec que ells tenen molts coneixements, però és una altra manera d'expressar-se públicament, que està molt bé això que... ha comentat en Toni, penso que sí.
3: De tota manera també va molt amb el caràcter de les persones, eh? Hi ha persones que, doncs bé, que són més... doncs que no tenen tanta timidesa, llavors no s'hi crea un pànic escènic, llavors tenen més facilitat per poder-se expressar en públic, davant d'una càmera, davant d'un micròfon. Per exemple, nosaltres que estem aquí, segur que si no tinguéssim tinguéssim pànic escènic no estaríem aquí, perquè encara que ningú ens veu, però sabem que ens estan escoltant. Llavors, que
0: sí que ens veuen.
1: Sí que ens veuen, eh?
3: Sí, però ara sí, és veritat.
5: Però parlar en públic...
3: Però, aviam, jo crec que s'ha de tenir una miqueta de timidesa. Però hi ha nanos que sí que són tímids, hi ha persones que
1: hi ha trucs.
4: Però si a l'escola s'habituen a xerrar, perquè amb els companys tenen menys, es tallen menys.
3: No tenen vergonya, clar, perquè es coneixen, és diferent com amb els pares.
0: Aquest tema de debat és interessant, algun mestre l'hem de preguntar-ho, que igual es porta a terme, eh?
3: Sí.
0: I jo crec que es marcaria també l'habilitat entre ells, com comentàvem, doncs que no tenen tanta vergonya i que aleshores... Hem de tocar de peus a terra, hem de tocar molts de peus a terra, perquè hem passat molts anys que ens han fet moltes coses, tots els partits polítics, del color que sigui, i la gent potser quasi ni ens n'hem enterat si no estàvem molt abocats a la política. I la política és molt important.
1: Sí.
3: Política, quan sortim de casa, posem el peu a terra... Tot és política.
0: Sí.
3: Tot. Com tens el carrer, com no el tens, el fanal, el veí, tal... Tot és política.
1: Deia Aristòtil que l'home és un animal polític.
0: Home, pues jo no ho diria pas així, eh?
1: Sí.
4: El senglar també, eh?
1: El què?
4: Els senglars també són animals polítics.
3: Pobres senglars. Ja que tenen peste ara.
0: Molt bé.
5: Més tertúlies de jovent.
1: Sí.
3: Mira.
0: Vinga,
5: tertúlies
0: aquí...
5: de polítiques del jovent seria molt interessant.
3: Es podria ser una ara també. I aquí de jovent.
0: El complicat és convidar-los i que vulguin venir.
3: Per això podria ser una ara i aquí
1: Rosa Maria,
5: no tenen tant temps lliure.
0: Jo vaig fer tertúlies
1: amb nens de 5 anys.
0: De 5 anys. I parlàvem de política, eh?
3: Què dius?
0: Parlàvem de política i ara alguns ja estan doncs en l'eix polític sí. com a feina, doncs,
3: ara,
0: oficial,
3: ara que comencen les vacances d'estiu, doncs seria una bona idea doncs convocar a nanos i fer sí, debats sí, aquí sí, a la ràdio.
0: Costa, eh?
3: No, ja sé. Posa el seu partit del futbol.
0: A veure, d'aquests quatre contertulians que tinc aquí, tinc una cosa aquí davant, que és un obsequi que, doncs, des del magasí Mar i aquí, el anirem donant, el anirem repartint, qui digui un número se l'emportarà, és una bossa d'aquestes ecològiques que porta ara i aquí, magasí, hi ha un micròfon, un micròfon molt maco de color d'or, i veure, hem de començar, heu de dir un número de l'1 al 4, comencem per la Montserrat, la Maria Jesús, la Patricia i el tema tu, Toni. Jo tinc un número apuntat aquí i, bueno, heu de dir seguit de l'1 al 4. Comença Montserrat.
5: De l'1 al 4?
0: Sí.
5: Bueno, anava a dir el dia del meu cumple, que és el 5. Diré el 4.
0: El 4, vale. Maria sí. Jesús?
4: Ah, doncs el 3.
0: El 3. Oh, Patricia.
3: A l'1.
0: I tu, Toni?
1: El 2.
0: A veure, la Patricia dirà... Tararí, tararà, quin número hi ha apuntat aquí baix?
3: El 4, Montse!
0: Doncs vinga, Montserrat, tens aquest micròfon aquí amb aquesta bolsa econòmica i t'espera tu. Vale? Vinga,
1: gràcies
0: a tots. Adéu-siau. Bon dia.
1: Adéu.
6: Infopodcast Tordera.
7: Hola, dimecres 17 de juny. Les tres paraules del dia són videovigilància, festes, telescopis. Videovigilància. S'amplia la xarxa de videovigilància a Tordera amb una desena de noves càmeres i oberta la convocatòria per a la concessió d'ajuts econòmics pels nens i nenes que participin a casals d'estiu o colònies aquest 2026. Festes. Divendres comencen les festes del veïnat de Sant Andreu, Sant Jaume i Mas Martí, que s'allargaran fins al 24 de juny amb activitats per a tots els públics. I el Teatre Clavé es vesteix de gala divendres per al concert de final de curs de l'Escola de Música. Telescopis. Càstor organitza una plantada de telescopis al Parc Prudenci Bertrana per dissabte. I en esports, Héctor Pavón Reina competirà al Campionat Europeu de Clubs a Sarajevo de Taekwondo. L'esportista competirà en la categoria de júnior de menys de 63 quilos. L'Ajuntament ha iniciat el desplegament d'una nova fase d'instal·lació de càmeres de seguretat al municipi en diversos punts concrets. Nàdia Cantero, regidora de Seguretat.
8: Ara són unes 9 o 10 càmeres les que queden pendents de posar. Ens queda el camí ral per cobrir, el centre del camí ral. Fa temps que s'ha valorat de posar per allà algunes càmeres. En posarem en dos punts diferents.
7: Avui se celebra el Dia Mundial de la Lluita contra la Desertificació i la Sequera, promogut per Nacions Unides. Avui és Sant Ismael. Una curiositat és que la tradició cristiana identifica un Sant Ismael màrtir al segle V, mentre que el nom també recorda Ismael, fill d'Abraham, considerat ancestre de molts pobles àrabs. Avui fa anys Kendrick Lamar, 39 anys, la tenista Venus Williams, 46. Falten 4 dies per l'estiu i falten 68 dies per Sant Bartomeu. Avui esperem un dia assolellat amb alguns núvols, màxima de 28 graus, mínima de 21. Demà un dia una mica més fresc, màxima de 27, mínima de 19. Farmàcia de Guàrdia, la Pérez Martra, al veïnat de Sant Pere. Recollida de poda, voluminosos, a les Ferreres, Sant Pere de Riu, Can Domènec, Can Camps i Orsavinyà, trucant prèviament al 93 765 3151 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. Fa un any explicàvem que l'educació pública ofertava places pel curs vinent i només hi preveia una línia d'I3 a l'escola de Raureda. Fa 5 anys Tordera estrenava un espai de reconeixement a la pagesia local i fa 10 anys el conseller Josep Rulla refermava en no allargar la concessió.

0: enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.

0: 7 minuts per damunt de les 12 tenim doncs el goig de tenir aquesta persona que ens posa la guai, ens posa la mel a la boca per poder visualitzar de diferents doncs, canals que tenim a la nostra televisió, que és en Dani Pérez. Bon dia.
1: Molt bon dia, Rosa Maria, molt bon dia, Joana. Bon dia. Mira, avui, després de dues setmanes sense poder estar aquí amb
0: t'han trobat a faltar molt, eh?
1: Ja, amb tots els oients.
0: Tothom ha preguntat per tu, jo he posat una cançó de Bon Principi que es diu aquest nom, preguntat per tu, i bueno, tothom ens ha preguntat per tu, i de veritat, ja no sigui pas que diga.
1: I després, a part d'això, la Rosa Maria tira més rotllo. Bueno, doncs, a part d'això, és graciós perquè tinc moltes ganes de ja la temporada d'estiu, que seré tertulià i em ve molt de gust. Els dies que pugui venir jo pels matins estaré aquí fixa.
0: Oh, donant, que bé, no?
1: Donant la canya que fa falta,
0: sí,
1: que sempre dona.
0: I
1: anirem parlant de tant en tant d'alguna sèrie, alguna pel·lícula que s'estreni, evidentment. Però tinc moltes ganes ja de la temporada d'estiu, moltíssimes, perquè és que ja és estiu. Ja és estiu.
0: Home, fa calor.
1: Fa molta
0: la
1: caloreta.
0: La Joana ve de superestiu, sí, molt bé, eh?
1: Sí. Jo no porto ni roba interior avui, imagina't.
0: Veig-ho aquí, que hi ha tantes dones aquí, homes, mirant.
1: Això no es pot dir. Bueno, comencem, va. S'han estrenat tres sèries a Apple TV, ho sento que no la tingui, però Apple TV val 5,99, val? O sigui, tampoc és el que costa. Però serà estrenat, tots els que teniu iPhone, sabeu que directament us fan una ajuda per poder tenir el canal, i Apple TV aquest any, aquest estiu ha apostat superfort, molt, molt fort, en diferents sèries. Una és Capfer, que és El Cabo del Miedo, produïda per Martin Scorsese, recordem el magnífic director que és, protagonitzada per Javier Bardem, Amy Adams i Patrick Wilson. Després, La maldició de Widow's Bay, que m'ha encantat, o sigui, jo reconec que és molt, molt entretinguda, molt dels anys 80. I després, Satisfacció garantizada, protagonitzada per Tatiana Malseny i per el Harry Flynn. Anem a escoltar un per un els tràilers, perquè realment, o sigui, les tres són molt bones.
0: Són de terror, perdona, Dani.
1: El Cabo del Miedo és... no, a veure,
0: és un thriller
1: molt ben construït, amb una interpretació del Javier Bardem increïble, que ja quan surt al primer moment ja et quedes com...
0: Ai, ai, ai.
1: Et cagues, potes avall, directe.

0: Doncs fins aquí el tràiler. Ara escoltarem La maldició de Widow's Bay, que ja us dic, o sigui, tracta a una illa, hi ha un alcalde molt graciós, o sigui, el protagonista, el Matthew Rhys, fa un paper molt bo, que... hi ha molta llegenda en aquella illa, molta, molta, molta. Llavors va un periodista per saber, bueno, farà un reportatge sobre la illa per que hi hagi, per atraure el turisme, i l'alcalde va boig. Què passa? L'alcalde és un passota d'aquestes coses de llegendes que han passat en el poble. Però aquí està la cosa. Mica en mica aquestes llegendes es van fent... realitat. Algunes sí i altres d'una altra moda, que no ens esperem. Llavors, està molt bé perquè l'alcalde acaba... Bueno, ja han dit que hi haurà una segona temporada, evidentment, perquè està molt bé. És molt anys 80, eh? Molt anys 80. Uh-huh. I realment és que està molt ben aconseguida. Jo vaig riure, de vegades tens por, de vegades és un poble... bueno, pensa que és una petita illa, el que vol, el típic alcalde boig que vol tenir turisme, etc. Però, clar, la gent del poble sap que ara ja han passat coses i clar, ell ho va tapant, però el posen a prova. I clar, evidentment, li va sortint... Bueno, ell agafa un punt de bogeria que no sap si és veritat, no és veritat, es grava, no es grava... Una sèrie de circumstàncies van passant durant el llarg dels capítols que realment dius, ui, jo aniria com a turisme, però només perquè és una illa de por. Una illa de por. Anem a escoltar el tràiler.
1: Soy Tom Loftis.
2: Encantado, Tom. Arthur.
1: ¿Te apetece tomar un café?
2: No, gracias. Jerry me estaba contando parte de vuestra historia.
1: ¡Oh, estupendo! Sí, bueno, una historia increíble.
2: He estado hablando con el tipo del ferry. Ajá. Y me ha dicho algo raro.
1: ¿El qué?
2: Que aquí pasan cosas malas.
1: Arthur, estos pueblos marítimos tienen algo. Supersticiones... cuentos de viejas. Me parece encantador. ¿Qué pueblo no tiene un pasado complicado?
2: ¿Hubo canibalismo?
1: No. No creo que sea cierto.
0: Portarme los collarets. Comencem una altra vegada, hem escoltat el tràiler, i ara anirem per aquesta que m'ha encantat, Satisfacció garantizada. A veure, comença, és una dona divorciada, s'acaba de divorciar recentment, lluitant per la custòdia del seu fill, i ella, mentre té una relació, com diguem, a distància, amb un tio... que té, amb un home que té, jove, que té un OnlyFans. Un OnlyFans, ja sabem que més o menys és una plataforma on la gent s'exhibeix i tu pots veure contingut i pots interactuar amb ell, el que sigui. Què passa? En una d'aquestes comunicacions ella veu com en aquest noi sembla que el segrestin. Ella truca a la policia, explica, tal, està al mig de la custòdia, està enmig d'un caos també laboral, està enmig ella de tot un caos general. I què fa? Pues el que fa tota dona, lo soluciona ella. Ai. I es posa a investigar, es posa a saber, perquè li diu a la policia que pot ser una enganyifa, tal, no sé què. El primer capítol és boníssim, perquè no t'esperes ni com inicia ni com acaba. Ai, ai, i després, els dies que dona la trama, dona tant de sí que dius, que ben fet. La protagonista està meravellosa. Ja va fer una sèrie, que un dia la portaré, però és de veure quina plataforma està. Una sèrie molt bona, on ella feia 5 personatges.
3: Déu-n'hi-do, no?
0: Sí, va guanyar el Premi Glob d'Or i l'Emmy, com a millor actriu. Perquè realment és una actriu canadenca molt potent. A mi la història m'ha agradat molt. No t'esperis, anirà per aquí, anirà per allà, perquè et sorprèn, al cap de 5 minuts et torna a sorprendre. El que sí que puc dir és que t'enamores del personatge d'ella, perquè de vegades normalment els personatges, aquests protagonistes, dius, oi, que babà, que babà, o que tova, o que... No. Ella està ja en el seu moment de que ja li esclata el cervell, li esclata i ha d'actuar i així organitza com la seva vida. Però és que és molt bona la sèrie. És que és molt bona la sèrie, o sigui...
3: Quants capítols té?
0: Aquesta, 8. I realment passen volant, satisfacció garantitzada. L'únic que puc dir és, no us espereu re, o sigui, és sorpresa rere sorpresa. I la recomano de totes, o sigui, m'han agradat totes, però aquesta, com que no m'esperava zero, perquè, a veure, un Javier Bardem, Amy Adams, Patrick Wilson, El Cabo del Miedo, ja t'esperes un nivell.
3: Sí, és clar.
0: De La Maldició de Windows Bay, ja sabent del que va, dius, val, entretinguda. Però aquesta és de... Bueno, t'enganxa.
3: Mm-hmm,
0: t'enganxa directament, t'enganxa. Anem a escoltar el tràiler.
4: ¿Puedo ser incómodamente sincera? No me veía haciendo esto. Ya debería tener la vida resuelta.
5: Eso exige compromiso.
4: Compromiso, sí.
6: Es una gran oportunidad.
4: La verdad, soy un desastre. ¿Vosotros veis porno?
5: Compromiso.
7: ¿Mamá?
8: ¿Tú crees que eres la víctima?
4: Me mantengo a flote de milagro.
9: Es lo de seguir a flote como si fuera algo malo. Vas muy bien.
4: Gracias por escuchar.
9: No hay de qué. Me sabe mal, pero solo nos quedan 6 minutos.
4: ¿Podemos hacerlo en 6 minutos?
9: Paula.
10: Me están entrando gases, lo noto.
11: No tienes ni puta idea de con quién tratas.

0: Déu-n'hi-do, Dani, ah, has portat aquí un farcell de bons temes,
1: Jo us dic que és molt, molt bona. I per finalitzar porto dues coses. Una és una pel·li que està al cinema, Masters del Universo, que se n'ha parlat molt perquè es van gastar 170 milions d'euros per la pel·lícula. De moment porta recordats 90 i pico, ha fet una davallada bestial. Pot ser la catàstrofe d'Amazon, perquè Amazon la produeix per la seva productora MGM, i sembla ser que va agradar la primera, però la segona no, i no ha enganxat amb el... A veure, Masters de l'Univers és molt dels anys 80. Sembla ser que volien fer com un tema com Barbie, saps que Barbie va ser... Bueno, va fer molts diners i estava aconseguida, però estava treballada molt des de dins. I sabien que eren molt conscients del que feien amb Barbie. Amb aquesta, que... Jo l'he vista, jo l'he gaudit, però sí que és veritat que és molt soft. O sigui, jo la recomano a tothom perquè és una pel·li d'estiu, no és per tothom. O sigui, hi ha generacions que diran i això de què va, val? Perquè pensaran que és una tonteria, però els que són dels anys nascuts als 60, 70, 80, doncs la gaudiran. I mira, ara, amb aquesta calda, que millor que estar al cinema.
0: Oh, i tant.
1: Anem a escoltar Masters del Universo.
2: Todas esas cosas que solo existen en las leyendas y en los cuentos. Tigres parlantes, naves espaciales y espadas mágicas que pueden otorgarle a un hombre el poder de un dios. En el lugar del que vengo, todo eso es real. ¿Por qué me apartaste de ti?
3: Para ponerte a salvo. Te envié a donde sabía que no te encontrarían. A la Tierra. Esa obsesión con las fricadas y las espaditas no está muy bien vista en recursos humanos.
2: Te parecerá una locura, pero esa espada me mostrará el camino a casa.
4: Señor, no puede hacer eso.
5: Tranquila, la espada es mía.
4: Agárrate, viene la parte rara.

0: ¿Y ahora qué tengo que hacer?
1: Empuñar la espada.

0: Déu-n'hi-do, bueno, aquesta,
1: sí, Masters de l'Universo,
0: ja us dic. Ja,
1: i per acabar, bueno, és una sèrie que sempre, bueno, ja en vaig parlar, però ho dic perquè si no passa desapercebuda, està Netflix, són 3 temporades, cada temporada és un cas, es de Dead Queen, torno a ser pesat i a recomanar-la perquè crec que és una sèrie realment molt ben feta, nòrdica, amb una parella protagonista que no tenen res a veure i realment la combinació és molt bona. Els crims, perquè sempre són crims allà, clar, tot el que és nòrdic sempre hi ha un crim. Els crims estan molt ben, l'enfoc està molt ben realitzat, molt aconseguit, també està molt aconseguit la història entre ells i les històries que hi ha al marge d'ells. Seré pesat, però crec que és una sèrie de 3 temporades que es veu molt bé, molt ràpida, que t'enganxa des de la primera temporada, la segona i la tercera. Cada temporada és un cas diferent, el que passa que com que hi ha la vinculació, els vincles entre ells, doncs evidentment té a veure, estan lligades una temporada amb l'altra. Ho torno a repetir, està a Netflix, es diu Dead Queen, són 3 temporades meravelloses, és una sèrie que no la podeu perdre, que va passar desapercebuda i és molt i molt recomanable, i sisplau, veieu-la perquè us entretindreu moltíssim i està molt aconseguida. Netflix, anem a escoltar el tràiler i fins aquí.
0: Molt bé, fantàstic.
1: Un petó per tots.
0: Gràcies, Dani, fins la propera.
2: No tenies por qué aceptar el caso.
3: Sí que tenia. Él creía en mí. Me ayudó bastante cuando empecé. Esto no debería pasarle a nadie.

0: se ha tomado la justicia por su mano.
1: ¿Quieres decir que alguien quiere vengarse?
0: Sí. Nadie puede saberlo. ¿Entiendes?
2: O tal vez sea que no sabes cuándo parar.
0: No puedo vivir con miedo a que suceda una catástrofe.
3: Ara y aquí.
4: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Hi ha nits que s'obliden i després hi ha la revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles, entrecot de Girona o espatlla de xai. Postres, vi, aigua, cava, coca i balla a la fresca amb Frankie per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93 764 0607. Aquesta revetlla pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.
4: Emissora que t'escolta.

0: 107.1 FM.
1: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let, i també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instal·lar al carrer Sant Ramon 15 de Tortera i al telèfon 666 50 27 50.
2: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
3: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
2: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
3: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
2: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: I bé, ara arriba un dels moments més sabrosos del nostre magazín. Obrirem les portes a la cuina i donem la benvinguda a la nostra col·laboradora gastronòmica, que avui segurament ens portarà un grapat de bones idees per omplir la taula de color, salut i tradició. Bon dia, Joana.
1: Bon dia, bon dia a tothom. Bé, bé, molt bé, molt bé.
0: Estem ja preparats per aquests productes de proximitat.
1: Sí, frescos, eh? Frescos.
0: Frescos,
1: avui
0: i els venim a prop de casa.
1: Avui portem alguna cosa que no s'ha d'estar gaire a la cuina i per aquests dies que ara venen, ve Revetlla, ve Sant Joan, ve Sant Pere, o ve l'aniversari del teu fill, del teu marit, i vols fer algun àpat que no tinguis molt de rato a la cuina i diferent.
0: Molt bé. En aquest cas, la Joana sempre, a partir d'aquest dia d'avui, es portarà les receptes fresques i estiuenques, senzilles, com diu ella, de preparar, perquè senzilles, perquè ella, com que li agrada tant la cuina, ve tu aquí, que esclar, tot ho troba clar i bé, i que ve algun secret culinari que segons farà venir gana. Vinga,
1: sí.
0: Joana.
1: Bueno, doncs, ara, tal com us deia, portarem uns aperitius freds. Abans els hem de preparar, és normal. Però, bueno, els podem tenir una hora i pico preparats, els deixem a la nevera amb unes plates i llavors, al moment que arriben els convidats o tu mateix, la família, doncs llavors es van posant a taula. Jo vaig fer, érem 10, perquè celebràvem un aniversari, nosaltres som 10, la família sempre el pa que és de 10.
0: Que bé.
1: A vegades som 7, però normalment som 10. I llavors vaig fer uns formatges, una taula de formatges, vaig comprar una blonda d'aquestes blanques,
0: sí,
1: i ho vaig posar, el formatge llavors ja és a gust vostre. Un de més sec, un de més tou, tallat a quadrets, tallat... i llavors tot ben posat amb aquesta plata, unes maduixetes per adornar-ho.
0: Ah, mira,
1: sí, per adornar. Llavors unes torradetes d'aquestes que ja venen fetes a tot el voltant de la plata, i llavors la marmelada aquella que venen uns pots petits, que és una marmelada que és especial per formatges, nosaltres en vam agafar una de figa i una de barcoc.
0: Ah, molt bé.
1: I llavors sobre el formatge t'hi pots posar, cada un agafa el seu tros que li agrada.
0: Ah, cada un agafa i se posa el que li agrada.
1: I si no li agrada la marmelada, són uns pots petitets, que vull dir que te'ls caves, si no aquest dia amb això, amb una altra cosa. No és el poc gros aquell. Llavors vaig fer uns ous de guatlla farcits de sobrassada i formatge.
0: Joana, això sí, porta feina, eh?
1: Sí, aquests ous de guatlla, l'única cosa que és... llavors vosaltres mireu, els que sou a casa, si n'agafeu tres per cada un, els vaig fer durs. Llavors, aquests ous no és com els ous grossos, que els posem amb aigua freda i un grapat de sal a bullir i de cap de 10 o 12 minuts els tanquem. Aquests no, aquests, perquè, és clar, és un ou molt delicat, l'ou de guatlla.
0: Clar.
1: Llavors, posem l'aigua a bullir, una mica de sal, i amb una cullera petita els anem posant a dins de l'aigua sense deixar que caiguin.
0: Va.
1: Perquè si no es trenca la closca i llavors
0: ja queda,
1: se'ns obren.
0: Sí.
1: I els deixem just 4 minuts. I a la que fa 4 minuts els retirem del foc i els posem amb aigua freda.
0: Els vas posant d'un en un? Com estan tots, 4 minuts o cada un 4 minuts?
1: No, d'un en un, si en fas 10 o 12, en un moment els tens. Com comencen a bullir tots, com que no bullen fins que no hi són tots, llavors comptes 4 minuts. Després amb una escumadora al tanto els treus i ja tens un altre bol amb aigua freda i els deixes allà reposar amb l'aigua freda. Això és perquè es pelen molt més bé. Llavors aquests ous per farcils hem de tallar la part de dalt i treure la llema de dintre. I això ho xafarem amb una forquilla i posarem una mica de sobrassada i una mica de formatge d'aquest d'untar.
0: Ah, molt bé, no?
1: Farem una pasta que cada ou n'hi cap poquíssima.
0: I tant, esclar.
1: I llavors això, o amb una cullera petita, o amb una mànega, però jo no vaig agafar la mànega perquè al final te queda tot en la mànega. Amb una cullera petita d'aquelles de cafè ho vas omplint.
0: Val.
1: Això ja ho tens.
0: Clar,
1: ja
0: perquè l'ou és petit i tot plegat.
1: Ja ho tens a punt.
0: Molt bé.
1: Llavors vaig comprar...
0: I com els vas presentar, aquests ous?
1: Així mateix, i amb una mica de re de mel a sobre. Agafes, si tens mel a casa, una cullera i re. Una mica de mel a sobre. Perquè la mel amb la sobrassada és molt bona. I queda diferent. Llavors vaig agafar meló, vaig comprar mig meló, i amb aquelles culleres de buidar vaig fer boles.
0: Ah, molt bé.
1: Boles de meló. I llavors vam comprar aquests palets de broqueta, que venen de fusta, els que fan 18 centímetres o una mica menys, i vam posar un tall de pernil, la bola de meló, i l'altra punta, un altre tall de pernil, i vas fent unes brotxetes. I llavors, per clavar-los i perquè quedin macos a la taula, el mateix meló aquest, que has buidat, el rentes, el xugues i el poses de cap per avall, saps que queda una barca, sí, com les... Sí, doncs sí. El poses al revés,
0: sí, sí,
1: i
0: sí.
1: Totes les broquetes clavades. Els vas clavant allà.
0: Molt bé, no? Que maco, eh?
1: Llavors això, hi poses una plata que ressalti, si, com que és verd, una plata blanca o una plata que ressalti el verd, i ja ho tens molt,
0: no,
1: dius, carai, tu, fa
0: goig. I tant, molt bé, molt bé. Quina inspiració tens, sí. De veritat,
1: Per fer una mica diferent del que fem sempre. Uh-huh. I això està molt bé perquè, bueno, i de més tipa, no creguis.
0: Sí, sí. Jo, de totes maneres, vaig una mica de complicació amb això de dels ous de guatlla, que, esclar, és una mica d'artesania.
1: Bueno,
0: això,
1: els
0: quasi,
1: ous de guatlla, si no els pots fer fregits, també, d'una altra manera, que ara te diré. Llavors, jo tinc aquelles culleres de resina, no sé si en tens tu.
0: No.
1: Aquestes culleres que venen aquests supermercats que tenim... No, aquests supermercats, no, aquestes botigues que tenim grans a Tordera, no cal anomenar, que n'hi ha 4 o 5, sí. Que allà trobes de tot. Doncs hi ha, venen unes culleres de resina, que no és l'import, i en compres 10 o 12, uh-huh. O 15. I llavors aquí vaig fer una xamfaina, però una xamfaina que hi havia molta verdura. No predominava la tomaca. Uh-huh. Vaig agafar carbassol, vergínia, tot tallat molt petit. Ho vaig fregir, com ho vaig tenir fregit, i vaig tirar una mica d'arrel de tomaca ja fregida.
0: Ah, molt bé.
1: Ho vaig remenar i no queda una xamfaina. I llavors vam omplir aquestes culleres amb aquesta xamfaina i a sobre un ou de guatlla.
0: Apa, que maco, no? Que bo!
1: Va quedar molt, molt bo, molt bo. Llavors vam preparar una plata també d'aquesta mortadella italiana, la d'origen, la italiana, que això jo no em menjo de mortadeles i tot això, no en soc, però aquesta italiana, tant en quant, m'agrada, doncs, un parell de talls per cada un, i un bon plat de fuet, i llavors torradetes, molt i el bé. Que volia pan tomaca.
0: I tot ho vas presentar
1: humit. I tot presentat a la taula. Uh-huh. Sí, he fet una foto, el que passa és que havia de fer una foto de cada plat, però vam fer una foto de tota la taula i ara al portal, però bueno, es veu la taula parada i tot, però també fa goig.
0: Val.
1: Es veurà els coberts, tot.
0: Escolta'm una cosa, però t'he dit que passar molta estona per preparar tot això. Són coses petitones,
1: no sé si,
0: però...
1: No sé si sopàvem a les 8. Bueno, la xamfaina la tenia feta,
0: Ah, val.
1: La xamfaina la pots tenir a la nevera del dia abans.
0: Uh-huh.
1: Els ous els vaig bullir ben dinat. Ja estaven freds. El meló, bueno...
0: És un moment, el meló.
1: I com que érem dos, perquè el meu marit m'ajuda molt amb tot això, perquè ell li agrada molt decorar, li agrada molt tot això, doncs llavors ja som dos. No sé si a les 6 ens hi vam posar i sopàvem a 8:45, i a les 8, quan vam venir, tot ja estava a taula.
0: Molt bé.
1: I bueno, i llavors a darrere nosaltres vam fer unes gambes a la planxa.
0: Mmm...
1: Ja està, vull dir, un sopar. Però la gamba és d'allò d'haver d'arreglar la cuina, però és que estàs... gràcies a Déu, estem tits de tot.
0: Sí, ben cert.
1: De rostits, d'això, d'allò, de l'altre. I dius, què faràs? Bueno, doncs fem això, i això per dinar també queda bé,
0: Oi tant, oi tant. Oi
1: un dinar d'aquests frescos...
0: A veure, jo crec que aquí s'ha d'elogiar molt a la cuinera, perquè encara que tu dius que senzill, que tal, que qual, jo hi vaig veient aquí que has d'estar-hi el teu rato,
1: sí.
0: Estar tranquil, relaxar per poder anar fent
1: tot
0: el
1: això.
0: Relleno aquest que dius, etcètera, sí. Etcètera,
1: però etcètera, bueno, aquests ous els pots tenir i amb una plateta a la nevera t'acaben. Llavors els bullits també, només els bullits, l'única cosa que hem de fer és tallar-los al moment de menjar-los, perquè si no queda sec. Bueno, un moment, bueno, mitja hora abans,
0: sí,
1: posem.
0: Sí.
1: Llavors ho tens tot a la nevera amb uns bols petits, perquè tampoc no ocupa molt, i al moment de servir, doncs vas... I la xamfaina no cal escalfar-la, perquè ja la deixes un rato estèvia.
0: I és bona, natural,
1: Natural, sí, sí, jo sempre la faig així. I bueno, i això és la idea que us he portat per fer un pica-pica de berenar, o un sopar, o un entrant per dinar.
0: Sí, jo trobo que m'agrada això per un dia de que sis festiu, que es nota una cosa...
1: Diferent,
0: doncs,
1: diferent.
0: Sí. I, bueno, una cosa que amb molta delicadesa.
1: Sí.
0: Molt delicatessa, això,
1: Sí.
0: Doncs bé, Joana, fem el repàs de tot aquestes...
1: Doncs fem un repàs. Necessitarem una taula de formatges al nostre gust, els formatges que més sec, menys, jo el combino, un de sec, un de mig tou i un de tou, aquell blau si us agrada també, amb aquestes torradetes que ja venen, encara que no són aquelles clàssiques, ara venen unes de quadrades que són més blanques de color, que són molt bones, no aquelles de sempre,
0: Sí, que són rosetes,
1: no? Doncs aquestes torradetes que ja venen per adornar tota aquesta plata, unes maduixes per decorar, o ara que hi ha cirera.
0: Ah, també.
1: Una cirera partida pel mig i traient el pinyol.
0: Uh-huh.
1: Et decora molt.
0: I bueno, són la boníssimes, plata, eh?
1: Les cireres estan molt bones ara, eh? Més que les maduixes, ja.
0: Sí, oi tant.
1: Llavors, aquests ous de guatlla farcits, i per fer això, que en compteu 3 per cada un, doncs sabeu que els paquets són de 12, vosaltres mateixos. Uh-huh. Eh? Llavors, el meló, per 10 persones, jo vaig comprar mig meló i en vaig tenir prou, eh? O un, si sou, depèn dels que siqueu. I llavors, amb aquesta cullera, que també la trobarem, aquests postres que us he dit, per buidar el meló, que queda molt maco, perquè no queda gens fet molt bé i queden... tot boles.
0: Bueno, escolta-me, i això inclús per fer-ho servir per al gelat.
1: Per tot, per sí, tot. Fas bugat, però ha de ser la mida més petita que la del gelat, eh?
0: Val.
1: Perquè la del gelat queda molt grossa i no, no t'hi cap a la boca.
0: Val,
1: ha de ser
0: val,
1: l'altra mida, bé. Unes que ja venen més petites. Llavors, aquesta cullerada de xamfaina amb els ous de guatlla, aquesta mortadella italiana que hem dit, una plata de fuet, més torradetes, pa amb tomàquet, si no volem res més, res més, si volem alguna més, això hi ha el gust de cada un.
0: Va.
1: Eh? I llavors necessitem aquestes culleres de resina per fer això, aquests palets de broqueta, i per aquests palets els comprem i els tenim a casa, no és l'import.
0: Bueno, i per això cosa que tampoc no passa. Ah,
1: exacte,
0: dir, tens
1: això
0: allà.
1: No, ho tens allà i a vegades fas altres coses, eh, em pinxo. I aquesta cullera per buidar el meló.
0: Molt bé, i a veure, sí que darrere vosaltres vau fer gamba, podem fer-hi un rostit.
1: Podem fer un rostit, podem fer una carn rebossada... Sí. Sí. Pots fer un pollastre farcit tal com vam fer sí. l'altre dia, sí, que sí, també quedava sí, bé, sí, sí. Podeu fer el que vulgueu.
0: Molt bé.
1: O, depèn del que mengem, això hi prou.
0: Home, és que esclar,
1: clar,
0: a veure,
1: això ja sembla que no, és, ja, no sí. vas picant i dius, estic tip, al final.
0: Molt bé, Joana, doncs agafem bon apunt d'aquesta presentació d'aquests platets tan delicats, que jo trobo que és una delicatesa, ja t'ho he dit, i bé, t'esperem la propera setmana.
1: Doncs la setmana vinent no ens veurem, perquè Sant Joan, que passeu tots perquè és dimecres,
0: no, mare meva.
1: Que passeu tots una bona festa, una bona revetlla i vinga a disfrutar de la vida,
0: i tu salvar el teu sant.
1: Sí, sí, vinga, sí,
0: veritat que sí.
1: Vinga, adéu-siau.
2: Ara i aquí,
3: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
4: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
5: A Pitu i Loli Artesans, les ceràmiques transformen un espai de calma, creativitat i relaxació.
6: Un moment per reduir l'estrès, crear amb les mans i reconnectar amb tu mateix. Amb tallers per a totes les edats.
5: Troba'ns al camí Mas Martí 95 de Tordera. Obrim de dimarts a divendres de 5 a 8 i dimarts i dijous també de 9 a 1. Els dissabtes a concretar.
6: Pitu i Loli Artesans. Fang, calma i creativitat. Per a més informació, truca al 615 611 581.
3: Hora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: I bé, en aquest cas tenim ja en aquest espai de fons, sí, tenim aquest espai de fons, ja tenim ja la companyia de l'escriptora tordarenca Carmen Rubio, que ella doncs és una escriptora que ens explicarà una miqueta doncs com ho fa, de quina manera s'inspira. I veig-ho aquí, que és un moment especial dintre el nostre magazín. Obrirem les portes d'aquest espai, com deia, de fons, i conversarem amb ella, perquè és una dona que ens demostra que mai és tard per perseguir un somni. Avui doncs ens acompanya i és autora, que ha compartit les seves experiències de la vida, les alegries i també els moments més difícils. Són històries plenes d'emoció i esperança. Carmen, benvinguda, gràcies.
1: Ben trobada.
0: Doncs vinga, sí que la teva trajectòria és un exemple de superació. I bé, ens has explicat en una altra ocasió que vas aprendre a escriure d'adulta.
1: A 64 anys.
0: I vas descobrir una literatura d'una manera d'expressar sentiments i de compartir-los amb els lectors. I bé, jo m'he quedat parada amb la lectura dels teus llibres perquè són molt profuns tots.
1: Tots tenen una ensenyança, no sé si és correcte dir-ho així en català, una ensenyança. Uh-huh. Tots et donen una ensenyança. El penúltim, que es deia la casa de la vall,
0: sí,
1: que tu ja el tens, sí, doncs t'explica molt bé per què no has de mentir mai als fills, per què no els has de dir les coses tal com són, perquè uh-huh, després, per una sèrie de coses que travesses a la vida, surt allò. I a l'últim, la masia a mi m'agrada molt, perquè, tot i que no ho explica clarament, però et fa pensar, aquelles masies que hi ha a pagès, que han viscut 3, 4, 5 famílies, si aquells passadissos, si aquells menjadors parlessin, què dirien? Que aquelles masies que han vist morir algú, que han vist néixer algú... Pues és això, més o menys. Sempre m'ha agradat en el llibre pues donar un punt de que et faci pensar.
0: En aquest cas, Carmen, quants llibres has escrit? Ja digues els títols d'aquests llibres. Jo, a veure, em sembla que són 3, 4 ben bé, no?
1: O més, fan 9 llibres, però no.
0: Quants dius? 9. Què dius ara?
1: Sí, aquest que...
0: Em deixes bocabadada, de veritat.
1: Sí, ara aquest que sortirà, bueno, que sortirà, em sembla que avui o demà l'enviaré, quan el llegeixi la persona que me'ls llegeix i em diu... Bueno, a mi m'agrada molt, perquè sempre he sigut molt feminista. Si jo hagués sigut estudis, pues, hagués lluitat per les dones. Es diu El pes del passat.
0: Ai.
1: I, bueno, doncs, tota la història transcorre des de... és una saga, comencen a acabar de la guerra, i va fins als dies d'avui.
0: Ah,
1: i tot transcorre en un poble petit.
0: Ai, que
1: on
0: bé.
1: Tot això fardeja, on tot... Bueno, és un dia, qualsevol, com és petit...
0: Que és una família gran, no?, diguem-ho així.
1: Sí, com abans seria Tordera, quan sí, jo vaig arribar a Tordera. Uh-huh. I llavors, pues, hi ha una placeta, m'he inspirat en la placeta del meu poble, d'on jo vaig néixer. M'he inspirat...
0: A on era on vas néixer?
1: Jo vaig néixer a la província d'Almeria, en un poble uh-huh, que es diu Oleila, que és molt maco. I m'he inspirat amb això i amb la casa dels meus avis. Jo vaig viure amb els meus avis dels 9 fins als 10 anys.
0: Ah, està bé.
1: I, bueno, doncs, no hi havia lavabos, evidentment. Anaves al corral. Al corral hi havia totes les bèsties que volguessis.
0: Que bé, no?
1: Sí, i anaves al corral a fer les teves necessitats. I, doncs, tot això ho expreso com jo ho sentia en aquell temps. Sí.
0: Encara tens el bon record, el record. No sé si bon, dolent, el record, no? Perquè hi ha vegades que moltes coses de la infantesa, algunes ja no saps on col·locar-les. No. Tu te'n recordes.
1: Jo les guardo totes. Sobretot aquell any de viure amb els avis, allà va ser per mi. I bueno, doncs la casa que descric el llibre, pues, és la dels avis. Una porta per entrar la gent i una altra porta a la cantonada per entrar al menjar de les bèsties que tenien i totes les bèsties que tenien els meus avis.
0: Ah, està bé.
1: Sí.
0: Quina edat tenies? Com
1: 9 anys, de 9 a 10 anys.
0: De 9 a 10 anys. És una època realment que es capta i s'absorbeix tot, eh? Sentiments, és realment, sí, com ho diuen, no? Que és un moment molt essencial per començar a entrar a l'adolescència.
1: Els avis eren molt carinyosos, molt. La meva àvia, dormia amb la meva àvia, evidentment, i em deia... És que mira que eres traviesa, eh?
0: Què feies, què feies?
1: De tot. Com que allò no em veien els pares, feia de tot.
0: Ja,
1: i el meu avi me deia sempre, te voy a dar un mandoble, però nunca me lo dio.
0: Pobre home.
1: Sí, ai, és la persona que conservo més a la memòria, més carinyosa, més intel·ligent, i no sabia escriure ni llegir.
0: Ara imagina't, veus?
1: Però, sí... Sí, sí.
0: A veure, què feies d'entre malignatures? Explica'ns-en una.
1: Pues mira, em van picar ametlles, però moltes, eh? Picades per fer la matança.
0: Sí.
1: Estaven allà guardades i estaven en pebre, picaven.
0: Què vas dir per fer la matança?
1: Mataven el porc.
0: Sí, però picava les ametlles per matar...
1: No, jo no picava.
0: Ah,
1: jo veia que l'avi les picava.
0: Vale, però això ho veia per menjar després?
1: No,
0: vale.
1: Per fer la morcilla.
0: Ah, vale, vale.
1: Clar,
0: vale.
1: Era molta quantitat, però jo anava mirant... llavors es deia una alacena, un armari de cuina, i jo anava mirant on tenia les ametlles i me'ls vaig fotre quasi tot.
0: Ai, Déu-n'hi-do.
1: Sí, és que m'agraden molt les, sí, m'agraden molt les ametlles, molt, sí. I una vegada
0: quan devia obrir el guet a l'acena va veure cap ametlla i la morcilla sense ametlles, Déu-n'hi-do, també.
1: Ai, sí, sort que ell tenia una paciència, que ell una altra vegada pues, anava molt a la veïna del costat, que llavors em deien recién casada, no? I tenien allà l'habitació mentre feia el llit i tot, però jo això fardejava. En els pobles pots entrar
0: sí,
1: tot arreu.
0: Sí, estava tot bueno, obert, eh?
1: Sí, sí, tot estava obert. I tenia un pintallavis vermell, vermell, i ella feia el llit, i jo pensava, em vaig pintar els llavis. I quan vaig arribar a casa, pues, és la meva àvia... es va pensar que tenia algun mal dolent, algú.
0: Ai, ai, ai.
1: Què te passa, hija? Què te passa, cariño? Què te passa? Què me passa, abuelita? Diu que tens tots els labios rojos. És que me los he pintado. Sí.
0: I clar, després ells dos i l'abuela, com veia la seva dona, la teva àvia petita, devia dir, nana, que ara te'n les doy, no? Molt bé. Carmen, aquests nous llibres, no t'has animat tu a publicar-los, eh?
1: Estan publicats tots. Aquests, menys aquest de les dones, el pes del passat.
0: Escriviu que Mosquit, que de fet és així.
1: Sí, i ha marxat.
0: Sí.
1: Sí, Mosquits ara.
0: Mosquits, sí, ara és el moment.
1: Sí, sí que... però, a veure, vendre llibres... Escriure per viure? No, no pots. Ni tan siquiera aquests que escriuen tant... No sé si poden viure molt, són periodistes o molt, sí, tenen altres carreres, però viure de l'escriptura, no. Jo no sé per què ho fan els altres, jo personalment ho faig perquè mentre escric no penso.
0: Clar, molt bé. Home, has de pensar, eh? Perquè tens una profunditat en tots els llibres que és per anar pensant, Carme.
1: Sí, però no penso en allò que em fa mal.
0: Va.
1: Vull dir, a les 3, quan jo em poso davant de l'ordinador, no sóc la Carmen Rubio, sóc la protagonista de la vall de la Masia, sóc, i això m'ha ajudat molt. En aquests 5 anys m'ha ajudat molt.
0: Perquè en aquests últims 5 anys, es podries dir el títol dels llibres que has fet?
1: Mira que me'n recordi. El primer es diu L'esperança i la seva ombra. Està fet a trossets i tu vas parlant amb la teva ombra.
0: Ah, val.
1: I ella et contesta. Tu preguntes...
0: Són capítols, així.
1: Sí, són, sí, com històries petites. Després, el segon... Ai, Rosa Maria, la memòria la tinc.
0: Bueno, bueno, això tothom, eh? És igual, tu diguis que te'n recordis, Carme, no hi ha problema.
1: Geni...
0: Geni?
1: Geni.
0: Ah, és el nom d'una noia.
1: Era el nom d'una noia.
0: Vale.
1: Sí, aquest m'agrada molt a mi, és bastant gruixut, i m'agrada molt perquè la vida sempre et dona, o sigui, et repassa allò que has fet. Si ho has fet malament, pues a vegades t'ho donen amb escreix. I aquest llibre m'agrada bastant, sí. Després, qui més? El Ayer i Eloi, entre mig n'hi ha de català i castellà.
0: Està bé, sí, molt bé, molt bé, s'ha pogut combinar-ho bé, tot això.
1: El Ayer i Eloi és una història molt maca, molt sentimental, d'una parella, ell gran i ella joveneta.
0: Ah,
1: sí.
0: Un matrimoni, diguem-ho
1: sí,
0: així.
1: Sí, sí, sí. I està bé, bueno, és el que a vegades passa a les cases, que les sogres i les joves...
0: Les joves...
1: Pues és això. I quin més... Ai, Rosa Maria, no me'n recordo
0: bueno,
1: de cap.
0: Bueno, aquests últims, que estan
1: sí,
0: molt bé.
1: Sí, la Masia, la Casa de la Vall, i ja dic, ara aquest canviaré, que estic pensant quina és l'editorial, perquè es paga molt per fer un llibre, molt. Ai. I llavors hi ha editorials que ho fan gratis.
0: Ah, mira, sí, molt bé, no?
1: Però, esclar, jo vull saber aquesta editorial què ofereix, perquè si és, ho fa gratis, em fa 10 llibres i ja està, no diu res més, doncs això no m'interessa.
0: Clar, clar, clar. Escolta, Carmen, en aquest últim llibre de la Masia, tu vas viure amb alguna Masia? Perquè,
1: sí.
0: Ai, perquè és que vius la Masia,
1: sí, sí,
0: eh?
1: Sí,
0: la vius,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí. En tots hi ha cases, i en els que hi ha, bueno, en tots no, però en els que hi ha, alguns dels que hi ha cases, jo hi he viscut. La casa dels avis, la casa primera que va fer el meu pare... La Masia he viscut com vam arribar aquí a Catalunya. Bueno, el meu pare ja hi era. Vam arribar la resta de la família i vam anar a viure a Can Jesús. Una Masia molt maca que hi ha anant a Malgrat.
0: Ah, val.
1: Sí. Ara és molt maca, em sembla que és una casa de...
0: Que és als les afores de Malgrat, Carme?
1: No, no, no, no, a les afores de Tordera.
0: Ah, a les afores de Tordera.
1: Sí, val. Allà en vam viure 2 anys fins que el meu pare va fer la casa i tot allò bé... que he viscut amb bastants
0: cares. En aquests moments te veig feliç, te veig bé.
1: Feliç no. Bé.
0: Jo t'hi veig.
1: Sí,
0: jo
1: no,
0: t'hi veig. Al dintre de cada persona és allò que diuen que mai doncs, es pot saber com està. Però jo me n'alegro tant de veure que, a veure, has sabut dintre la teva pena buscar un recurs tan interessant com aquest.
1: Sí, això sí. Això sí. I poc a poc ho vaig assumint, però costa molt assumir.
0: Sí. Com és far la part de la teva filla?
1: Pues mira, el mes passat va fer 5 anys.
0: 5 anys.
1: El dia 14 de maig, a les 4:10 de la matinada, va marxar. Que ja, diguéssim, era el dia 15, ja, perquè ja havien passat les 2. A les 4:10 de la matinada se'n van anar.
0: Clar, vull dir, és que és recent, eh? Vull dir, és allò que... de mica en mica el vas agafant a dintre teu, però costa, eh? I bé, jo realment te felicito per buscar aquesta alternativa. Perquè després ens has permès a tots els lectors doncs recordar vivències que potser algunes són semblants a les teves.
1: Sí,
0: I tu ens ho has obert.
1: Sí, sí, sí. I almenys... No sé, procuro sempre a cada llibre que et dongui una lliçó. No facis això, que pot passar
0: passat
1: allò.
0: Això altre, molt bé. Sí. Quin és aquest nou llibre que
1: és
0: estàs...
1: És El pes del passat.
0: El pes del passat, ah, sí.
1: L'estic repassant, i aquest estrat, que sobretot de dones. Ja
0: molt bé. Cap a quan consideres que sortirà aquest llibre?
1: No sé, l'he d'entregar. No, llavors a vegades passa 1 mes, 2 mesos...
0: Uh-huh.
1: Sí, no, no, tu entregues avui, no pensis que t'ho donaran demà. Depèn d'ells.
0: I també de veure aquesta editorial que dius que vols conèixer, a veure com te funciona.
1: Aquesta de la Masia sí, em va proporcionar anar a Sant Jordi, a
0: ai,
1: Barcelona.
0: Sí. Que feliç vas estar allà, sí que vas estar un rato feliç,
1: sí,
0: eh?
1: Sí,
0: sí. Amb tanta gent,
1: sí,
0: eh?
1: Bueno, sí, sí que estava feliç, sí. Ahir havien el puesto per 3 persones... i jo tenia hora des de les 12:30 fins a les 2.
0: Ah.
1: I llavors es aixecava un noi i em deixava el pas on a mi. Hi havia 2 dones més. I, sí, sí.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Carmen, és un plaer tenir-te aquí. T'ho agraeixo moltíssim.
1: I jo també venir.
0: Eh?
1: Sí, jo
0: també. I anirem parlant. Jo, mentrestant, aniré llegint, també. Eh? Vinga, gràcies,
1: sí,
0: llegeix, Carmen.
1: Sí, que d'això es tracta, eh?
0: Carmen Rubio, gràcies per estar aquí.
1: Gràcies.
0: Adéu,
1: a
0: bon dia.
1: Tu. Adéu. Bon dia.
2: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
3: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. S'amplia la xarxa de videovigilància amb una desena de noves càmeres. Amb aquesta nova remesa, el consistori preveu completar el desplegament previst i reforçar la seguretat en diversos punts considerats sensibles del municipi. Nàdia Cantero és regidora de Seguretat.
4: Ara són unes 9 o 10 càmeres les que queden pendents de posar. Ens queda el camí ral per cobrir, el centre del camí ral fa temps que s'ha valorat de posar per allà algunes càmeres. En posarem en dos punts diferents.
3: Oberta la convocatòria per a la concessió d'ajuts econòmics pels nens i nenes que participin a casals d'estiu a Colònies 2026. Fins al 30 de juny es poden presentar aquestes sol·licituds, n'explica els objectius Toni García, regidora de Serveis Socials.
5: I com a servidors públics i com a administració pública hem de vetllar perquè aquests nanos puguin tenir tots els recursos per garantir la igualtat i per garantir la igualtat d'accés als serveis.
3: I divendres comencen les festes del veïnat de Sant Andreu. Sant Jaume Mas Martí, del 19 al 24 de juny, al municipi celebrarà unes festes que recuperen actes històrics com el sopar popular i reforcen els vincles amb el poble germanat de Torbizcón. Convida a les festes la membre de l'associació, Vanessa García.
6: Del 19 al 24 de juny celebrem la nostra festa major al barri de Sant Andreu, Sant Jaume i Mas Martí, amb activitats per totes les edats. I només convidar-vos a que vingueu a fer barri, a riure i a compartir amb nosaltres.
3: I el Teatre Claver es vesteix de gala per al concert de final de curs de la seva escola de música. El proper divendres, 19 de juny, l'equipament tordarenc tancarà el calendari acadèmic amb una actuació gratuïta que reunirà el talent i l'evolució dels seus alumnes. I Castor organitza una plantada de telescopis al Parc Prudenci Bertran aquest dissabte. L'activitat és gratuïta, oberta a tothom i es demana als assistents evitar l'ús de llums blanques. Josep Pujol és president de l'entitat.
7: Aquí pot assistir tothom que tingui ganes de posar un ull en un telescopi i que li expliquin quatre dades més bàsiques del que veurem.
3: Héctor Pavón Reina competirà a Campionat Europeu per Clubs a Sarajevo. L'esportista tordarenc competirà aquest divendres a la categoria júnior de menys de 63 quilos. En parla el seu tècnic Òscar Pavón.
8: Tenim molt clar que serà una competició difícil. A part, és un viatge de 4 dies. Ell farà el passatge dijous i competirà divendres.
3: Previsió del temps, els detalls d'en Joaquim Serra.
9: Situació meteorològica que avui ha de continuar marcada bàsicament per l'estabilitat. A diferència d'aquests últims dies, tindrem la presència d'alguns núvols baixos aquesta tarda, bàsicament, a conseqüència d'aquests vents més humits de mar cap a terra. Uns vents que afavoreixen també un lleuger descens de la temperatura, han baixat una mica les mínimes de la passada nit, 1-2 graus, i les màximes faran el mateix. Per tant, menys calor, tot i que la xafogor continuarà molt intensa. Pel que fa als vents, seran fluixos, com ja hem dit, i la situació marítima s'ha de mantenir tranquil·la amb la rissa d'aquest matí i petites àrees de marejol aquesta tarda. De cara a demà, tot continuarà igual, amb alguns núvols més, però sense precipitacions.
3: Ho deixem aquí, actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera. A Ràdio Tordera repetim cada migdia els programes de la nit passada. Passada. La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
10: Bona nit, soc Toni López, som a La Particel·la i pertoca escoltar sardanes. Des del llarg durada de 50 anys de Munt i Crits, la cobla juvenívola de Sabadell ens interpreta una d'Heribert Segala, la sardana universal.

Des de la llarga durada a Tordera Sardanes, de la Cobla Montgrins, ens arriba una sardana que nosaltres pretenem que sigui un petit homenatge a l'associació Colla Antaviana, sardana de Jaume Cristau i Brunet, i es titula així, Antaviana.

Ara desenvoluparà la sardana La Principal de la Bisbal, una sardana del mestre Marcel Sabater, Boirosa matinada.

0: Si t'agraden les sardanes, i només les sardanes, escolta la Particel·la. El programa de sardanes de Ràdio Tordera.
1: Des d'un dels sardanes d'or, escoltarem una sardana del mestre Eduard Toldrà, que va composar Atzavares i Baladres.

0: Radio Tordera.
1: Ara a Dental Company Tordera. T'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb blanquejament inclòs. Demana cita al 930 13 02 78.

0: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
2: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
3: Bona nit a totes aquelles persones que ens escolten el dimarts de 9 a 10. Bona tarda ja a aquelles persones que ens escolten el bon dia de 1 a 2 el dimecres i també bon dia a les persones que ens segueixen els diumenges de 8 a 9 abans del matí de sardanes. Soc Toni López i comencem la segona part d'aquesta reguitzell de sardanes que hem triat avui. Ho farem amb un altre de Francesc Marrós, que interpreta la Copla Marina, i amb Amics de Caçar.

Des de llarga durada sardanes Besalú, ara i sempre, ens arriba una sardana que es titula Ramon Vidal, trobador de Besalú.

Bé, sembla una petita joia que hem escoltat, hem tingut el gust d'escoltar aquest Ramon Vidal, trobador de Besalú. Continuem amb una llarga durada que es titula Francesc Marrós 100 anys, o sigui, celebrant el centenari de Francesc Marrós, suposo que del seu naixement. Anem a escoltar, ara escoltarem, la Cobla Salvatana, amb un tema que es titula Malavella.

Ja per concloure aquesta particela, anem a la Cobla Ciutat de Girona, que ens porta una sardana de Josep Antoni López. Es titula El meu mestre.

0: Bé, nosaltres que acabem aquest penúltim programa del que és la Particel·la, sabeu que a partir del 24 de juny Sant Joan es canvia la programació de Ràdio Tordera i es fa programació d'estiu, i nosaltres hem decidit, amb el suport de la direcció d'aquesta emissora, de fer un programa d'havaneres i cançó catalana. Així doncs, a partir del 24, el 23 encara tindrem la Particel·la, doncs farem el cant de la sirena. El meu nom, Toni López, és un plaer ser aquí, poder triar aquestes sardanes, poder portar i convidar d'honor Francesc Marrós amb aquesta sardana Amics de Casar i aquesta altra sardana que celebrava els 100 anys de Francesc Marrós. És un plaer poder triar aquestes sardanes i desitjo que us agradin. Marxem ja i ho fem amb una promo del nostre programa que ens agrada perquè aquest programa està centrat en el món de la cobla i en el món de la sardana. A reveure!
1: Si t'agraden les sardanes i només les sardanes, escolta la Particel·la. El programa de sardanes de Ràdio Tordera.
2: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
3: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-39-39-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
2: Tordera 107.1 FM. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

Ara esguardo la lluna que ja m'apareix lluna plena, i ells recullen les plumes, i ja enyoren el demà. Demà, posats a taula, oblidarem els pobres, i tan pobres com som nosaltres.

0: today, and we're already late.
1: Jesús ja serà nat. Ens mirarà un moment a l'hora de les postres i després de mirar-nos arrencarà a plorar.

Res no és mesquí, ni cap hora és isarda, ni és fosca l'aventura de la nit. I la rosada és

clara, tan clara que el sol surt i s'ull pren, i té delit de bany que s'emmiralla al llit de tota cosa feta.

Res no és mesquí, i tot ric com el vi i la galta colrada. I l'onada del mar sempre riu, primavera d'hivern, primavera d'estiu, i tot sempre és primavera.

i tot és primavera, i tota fulla verda eternament. Res no és mesquí perquè els dies no passen, i no arriba la mort ni si l'heu demanada.

I si heu demanada la mort, us dissimula un clot, perquè per tornar a néixer necessiteu primer morir.

0: Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Els dilluns a les 3 de la tarda i els dimarts a les 10 de la nit a Ràdio Tordera.
1: I no som mai un plor, sinó un somriure. Fiques dispersa com grills d'una bona taronja.

Res no és mesquí, perquè la cançó canta en cada bri i en cada mena de cosa.

Avui, també demà, i va passar ahir, s'esfullarà una rosa i a la verge més jove li vindrà llet al pit.

Dóna'm la mà, que anirem per la riba ben a la vora del mar bategant. Tindrem la mida de les coses, només en dir-nos que ens seguim estimant.

les barques llunyanes i les de la sorra prendran un aire fidel i discret. No ens miraran. Miraran noves rutes amb l'esguard lent del copsador distret.

Dóna'm la mà i arrecera la galta sobre el meu pit i no temis ningú. I les palmeres ens donaran ombra segura i ferma.

i les gavines sota el sol que lluua ens portaran la celebró que amara la mort, tota cosa que és a prop del mar.

0: jo, aleshores, besaré la teva galta i la besada ens durà el joc d'estimar. Dóna'm la mà que anirem per la riba ben a la vora del mar bategant. Tindrem la mida de totes les coses només en dir-nos que ens seguim estimant.
1: Sentit i sensibilitat. Música i pensaments imprescindibles per acabar el dia. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El jutge ha decidit no imposar mesures cautelars a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que la Fiscalia i l'acusació popular demanaven la retirada del passaport i compareixences quinzenals. Segons el magistrat, no hi ha risc de fuga real i actual. Zapatero ha defensat la seva innocència davant del jutge i ha negat haver actuat de mediador a canvi de comissions. L'expresident ha declarat durant més de 3 hores davant de l'Audiència Nacional pel cas de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies decomissades al seu despatx. El cas ha estat motiu d'atenció avui entre Feijóo i Sánchez al Congrés.
3: Un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
4: No deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en Madrid.
2: I el Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera per eliminar l'amiant. Preveu agilitzar l'eliminació progressiva de més de 680.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei també integra la reparació de les víctimes i arriba després de més de 20 anys de lluita de diferents associacions afectats per aquest material que, segons l'OMS, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món. I Metges de Catalunya ha convocat concentracions a les 4 capitals de província en el 12è dia de vaga que el sindicat organitza des de l'octubre per exigir la fi de la sobrecàrrega estructural que pateixen. El sindicat majoritari adverteix que escalaran el conflicte després de l'estiu si continuen sense rebre una resposta i mantindrà la campanya ni un minut més com a mesura de pressió per aconseguir diàleg. El seguiment de la vaga aquest matí ha estat del 4% segons el Departament de Salut i del 29% segons el sindicat. I el Festival Roca Foradada de Torredembarra programa 4 concerts per les nits d'estiu. Avui dimecres s'ha presentat el cartell que inclou actuacions de Contrastes, Ferran Palau, Alba Carmona i Jesús Guerrero i Son de l'Havana. La cançó d'autor, el flamenc i les habaneres seran protagonistes d'aquest festival. 4 concerts, com us deien, que tindran lloc entre el 17 de juliol i el proper 21 d'agost. I acabem amb els esports. Leo Messi meravella el món una vegada més. L'exjugador del Barça ha fet 3 gols a l'estrena de l'Argentina. La Copa del Món triomf per 3-0 davant d'Algèria amb protagonisme per a Messi, que als seus 39 anys seguint fent coses molt especials.
5: Passen 3 de les 3 i comença l'Ona Maresma.
6: Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
5: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia. I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dimecres 17 de juny de 2026. A Premià de Mar apareix per tercera vegada un aerobús a la línia 804 de Moventis i la plataforma Millorem Bus treu foc pels queixals. Martí Capçada.
7: Segons diu l'entitat, l'aerobús va aparèixer a recollir viatgers a la parada de Doctor Ferran a les 8 del matí i a 9:15, i per culpa d'aquesta estructura per equipatges, els passatgers van haver de viatjar amuntejats, dempeus i encastat contra els ferros.
5: Nova ruta immersiva que permet redescobrir la història de Calella a través del mòbil. Sergi Ferrer.
8: Es tracta d'una ruta de realitat augmentada accessible des del telèfon mòbil que permet viatjar a diferents èpoques del passat i descobrir l'evolució d'alguns dels espais més emblemàtics del municipi.
5: Sant Vicenç de Montalt reforça la neteja viària amb un nou contracte de més de 325.000 euros. Martí.
7: El contracte incorpora nova maquinària com una màquina làser per eliminar grafitis i una hidronetejadora, a més d'un servei d'emergències les 24 hores.
5: L'Ajuntament de Palafolls fa una crida a la neteja de solars per prevenir incendis abans de la revetlla de Sant Joan. Jordi Prats Avalls.
9: La mesura busca reduir el risc d'incendi i la proliferació de plagues amb l'arribada de la calor, obligant a retirar herba seca i residus inflamables, així com a podar les branques baixes dels arbres.
5: I la regidoria de Català de Canet fa les primeres passes. Dani Grau.
10: L'objectiu és que sigui una regidoria activa per defensar, promoure i garantir l'ús social del català com a eina de cohesió i identitat.

0: Ho dèiem en titulars, a Premià de Mar apareix per tercera vegada un aerobús a la línia 804 de Moventis i la plataforma Millorem Bus atreu foc pels queixals. Martí Capçada, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Així és, la plataforma Millorem Bus treu foc pels queixals després que ahir dimarts aparegués un altre cop fent el servei de bus de la línia 804, que uneix Premià de Mar amb Barcelona. Un aerobús, és a dir, un model d'autobús preparat per funcionar en aeroports, que incorpora una estructura metàl·lica per equipatges i que, per tant, resta molt d'espai als viatgers d'una línia convencional. Concretament, segons diu l'entitat, l'aerobús va aparèixer a recollir viatgers a la parada de Doctor Ferran a les 8 del matí i a un quart de 10, i per culpa d'aquesta estructura per equipatges els passatgers van haver de viatjar amuntegats, dempeus i encastats contra els ferros. La plataforma denuncia públicament els fets i ja s'ha dirigit per instància al Departament de Territori, no només per les incomoditats que suposa pels usuaris, sinó també pel fet que això hagi passat per tercera vegada, després d'haver-ho denunciat i notificat a la Generalitat en les ocasions en anteriors i fins i tot després que la Generalitat hagués requerit a la concessionària Moventis. Concretament, el Departament de Territori va respondre a Millorem Bus que Moventis havia fet servir aquests vehicles després a causa de dues incidències de rodes punxades en els vehicles convencionals. I segons afirmen, Moventis va preferir utilitzar l'aerobús abans que deixar la línia sense servei. Després de l'episodi d'ahir, Millorem Bus fa notar a la Generalitat que s'estan incomplint els compromisos operatius perquè aquest model de vehicle ni està autoritzat ni és apte per transitar

0: dia la llum després que un treballador del restaurant alertés als agents que un client havia intentat abonar una consumició d'uns 40 euros amb diferents targetes de crèdit sense aconseguir-ho. Segons les mateixes fonts, l'home va abandonar l'establiment sense pagar i va fugir del lloc. Gràcies a la descripció feta pel treballador, la policia local va poder localitzar el sospitós a la zona del centre comercial Sant Roc. Durant l'escorcoll, els agents li van intervenir dues targetes bancàries que no estaven al seu nom, una d'una dona i una altra d'un home, així com dues targetes de prepagament i diversos comprovants d'intents de pagament en altres establiments. Posteriorment, la policia va comprovar que una de les targetes localitzades corresponia a una dona que havia denunciat el robatori fa poc. L'home va quedar detingut com a presumpte autor dels fets.
1: I s'amplia la xarxa de videovigilància a Tordera, Mar Tres Serres.
2: Així és, l'Ajuntament ha iniciat el desplegament d'una nova fase d'instal·lació de càmeres de seguretat al municipi. La xarxa de videovigilància s'amplia amb una desena de dispositius, com bé deies, que reforçaran la seguretat en diverses ubicacions. Unes eines molt útils que permeten una major prevenció i control. En aquest punt ens en dona més detalls la regidora de Seguretat, Nadia Cantero.
3: Ara són unes 9 o 10 càmeres les que queden pendents de posar. Ens queda el camí ral per cobrir, el centre del camí ral, que és una zona també doncs, més que conflictiva, doncs hi ha molt de trànsit de gent i hi ha molt de trànsit de vehicle també, i ja fa temps que s'ha valorat de posar per allà algunes càmeres. En posarem en dos punts diferents. També posarem a Niàgara, que teníem pendent de posar també dues càmeres que quedaven. Posarem a Fibra Color, també hi ha una zona també doncs, que dona molts problemes al veïnatge, i també posarem allà una càmera. I després la zona de Can Cas, bueno, és que no vull dir noms allà, Avinguda Països Catalans, sí. Al final de tot, doncs també per allà també posarem alguna càmera per controlar aquell accés.
2: Amb aquesta nova remesa, el consistori preveu completar el desplegament previst i reforçar la seguretat en diversos punts considerats sensibles en el municipi.
1: Seguim avançant, nova ruta immersiva que permet redescobrir la història de Calella a través del mòbil. Sergi Ferrer, bona tarda.
4: Bona tarda. La proposta combina tecnologia i divulgació històrica mitjançant 6 experiències immersives distribuïdes en diversos punts de la ciutat. A través d'aquest recorregut, els usuaris poden conèixer com eren indrets tan representatius com el jaciment romà del Mujal, el far de Calella, les torretes, el front marítim vinculat a la tradició de la pesca, la fàbrica Llobet o l'entorn de l'actual plaça de l'Ajuntament en època medieval. El funcionament és senzill, mitjançant codis QR instal·lats als diferents espais o bé accedint-hi des del portal web de Turisme de Calella, els participants poden activar recreacions digitals que mostren l'aspecte que tenien aquests indrets en diferents moments de la seva història. Les experiències inclouen continguts interactius que permeten ampliar la informació sobre cada localització, tant en format escrit com a través d'audioguies. La iniciativa vol posar en valor un patrimoni que sovint queda en un segon pla davant l'atractiu turístic de les platges i del litoral. Amb aquesta proposta, la ciutat ofereix una nova manera de conèixer la seva història i els elements que han marcat la seva evolució al llarg dels segles. La ruta està disponible en 6 idiomes: català, castellà, anglès, francès, alemany i polonès, amb l'objectiu de facilitar-ne l'accés als milers de visitants internacionals que rep la destinació cada any. El projecte s'ha desenvolupat gràcies al finançament dels fons europeus Next Generation en el marc del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació, i s'emmarquen les actuacions impulsades per potenciar un model turístic més sostenible, innovador i vinculat al patrimoni cultural de la ciutat.
1: Gràcies, i els informem també que està oberta la convocatòria per la concessió d'ajuts econòmics pels infants que participin a casals d'estiu o colònies a Tordera, Mar Tres Serres.
2: Així és, des de l'Ajuntament de Tordera ja s'ha informat que es troba obert el termini per demanar aquest ajut econòmic pels nens i nenes que vulguin participar als casals d'estiu o les colònies. La d'ajuda s'adreça a menors amb edats compreses entre els 3 i els 17 anys empadronats i residents a Tordera que estiguin inscrits i realitzin un casal d'estiu o colònies. La regidora de Serveis Socials, Toni García, explica que les ajudes busquen protegir els infants perquè puguin optar a totes les oportunitats.
5: I com a servidors públics i com a administració pública hem de vetllar perquè aquests nanos puguin tenir tots els recursos per garantir la igualtat i per garantir la igualtat d'accés als serveis i després també a la vida quan tu siguis més gran i poder tenir accés a feina i a treballar. I per tant no has de portar aquesta motxilla.

0: i jo no, de, perquè neixes en depenent quin nucli familiar no tenia accés a aquests serveis i per tant és molt, molt important que els nens i nenes puguin tenir accessos a, tant a educació com a esports, a lleure, a tot el que fa construir a la persona per tenir més oportunitats.
1: Per poder percebre aquesta ajuda, la família no pot superar el llindar màxim de renda establert en el Reglament Municipal de Prestacions Econòmiques de Caràcter Social d'aquest Servei Bàsic d'Atenció Social de l'Ajuntament de Tordera. Per realitzar el tràmit, tothom qui ho vulgui podrà fer-ho a través de la web de l'Ajuntament.
2: Més qüestions. Sant Vicenç de Montalt reforça la neteja viària amb un nou contracte de més de 325.000 euros. Martí Capçada.
3: Així és, el nou contracte permetrà modernitzar i reforçar el servei amb nous recursos humans i tècnics per millorar la neteja dels carrers i espais públics. Entre les principals novetats destaca la incorporació d'una màquina làser per eliminar grafitis i òxids, una hidronetejadora d'alta pressió i un servei d'emergències disponible les 24 hores. També es desplegaran dos equips de neteja diferenciats per donar cobertura a la part alta i la part baixa del municipi, amb una tercera escombradora de suport per garantir la continuïtat del servei. El contracte inclou l'escombrat mecànic i manual, la neteja amb aigua a pressió, la recollida de fulles i excrements, la neteja del mercat setmanal i els serveis especials durant festes i actes públics.
2: Gràcies. I l'Ajuntament de Palafolls fa una crida a la neteja de solars per prevenir incendis abans de Sant Joan. Jordi Pratzavalls, bona tarda.
4: Bona tarda, Gemma. Amb l'arribada de l'estiu i l'inici de l'època d'alt risc d'incendis forestals, l'Ajuntament de Palafolls ha tornat a fer una crida als propietaris de solars urbans perquè realitzin les tasques de manteniment necessàries i obligatòries per reduir el risc de foc i evitar la proliferació de plagues. A través d'un banc d'alcaldia, el consistori recorda que la neteja i conservació d'aquests espais és responsabilitat dels seus propietaris i forma part de les mesures de prevenció que contribueixen a millorar la seguretat del municipi i també la convivència veïnal. Ho explica Aleix Freixa, que és regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palafolls.
5: Ja tenim l'estiu gairebé a sobre. Aquests últims dies i setmanes doncs, la temperatura ha augmentat, doncs, com tothom pot haver apreciat, doncs, notablement. I com ja hem fet els últims anys, fem aquest ban recordant a tots els propietaris que tinguin parcel·les en urbanitzacions i en el nucli que no estiguin edificades, que no estiguin construïdes, doncs que tenen l'obligació de mantenir-los en condicions òptimes per tal de que mirem de reduir al màxim el perill d'incendi i de propagació dins de nuclis urbans i habitats, no?
4: Entre les actuacions que cal dur a terme hi ha la retirada de residus que puguin afavorir l'incendi, l'inici d'un incendi, la neteja de l'herba seca i de qualsevol material inflamable acumulat, així com el manteniment adequat de la vegetació. En aquest sentit, els arbres han de complir les distàncies establertes per la normativa vigent, evitant que les capçades es toquin entre elles, mantenint les branques baixes podades i garantint una separació mínima entre exemplars. També s'ha de controlar el creixement dels arbustos perquè no dificultin la seguretat de l'espai. L'Ajuntament ha fixat el 23 de juny, coincidint amb la revetlla de Sant Joan, com a data límit perquè aquestes tasques estiguin completades. Un cop passat aquest termini, el consistori no descarta la imposició de multes als propietaris que no tinguin els solars en condicions. Tot i això, es recorda que el manteniment dels terrenys s'ha de fer durant tot l'any, ja que les condicions meteorològiques poden afavorir un ràpid creixement de la vegetació. Des del consistori s'insisteix que la col·laboració de la ciutadania és essencial per minimitzar els riscos durant els mesos d'estiu i contribuir a fer de Palafolls un municipi més segur davant possibles emergències relacionades amb els incendis forestals.
2: Canviem de tema. Calella donarà la benvinguda a l'estiu amb un espectacle de drons sobre el mar. Sergi.
6: Sí, Calella estrenarà una festa popular per celebrar l'entrada a l'estiu i que farà mirar cap al mar. La cita serà el dissabte 27 de juny a l'entorn de la Riera Capaç per amb una programació d'activitats adreçades al públic familiar i una proposta inèdita, un show de llums visible des de la platja. La tinent d'Alcaldia de Promoció Econòmica i Turisme, Cindy Rando, ha explicat que aquest esdeveniment serà el principal reclam de la jornada i que tindrà temàtica estiuenca i marítima.
7: Música i tallers d'animació infantil i juvenil, però sobretot la cirereta d'aquest pastís, d'aquesta festa, és que comptarem amb un espectacle de drons que es podrà visualitzar des de la platja de Calella, a la mateixa zona on hi fem normalment el piromusical de Festa Major. Drons, que serà un espectacle enfocat a l'estiu, un espectacle amb imatges, per tant, relacionades amb el mar, però també un espectacle amb imatges d'elements simbòlics de la nostra ciutat.
6: La millor perspectiva de l'espectacle es tindrà des del pont de fusta a l'alçada de la Riera Capaspre. Les activitats començaran a les 8 del vespre i s'han pensat per oferir una experiència diferent tant als residents com als visitants. De fet, formen part de les accions de dinamització turística i comercial que impulsa l'Ajuntament de Calella, aquest cop per reforçar l'atractiu de la destinació coincidint amb l'entrada de ple a la temporada alta. Segons ha explicat Randó, experiències similars organitzades en altres municipis han tingut una bona resposta de públic i han contribuït a treure visitants de fora.
7: Allà on hi ha aquest tipus d'activitat, el retorn és molt positiu. Ens han explicat doncs, altres municipis que reben visitants expressament per aquell dia per veure l'espectacle de drons. Per tant, esperem que aquí passi el mateix i una vegada doncs, hagi passat podrem analitzar quin ha estat el retorn, tant qualitatiu com quantitatiu.
6: L'espectacle de drons té un cost de 16.318,67 euros i anirà a càrrec de l'empresa Crostars Aerial Show.
2: I els maduixots celebren revetlla de Sant Joan a Palafolls. Jordi.
4: Sí, la colla castellera de l'Alt Maresme ja ho té tot a punt per celebrar la revetlla de Sant Joan el pròxim 23 de juny a la plaça de Popi en una jornada festiva que combinarà gastronomia i música per donar la benvinguda a una de les nits més especials de l'any. Mercè Masferrer, que el cap de colla dels maduixots, explica que es van proposar organitzar una revetlla popular a l'adonar-se que a Palafolls, el municipi que acull la seu dels castellers de l'Alt Maresme, no n'hi havia cap.
8: Doncs sí, els maduixots tornem a celebrar la revetlla de Sant Joan, l'organitzem en col·laboració amb l'Ajuntament. És un acte que vam fer inicialment per celebrar el nostre 10è aniversari a Palafolls, l'aniversari de la colla, i el primer any va tenir doncs, molta rebuda, molt bona rebuda, la gent s'ho va agafar no, amb molta il·lusió, i va venir moltíssima gent tant al sopar com als concerts. El segon any, l'any passat, va tenir també la mateixa rebuda, potser una miqueta millor, vam vendre més tiquets, al sopar érem més gent i també érem més gent als concerts. I aquest any doncs, esperem repetir també el mateix èxit, no? Tenir encara més gent que vulgui venir a celebrar la revetlla amb nosaltres, que la vulguin celebrar també amb els seus a la plaça de Popi.
4: A partir de 9:15 del vespre començarà el tradicional sopar popular amb un menú que inclou amanida, botifarra, costelles de porc o hamburguesa vegetariana, acompanyat de pa, patates, alcaliu o també mongetes, coca de Sant Joan, cava i aigua. Els tiquets tenen un preu de 15 euros i es venen ara ja només al Cafè de Palafolls. La festa continuarà a partir de 11:00 del vespre amb l'actuació de la Traca Band, que oferirà un concert de versions per animar la nit. Posteriorment, a 1:00 de la matinada, serà el torn de DJ Hassen, que tancarà la celebració amb una sessió musical per tots els públics. L'organització també ha previst un espai delimitat específicament per tirar petards amb l'objectiu de garantir la seguretat durant la revetlla. En cas de pluja, tots els actes es mantindran i es traslladaran a l'interior del Teatre de Palafolls.
2: Gràcies, Jordi. I els joves de Premià definiran el nou Pla Local de Joventut 2027-2030 amb una enquesta participativa. Sergi.
6: La regidora de Joventut, Magda Franquesa, ha explicat i justificat els treballs que es fan actualment de diagnosi previs a la confecció del nou Pla Local de Joventut 2027-2030, que s'hauria d'haver aprovat abans de final d'any. Actualment es treballa a diferents nivells d'estudi a partir de dades estadístiques, reunions amb agents o entrevistes amb joves, i aquesta setmana s'ha llançat una enquesta virtual dirigida al col·lectiu d'entre 12 i 29 anys. Franquesa afirma que en aquesta fase del procés és fonamental escoltar els joves i assenyala quin és l'últim objectiu d'un pla local de joventut.
9: Ara mateix, el més important és escoltar els joves. Per això hem posat en marxa una enquesta adreçada a adolescents i joves d'entre 12 i 30 anys, que des d'aquí animo a que participin perquè les seves opinions i les seves experiències seran fonamentals per definir les properes actuacions dels propers anys. La diagnosi finalitzarà el juliol. A partir de setembre començarem la redacció del nou pla, que continuarà comptant amb la participació de joves, professionals i representants polítics. El nostre objectiu és claríssim: construir entre tots i totes un Premià de Mar que continuï generant oportunitats perquè els joves puguin desenvolupar el seu projecte de vida al nostre municipi.
6: L'elaboració d'aquest full de ruta es fa amb la col·laboració de la Fundació Ferrer i Guàrdia, institució especialitzada en aquest tipus d'estudis. S'espera acabar la fase de diagnosi durant el mes de juliol. Posteriorment, entre setembre i novembre, es confeccionarà el nou pla i s'espera tenir-lo llest i aprovat, com dèiem, abans d'acabar l'any.
2: I l'Associació de Dones Sàlvia de Canet celebra 25 anys. Dani Grau, bona tarda.
10: Bona tarda. L'Associació de Dones Sàlvia va néixer ara fa 25 anys i impulsada per un grup de dones que van detectar la necessitat de tenir una entitat feminista a la nostra pila. Núria Panyarroja va ser la primera presidenta de l'entitat. Actualment, Sàlvia té unes 300 sòcies aproximadament i des de l'entitat doncs oferiran ofereixen cursos i tallers durant l'any, donen terme també en xerrades diverses i tenen servei de psicologia i advocada, entre d'altres. La celebració d'avui vol ser un punt de trobada entre totes les sòcies, a més hem de programar cites a cada data remarcada en el calendari per reivindicar qualsevol iniciativa per enfortir el moviment feminista. La cita és avui, a partir de les 5 de la tarda, a l'Embalat de Vilaflora.
2: I seguim amb tu, Dani, perquè la regidoria de Català de Canet ja ha començat a fer les primeres passes.
10: Sí, l'objectiu és que sigui una regidoria activa per defensar, promoure i garantir l'ús social del català com a eina de cohesió i identitat. El regidor Emili Sánchez és el responsable i va recordar que aquesta regidoria neix arran d'una moció presentada en el ple municipal. Aquesta regidoria té per objectiu garantir els drets lingüístics i fomentar i conscienciar l'ús del català a Canet. Un dels primers passos d'aquesta àrea serà la creació d'un Consell Municipal de la Llengua Catalana passat l'estiu. Sánchez també ha destacat que una de les primeres accions que volen dur a terme és una auditoria per analitzar l'estat del català al municipi en diferents àmbits com ara l'educatiu, l'esportiu, el comercial o el social. Des de l'oposició, el regidor Jordi Castellà de Moviment Millorem Canet Primàries va demanar que hi hagi un pla de treball darrere d'aquesta àrea i el regidor Andreu Gropero de la CUP es va felicitar per aquesta iniciativa. Només un 45% dels municipis del Maresme disposen d'una regidoria específica per fomentar el català.
2: I Caldes Estrac impulsa els primers quaderns d'Estrac per preservar la història i la memòria del municipi. Martí.
3: L'àrea de Patrimoni Històric de l'Ajuntament de Caldes d'Estrac ha posat en marxa la primera convocatòria dels quaderns d'Estrac, un projecte que neix amb la voluntat de recuperar, preservar i difondre la història local a través de treballs d'investigació rigorosos i inèdits. La iniciativa està adreçada principalment a historiadors, investigadors i estudiosos tant del municipi com d'altres localitats que vulguin aportar recerques relacionades amb la història, el patrimoni, els personatges, les activitats o els espais vinculats a Caldes d'Estrac. L'objectiu és crear una col·lecció de referència que contribueixi a la divulgació del patrimoni històric i a la prevenció de la memòria col·lectiva del poble. Els treballs hauran de seguir criteris acadèmics i incorporar cites, fonts documentals i referències bibliogràfiques. A més, hauran de tenir una extensió d'entre 20.000 i 60.000 caràcters, estar redactats en català i tractar fets reals i històrics. La data límit per presentar les propostes és el 31 d'agost a través de la seu electrònica de l'Ajuntament. Els estudis seleccionats seran avaluats per una comissió d'experts en patrimoni i recerca històrica i formaran part d'una publicació que es presentarà en un acte públic. Segons el regidor de Patrimoni Històric, Albert Batlle, la voluntat és convertir els quaderns d'Estrac en una eina de divulgació i coneixement per les generacions presents i futures. La iniciativa també inclourà un apartat especial In Memoriam dedicat a persones o entitats que hagin deixat una empremta destacada en la història local. En aquesta primera edició, el reconeixement serà per Alfred Mont, considerat l'últim mestre d'aixa de Catalunya i una figura emblemàtica de la tradició marinera caldenca.
2: Molt bé, i en clau esportiva anem tot seguit a repassar la informació. Tres equips del Club Tenis Malgrat es proclamen campions a la Lliga Catalana, Ona Malgrat.
11: El Club Tenis Malgrat celebra l'èxit de tres equips que han aconseguit proclamar-se campions de la Lliga Catalana. Concretament, l'equip infantil femení ha guanyat la final contra el Vilanova per 3-1. L'equip local el formaven les jugadores Jana Nogueras, Lucía Martínez, Carlota Bosque i Arlet Bonany. L'equip júnior masculí ha guanyat 4-0 contra el Argelagas. L'equip local l'ha format Pablo Salgado, Aniol Sabater, Josep Azcutia, Víctor Dalmau, Gael Minutes, Eduard Cuzolín, Joan Vendrell i Martí Gabaldón. I finalment, pel que fa a l'equip cadet masculí B, ha guanyat 3-1 contra el Porqueres i ha quedat campió de la segona fase de la Lliga. L'equip local l'ha format Joan Jiménez, Àlex de Gregorio, Arnau Alonso, Audal Fernández, Iván Congil, Arnau Carbó i Eloi Blesa.
2: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
12: Hola, bon dia. Jornada dimecres marcada per l'estabilitat novament, amb unes temperatures, però, que aquesta passada nit han baixat lleugerament, tampoc no massa, però sí que han estat entre 1 i 2 graus més baixes que no pas les d'ahir, i les màximes també baixaran una mica. Tot això conseqüència d'aquest vent que ve de mar cap a terra, que ja va començar a bufar ahir, de fet ja va fer baixar una mica les temperatures diurnes, i que avui s'ha de mantenir un flux de llevant que fa que hi hagi més humitat, per tant, més sensació de xafogó, però per contra, els termòmetres no s'enfilen tant. D'entrada avui jornada, com dèiem, amb domini del sol, si bé aquesta tarda els mateixos vents humits que tindrem podrien afavorir la presència d'alguns núvols baixos cap a l'àrea del Maresme Nord. Quatre núvols, doncs poc importants, amb una situació marítima tranquil·la, mar arrissada aquest matí, petites àrees de marejol aquesta tarda i poca cosa més. Demà tot continuarà més o menys igual, amb un dia força sol, tot i que hi haurà alguns núvols, seran poc importants, i les temperatures esperem que es mantinguin semblants a les de 8, en les màximes com les mínimes. Novament amb vent fluix, que bufarà de mar cap a terra, i amb una situació marítima tranquil·la. Demà passat divendres augmentarà la nuvolositat, sobretot durant el matí. Sembla que fins i tot podríem arribar a tenir el cel tapadot, amb molta xafogó, i no descartem que al matí de divendres pugui escapar alguna goteta puntual, aïllada i poc destacable. En principi, les precipitacions que es puguin produir divendres. Tot això amb unes temperatures que pràcticament no variaran, fins i tot podran pujar una mica les temperatures nocturnes perquè hi haurà més núvols durant la matinada i s'ha de mantenir la situació tranquil·la pel que fa als vents i pel que fa a l'estat del mar. El cap de setmana tornem a recuperar temperatures plenament estiuenques, un cap de setmana, per cert, en el qual diumenge arribarà oficialment l'estiu.
2: Molt bé, com sempre, després de la previsió del temps, nosaltres farem una petita pausa i quan tornem parlarem amb l'alcalde de Canet de Mar, amb Pere Xirau, també parlarem amb la Susana Jiménez i la Mariana Drame de Sant Prem i també avui a secció de llibres amb la Mar Arenaza, que ens parla del llibre 30.000 anys d'art. I acabarem el programa parlant del Marès Música, el concurs de música jove del Maresme. Tot això d'aquí a 3 minuts. Fins ara.
13: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Som i tornem en directe a l'Ona Maresme. Passen 4 minuts a 3:45 de la tarda. Moment de repassar què es diu avui a les xarxes socials amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda.
2: Bona tarda, Gemma. Com estem?
1: Molt bé. Comencem destacant alguna cosa del Maresme. Tu mateix.
2: Doncs sí, i és que el que s'està parlant a xarxes de la nostra comarca és una problemàtica poc coneguda, però que cada vegada està més present. I parlem del gas radó. Es tracta d'un gas radioactiu natural que no es veu ni fa olor, però que es pot acumular a l'interior dels edificis i afectar la salut si hi ha una exposició relativament prolongada. Per aquest motiu, Mataró ha acollit una jornada tècnica per informar professionals i administracions sobre com detectar-lo i prevenir-ne els efectes. Els experts recorden que una bona ventilació i els sistemes de control adequats són claus per reduir-ne els riscos. Així que, bueno, Gemma, a Mataró faran aquesta xerrada perquè hem d'estar alerta de tot, sembla?
1: Totalment, totalment, el gas radó, una problemàtica que com bé tu comentes, és poc coneguda, però cada vegada n'hi ha més. El tema internacional, avui on ens fixem?
2: Doncs el tema internacional torna a tenir relació amb el món del futbol perquè estem en ple mundial i sembla que no es parla d'una altra cosa. I és que, a més, aquesta matinada Leo Messi ha tornat a ser el gran protagonista. I és que l'astre argentí ha debutat al mundial amb una actuació espectacular signant un hat-trick en la victòria de l'Argentina per 3-0 davant d'Algèria. Amb aquests 3 gols, Messi entra encara més a la història del futbol i es converteix en el màxim golejador dels mundials. Una fita que ha encès les xarxes d'arreu del planeta. Les imatges de la seva celebració i la seva emoció després del primer gol s'han fet virals, sobretot després que ell mateix expliqués que havia passat uns dies una mica complicats en l'àmbit personal. Als seus gairebé 39 anys, el capità argentí continua demostrant que encara té molt futbol a les botes i ja lidera una Argentina que defensa el títol mundial. Un debut de somni que molts aficionats qualifiquen com una nova pàgina de llegenda en la carrera de Leo Messi.
1: Déu-n'hi-do, 39 anys ja té en Messi i continua estant en planíssima forma.
2: Sí, sí, la veritat és que ho comentàvem avui amb els amics, que jo t'hagués dit que aquest Mundial ja no era el seu, o sigui que, òbviament, estem parlant del millor futbolista de tots els temps i que ho hauria acabat fent bé, però clar, crec que ningú s'imaginava que en el primer partit fes un hat-trick, que són 3 gols, ho trobo una barbaritat. Veurem els següents partits i si Argentina es torna a endur el títol.
1: A veure, estarem pendents. I el tema curiós del dia...
2: Doncs una de les imatges més espectaculars que circulen ara mateix per les xarxes arriba del Regne Unit. I és que es tracta de la tradicional cursa del formatge de Cooper's Hill, que es tracta d'una competició tan peculiar com perillosa en què desenes de participants es llancen muntanya avall perseguint un formatge rodolant. Entre els participants hi havia un espanyol, i aquest és Fernando Santolaria, que ha aconseguit una meritòria 4ª posició. En declaracions a mitjans ha explicat que durant la baixada es poden arribar a assolir velocitats de fins als 40 km l'hora i ha qualificat l'experiència d'una autèntica bogeria. La cursa, que se celebra cada primavera a prop de Gloucester, és famosa pels cops, caigudes i també lesions que provoca any rere any. I és que, Gemma, et recomano mirar-te algun vídeo d'aquesta carrera perquè t'has d'imaginar una muntanya costa avall amb un formatge que rodola tota pastilla i la gent és que s'hi mata per ell. És que és increïble, la veritat.
1: Però és possible que alguna vegada hagi passat algun accident greu, no? Perquè, clar, estem parlant sí. De gent que es llença, no?, muntanya avall.
2: Home, no ho sé amb certesa, però sí. Lesions de trencar-se coses és que seguríssim, segur.
1: I el guanyador, què és? Guanya aquest formatge?
2: Correcte, sí, això no ho he posat, però el guanyador s'endú, com no podia ser d'una altra manera, doncs el formatge aquest, que bueno, ja li podrien haver donat un parell o tres de formatges, però
1: clar,
2: bueno,
1: és clar.
2: Un premi simbòlic.
1: Molt bé, Martí, doncs amb aquesta curiositat tan curiosa anem a conèixer la pregunta del dia. Molt bé, què estem preguntant avui a l'Ona Maresma?
2: Doncs la pregunta que fem avui a les nostres xarxes, Gemma, és un d'aquells eterns debats culinaris, et diria, com hi ha, per exemple, el de què ets més de ketchup o de mostassa, o de sal o sucre. Doncs, com que us hem explicat aquesta curiositat dels formatges, us preguntem si preferiu el formatge o bé el pernil.
1: Les opcions són sí, no, o
2: no,
1: pot ser
2: formatge
1: totes dues?
2: I... Mira, o sigui, us heu de decidir. Aquí no valen mitges tintes, aquí. O formatge o pernil. Tu, Gemma, què
1: jo,
2: diries?
1: Jo, sens dubte, perquè, mira, crec que és l'opció més intel·ligent, el formatge, perquè com que hi ha de tantes varietats, clar, el pernil, hi ha el pernil bo, a mi m'agrada el bo. Per tant, no hi ha gaire opció, no?, per escollir. El formatge en tens de tot tipus. Formatge blau...
2: Tens raó, amb això. Clar, el pernil... O sigui, l'únic que el diferència... Bueno, ara si ens escolten alguns experts potser ens mataran, eh? Però ho veig més com segons la qualitat del pernil.
1: Sí, jo crec que sí.
2: Tens raó que n'hi ha de molt tipus. Bueno, no sé, a veure cap on tira més...
1: Formatge amb trufa... És que hi ha de tot inventat, amb el formatge...
2: Sí, és tot un món, eh? I jo t'he de dir que encara m'he de pensar la meva resposta perquè jo el formatge et diria que és dels meus aliments preferits, però és que un bon pernil, Gemma... És que
1: també està molt bo.
2: Uf, sí, són paraules majors, eh?
1: Molt bé, així que avui ens fas triar, eh, Martí? Com sempre, gràcies. Fins ara.
2: A tu, fins ara.
1: I tot seguit conversem amb l'alcalde de Canet de Mar, amb Pere Xirau, amb en Dani Grau. Dani, endavant.
3: Doncs sí, l'Ajuntament amb empentes i rodolons i reivindicacions, bàsicament, està posant ordre i està netejant el conglomerat industrial de la Pulligan, que, evidentment, moltes de les seves naus amenacen en ruïna. I aquests últims dies ja se n'ha tirat una vall, o està pràcticament acabant el carrer Ravalet, i l'alcalde de Canet de Mar n'ha fet bandera d'això. Pere Xirau, bona tarda. Què tal?
4: Bona tarda, Dani. Molt bé. I vosaltres?
3: Bé. Aquí, aguantant que encara no estem a estiu, i vindrà, doncs, la calorada autèntica. El que passa és que,
4: segur.
3: Pere, què ha canviat en relació al que comentem d'avui, hores d'ara, en els darrers, jo què sé, per posar un termini, uns 3 mesos, per exemple. Què ha canviat ara? Per què l'Ajuntament
4: doncs,
3: pot actuar?
4: Que finalment el procés que vàrem endegar ja fa mesos, perquè aquestes actuacions no són d'un dia per l'altre, ni es fan de manera improvisada, ni són coses d'una setmana ni d'un mes, són processos llargs, ha arribat a la fi i finalment hem pogut fer el desallotjament dels ocupes d'una de les naus, o de dues de les naus, millor dit, de la Pulligan, que doncs, està ocupada en 3 punts diferents, i aquest era un dels 3 punts.
3: Ara queda, diguéssim, també la fàbrica de mitjons, no? Diguéssim, la que està a l'altra banda del...
4: Sí, el que és l'antiga Meiva, que està a les Cruïlles del carrer Mora, en Passeig Misericòrdia,
3: exacte.
4: I l'altra part, que és Riera del Pinar, amb carrer Mora.
3: Well,
4: però aquesta
3: sentit...
4: de Passeig Misericòrdia 5 i 7 i Rebelet 2, ja s'ha pogut treure les 13 persones doncs, que hi estaven allà vivint.
3: Per acabar tot el procés, per entendre'ns, què cal? Que passin uns terminis o, diguéssim, una autorització judicial? Pregunto, què cal?
4: Sí, cal fer uns informes previs de salubritat i sanitat, de seguretat i també informes de la policia conforme doncs, aquella zona, aquell punt, és un punt conflictiu. No hem d'oblidar que en aquest lloc... Dels 13 ocupants, 2 eren del poble, els altres 11 eren estrangers, però tots ells amb antecedents delictius. Un d'ells sols acumulava més de 30 denúncies. I, de fet, a l'última Junta de Seguretat Local, Mossos d'Esquadra ens va fer veure com en un plano marcat doncs allà on hi havia hagut incidències de robatoris, de furts, d'entrades a domicili, de trencament de vidres de cotxes, doncs l'epicentre d'aquests punts vermells que tenia marcat en el mapa era claríssim que eren allà. A part de que doncs, hi convivien dos col·lectius, un de marroquins i un d'algerians, que contínuament estaven en bralles i a vegades havíem, bueno, sovint havíem de córrer doncs, a posar pau i a calmar els ànims perquè amb ganivets i amb barres de ferro. I clar, teníem tot el veïnat doncs esverat i espantat.
3: En aquest cas, diguéssim, ara cal que es compleixin els terminis perquè les, diguéssim, ja s'estan fent els passos com per poder enderrocar amb temps i forma la Meiva, diguéssim, la nau que està al principi del passatge de la Misericòrdia i l'altra que queda, no?
4: Aquests dos altres punts haurem de... Sí, aquests altres punts haurem d'iniciar-ho. Estàvem en procés d'aquest espai, d'aquestes dues naus, que de fet es comuniquen per dintre, i ara doncs, haurem de veure com ho encarem pel que fa als altres dos espais. Aquí hi hem pogut actuar, diguéssim, amb una certa celeritat. Parlem de més de mig any, quan diem celeritat, per tant, alerta, perquè ràpid això no és, ja ho he dit abans. I aquí hem pogut actuar perquè bàsicament hi havia uns problemes de coberta i d'estructura doncs, que estaven en estat de ruïna.
3: Que
4: i per tant,
3: això era absoluta ruïna, per entendre, no? Absoluta
4: sí, sí,
3: ruïna.
4: Sí, sí. Per tant, hem hagut de fer l'acció per, en primera instància, per assegurar la vida dels propis ocupes. Estat de salubritat a part i estat de, bueno, de que la corrent estava punxada i això era un perill pels propis ocupes també, per la salut, perill d'incendi també, perill de quedar-se allà enganxats i eren tant el cúmul de circumstàncies que bé, doncs, hem anat al jutjat i davant de la inoperància i de la inactivitat del propietari doncs, hem actuat subsidiàriament perquè era un risc per ells i per tot el veïnat, tema de seguretat a part, doncs a l'exterior, pel que he comentat abans, de les incidències que era, vaja, evident de que el pol de conflicte i el lloc allà on hi havia el problema era aquí, amb aquests ocupes.
3: Darrere, vull dir, en una entrevista en aquest mateix programa, en Pere, tot això va començar dient que tu mateix deies que, diguéssim, el tema de les cases ocupades doncs, era un problema social, el que no es podien ocupar eren naus industrials perquè, evidentment, no estaven ni habilitades com a vivendes, per ser vivendes. I aquí, evidentment,
4: Correcte.
3: És on hi havia, diguéssim, l'escletxa legal com per, clar, més o menys, accelerar, entre cometes, accelerar perquè tot el procés és llarg. I, per tant, tot això va començar, recordem, amb què es va cremar la nau contigua al restaurant Massa Mare, que encara està, diguéssim, penxim-penxam.
4: Sí, sí, la nau.
3: Sí.
4: Sí, sí, la nau de Can Xumetre, que es va incendiar, també, doncs perquè hi havia dos ocupes, era l'hivern, i van encendre allà un foc per escalfar-se o per fer el menjar o per totes dues coses, i va acabar cremant tota la nau. I el que deies tu és la mare dels ous, és a dir, és un disbarat absolut, és una cosa que no es pot comprendre com una nau industrial pot ser un lloc per viure-hi. És a dir, un habitatge és un habitatge i una nau industrial és un espai, doncs com diu el nom, d'indústria. No té cèdula d'habitabilitat, no reuneix cap dels requisits i si la gent es posa a viure allà, passa el que passa, que llavors s'acaba convertint en un femer. Jo, que vaig entrar-hi a posteriori, quan hi van desallotjar els ocupes, en la meva vida havia estat terrates, perquè clar, allò és un niu de deixalles, de brossa, i era una festa de rates per aquí, rates per allà.
3: I d'infeccions i del que puguem pensar.
4: Ah, clar, i pudor de pixats i defecacions per tot arreu, un desastre, un autèntic desori, un panorama. Dantesc és quedar-se curt. Dantesc és quedar-se curt.
3: Mare Déu. En aquest sentit, diguéssim que, evidentment, tot podia anar més ràpid, però la col·laboració, entre cometes, del Josep d'Aranys cada cop és millor, si estan posant millor, vull dir, n'esteu, entre cometes, relativament satisfets, com ho podíem tindre?
4: Sí, sí, en aquest sentit sí, perquè entenem que tot té el seu procés i que has de fer les coses tal com toca, més quan actues en un espai que no és propietat municipal. si fos propietat municipal, potser això es podria accelerar, però el no ser nostre, que és d'un tercer, doncs esclar, has d'anar fent doncs, una sèrie de passes i arribes quan hi arribes. El problema aquí no són els jutjats, aquí el problema, torno a repetir una vegada més, són les lleis, és la legislació. És a dir, aquest tema de les naus industrials, pel que hem parlat abans, hauria de ser una cosa automàtica, ipso facto, una cosa d'avui per demà. És a dir, s'ocupa una nau industrial, vostè fora perquè aquí no hi pot viure. Això no reuneix les condicions per ser habitable. Però les lleis no canvien, no hi ha manera. I ja dic, el que comentaves tu abans, en temes d'habitatges, ja no m'hi poso, el tema de les ocupacions dels habitatges, que hi hauria molt per parlar, també. Però sí, en unes naus industrials això no compleixen de cap de les maneres. De cap de les maneres.
3: En aquest sentit, evidentment, l'Ajuntament ha de pagar doncs, a empreses d'enderrocs que enderroquin i està fent servir diner públic del seu pressupost, diguéssim, per pagar a empreses privades que portin a terme aquests enderrocs i, evidentment, la intenció és, en temps i forma, i quan, diguéssim, les estrelles i els astres es posin a to, reclamar aquests diners que ara està invertint l'Ajuntament perquè la propietat doncs, no fa el que ha de fer. Pregunto, Pere. No?
4: Naturalment, naturalment. Nosaltres, aquesta despesa i d'altres anteriors, com ha sigut doncs, tot el tapiat de les obertures, siguin finestres, siguin portes d'accés, tot això es posa com a càrrega a la finca, perquè, clar, no pot ser, no pot ser, és impossible que l'Ajuntament es faci càrrec del tapiat i de l'enderroc, si és menester, i si cal, de naus industrials. N'hem d'oblidar que la Púdigan, el que ara ja ha quedat com a centre del poble, en el moment que la fàbrica es va construir era a les afores, però ara ha quedat totalment envoltat d'habitatges i de veïns, estem parlant de 16.000 metres quadrats. 16.000 metres quadrats en el centre del poble. Clar, mantenir això, doncs...
3: Amb un poble que té com a terme municipal 5 quilòmetres i mig de terme municipal. Doncs... O sigui, déu-n'hi-do, eh? Vull dir, la pastilla és important, la pastilla.
4: Importantíssima, importantíssima. I les obertures d'una fàbrica, clar, les finestres, les portes, els molls de càrrega i descàrrega, clar, són molts i hi ha molta feina a fer i diners a dedicar-hi, que és el que hem fet fins ara. Però, clar, això nosaltres ho posem com una càrrega a la finca, perquè en el moment que això urbanísticament es desencalli, doncs qui sigui el propietari i qui vulgui doncs, intervenir-hi, construir-hi i edificar-hi, doncs hagi de pagar això, perquè si no, aquests diners públics no pot ser, ni és de rebut ni es pot permetre que vagin llançats.
3: Queda clar, això, el que finalment compri i executi i faci obres en allà i promocions de pisos tal com marcarà el Pla General d'Urbanisme del poble de Canet, n'hauràs de ser diguéssim copartícip subsidiàriament i rescabalar aquests diners que ara està invertint l'Ajuntament de diner públic per posar ordre i dignificar la qualitat de vida de les persones que viuen allà de fa anys i panys i en definitiva de tot un poble que és Canet de Mar. Gràcies, Pere.
4: Això és el que volem i això és el que procurarem. Exacte. Molt bé, a vosaltres, com sempre, per fer-vos ressò del que doncs, és notícia al poble.
3: Evidentment. Hi ha un refrany que diu de mica en mica sombra la pica i a poc a poc anem posant ordre en aquesta zona que semblava Campi Estraus. Gràcies, Pere.
4: I paciència.
3: Paciència.
4: Molt bé, gràcies, Dani. Salutacions a tothom. Gràcies.
1: Vinga, som-hi, seguim avançant. Moment del tal dia com avui amb en Martí Capçada, però com sempre, Martí, digue'ns a quins famosos avui fan anys.
2: Avui... Martí. Vale, estava esperant la...
1: No, avui no la posem.
2: La cançó. Vale, molt bé.
1: La deixem descansar uns dies.
2: Sí, ja està bé, que descansi. Doncs Gemma, avui fa anys l'actriu nord-americana anomenada Country Cox, que interpreta Mònica Geller a la mítica sèrie de Friends i per la saga de terror Scream. I també se sumen en aquesta festa d'avui 17 de juny a fer anys els cantants Kendrick Lamar i Paulina Rubio.
1: Molt bé, Courtney Cox.
2: Ah, Courtney, molt bé. Jo no sé ni què dir.
1: Country.
2: Bueno, en fi, Courtney, no, sort que estàs però... aquí atenta.
1: I tant, com sempre. I avui és el Dia Mundial o Internacional de què?
2: avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la Desertificació i la Sequera, proclamat per l'ONU.
1: Molt bé, més efemèrides, Martí.
2: Doncs tal dia com avui, però de l'any 1885, l'Estàtua de la Llibertat arriba a la ciutat de Nova York, i és que l'estàtua no va arribar sencera, sinó desmuntada en 350 peces individuals, envasades en un total de 214 caixes de fusta, a bord de la fregata francesa anomenada Issier. L'estàtua va ser un obsequi del poble francès als Estats Units per commemorar el centenari de la seva independència i l'aliança entre els dos països. L'arribada del vaixell al port de Nova York va ser un autèntic espectacle, i és que més de 200.000 persones es van aplegar als molls per poder-la rebre.
1: Molt bé, per tant, tal dia com avui arribava l'Estàtua de la Llibertat a Nova York, i en clau musical què destaquem?
2: En clau musical ens anem cap a l'any 1971, que va ser quan va néixer a Ciutat de Mèxic Paulina Rubio, com us hem dit, que era una de les persones que avui feien anys. I és que una de les estrelles del pop llatí més influents i exitoses de les últimes dècades, parlem de la Paulina Rubio, i el seu àlbum, anomenat Paulina, que va sortir l'any 2000, la va consagrar com una superestrella internacional, venent milions de còpies i convertint-se en un dels discs més venuts de la història de la música llatina. Sens dubte, si parlem de cançons, la més famosa i icònica de Paulina Rubio és I jo sigo aquí, llançada l'any 2000. Aquest tema, amb el seu ritme encomanadís i el famós videoclip de l'estètica futurista on ballava amb un casc de moto, es va convertir en un fenomen global. Va ser número 1 a desenes de països d'Europa i Amèrica Llatina, i encara avui en dia sona a gairebé totes les festes. Altres cançons que també van ser èxits massius són Ni una sola palabra, El último adiós o Don't say goodbye. Però escoltem aquest del qual us acabo de parlar, i és la cançó anomenada I jo sigo aquí.
1: Doncs va, em tenim moltes ganes d'escoltar aquesta cançó, que fa anys que no l'escolto jo, de fet. Així que, Martí, com sempre, gràcies i fins ara.
2: A tu, Gemma.

0: 107.1 FM.
1: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pont i Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pont i Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
2: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon, videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
3: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
1: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera directament.
3: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
4: Ràdio Tordera, connexió amb la xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa.
6: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El jutge ha decidit no imposar mesures cautelars a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que la Fiscalia i l'acusació popular demanaven la retirada del passaport i compareixences quinzenals. Segons el magistrat, no hi ha risc de fuga real i actual. L'expresident ha declarat durant més de 3 hores a l'Audiència Nacional i ha defensat la seva innocència. Zapatero més un comunicat en què lamenta que se l'acusi de greus delictes que defensa no haver comès i assegura que ho defensarà en plena confiança. Acaba el comunicat dient que confia en la justícia, però que el més dolorós és saber que molta gent es pot sentir defraudada si creu les coses que diuen d'ell i els hi demana confiança assegurant que no els decebrà. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un preavís per onada de calor entre diumenge i dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan. Dos sectors que ens porten a estar més alerta pel que fa al risc d'incendi. En el que portem d'any han augmentat els incendis de vegetació al Camp de Tarragona un 46% respecte a l'any anterior. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
7: Des de principis d'any fins al mes de maig, els incendis de vegetació al Camp de Tarragona han crescut un 46,69% en comparació amb el mateix període de l'any anterior. En total s'han comptabilitzat 335 focs, 152 han afectat zones agrícoles, 84 han estat forestals i 119 s'han produït en àrees urbanes, segons dades facilitades pels bombers aquest dimecres al 112 de Reus. L'inspector Albert Castellet és el cap de la Regió d'Emergències de Tarragona.
8: El risc vindrà determinat per les onades de calor que ens vagin entrant i sobretot pels episodis de vent. Com deia, ara n'estem entrant amb una, fins a Sant Joan segur que la tindrem i sembla ser que s'allargarà, per tant un missatge clar a precaució amb el que és l'ús de petards i fogueres ara durant la setmana vinent i sobretot el dia de Sant Joan. ja que serà un moment de risc evident.
7: Castellet també ha assenyalat que s'espera una campanya d'estiu habitual i ha advertit que les properes setmanes podrien ser especialment complicades a causa de les altes temperatures previstes i de l'acumulació de vegetació als boscos, i ha demanat prudència a la població.
6: El Comitè Científic assessora el govern espanyol en la gestió del brot de pesta porcina africana alerta que cap de les principals mesures de control de la malaltia s'ha aplicat fins al moment amb tota la intensitat desitjable. En un informe publicat aquest juny, els experts reconeixen l'esforç realitzat a les administracions, però consideren necessari reforçar sobretot les actuacions de vigilància. I no deixem aquestes dates perquè els treballadors que gestionen els fingers de l'aeroport del Prat han convocat 6 jornades de vaga de 24 hores els dies 20, 23, 27 i 28 de juny i també el 4 i el 5 de juliol.
0: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
9: Passen 3 minuts a les 4 de la tarda i a continuació el que fem és remenar entre els arxius de la comarca amb en Jordi Prats de Valls. Jordi, bona tarda. Què ens expliques avui?
10: Bona tarda de nou, Gemma. Doncs bé, aquí estem de nou amb el nostre particular viatge en el temps. Avui anirem fins a Arenys per parlar del cementiri de Cinera, però en aquest cas per una bona notícia, i és que tal dia com avui, però del 1986, Arenys treia el seu dipòsit del cementiri de Cinera en homenatge a Espriu. A manera d'acte d'homenatge, aquell dijous s'enderrocava el popular dipòsit d'aigües del barri dels Pescadors. L'obra havia estat denunciada en moltes ocasions pel poeta com a element distorsionador del paisatge que envoltava el cementiri de Cinera. En aquesta ocasió, l'enderrocament del dipòsit, que formava part d'un projecte d'urbanització del sector, servia com a punt de partida dels actes que aquell cap de setmana es duien a terme a Arenys de Mar dedicats a l'il·lustre escriptor. En motiu del primer aniversari de la mort de Salvador Espriu, l'Ajuntament d'Arenys de Mar volia complir amb un dels somnis de l'escriptor l'enderrocament del dipòsit de les cases dels Pescadors. La construcció es troba al costat del cementiri, on fou enterrat el poeta, que en moltes ocasions s'havia queixat per la presència del dipòsit. A part, durant aquells dies es van organitzar altres actes, com per exemple una mostra amb el nom d'Imatges espriuanes d'Arenys de Mar. Precisament, el 1984 es va publicar un ampli estudi sobre les relacions literàries i personals de l'obra de l'escriptor i d'ell mateix amb Arenys de Mar. L'estudi porta per títol Aproximació històrica al mig de Cinera, i seria, doncs, un dels primers treballs que passaria a formar part del Centre de Documentació Salvador Espriu, que ja estava en funcionament i que amb motiu d'aquests actes d'homenatge es volia acabar consolidant. Paral·lelament a aquests actes commemoratius, el Centre de Documentació Salvador Espriu havia iniciat la recopilació de material relacionat amb el poeta. En aquest sentit, s'estava fent un recull de cartes i escrits personals alhora que es volia recollir tots els treballs de l'estudi que s'havia fet sobre l'obra d'Espriu. Un dels projectes més immediats del Centre de Documentació era, precisament, l'edició d'un recull d'articles i col·laboracions de personatges coneguts sobre Salvador Espriu. Gemma.
9: Molt bé, Jordi, com sempre, moltes gràcies i ens escoltem a continuació. Fins ara.
10: Fins ara, gràcies.

0: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
1: El pròxim diumenge 28 de juny, Premià de Mar acollirà una nova edició de la Caminada Solidària de Sant Prem. Els fons recaptats, recordem, es destinaran als projectes que l'entitat impulsa a Sant Nonding, a Gàmbia, especialment a l'Escola Bressol i al menjador escolar. Per conèixer tots els detalls de la jornada, avui ens acompanya la Susana Jiménez i la Mariama Drame de Sant Prem, totes dues. Benvingudes.
2: Gràcies, moltes gràcies.
3: Gràcies, moltes gràcies.
1: En primer lloc, poseu-nos una mica en context com funciona la Caminada Solidària de Sant Prem i amb quin objectiu va néixer la iniciativa.
2: Vale. Doncs aquesta és la quarta Sant Premada que fem i consisteix en... És una passejada, perquè ni tan sols és una caminada, perquè és per tothom, perquè tothom pugui fer-la, i és un passeig per Premià de Mar, que comença a la plaça Mercè Rodoreda a les 9 del matí, i només començar ja hi haurà una sorpresa, i durant el passeig aniran passant coses, aniran passant sorpreses com música, teatre, performance, ball... a lo millor gires a una cantonada i et trobes un DJ a un balcó, o un coreògraf a una plaça, fins i tot entrem dins del Museu Romà i també hi ha una sorpresa a dintre, que millor no ho diem, no?
3: No, no, no.
2: Vale. I, bueno, doncs això, i és una... a la Sant Premada participen moltes entitats del poble, que també això ens agrada molt, que compartir i, doncs, aquest espai tan solidari amb les entitats del poble, i també aquest any col·labora els gegants i capgrossos de Terrassa, de les fonts de Terrassa. I res, i després, quan acabem la caminada, a l'Alió fem...

0: y pues llamar a todos los que nos oyen y las que no, las que oyen, que las transmiten a los otros, que tenemos dorsales, pues que se animan a la caminata, niños, personas mayores de todas edades, mascotas.
1: Sí, el dorsal, la caminada son 5 euros y caminada y paella son 10.
0: Son 10.
1: Y también tenemos, por si alguien no, si alguno pot venir y vol col·laborar amb la, amb aquest projecte, també tenim el dorsal solidari. I bueno, i dir també que es pot comprar o a la botiga Premià Festa de la Gran Via 184 o per la web, que és emprèn.com.
0: Y yo también siempre lo llevo encima.
1: Eso. Y si encontráis a Mariamma por también. La calle, también
0: siempre porta
1: sobres dorsals. Sí.
2: Noies, parleu-nos també dels projectes concrets de Sant Undín, on es destinaran els diners recaptats. Què esteu fent allà?
1: Vale. Bueno, tenim molts projectes, però a la Sant Premada, el que recaptem de la Sant Premada va directament a l'escola Bressol de Sant Undín, on hi ha 150 nens i nenes. I, bueno, i el que recaptem és per comprar el menjar d'un any sencer per l'escola Bressol. No de tot, però sí que de lo bàsic, de l'arròs, de l'oli, la salsa de tomàquet, de productes que es poden comprar quan anem a l'agost normalment, fem la compra de tot l'any. I tot això és gràcies a la gent de Premià i del voltant que ve a la caminada.
2: I quants anys ja porteu, doncs, amb aquests projectes en marxa?
1: Més de 20 anys, no?
0: 23.
2: 23 anys,
0: eh? Més de 23 anys, sí.
1: Sí. L'escola Bressol porta 4 anys. 4 anys. I, bueno, i el que sempre diem, que va començar com una escola Bressol, però s'ha convertit en un menjador escolar.
0: Sí.
1: I un menjador on venen tots els nens a menjar i és l'única, no l'únic per tots, no és l'únic àpat al dia, però per la majoria sí que és.
2: Més enllà de recaptar fons, què aporta una jornada com aquesta a la sensibilització i al compromís social del municipi?
1: Bueno, doncs que la gent, que el poble conegui Sant Prem, que vegi que amb les entitats del poble estem totes unides i ens ajudem, fem poble, que, bueno, no sé què més aporta, és que aporta solidaritat i convivència.
0: Lo que esto aporta para Premià. Yo creo que lo que ha dicho ella aporta eso, porque gente viene muy animado y contenta y siempre nos preguntan cuándo es el próximo de 28. En julio también hay, también tenemos del Festa Mayor, y entonces es una cosa que da mucho en el pueblo y la gente está muy contenta.
2: Heu comentat que aquesta caminada no és el primer any que es fa. Heu notat que cada vegada hi ve més gent i que hi ha més participació, perquè també has dit que vindran els gegants a Terrassa. Cada cop s'afegeixen més col·lectius i més persones.
1: Sí, cada any, o sigui, cada vegada que ho fem, surt algun grup de persones o alguna persona que vol col·laborar l'any següent. Els dos primers anys crec que eren 200 participants,
0: sí.
1: I l'any passat vam arribar a 400 participants. I aquest any encara anem per als 130 i pico,
0: sí.
1: I estem una mica nervioses perquè hem començat molt tard a fer promoció de la caminada i necessitem molt que la gent vingui, que també comparteixi amb la comunitat africana de Premià, que comparteixi una estona, un dia bonic, que mengi també, perquè també hi haurà una sorpresa de les veïnes del carrer Núria. Que també vull dir això, que volem apropar també una miqueta de festa al carrer Núria i que les veïnes d'allà gaudeixin també de coses que es fan al poble, no? I les veïnes del carrer Núria tenen preparat també una sorpresa per qui participa.
0: Sí, la poema també, poema en mandinga. Sí.
2: Molt bé.
0: Va ser muy, muy, muy, muy bonita.
2: I per participar-hi, comenteu que els dorsals estan ja a la venda, es poden adquirir de forma

0: presencial, només o també de forma digital?
1: Sí, sí, o sigui, a la web, a samprem.com, es poden comprar, sí, sí.
0: Molt bé, o si no, a la Mariama.
1: I si no, a la Mariama, sí, que no treballa per Premià, a la Neteja, i segur que la veurem pel poble.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Doncs, noies, voleu afegir alguna cosa més?
1: Bueno, donar les gràcies sempre a vosaltres, a l'Ajuntament per deixar-nos fer la caminada, a les dones també de l'Escoleta Popular de Can Sant Pere, que ens estan ajudant a fer una altra sorpresa, i què més? Bueno,
2: hi ha tanta gent que col·labora con nosotros, pues sí. Al Condis,
1: sí, a l'Ametller també, a la copisteria, és que sí, i sobretot a les entitats de Premià.
2: Les entitats de Premià.
1: Bueno, és que si volem dir alguna cosa és donar les gràcies, i sobretot que vingueu, que participeu a la Sempremada, que és molt important, que d'això depèn el menjar de 150 nens i l'educació de 150 nens a Sant Undín, i res, no sé, que fem poble, que ens unim i que... I ja està.
2: I que se anima també i poden anar allí al lloc i veure el sitio també.
1: Sí. Estan invitats. Sí, sempre ho diem, això, sí. Que aquest any és el primer any que no anem a Gàmbia, però que cada estiu organitzem un viatge molt maco i de convivència amb veïnes d'aquí de Premià, que el seu poble d'origen és en un ding, i bueno, que esteu superconvidades, que és molt fàcil apuntar-se, que només s'ha de dir, i organitzem el viatge per conèixer, o per, no només per conèixer els projectes d'allà, també per participar. Que també, també volem donar les gràcies a l'UPC de Barcelona, que gràcies a ella estem construint el menjador escolar de l'Escola Bressol, i també dir que ara tenim entre mans un projecte molt gran, que és per reduir la mortalitat en mares gestants i nadons, i bueno, és un projecte de sanitari de prevenció de mort.
0: Molt bé.
1: A Gàmbia.
0: Doncs esperem que tot sigui un èxit, no només aquesta caminada, també els projectes que ja teniu consolidats i també els que esteu impulsant, i que vagi tot molt bé. Una abraçada.
1: Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies. Us esperem a la caminada.
0: I bé, seguim. Cada mes d'octubre, els aparadors, els supermercats i les xarxes socials s'estanyeixen d'un mateix color, el rosa. I ens hem acostumat a pensar que comprar un producte amb el llaç rosa és automàticament un acte de solidaritat. Però què s'amaga realment darrere d'aquesta marea de màrqueting? I on van a parar els nostres diners? En parlem amb l'Estela Fernández, graduada en Comunicació Corporativa i Relacions Públiques. Endavant.
3: Exacte, Gemma, tal i com dius, i per això en parlarem amb l'Estela Fernández, que està ara mateix a punt d'acabar el grau de comunicació, de menció de comunicació corporativa i relacions públiques. No només això, però tot i que està acabant aquesta etapa universitària actualment i ja des de fa temps treballa com a freelance en la comunicació de projectes de diferents entitats i fa suport també a l'equip de comunicació del BioCat, que és la Fundació de les Ciències de la Vida i la Salut de Catalunya. Formarà part també d'un projecte d'investigació sobre comunitats amb perspectiva de gènere a la Universitat de les Açores, que això també en parlarem, i està a punt de rebre aquesta nota final. Estela, molt bon dia, quan la sabràs?
4: Bon dia, Marc. Doncs a finals d'aquest mes, just abans de marxar a formar part d'aquest projecte d'investigació a la Universitat de les Açores.
3: Fantàstic. Esperem que tinguis matrícula d'honor, perquè, déu-n'hi-do, el treball que has fet, no havien tocat aquest tema des d'aquest punt de vista. Ara de seguida en parlem, perquè primer de tot, explicar una miqueta de què va aquest treball, perquè la gent se'n pugui fer una idea.
4: Doncs mira, Marc, hi ha dins del màrqueting una tendència que es diu pinkwashing, igual que hi ha greenwashing i totes aquestes coses que són rentats de cara.
3: Sí.
4: És a dir, que una empresa agafa doncs una temàtica que té una sensibilitat per la comunitat i la aprofita per millorar la seva reputació, les seves vendes al final, però no d'una manera massa, que diguéssim, correcta, perquè al final doncs és tot un maquillatge. Llavors, en el cas del pinkwashing, és que agafen el càncer de mama, aquest llaç rosa tan reconegut que tots veiem una cosa amb un llaç i associem directament amb el càncer de mama, no? i l'agafen, fan campanya, suposadament, doncs, per fer donacions, per ajudar a la investigació, però en realitat el rerefons és simplement, doncs, una estratègia de màrqueting per millorar, doncs, la seva pròpia reputació i les seves vendes, com deia abans.
3: Exacte, i a més ho fas centrant-te en aquesta comunicació corporativa de mercantilització, que de fet és com forma part d'aquesta paraula del títol del teu treball, i analitzes dues grans marques, en aquest cas, el Corte Inglés i Ausonia. Per què has escollit aquestes dues i què has acabat trobant?
4: Doncs mira, Marc, primer és que per un tema acadèmic has de demostrar que realment aquestes marques són de les més pioneres o de les principals en aquestes campanyes en el mes de l'octubre rosa, però a més perquè hi ha moltes marques de maquillatge, de cremes, de coses com més estètiques, que ho fan. Per què? Doncs bé, perquè el seu públic objectiu, el seu target són dones i per tant doncs busquen aquesta sensibilització. Escollir Ausonia, no?, que bàsicament es dedica, doncs, a la compresa, al tampó, la venda d'aquest tipus de productes per la menstruació, i el Corte Inglés, que, bueno, suposo que sabrà molta gent, és una gran superfície, era com sortir una miqueta del paraigua de la resta d'empreses que fan totes una miqueta el mateix, eh?
3: De fet, has analitzat a fons aquestes marques entre el 2023 i el 2025. Què hi ha realment darrere d'aquest minut que fan, no?, dels anuncis, l'eslògan publicitari que sempre es passa per la tele? Què hi ha realment darrere d'aquest minut i quant val en diners reals, si és que ho sabem?
4: Sí, exactament. Ausonia, des de fa molts anys, ha tingut un reconeixible eslògan que és un pack igual un minuto d'investigació. De manera, doncs, que, clar, et fa pensar que tu comprant, doncs, aquest paquet de compreses en lloc d'una altra marca, estàs, doncs, invertint en investigació. En la lletra petita, petita, petita, diuen que un minut d'investigació és 0,06 euros, que no 6 cèntims, no? Vull dir que també aquí ja veiem una miqueta anàlisi del discurs com ho fan, però és que, a més, ells asseguren que han fet una mitjana i que 0,06 cèntims és, doncs, això, el càlcul mitjà del que costa un minut d'investigació a l'estat espanyol, cosa que s'ha buscat des de diferents plataformes, hi ha hagut diferents projectes periodístics que han intentat investigar-ho i no hi ha cap plataforma que pugui corroborar aquesta xifra, aquesta mitjana que ells s'han tret una miqueta de la màniga, perdó per fer servir aquest llenguatge. I, a més, s'hi inverteixen en diferents projectes, cada projecte té unes necessitats diferents. Llavors, dir que la mitja d'un minut d'investigació és 6 cèntims és, la veritat, bastant erroni.
3: Sí, a més, parlaves de que no s'han arribat a fer auditories com a tal.
4: Clar, sí, i això és un dels factors que no només es repeteix a Ausonia, sinó també en el Corte Inglés. Igual que el Corte Inglés sí que, per exemple, cada cop que acaba una campanya fa una foto molt institucional amb un xec on diu exactament la quantitat que donarà a l'Associació Espanyola contra el Càncer i també a quin projecte d'investigació serà donat, llavors podria semblar aparentment, doncs, home, que hi ha una transparència i que hi ha, doncs, una manera de fer les coses potser més prudent, més sensibilitat que la d'Ausonia, però després veiem que també hi ha una manca d'auditories, llavors no pot ser una traçabilitat de realment d'on han sortit aquests diners i on acaben anant a parar.
3: Clar, exacte. I tu, dins del teu treball, d'altra banda, proposes un concepte molt interessant que es diu Pinkwashing 2.0. Dius que les marques ja no amaguen l'opacitat, sinó que fan una, el que estaves parlant, no?, una transparència escenificada, eh? Què vol dir exactament això?
4: Exacte, Marc, això el meu tutor, bé, em va dir que era molt atrevit per un treball de final de grau inventar-se un terme així, però li va agradar perquè considerava que sí que hi havia prou motius per fer-ho. Jo, quan parlo de Pinkwashing 2.0, em refereixo a dues coses, i és que en aquest 2025 hem vist que la pressió ciutadana, la pressió d'associacions feministes, poso l'exemple de Teta i Teta, no? O sigui, és una associació que, doncs això, referint-se al PIT, Teta i Teta era el seu nom, ha fet un laboratori del Pinkwashing, ha lluitat per l'octubre marró, és a dir, canviar l'octubre rosa per l'octubre marró, perquè tenir càncer és un marrón. I no és color de rosa i sense cap problema i mocadors i
3: clar.
4: No. Llavors, què passa? Doncs que aquesta pressió, com et dic, des de mitjans que donen suport i que aquestes reivindicacions de les pacients, des d'associacions privades, públiques, ha arribat a realment influenciar. I llavors estem veient un canvi de paradigma. Ara s'està buscant molt la imatge de laboratoris, la imatge de dones científiques. El 2023, Ausònia feia servir influencers, va haver-hi un escàndol bastant important amb Lola Lolita, una influencer espanyola que va fer uns vídeos doncs, pagats, o sigui, era una col·laboració pagada amb Ausònia i la Societat Espanyola contra el Càncer, que van ser molt criticats per la manca d'empatia i Marc, és que lo malament que estava gestionat, no? I en canvi, en aquest 2025, és un spot on es veuen les imatges de laboratori, on es veu...
3: científiques...
4: Doncs, exacte. Per tant, què passa? Pinkwashing 2.0, sí que hi ha un canvi de paradigma, sí que es busca aquesta escenografia que doni doncs, una certa moralitat i una credibilitat a aquests objectius, i a més les xarxes socials ajuden també a que el pinkwashing tradicional vagi evolucionant cap a altres tendències, però el rerefons continua sent el mateix. El rerefons continua sent que no sabem exactament quins diners surten i a on exactament van a parar.
3: Abans parlaves d'aquesta associació feminista de Teta i Teta, que han creat l'Octubre Marró. Què representa aquest color marró, que abans ja ho has dit, no? Una mica el Valle Marrón, i per què creus que és tan necessari explicar-lo en aquest relat del càncer? Perquè, clar, no tot es pinta de color de rosa, és que tot va una mica lligat, no?
4: Exacte, o sigui, per començar, Marc, és que cada tipus de càncer té un llaç d'un color diferent. I una miqueta amb aquesta bé, doncs, pressió per el gènere, el de pròstata, per exemple, és blau. Uh-huh. No? O sigui, com és d'home és blau i el càncer de mama és rosa. Però què passa? Que l'únic que és reconeixible, i podríem fer la prova, i jo crec que estem segurs que sortiria així, l'únic reconeixible per tothom és el rosa. La resta de llaços no els relacionem. Llavors, doncs, això fa que es creï una tendència on qualsevol cosa la tenyeixes de rosa i ja sembla solidària. I aquesta hipersensibilitat també és perillosa, és a dir, s'han de fer campanyes, eh? I en cap cas el meu treball busca negar-ho, o sigui, és importantíssim. I després, quan acabem, deixa'm que et digui una cosa bona, per donar-hi un toc amable. Però, al final, aquest octubre marró el que vol és realisme, el que vol és cossos de dones reals. Quan tu estàs fent quimio, no estàs guapa, perquè és una cosa que realment doncs, t'afecta molt, no? Llavors, no volen anuncis que siguin enganyosos, no volen ficar les pacients al centre d'una manera errònia, fent servir aquest discurs bèl·lic de guerreres, supervivientes, que moltes vegades es fa des de la bona intencionalitat, eh? Però s'ha de parlar de pacients. I sobretot, crec que és molt important dir-ho, l'Associació Espanyola contra el Càncer en el 2025 no va fer servir el color marró, però sí que va tirar més per tons com verdosos, en una campanya on desapareixien per complet els mocadors, on desapareixien els llaços i se centrava molt, doncs era com una abraçada, no? O sigui, dues dones abraçant-se, però vull dir que no, potser no cal que sigui l'octubre marró que proposa Teta i Teta. Potser simplement cal que sigui qualsevol color que no sigui aquest rosa estigmatitzat tota l'estona.
3: Clar, i de fet, ara l'associació, per exemple, de càncer de mama, ja han fet campanyes un pèl més reals, allunyades de la imatge bonica del càncer, com tu deies, no? D'això de color de rosa. Uh-huh. Per tant, no sé si estem davant ja del final d'aquest monopoli del màrqueting rosa.
4: Aquesta era una de les preguntes que em van plantejar al tribunal quan vaig exposar la recerca. I clar, el problema, Marc, és que a altres països, regions, sí que hi ha, igual que hi ha un segell, per exemple, que et diu quan un producte és ecològic,
3: sí.
4: Doncs hi ha una llei que sí que és molt més contundent amb la transparència que ha de tenir tot aquest màrqueting solidari, filantròpic, no? Què passa? Que a l'estat espanyol no n'hi ha. Jo crec que sí que la tendència pot anar millorant, però fins que no hi hagi institucions públiques que realment intervinguin i se'ls freni una miqueta més, continuarà havent-hi gent doncs, que aprofiti aquesta malaltia precisament perquè ara ja després de tant de temps és que les raons ja no són epidemiològiques per fer-la servir. Ara les raons són culturals i comercials i costa molt això que ja està tan anclat fer-ho enrere si no hi ha una pressió estatal, eh? La veritat, jo penso, Marc.
3: Per últim, quina és la pregunta que ens hauríem de fer tots a partir d'ara per conscienciar-nos sobre aquest tema i canviar una miqueta la manera que tenim d'enfocar el càncer de mama i relacionar-lo amb el color rosa?
4: Jo crec que ens hem de preguntar per què s'individualitza una enfermetat. Ai, no, és que aquest té càncer perquè fuma. És que si t'haguessis tocat als pits i haguessis trobat, no, doncs que tenies un... Que no es podem individualitzar i que potser si veiem doncs, una compresa i volem adquirir-la perquè gràcies a adquirir-la donarem 6 cèntims, podríem replantejar-nos fer una donació directament a l'Associació Espanyola contra el Càncer i fer doncs, aquesta intervenció directa. No? Sempre ens sentim millors quan formem part d'un col·lectiu que fa una gran donació, és una cosa sociològica, no? Però en realitat per què no fer-ho directament, no? Sense interventors?
3: Molt
4: I
3: bé.
4: Sobretot que hi ha molts avanços, simplement una última dada, Marc. The Blue Box és una startup catalana que està aconseguint que fent pipi dins d'una caixa blava, com diu la paraula, es pugui veure si ets positiva en càncer de mama o no.
3: Hosti.
4: Per tant, hi ha avanços i realment... Per això volia acabar amb una cosa positiva,
3: sí,
4: no?
3: Tant.
4: De dir,
3: és veritat,
4: totes
3: que ho
4: aquestes
3: dit.
4: Investigacions serveixen, no? Vull dir que ho aconseguirem.
3: Molt bé, doncs Estela Fernández, moltíssimes gràcies per atendre'ns a l'Ona Maresma i que aquest juliol et vagi molt bé quan comencis a formar part d'aquest projecte d'investigació sobre comunitats amb perspectiva de gènere a la Universitat de les Açores. Ja, si en treus conclusions o extens més a profunditat sobre el tema, i ja en tornarem a parlar, que ha sigut molt interessant. Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies, Marc.
5: No perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
0: I justament arribem a 4:45 de la tarda. A continuació fem el repàs a la pregunta del dia. Avui us recordem, us estem preguntant si preferiu el formatge o el pernil. Una pregunta que ha formulat en Martí Capçada i que, de fet, no ens dona opció a escollir les dues respostes. Hem de dir sí, hem de dir pernil o hem de dir formatge. Per tant, heu d'escollir entre aquests dos aliments. Recordem que la pregunta la podeu respondre i la podeu trobar a través de les nostres xarxes socials que ens anomenem @onamaresme. I bé, doncs us animem a respondre fins al punt de les 5 de la tarda, que és fins quan us acompanyarem en el programa d'avui dimecres 17 de juny del 2026. Doncs bé, dita la pregunta, nosaltres fem una petita pausa i de seguida tornem. Fins ara.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
8: Ara Dental Company Tordera gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb blanqueig inclòs per només 2.999 euros. Demana cita al 930 13 02 78.
9: Dental Company, porque sonreír es salud.
7: 107.1 FM.
10: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pont i Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pont i Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
11: D'opinió. Cada dia una mirada diferent. De dilluns a divendres a primera hora a la revista de l'informatiu i al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
12: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
13: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
12: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera, directament.
13: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
14: Ràdio Tordera et porta una nova manera de gaudir dels millors moments amb la companyia d'històries i bona música. Desperta emocions i records al nostre costat. Escolta les playlists i podcasts de Ràdio Tordera a Spotify.
15: Esperis a Prema Play. Ràdio Tordera. La teva música. La teva ràdio.
16: Xarxa de comunicació local.

0: I avui, dimecres, nou episodi de Llibres amb la Mar Arenaza, qui sempre ens parla de novetats literàries. Avui parlem d'art, de l'evolució de l'art, amb el llibre 30.000 anys d'art, un llibre que convida a recordar d'on venim, quines etapes artístiques han existit al llarg del temps i les característiques de cada una d'aquestes etapes.
1: Bé, doncs sí, nou episodi de Llibres amb la Mar Arenaza. Què tal, com estàs avui?
0: Guai!
1: Venim d'una festa major a Calella,
0: ai,
1: llavors
0: sí,
1: encara estem millor, més descansats. Però veig que avui portes un llibre bastant gros, presenta-me'l.
0: Sí. Bé, el llibre que porto efectivament és gros, quadrat i groc.
1: Sí, val? I blau.
0: Val? El seu títol és 30.000 anys de arte.
1: Vale.
0: Així...
1: Directe,
0: no? La història de la creativitat humana a través del tiempo i l'espai.
1: Vale. Val?
0: És una obra col·lectiva de 4 milions d'autors i publicat per l'editorial Phaidon, que és una editorial així xula i que sol fer coses molt...
1: Vale.
0: Molt bé.
1: Vale, doncs, si et sembla, Mar,
0: sí.
1: Farem un canvi, segons ho fem generalment, ja que a vegades fem debat, o parles tu directament del llibre. Jo el que faré és, et aniré dient etapes d'aquest llibre, perquè si no, no acabaríem mai. Anirem per ordre, perquè les tinc aquí apuntades, i tu me diràs, doncs, obriràs una pàgina, me diràs una curiositat d'aquesta etapa i en parlem una mica, no?
0: Sí.
1: Per exemple, aquest llibre s'inicia amb l'etapa de l'art prehistòric de l'any 30.000 abans de Crist al 3.000 abans de Crist.
0: Vinga,
1: parlem-ne d'aquesta primera etapa.
0: Va, doncs, mira, la primera reproducció que trobes a l'obrir el llibre, o sigui, la primera obra que es considera era una obra d'art del món mundial de la història, és superguai. Val? És un home lleó.
1: Aquesta intriga.
0: És un home lleó, que és una figureta de fa, bueno, uns 30 centímetres, que es va trobar a una cova a Alemanya, i que a sobre la van trobar trossets.
1: I la van muntar després.
0: I la veritat és que és molt espectacular. Aquí, perquè és, a veure, és una foto així feta com amb no tant de detall, però sí, he vist jo fotos amb més de detall i realment tots són trossets.
1: Carai,
0: i és al·lucinant.
1: Sembla un déu egipci, també.
0: Sí. És que a mi el que m'agrada d'aquest llibre és que a vegades... o sigui, ens imaginem que cadascú té el seu i que nosaltres els occidentals tal, els xinesos qual, els, jo què sé, els inuits tal, però la veritat és que sempre parlem de lo mateix. I això és l'interessant d'aquest llibre. A través de l'art, doncs, vas veient, no?, tot aquest context que tots creiem més o menys en lo mateix, tots tenim més o menys les mateixes aspiracions, explicats cadascú a la seva manera, segons les seves societats i època, però que anem a parar allà mateix.
1: I aquella deu ser la Venus de Willendorf?
0: Sí, senyor.
1: O alguna semblant, no?
0: No, és ella.
1: No sé si està al Louvre.
0: És ella.
1: Crec que me sona d'haver-la vist al Louvre,
0: doncs,
1: o una semblant.
0: Deu ser una semblant, perquè en aquest cas està a Viena.
1: Ah, mira.
0: Val? L'important és que també hi ha la reproducció amb fotografies molt guapes de les peces, també una breu explicació de la peça i també una fitxa que et diu on es va trobar, el nom que se li ha donat, si hi ha autor o no, en aquest cas l'home lleó pues, és anònim, i una fitxa tècnica i on es pot veure.
1: Perfecte.
0: O sigui que també si dius, ostres, i és que vull veure aquest senyor l'home lleó, no? És com un petit ídol, se queda anar a Ulm, que és
1: molt
0: al costat on es va trobar.
1: Vale.
0: La ciutat alemana d'Ulm. I perdó.
1: Sí.
0: És que, veus, aquí també hi ha... Bueno,
1: pintures rupestres, no?
0: Rupestres, Altamira, tal, hi ha moltes coses, però ara jo et vull ensenyar una imatge que jo he quedat fascinada, que és aquesta noia, no?, que és una peça d'Egipte que és... estatuilla femenina, val? De l'any 3.700 abans de Crist.
1: Sembla un alien.
0: Jo em sembla que és més una noia amb ulleres de sol prenent el sol.
1: Ah, bueno, doncs pues sí, a més a més té les mans així.
0: Amb unes ulleres
1: així,
0: xulis.
1: Sí, d'aquestes rodones, no?
0: Sí, sí, d'aquestes que es porten ara, no? Que dius, això és genial.
1: A més té les mans com el pit, no? Com si
0: clar,
1: estigués descansant.
0: Clar, com si estigués, sí. Llavors a mi em fa molta gràcia, dona molt que pensar, no?, que ens imaginem moltes coses i és que sempre estem allà mateix buscant lo mateix.
1: Doncs mira, hem començat amb aquesta etapa per saber una mica d'on venim, amb la primera etapa, podríem dir, de la història.
0: Sí.
1: Seguim amb l'antiguitat regional, que seria del 3.000 abans de Crist als 500 abans de Crist, que seria una mica l'art de l'antic Egipte. Ja hem entrat una mica amb l'Egipte, l'art mesopotàmic, també.
0: Sí, perquè jo aquí tinc, des de peces d'Iraq fins a Egipte, el famós escriba, també hi ha...
1: Les piràmides...
0: Sí, Yemen... Tots són... Tots són peces exentes, saps allò? Vull dir que són peces mòbils, no? O pintures o escultura. I també, en aquest cas, no puc deixar d'ensenyar-te una peça de l'Àsia Central, que aquesta sí que es troba en el Louvre, de l'any 2000 mira. Abans de Crist, que es diu Cara Cortada i que
1: aquest, sembla... Aquest, el One Piece, no? Que
0: un personatge
1: dit?
0: Del One Piece.
1: Sí, sí, que només té un ull pintat, pel que
0: té
1: veig.
0: Té un ull
1: sí,
0: pintat sí. I té una supercicatriu,
1: sí,
0: guachi.
1: Sí, i tant, i tant.
0: I que només mesura 12 centímetres.
1: Doncs, cuidado. Si està al Louvre, poder no l'he vist, perquè és tan petita que hi ha tantes coses, que és molt bèstia. Vale, sí, doncs sí. Mira, ja tenim dues etapes. Anem a Piño Fijo, perquè si no se'ns menja el temps.
0: Sí, sí, ja passem a Egipte, sí.
1: Passem a l'antiguitat clàssica, dels 500 abans de Crist a 400 després de Crist, una de les etapes poder més importants de la història, no només per l'art, sinó també per tota la literatura i la filosofia, parlant de la Grècia clàssica i la Roma, l'arquitectura de Roma, en aquest cas.
0: Sí, i que, per cert, també és el mateix període, no ens oblidem, dels guerrers de terracota pintada de la Xina.
1: Ah, sí, i tant, és veritat.
0: Vull dir que també és una gran fita...
1: Un conjunt d'escultures important, aquest, també.
0: Sí, sí. I aquí trobem, doncs, això, 3.000... 3.000 escultures de Venus, els déus grecs i romans...
1: Sí, no, una mica la...
0: Peces de Vietnam.
1: Mira, el realisme anatòmic, no? Una mica la representació de l'ésser humà.
0: Sí, el realisme anatòmic és al·lucinant. També hi ha aquest naturalisme en els retrats d'època romana, no? Que segurament devien ser així.
1: Sí, exacte.
0: Quan veus els retratos...
1: La perfecció del cos humà, també.
0: Exacte.
1: En aquest cas, no?
0: I en una banda hi ha el got de Portland, que és com un petit càntir preciós que es troba en el Museu Britànic, que és una passada, una de les millors peces que poden arribar a tenir. I al costat, amb 9 anys de diferència, hi ha una peça, una passada de Nigèria, que és una base d'escultura Nok, de la cultura Nok. No?
1: Carai, semblen...
0: Aliens.
1: No sé què semblen, sí, aliens no? O personatges de Planeta 51, els que han vist la pel·li aquesta d'animació, són com cares de peixos. No?
0: Sí, però veus, es considera aquí que és de l'any 10 abans de Crist i aquest és de l'any 1 abans de Crist.
1: Carai.
0: M'agrada això del... no tant les peces en si, que són espectaculars, sinó aquest context humà que tot ens uneix.
1: Fem un altre salt, farem un salt una mica més llarg perquè se'ns menja el temps.
0: Sí, clar, és que és molt...
1: És complicat, jo estaria parlant molta estona. Però mira, anem a la meva etapa preferida, el Renaixement.
0: Toma.
1: I els imperis del 1400 a 1600. Aquí entrem amb Da Vinci, amb Michelangelo, amb Rafael, amb l'art asteca també, amb l'imperi otomà.
0: Sí, amb la Índia i els seus 3.000 Ganeshes.
1: Parlaríem d'art islàmic,
0: sí,
1: també,
0: Donatello.
1: No? Donatello.
0: Sí, art islàmic, tot que és la pintura holandesa, el Frangelico, del 400. Sí, sí, és una passada. I aquí també hi dedica molt
1: aquí
0: d'espai,
1: és més, és més, bueno, no sé si és cultura, però és més quadre, no? És més art, més pintura.
0: Sí,
1: no?
0: Aquí hi ha molta pintura. A veure, també hi ha alguna escultura, evidentment.
1: Sí, sí, sí.
0: No?
1: I tant.
0: Durer, amb els seus gravats, no? Que també són interessants.
1: I, bueno, la propera etapa, que també és, jo crec que aquí tira molt la pintura, que és el barroc, que hi ha el rococó, amb Caravaggio, amb Velázquez... I Bernini.
0: Caravaggio. Sí, Bernini, que és una escultura allò...
1: Potent.
0: Molt potent. També hi ha Velázquez.
1: I tant, amb les Menines, sí, sí.
0: Les Menines... Sí, és una passada escultura també molt xinesa, també hi ha molta obra. Tot el que són a Canaletto, els pintors holandesos, amb aquells cels. Sí, fabulós. I Japó, les grans.
1: Clar, bueno, sí, clar, ens estem oblidant, estem tirant molt cap aquí, però és que si te'n vas cap a Àsia, doncs n'està ple de part de cultures, no? D'art. En aquest cas, no?
0: I tant.
1: Llavors, si avancem, també tenim les revolucions, podríem dir, ho englobaríem amb revolucions, no? Amb el romanticisme de Goya, amb l'impressionisme de Monet, amb el postimpressionisme de Van Gogh, no? Tots aquests... podríem dir una de les èpoques daurades de la pintura, també, es podria dir, no?
0: Sí, aquí realment és molt, no? També amb tot el paper de la fotografia,
1: i
0: no?
1: Tant,
0: que pots treballar millor la realitat, en el sentit que no fa falta que sigui...
1: Exacte.
0: No? És una interferència. És una època molt interessant. amb tot el que són les corrents artístiques.
1: Llavors, a partir del 1900, entraria una etapa un tant rara, per
0: més
1: mi...
0: Més divertida, sí.
1: Que és el cubisme i el surrealisme.
0: Sí, tot el que són les avantguardes.
1: Sí, de Picasso i Dalí.
0: Sí, d'aquesta fragmentació, no?
1: Sí, sí,
0: tant
1: sí.
0: Tant el
1: sí.
0: Futurisme... No?
1: Exacte, exacte.
0: I totes bueno. Les avantguardes aquestes com més de
1: ara
0: protestona.
1: Sí, ara n'hi anàvem a entrar. Sí, sí, sí, sí.
0: Més i irreverents, tant,
1: tant. Exacte,
0: més què és art i què no és art.
1: Mm.
0: No?
1: Hi ha un quadre que vaig veure fa poc, el... no sé si va ser el Reina Sofia, que és d'aquesta etapa, que és un quadre molt curiós. El Bosco.
0: El Bosco.
1: És l'artista que pensava, sí.
0: És molt especial el Bosco, eh?
1: Mm. Sí. Ja,
0: o sigui, la veritat és que podria passar perfectament com per una obra contemporània d'ara amb tot aquest efecte d'imaginació.
1: I se'n sabia poc, diria.
0: Sí, no hi havia molta informació d'ell.
1: Era, bueno...
0: Sí, també místic. Abans els artistes també tenien una altra consideració, no?
1: Sí,
0: també,
1: sí, sí.
0: També com d'artesans i...
1: De fet, aquest autor ens va molt bé per canviar l'última etapa, no? Perquè s'apropa bastant a l'art contemporani, que és aquest art raro, no? Art
0: sí,
1: modern.
0: Molt personal.
1: Sí, art...
0: No saps si és art o no és art, no?
1: Sí.
0: Perquè veus segons què, que dius, bueno, no ho sé jo.
1: L'únic que no aquí jo entenc és en Warhol.
0: Sí, ai, a mi, no sé, em xoca, no? No connecto jo
1: bueno,
0: amb ell.
1: Perquè té aquestes coses com lo de la Marilyn Monroe, que va fer
0: sí.
1: El plàtan de Velvet Underground i aquestes coses. Sí, sí.
0: Sí. Sí, sí, però hi ha obres, no?, com per exemple aquest d'en Catalan, no?, aquest mm-hmm. és molt conegut, instal·lacions, no?,
1: sí,
0: coses que nosaltres
1: exacte.
0: Ja el tema de les instal·lacions ens costa
1: sí,
0: una mica.
1: Sí, sales, no?, complertes d'un museu que es dediquen a fer una obra sencera.
0: Sí.
1: A més d'un quadre... Doncs una representació real. Està
0: sí,
1: l'artista
0: sí.
1: Allà i tira un cubo de sorra al terra i això és una obra d'art.
0: Sí, sí, és un happening, no? Els happenings també entren mm-hmm. dins de... Però l'art és un tema meravellós que ens connecta
1: sí.
0: amb nosaltres mateixos.
1: Sí, sí, sí.
0: I que encara que no l'entenguem racionalment, ens comuniquem a través del temps i a través de les persones.
1: Et vull preguntar finalment, Mar, ràpidament, la teva etapa... Quina et quedes?
0: No sé, totes, una. Totes, és igual. A mi la prehistòria m'agrada molt perquè m'inspira molt.
1: I és
0: per
1: molt,
0: lo senzill,
1: molt extens.
0: I és molt extens.
1: Jo em quedo amb el Renaixement, ja t'ho he muntat.
0: Clar, el Renaixement és genial, és perfecte.
1: Uh-huh.
0: Molt bé.
1: Doncs tu, la prehistòria, no? Quedem...
0: Per triar-ne una, però jo les triaria totes.
1: Molt bé, Mar, doncs merci per portar aquest llibre avui d'art. I setmana que ve... Farem un programa especial,
0: especial.
1: No direm res, que la gent
0: no
1: s'ho trobi de cara,
0: sí.
1: Que serà un programa molt especial,
0: sí.
1: I amb una convidada també
0: molt, doncs, especial.
1: Molt especial. Mar, que vagi molt bé.
0: Val.

0: I avui parlem del Marès Músic, una iniciativa que dona veu i oportunitats als joves músics de la comarca. Ens acompanyen l'Esteve Torrent, tècnic de joventut de Vilassar de Mar, i la Nati Pubill, tècnica de joventut del Consell Comarcal del Maresme. Benvinguts a tots dos.
1: Hola.
2: Hola, bon dia.
0: Comenceu parlant-nos del Marès Músic, una mica quina és l'edició que se celebra enguany, en què consisteix aquest concurs.
2: Mm-hmm. Bueno, aquest any celebrem la 22a edició. I bàsicament el Marès Music és una plataforma per donar veu i cabuda als grups i als músics emergents que tenim a la comarca del Maresme, amb qualsevol estil musical.
1: Mm-hmm. Exacte, o sigui, el que intenta ser és un espai on poder visibilitzar, no?, aquest talent jove que dedica els seus esforços i energia en crear música i donar-los com aquest aparador perquè es puguin mostrar tot el que saben fer.
0: Creieu que hi ha molt de talent a la comarca?
1: Sí, cada any, o sigui, ja portem 22 edicions, sí. Sempre hem tingut propostes, mai ens han faltat, i sempre el jurat que les valora sempre se sorprèn del nivell que tenen les propostes, per tant, sí.
2: L'edició passada, bueno, la final va ser de molta qualitat.
0: Mm-hmm. Pel que fa als estils musicals, comenteu que ja fa 22 anys que aquest concurs està en marxa i entenem que els estils han anat evolucionant amb el temps. Quins són els estils que estan emergent amb més força entre els joves?
1: Clar, ara mateix la música urbana és com el que tenen més present la joventut de la comarca i segurament de tot Catalunya. Segurament fa 22 anys ens trobàvem més un jove que portava un instrument, no?, i que era compositor de les seves cançons, i ara ens trobem més amb un músic, amb una taula de mescles o un ordinador que produeix la seva música. Però tot i així, les propostes sempre són molt variades perquè la joventut no és homogènia, és molt heterogènia, i podem trobar moltes singularitats.
2: De fet, a la web del Marès Music, uh-huh, cada any es recullen totes les propostes que es presenten a cada edició, i allà, si es mira, hi ha opcions molt, molt diferents entre elles.
0: Parleu-nos d'algun cas d'èxit que hagi sorgit del Marès Músic que us hagi sorprès especialment.
1: Home, ens fa com bastant d'orgull poder dir que la Judith Nederman va participar en el Marès Músic, ara ja fa bastants anys, en aquell moment no es deia Marès Músic, i després ha tingut una trajectòria super, super exitosa. A més és de Vilassar, que és del municipi on treballo jo, llavors és com un gran orgull poder tenir aquest referent en el concurs.
0: Mm-hmm. Creieu que les xarxes socials faciliten la carrera musical o que més aviat afegeixen més pressió als artistes?
1: Mira, això ja portem uns anys que el Marès Músic, a part de ser un concurs en què es presenten propostes i hi ha un jurat que les valora, també fem formació en tots aquests grups i joves que es presenten. I en aquestes jornades de formació sempre surt aquesta pregunta de com fer arribar a la música als programadors, al públic en general, i els formadors, els experts, sempre ens diuen que ara vivim en un moment en què és molt fàcil poder-te visualitzar perquè no requereixes de ningú concret que et visualitzi, perquè tens les xarxes que són accessibles per a tothom, però això també el que genera és molt de soroll. I llavors, hi ha tantes propostes que arriben a tothom a la vegada que és molt difícil fer-te veure tu de forma singular. Llavors, és una miqueta com el yin i el yang.
2: Exacte.
1: Té aquesta cosa bona de que qualsevol persona pot utilitzar aquestes eines, però clar, hi ha tanta informació a la vegada que el públic es perd, o sigui, és difícil poder també fer arribar la proposta.
2: Sí, és trobar la manera de com afinar a quin sector tu et vols adreçar, no? I a quin àmbit dins del sector de la música et vols encaixar, si no és fàcil.
1: També les xarxes el que et permeten és un tu a tu amb els teus seguidors, llavors aquest feedback que generes pot ser més estret, perquè pots contactar directament sense gaires filtres. Però bueno, és això, que té punts forts i punts dèbils.
0: Mm-hmm. Heu comentat també que oferiu formació. A quins recursos oferiu als joves més enllà d'ensenyar a vendre's i a estar presents a trobar el seu públic? Què més podeu ensenyar?
1: Clar, tenim... Normalment el jurat que utilitzem és un jurat molt polivalent, no?, que és expert en diferents temes, i normalment en aquestes jornades de formació apareix el tema de poder-se vendre, no?, el tema de com puc arribar a que programadors de festivals o programadors culturals em coneguin a mi i apostin per la meva música. Això és un tema. Després també hi ha temes de de tècnica, en plan, com poder afinar la teva producció musical, també com poder fer un directe dalt d'un escenari que sigui atractiu. I també una part important de la formació és a nivell emocional, en plan de tenir la certesa o l'autoestima suficient per dir la meva proposta és vàlida, si m'agrada a mi segurament li agradarà a més persones, i que em sigui difícil aquest recorregut no és culpa meva, sinó vivim en un context que és com bastant complicat, que no et frustris, no? Sinó que has d'anar ser perseverant i creure en tu mateix.
2: És una proposta que la formació va molt vinculada a l'acompanyament.
3: Clar.
2: En aquest cas perquè, bueno, pues perquè tinguin la força de com a mínim intentar-ho.
3: Què busca el jurat quan avalua les diferents propostes que es presenten?
1: Doncs, per una banda, busca el que seria l'afinació tècnica, no? En els grups en què hi hagi cantants es busca l'afinació vocal, en el que hi hagi instruments l'afinació d'aquests instruments. També l'harmonia, no? Que tingui tot, la producció musical, que tot sigui coherent. Però també busquen que hi hagi singularitat, no? Que hi hagi aquella part creativa que faci singular i diferent a la resta de propostes. Això pel que fa quan s'inscriuen, també el nostre concurs volem afavorir de forma positiva a aquells joves i grups que apostin per al català. Llavors pots aconseguir punts extres, així com entre cometes, si a les teves propostes inclouen el català, o també la presència femenina en els grups, perquè creiem que és un tema també a afavorir.
2: Hi hauria també el criteri de valorar propostes que tinguin un recorregut i una projecció de futur dins de l'àmbit musical.
3: El Marès Músic és un concurs que està dirigit al públic jove. Pel que fa a les edats, hi ha unes edats fixes o més aviat doncs, sou més flexibles?
2: Hi pot participar tot els solistes o grups que tinguin membres d'entre 16 i 30 anys. I si els membres entre 16 i 30 anys són la majoria, s'admet que puguin participar-hi persones de 14, 15 o fins a 35. Però més del 50% han d'estar dins de la franja dels 16 als 30.
3: Això pel que fa a les edats, i també han d'estar empadronats, al Maresme.
2: Sí, com a mínim una de les persones components del grup, o si és solista, ha d'estar empadronada en un dels 30 municipis del Maresme. No necessàriament dels 7 municipis que organitzen i promouen el concurs, però sí dins de la comarca.
3: I pel que fa als premis, aquesta part pot ser interessant per la gent que ens escolta, què poden guanyar o a què poden accedir?
1: Mira, els premis s'han dissenyat perquè siguin com un ventall en què cada grup pugui com aprofitar d'una forma diferent el concurs. No tenim uns premis en què hi hagi primer, segon i tercer, sinó que són premis com molt diferents, i a més el jurat els assigna a aquell grup o solista que cregui que el podrà aprofitar millor, aquell premi. Llavors, tenim per una banda un premi que és la gravació audiovisual una gravació audiovisual d'una cançó que estàs interpretant o d'un concert.
3: Un videoclip, no?
1: Exacte, sí. Després tenim també la participació a una fira professional, que els últims anys el que estem anant és al Mercat de Música Viva de Vic. Després tenim també un premi en material musical, que de fet aquest premi qui l'escull és el públic, que ve a la final. Després també tenim la participació, l'actuació en un festival. I després també tenim la participació en festivals o cicles de cultura en els municipis que estem... que tirem endavant aquest projecte.
2: El premi local,
1: exacte.
3: I pel que fa a la participació, perquè tenim entès que la convocatòria ja està oberta i que encara queda temps, no?, per inscriure's.
2: Sí, es va obrir el termini a l'1 de juny i estarà oberta fins al 15 de setembre. Per tant, animem a aquelles persones joves que tinguin el cuquet, no?, de posar en marxa o de fer un tastet més professional dins de l'àmbit musical, doncs que s'hi puguin inscriure. No es demana que hi hagi, de fet, les formacions o solistes que tinguin, no hagin tingut, que tinguin un contracte amb una discogràfica, no s'hi poden presentar. Per tant, és exclusivament per persones joves que comencen en aquest àmbit. Hi ha temps suficient com perquè puguin presentar les propostes i se'ls acompanya durant tot el procés.
3: De ben segur que algunes persones joves que ens escoltin es poden preguntar doncs, si ells són aptes per participar o no, si algú té dubtes, a què els hi diríeu?
2: Mira, tota la informació està a la web del maresmusic.cat. Allà hi ha el telèfon i el correu i les xarxes socials. Poden contactar per qualsevol via. Per inscriure és molt fàcil. A la mateixa web hi ha un petit formulari que demana el nom del grup o solista, un mail, un telèfon de contacte i una mínima explicació del projecte musical. I un cop tu lliures aquest formulari, l'organització, ens posem en contacte amb la persona referent per tal de facilitar-li tots els documents, que bàsicament és la fitxa d'inscripció i les autoritzacions que hem de demanar per ús de dades, no?, personals. I llavors, a partir d'aquí, si li faciliten totes les documentacions, se'ls ajuda en el cas que no acabin de veure com omplir o com obtenir tots els documents. Per tant, tindran acompanyament amb tot el que calgui.
3: Molt bé, doncs ja ens hem posat al dia de tot el que té a veure amb el Marès Músic 2026, disculpeu. I bé, gràcies Esteve i gràcies Nati a tots dos per venir avui a la ràdio.
1: Gràcies a vosaltres.
3: I nosaltres acabarem el programa d'avui amb música. Adeu, fins demà.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Els bombers treballen en un incendi que afecta part de l'edifici de l'IRTA, Cerdanyola del Vallès. L'avís és de les 3 i 22 minuts. L'edifici ja està evacuat. Allà hi ha el nostre company de Televisió Sabadell, Josep Cullell. Bona tarda.
2: Bona tarda. Doncs a aquesta hora 15 dotacions de bombers encara continuen treballant en aquestes tasques d'extinció, que això sí, ens han comentat que evolucionen favorablement. Hem de destacar que no hi ha persones ferides en aquest incendi i que els propis treballadors de la instal·lació s'haurien autoevacuat abans que no arribessin els bombers. En aquests moments es treballa en tres sectors de treball diferents. Primer, l'interior de l'edifici principal, després l'interior d'una de les naus adjacents que conté palla i que s'ha cremat completament, i finalment els bombers també estan treballant per evitar que les flames, que encara cremen, això sí, amb molta menys força, es propaguin a la vegetació del voltant. En aquests moments aquest incendi encara crema, però com hem comentat, les tasques sembla que evolucionen de forma favorable.
1: Moltíssimes gràcies, Josep. Doncs ja ho sentíem, estarem pendents a veure com evoluciona. Més qüestions. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei pionera per eliminar l'amiant. Preveu agilitzar l'eliminació progressiva de més de 680.000 tones d'aquest material que encara hi ha a Catalunya. La llei també integra la reparació de les víctimes després de 20 anys de lluita. Segons l'OMS, l'amiant provoca més de 100.000 morts anuals al món. Escoltem la consellera portaveu del govern, Sílvia Paneque.
3: Aquesta és la responsabilitat que tots i totes assumim avui, una responsabilitat amb totes les persones que han patit aquestes conseqüències d'aquest material contaminant i amb totes les persones que avui encara hi conviuen. Un compromís també perquè totes les generacions que vindran no hagin de tornar a estar exposats a aquest mateix perill.
1: I més d'un centenar d'entitats socials i drets humans i de drets humans i més de 50 personalitats de la cultura i la comunicació han impulsat un manifest per donar suport a Roger Español, l'independentista que va perdre un ull per una bola de goma de la Policia Nacional l'1 d'octubre de 2017 a Barcelona. El manifest s'emmarca en la campanya més àmplia d'activitats i un concert al voltant del judici que serà el proper mes de setembre. I la novel·la Sau de l'escriptor Ferran García ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria Literatura Catalana. La passió dels estranys de la filòsofa Marina Garcés en assaig o cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí en literatura infantil i juvenil són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits, en aquest cas el Gremi de Llibreters.
0: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Tordera.
5: Notícies en xarxa. Edició matí.
6: Des de cada punt del país on hi ha notícia.
7: Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
8: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
5: Notícies en xarxa. Edició matí.
9: Hi ha nits que s'obliden. I després hi ha la revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles, entrecots de Girona o espatlla de xai. Postres, vi, aigua, cava, coca i ball a la fresca amb Franqui per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93 764 0607. Aquesta revetlla pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.
5: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
4: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
10: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera, directament.
4: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
11: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: Picalletres. Presenta Tina Forés.
1: Hola, família, us saludem de nou des dels estudis de la xarxa de comunicació local. El Picalletres Ràdio està a punt de començar i en tenim moltes ganes, tant qui us parla com els participants avui, que estan ja preparats per donar-ho tot i aconseguir un bon grapat de punts per intentar entrar al nostre Picarrànquing. Voleu saber qui són? Doncs els coneixem ara mateix. Avui tenim amb nosaltres, com sabeu, dos equips de tres estudiants de segon d'ESO que concursen en representació dels seus respectius centres. Els voleu conèixer? Doncs anem cap a Tortosa i cap a Vilafranca.
0: Picalletres. Poc a poc i bona lletra.
1: Contactem amb Núria Mora, que ens parla des de Ràdio Tortosa. Núria, bon dia.
2: Hola, bon dia, Tina. Què tal? Doncs aquí, als estudis de Ràdio Tortosa, ens acompanyen tres alumnes, tres noies, com deies, de segon d'ESO del Col·legi Teresià de Tortosa, que s'han preparat molt i molt per participar al Picalletres i que venen convençudes de les seves possibilitats i amb moltes ganes de fer-ho superbé, molt i molt bé. Si us sembla, les saludem i elles mateixes es presenten. Molt bon dia, xiques.
3: Hola.
2: Qui sou?
3: Jo sóc Anna Pérez i m'agrada ballar.
4: Jo sóc Anna Melchor i també m'agrada ballar.
5: Jo sóc Carla Reques i m'agrada llegir.
2: Doncs ja ho veieu, l'Anna Pérez, l'Anna Melchor i la Carla Reques preparades per fer molts punts al Picalletres.
1: I tant, i us donem la benvinguda, que tingueu molta sort. Anem ara a Ràdio Vilafranca. Com va, Caterina Tallón?
6: Bon dia, doncs aquí estem ja preparades, aquestes tres noies també de segon d'ESO de l'Institut de la Girada, i elles mateixes es poden presentar quan vulgueu, noies.
7: Jo sóc la Núria i m'agrada fer ceràmica.
8: Jo sóc la Txell i m'agrada jugar a vòlei.
9: Jo sóc la Iris i m'agrada jugar a vòlei.
6: Doncs ja està, aquí preparades i amb moltes ganes de començar.
1: I també els hi desitgem el millor. Vinga! Ja sabeu que no podem començar el programa sense la nostra jurat de capçalera. Hola, jurat!
10: Hola, Tina! Hola a tothom! Tinc moltes ganes de començar i de presenciar el bon paper que segur que faran avui els nostres, les nostres, tot dones, concursants. Molta sort!
1: Doncs estic segura.

0: 5.400 punts.
1: Doncs aquest és el Picarrànquing, concursants. Espero que avui aconsegueu un bon grapat de punts per fer-vos un lloc. Repassem algunes normes bàsiques. En cada prova de lletreig, jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si les tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes? Tot clar? Doncs ara sí, comencem!
2: A lletrejar.
1: Comencem amb el primer nivell de lletreig. Aquí les paraules són curtes, de fins a 7 lletres i senzilles, i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Comencem amb el Col·legi Teresià. Preparada, Anna Pérez?
3: Sí.
1: Temps. Pudor.
3: P-U-D-O-R.
1: Torta.
3: T-O-R-T-O.
4: Acaba amb A.
1: Anna Melchor. Moció.
5: M-O-C-I-O en accent tancat.
1: Patge.
5: P-A-T-G-E.
1: Ordenar.
5: O-R-D-N-A-R.
4: T'has deixat la E.
1: Carla, atzerós.
6: A-T-Z-O.
4: És una A.
1: Noies, en aquesta ocasió heu fet bé un total de 3 paraules que sumen un total de 300 punts al vostre marcador. Felicitats. I ara és el torn de l'Institut La Girada. Preparada, Núria?
7: Sí.
1: Temps. Riure.
7: R-I-U-R-E.
1: Letal.
7: L-E-T-A-L.
1: Rígid.
7: R-I amb accent tancat, G-I-D.
1: Imatge.
7: I-M-A-T-G-E.
1: Mirador.
7: M-I-R-A-D-O-R.
1: Concís.
7: C-O-N-C-I amb accent tancat, S.
1: Tribuna.
7: T-R-I-B-U-N-A.
1: Mental.
7: M-E-N-T-A-L.
1: Vareta.
7: V-A-R-E-T-A.
1: Sexisme.
7: E-X.
4: Comença per S.
1: Txell.
7: Ai.
1: Callar.
8: C-A-L-L-A-R.
1: Àgil.
8: Amb accent obert, G-I-L.
1: Mania.
8: M-A-N-I-A.
1: Noies, ho heu fet superbé. Heu fet un total de 12 encerts que sumen 1.200 punts al vostre marcador. Bona arrencada, felicitats. Passem de seguida a la prova següent.
2: L'intrus.
1: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre 3 paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Comencem amb el Col·legi Teresià. Les vostres paraules són morro, catxarro, caldo.
5: Catxarro.
4: Molt bé, correcte. En català, per fer referència a alguna cosa, un objecte que resulta inservible o sense valor, podem fer servir termes com ara trasto, andròmina, rampoina, estri, però no pas catxarro.
1: Doncs molt bé, noies, 200 punts que teniu al sac. Torna ara per a l'Institut La Girada. Les vostres paraules en infinitiu són retratar, apuntar, redondejar.
8: Redondejar.
4: Correcte. En català, per expressar que volem fer més rodona una quantitat econòmica o un nombre de persones, etc., hem de fer servir el verb arrodonir i no redondejar.
1: Doncs 200 punts també per vosaltres i ara tornem a lletrejar.
2: A lletrejar.
1: La segona ronda conté paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, i tenen major dificultat que la primera. Per això també donen més premi, 200 punts per encert. Novament teniu 60 segons de temps. Comencem amb el Col·legi Teresià. Anna Melchor, és el teu torn.
5: Sí.
1: Temps. Redactor.
5: R-E-D-A-C-T-O-R.
1: Igualable.
5: I-G-U-A-L-A. B-A-L-E.
1: Gàstrica.
5: G

0: A en accent obert, S T R I C A.
1: Ressonador.
0: R E S S O N A D O R.
1: Afablement.
0: A F A B L M E N T.
2: T'has deixat una E.
1: Carla. Conjectura.
3: C O N J E C T U R A.
1: Selecció.
3: S-E-L-E-C-C-I-O en accent tancat.
1: Finançar.
3: F-I-N-A-N-C trencada A-R.
1: Impulsores.
3: I-M-P-U.
1: Noies, en aquesta ocasió heu fet un total de 7 encerts que sumen 1.400 punts al vostre marcador. Felicitats! És el torn ara de l'Institut La Girada. Preparada, Txell?
4: Sí.
1: Temps. Adinerat.
4: A-D-I-N-E-R-A-T.
1: Extracte.
4: E-X-A.
2: Hi va una T.
1: Iris. Confecció.
5: C-O-N-F-E-C-C-I-O amb accent tancat.
1: Atribuïble.
5: A-T-R-I-U-B-L-T-L-E.
2: T'has deixat la B.
1: Núria. Apicultora.
6: A-P-I-C-U-L-T-O-R-A.
1: Tenaçment.
6: T-E-N-A-C trencada S-M-E-N-T.
2: No hi ha cap S.
1: Noies, en aquest cas heu fet un total de 3 encerts que sumen 600 punts al vostre marcador. Felicitats també. I és el moment ara de saber com van els marcadors. Jurat, t'escoltem.
2: Tenim uns marcadors molt igualats. En aquests moments el Col·legi Teresià de Tortosa té acumulats un total de 1.900 punts i l'Institut La Girada de Vilafranca del Penedès en té un total de 2.000.
1: El picalletres no perd ritme. Següent prova. En la prova musical d'avui ens n'anem cap a l'Empordà, d'on va sorgir el grup Cala Vento l'any 2014. Format per Joan Delgado i Aleix Turón, aquest grup de rock sol cantar normalment en castellà, però en el seu darrer disc, Brindis, publicat el gener del 2025, van versionar algunes de les seves cançons preferides, entre les quals hi ha Pau, dels Pets, la cançó que avui escoltarem. Fareu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Podeu parlar en veu baixa per decidir la resposta entre vosaltres i després un dels tres haurà de contestar. Vinga, escoltem Cala Vento. Pau.

0: la vida d'en Pau pot ser la vida de qualsevol de nosaltres. En fi, espero que hàgiu estat ben atentes a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Passem a les preguntes. Col·legi Teresià, 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és: on es guanya la vida en Pau?
1: A l'oficina.
2: Molt bé, correcte, escoltem-ho.
3: Tot el dia a l'oficina, on es guanya la vida.
0: Molt bé, doncs en aquest cas són 200 punts per vosaltres. És el torn ara de l'Institut La Girada. El mateix, 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és: d'on treu en Pau les receptes que s'emporta en tàpers?
1: D'Instagram.
2: Això és correcte. Escoltem-ho.

0: Molt bé, també l'heu encertat. Per tant, 200 punts que sumeu també al vostre marcador. Moment ara de tornar a lletrejar. La prova reina del picalletres.
1: A lletrejar.
0: Les paraules del tercer nivell es compliquen una mica més. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300, de manera que en podreu sumar molts si les lletregeu bé. 60 segons de temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb el Col·legi Teresià. Carla, és el teu torn.
2: Sí.
0: Temps. Electricitat.
2: E-L-E-C-C-S.
0: Anna Pérez. Astronòmics.
3: A-S-T-R-O-N-O, en accent obert, M-I-C-S.
0: Arquitectura.
3: A-R-Q-U-I-T-E-C-T-U-R-A.
0: Restaurable.
3: R-E-S-T-A-U-R-A. B alta, L-E.
0: Descol·locarà.
3: D-E-S-C-O-L-O.
4: És la geminada.
0: Anna Melchor. Sensacionals.
5: S-E-N-S-A-C-I-O-N-A-L-S.
0: Militarisme. Noies, en aquest cas heu fet bé 4 paraules que sumen un total de 1.200 punts al vostre marcador. I ara és el torn de l'Institut La Girada. Preparada, Iris?
2: Sí.
0: Temps. Picabaralla.
2: P-I-C-A-B-A-R-A-L-L-A.
0: Desconcertés.
2: D-E-S-C-O-N. C-E-R-T, amb accent tancat, S.
0: Percentatge.
2: P-E-R-C-E-N-T-A-T-G-E.
0: Valoracions.
2: P-A-L-O-R-A-C-I-O-N-S.
0: Assaboriment.
2: A-S-O.
4: Són dues S i una A.
0: Núria. Esperpèntic.
6: E-S-P-E-R-P-E, amb accent obert, T-I-C.
4: T'has deixat la N.
0: Txell. Insularitat.
2: I-N-S-O.
0: Noies, en aquest cas també heu fet bé 4 paraules que sumen un total de 1.200 punts al vostre marcador. Felicitats! Ens trobem ja a la recta final del concurs, però abans repassem els marcadors amb l'ajut de la nostra jurat. Jurat, tens la paraula.
4: En aquests moments, les puntuacions són les següents, també molt ajustades. El Col·legi Teresià de Tortosa ha aconseguit fins ara 3.300 punts i l'Institut La Girada de Vilafranca del Penedès n'ha aconseguit 3.400.
0: Molt bé, noies, tot, frec a frec fins al final, així m'agrada. Doncs amb aquests resultats arribem a la darrera prova del picalletres, una prova de lletreig en la qual heu de lletrejar moltes lletres, però d'una sola paraula. També us pot donar molts punts. En aquesta prova teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació i conquerir la primera plaça del programa d'avui.
7: La mega paraula.
0: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. Vinga, escollim els dos representants que faran el lletreig. Núria Mora, qui serà la concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
8: Serà la Carla.
0: La Carla, molt bé. Caterina Tallón, qui és la concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
9: En el nostre cas serà la Iris.
0: Molt bé, doncs la Iris també concursarà. Com ja sabeu, els dos equips competiu amb la mateixa paraula, per tant, desconnectarem una emissora en cada moment de lletreig perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Desconnectem, per tant, de Ràdio Vilafranca. Caterina Tallón, fins ara.
8: Fins ara.
0: Comença la prova al Col·legi Teresià. I li pregunto a la Carla si estàs preparada.
9: Sí.
0: Doncs som-hi. En ocasions, assistim a llocs on es desenvolupen activitats que apleguen una gran quantitat de gent, concerts, fires, mercats, i l'accés de gent ens pot arribar a fer sentir incòmodes. La megaparaula d'avui està relacionada amb la idea de multitud. La megaparaula d'avui és l'adjectiu multitudinàries.
9: Multitudinàries.
4: Endavant.
9: M-U-L-T-I-D-I...
4: Ai, has dit una D quan hi anava una T. T'has menjat la síl·laba tu. Ah!
0: Doncs ara serà el torn de l'Institut La Girada. Per tant, desconnectem de Ràdio Tortosa i fins després, Núria Mora.
8: Fins ara mateix.
0: Institut La Girada, esteu a punt? Estàs preparada, Iris?
2: Sí.
0: Doncs som-hi. Quantes vegades hem anat a algun lloc, una fira, un concert o fins i tot a la platja, i hi hem estat sense poder moure'ns gaire perquè l'afluència de gent és desmesurada? La megaparaula d'avui té a veure amb les grans multituds. La megaparaula d'avui és l'adjectiu multitudinàries.
2: Multitudinàries.
4: Endavant.
2: M-U-L T-I-T-U-D-I-N amb accent obert R-I-E-S.
0: Molt bé, Iris, en aquest cas has fet correctament la megaparaula i per tant sumes aquests punts al marcador. Ara descobrirem com ho ha fet l'altre equip. Connectem de nou amb les dues ràdios. Ara ens cal veure quants punts s'hi ha jugat cadascú i concursant sabreu com ha lletrejat la megaparaula l'equip contrincant i si sumarà o no els punts que hi ha apostat. Núria Mora, quants punts ha apostat l'equip del Col·legi Teresià?
8: Doncs s'han jugat 2.000
0: punts. 2.000
8: punts.
0: Caterina Tallón, quants punts ha apostat l'equip de l'Institut La Girada?
10: Doncs exactament els mateixos, 2.000 punts.
0: Apostes valentes, com ens agrada aquí al Picalletres. Doncs ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. El Col·legi Teresià ha lletrejat la mega paraula... incorrectament. Oh! I l'Institut La Girada ha lletrejat la mega paraula... correctament. I només ens queda ja saber quin equip ha acabat per davant avui en el marcador. Tens la paraula, jurat.
4: Som-hi, doncs, amb les puntuacions finals d'aquest programa d'avui. El Col·legi Teresià de Tortosa ha aconseguit finalment 1.300 punts. I l'Institut La Girada de Vilafranca del Penedès n'ha acumulat finalment 5.400.
0: Doncs en aquest cas l'Institut La Girada es proclama campió del programa d'avui amb aquests 5.400 punts. Anem a parlar amb ells. Enhorabona, com esteu per aquí?
11: Estem molt bé.
12: Contentes.
0: Contentes, no? M'imagino. Veus com al final jo us havia dit que havíeu de fer una aposta valenta... i al final ho heu aconseguit. Us havíeu preparat molt o què?
11: Sí,
12: bastants dies.
0: Sí, no? Molt bé, doncs tota aquesta preparació ha tingut recompensa. Així que felicitats a vosaltres. I no em vull oblidar
11: Gràcies.
0: Tampoc de l'altre equip del Col·legi Teresià. Núria Mora, com estan per aquí?
8: Doncs mira, una mica tristes, no t'ho negaré, però vaja, que ho han fet prou bé i al final doncs,
0: prou bé, no,
8: els, hi
0: molt
8: patinat,
0: bé, molt bé.
8: Els hi ha patinat l'última paraula. Però vaja, han anat frec a frec tot el programa i això vol dir que també hi havia nivell.
0: I tant, vull dir, poden estar contentíssimes perquè han fet una boníssima participació. Noies, com esteu vosaltres? A veure.
13: Bé.
0: Però segur que també us havíeu preparat molt, no?
11: Sí.
0: Igualment, felicitats, perquè heu fet una participació boníssima, ja ho heu vist, eh? Anant frec a frec, però al final no ha pogut ser. Però, de totes maneres, moltíssimes gràcies per haver participat. I ara ens cal saber com queda el pica-rànquing després d'aquest programa. Jurat, a veure si algun dels dos equips ha aconseguit una plaça avui.
1: El pica-rànquing.
4: En quarta posició tenim l'Institut Antoni de Martí Franquès de Tarragona amb 2.600 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut de Palamós amb 3.600 punts. Tenim un empat en les posicions segona i primera. La segona posició l'ocupa el Col·legi La Presentació de Reus amb 5.400 punts. I entra en el pica-rànquing, encapçalant el pica-rànquing, l'Institut La Girada de Vilafranca del Penedès, també amb 5.400 punts. Enhorabona.
0: Molt bé, noies.
2: Hauríem d'haver posat 3.000 punts, tio.
13: Sí, hauríem d'haver posat tot.
14: Però no sabíem que guanyaríem.
0: Ho veus? És que jo us havia dit que les apostes valentes després tenen recompensa, però bé, com veieu, us heu posicionat a les primeres posicions d'aquest pica-rànquing, a veure si aconseguiu mantenir-ho al llarg dels programes que queden. Doncs, Núria Mora, concursants, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres. I Caterina Tallón i concursants, moltes gràcies també per la vostra feina d'avui.
8: Gràcies. Gràcies i felicitats a l'Institut de Vilafranca.

0: Doncs hem arribat al final. Esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la nostra ràdio local, i la vostra també, i també els podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Picalletres que us podeu descarregar per entrenar-vos per venir-hi a concursar i, com no, seguir aprenent sobre el català d'una forma divertida. Moltes gràcies a les ràdios d'avui, Ràdio Tortosa i Ràdio Vilafranca, per la seva feina, així com al professorat que prepara els nostres concursants. I, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació. Escoles, no oblideu seguir el PicaRànquing per veure si continueu entre els centres amb millor puntuació. Ens retrobem d'aquí a ben poc. Adeu!
1: Picalletres, el concurs que juga amb la llengua a la teva emissora local.
2: Ràdio Tordera.

emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. S'amplia la xarxa de videovigilància amb una desena de noves càmeres. Amb aquesta nova remesa, el consistori preveu completar el desplegament previst i reforçar la seguretat en diversos punts considerats sensibles del municipi. Nàdia Cantero és regidora de Seguretat.
2: Ara són unes 9 o 10 càmeres les que queden pendents de posar. Ens queda el camí ral per cobrir, el centre del camí ral fa temps que s'ha valorat de posar per allà algunes càmeres, en posarem en dos punts diferents.
1: Oberta la convocatòria per a la concessió d'ajuts econòmics pels nens i nenes que participin a casals d'estiu a Colònies 2026. Fins al 30 de juny es poden presentar aquestes sol·licituds, n'explica els objectius Toni García, regidora de Serveis Socials.
3: I com a servidors públics i com a administració pública hem de vetllar perquè aquests nanos puguin tenir tots els recursos per garantir la igualtat i per garantir la igualtat d'accés als serveis.
1: I divendres comencen les festes del veïnat de Sant Andreu, Sant Jaume i Mas Martí. Del 19 al 24 de juny al municipi celebrarà unes festes que recuperen actes històrics com el sopar popular i reforcen els vincles amb el poble germanat de Torbizcón. Convida a les festes la membre de l'associació, Vanessa García.
4: Del 19 al 24 de juny celebrem la nostra festa major al barri de Sant Andreu, Sant Jaume i Mas Martí amb activitats per totes les edats. I només convidar-vos a que vingueu a fer barri, a riure i a compartir amb nosaltres.
1: I el Teatre Clavé es vesteix de gala per al concert de final de curs de la seva escola de música. El proper divendres, 19 de juny, l'equipament tordarenc tancarà el calendari acadèmic amb una actuació gratuïta que reunirà el talent i l'evolució dels seus alumnes. I Castor organitza una plantada de telescopis al Parc Prudenci Bertran aquest dissabte. L'activitat és gratuïta, oberta a tothom i es demana als assistents evitar l'ús de llums blanques. Josep Pujol és president de l'entitat.
5: Aquí pot assistir tothom que tingui ganes de posar un ull en un telescopi i que li expliquin quatre dades més bàsiques del que veurem.
1: Héctor Pavón Reina competirà a Campionat Europeu per Clubs a Sarajevo. L'esportista tordarenc competirà aquest divendres a la categoria júnior de menys de 63 quilos. En parla el seu tècnic Òscar Pavón.
6: Tenim molt clar que serà una competició difícil. A part, és un viatge de 4 dies. Ell farà el passatge dijous i competirà divendres.
1: Previsió del temps, els detalls d'en Joaquim Serra.
7: Situació meteorològica que avui ha de continuar, marcada bàsicament per l'estabilitat. A diferència d'aquests últims dies, tindrem la presència d'alguns núvols baixos aquesta tarda, bàsicament, a conseqüència d'aquests vents més humits de mar cap a terra. Uns vents que afavoreixen també un lleuger descens de la temperatura, han baixat una mica les mínimes de la passada nit, 1-2 graus, i les màximes faran el mateix. Per tant, menys calor, tot i que la xafogó continuarà molt intensa. Pel que fa als vents, seran fluixos, com ja hem dit, i la situació marítima s'ha de mantenir tranquil·la amb la rissa d'aquest matí i petites àrees de marejol aquesta tarda. De cara a demà, tot continuarà igual, amb alguns núvols més, però sense precipitacions.
1: Ho deixem aquí, actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
8: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.
9: Bueno, em sembla que ja estic en directe, no, Salvador Romans?
10: Bé, tu i jo avui haurem de cantar la sintonia d'entrada.
9: Ah, tararatatxin, tatxin, tatxin.
10: No, tatxin no,
9: ara me'n recordo quina era.
10: Tararatatxin no.
9: Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na.
10: Sí, perquè no me l'han posat i ara no tinc temps de buscar-la.
9: Bueno, no passa res, perquè ja sabeu que a aquesta hora el programa es titula La tarda és record. I com que la tarda és record, també hem de recordar que en Salvador Romans el tenim de control, que busca les músiques i rep les trucades, i jo aquí tan tranquil sentat parlaré amb vosaltres.
10: Bueno,
9: si
10: això
9: truqueu.
10: De tranquil no ho sé, eh? Doncs...
9: Què, comencem el programa i parlem del que tenim?
10: Això mateix.
9: Doncs mira, aquesta setmana hem de preguntar a qui voldran per la setmana que ve.
10: Sí, això, en Danny Rousseau o Salvatore Adamo.
9: Han de votar la gent que ens truca avui o ens poden contestar per internet en el WhatsApp que tenim penjat, eh? A veure qui volen, que es portem la setmana que ve. La setmana que ve, llavors, es posem moltes cançons al personatge que han demanat.
10: Jo em sembla que ja l'endevinaré.
9: Bueno, jo tinc un empat, ja.
10: Ja, ostres, què dius ara?
9: O sigui, que de moment no l'endevinaràs.
10: Tu sembla que juguis a futbol.
9: Sí. Bueno, doncs això, si ja ho sabeu, audiència, heu de trucar al 93-764-2893 i dir-nos quin cantant voleu, i també teniu l'opció de entrar en el concurs que es patrocina el restaurant Camirral 146 amb una paella per dues persones, eh? I està obert de dimecres a diumenge... De...
10: No una paella d'aquestes que venen
9: no
10: al ferreter,
9: sola.
10: No?
9: No, no, la paella sola no. A dintre hi haurà arròs.
10: Una paella d'arròs, que quedi clar.
9: I, bueno, sí. Jo no sé, ah, sí, que està obert de 1 a 4, des del dimecres al diumenge, de dissabte a diumenge és la carta, llavors ja val més diners, i el que s'emporti aquesta paella d'arròs per dues persones, ah, jo ho he aclarit, aquest podrà trucar i dir que anirà amb una altra persona, però s'haurà de pagar el beure, i si agafes un altre plat d'entrant i les postres i el cafè, tot això t'ho has de pagar tu. I d'entre tots els que truqueu i participeu avui, doncs pues, farem el sorteig, a veure qui li toca. I ara sí que hem de dir que la convidada que va guanyar la setmana passada era la Núria Feliu. Per tant, tindrem cançons de la Núria Feliu, no?
10: Sí, que és el que tu diguis.
9: El que ja està escrit, ja. Bé, doncs, comencem. Tenim la primera cançó, que és...
10: Escoltem, no?
9: Escolta'm. Escoltem, no, perquè ja ens escolten, els de Ràdio Tordera. Però ara ets tu que m'has d'escoltar. Escolta'm.
10: Estàs segur d'això?
9: Sí.
10: Bueno, doncs, no ho diguis. La segona, no?
9: Sí, la segona és no ho diguis, però ja, ara ja ho hem dit.
10: Sí.
9: Quan em tornis a veure...
10: Nina de seda.
9: Les caramelles.
10: No hi ha res a fer.
9: El meu home.
10: Cançó de taverna.
9: Com un gust meu.
10: Ai, la Marieta de l'ull viu.
9: El vestit d'en Pasqual.
10: Els focs artificials.
9: I les porteres.
10: Aquest sí que no me sona gens
9: no,
10: ni mica.
9: No, mira, t'encantaré un tros. Les porteres, les pobretes, no saben mai res.
10: Ah, sí?
9: Però del primer, del segon, li expliquen el tercer.
10: Ah, mira.
9: Algo així és.
10: Molt bé, és molt interessant, això, eh? Aquesta me l'apunto.
9: Apunta-te-la, que les porteres són molt interessants.
10: Selecció de cançons.
9: Ara ja no n'hi ha gaires. Ara ja la selecció que hem fet de cançons no n'hi posem gaires, perquè llavors la gent no tria la Núria. El bo del cas que la voten, però després si poso cançons diferents a sota, d'altres cantants, me demanen les de sota.
10: Les de sota.
9: Avui tinc la gola malament.
10: Sí, home, deus haver begut alguna cosa freda, no?
9: He menjat xindria.
10: Ah, glaçada, clar. Freda, sí. Aquest temps, el xindria.
9: Bueno, doncs en Miguel Bosé i la Noa, què cantaran?
10: Què? Ah, La vida és bella.
9: Oh, que es va que aquesta cançó, eh?
10: No, no, no, no, no.
9: Na, na, na, na, ni.
10: Sí.
9: Miguel Bosé, morena,
10: morena mía. Morena mía.
9: Oh. I la Joan Baez, eh?
10: De colores.
9: La veurem de colores, la Joan Baez, però també tenim en Ramon Calduc.
10: Viejo frac, aquesta me la conec molt, eh?
9: Ah, sí. Viejo frac, eh? Més o menys així, no?
10: Dormida hasta la noche.
9: Ah, sí.
10: Callada, muda i fria.
9: I no sé què passava, que jo no hi era per allà. Així se va.
10: Doncs, quan tu me diguis...
9: Jo te digui, passa'm una trucada.
10: Ara hi ha una trucada, sí.
9: Sí?
10: Sí?
9: Bé, sí, doncs, sí. Vinga, bona tarda.
10: Doncs, bona tarda.
9: Bona tarda. Ai, que...
10: Hola.
9: Que
11: tinc. Bona tarda.
10: Ara, en Joan, ara, escolta.
9: El Xapallí també està com jo. Joan Xapallí. Què fas aquí, Joan Xapallí?
11: Prenent el sol.
10: Carai, noi.
9: Doncs mira que avui n'ha fet, eh?
10: Fas com les sargantanes.
9: Sí, i les sers busca la fresca.
11: Queda un moreno com molt negres.
9: Oh, sí. Noi, mira que bé. Ja n'has d'anar a la platja. Escolta'm, vinga, quina cançó vols? De la Núria Feliu o de la llista aquesta que hem fet?
11: La llista.

0: coses aquestes, ja, doncs. Vinga,
1: va. D'acord, dedica-la, ja la pots dedicar.
0: La dedico a tota la meva família i tots que escoltin Ràdio Tordera i vosaltres dos, que tingueu bon programa.
1: Moltes gràcies.
2: Molt bé,
0: i la setmana que ve,
1: qui vols?
0: Adamo.
1: L'Adamo? Mira, doncs vinga. Veus que no l'endevinaràs, Salvador?
2: Com, jo? L'Adamo ha demanat, no?
1: Sí, i tu què deies?
2: Jo no he dit
1: res.
2: Tu has dit
1: que l'endevinaries.
2: Jo dic que si jo hagués de demanar, sé el que demanaria.
1: Ah, jo també.
0: No feu trampes, eh?
1: Cada dia en fem, nosaltres, de trampes.
2: En trampes només era aquell de la pel·lícula de...
1: D'això, d'esquina era Bonanza?
2: Sí, d'aquella família que eren tres.
1: De la família Trump.
0: Sí, sí.
2: Sí, veus, un xipallí, com
1: s'ha. Sí, que sí, ell. Bueno, doncs ja està, Joan, que pengem, eh?
2: Sí, vinga, una altra trucada.
0: Adéu.
1: Adéu. Hola, bona tarda.
2: Hola.
3: Bona tarda.
1: Oi, la Quimeta, tenies 10 vermells, ja.
3: Hola, escoltem-me.
2: Hòstia.
3: Jo puc baixar la ràdio, ho sento.
1: Ah, molt bé.
2: Bueno, tu crida.
3: Canviat a la ràdio.
1: Oh, que bé.
3: Ara no sé com va.
1: Bueno, és igual, tu no pateixis, digues que...
3: No pateixo, estic a casa meva.
2: Sí, carai, que bé.
1: Ah, que bé.
3: Ja estic a casa, la meva torre.
1: Oh,
2: carai.
1: Ja pots ben dir-ho, que és una torre, això, ja.
2: Sí, i gran, eh? Com sí. La de Julio Iglesias.
1: Com la de Julio Iglesias, en petit.
3: Ai, mare de Déu. Escoltem-me, quines
2: cançons teniu? Ai, ara sí que la liarem.
1: Mira, a veure, te diré la que sé que t'agradarà. Tenim les caramelles.
3: Ai, a les caramelles, va, vinga, cantarem tots.
1: Va. Si ho deia jo, que la indivinaria.
3: Bueno.
1: Va, Quimeta,
3: digue-la. Ai, ara m'atenen de arreglar la ràdio.
1: No passa res, no passa
2: res. Va, vinga.
3: Aquestes les caramelles... mira, la dedicarem a la Paquita, la Quima de Canet, que també se recorda de la Quimeta.
1: I tant.
3: Mira, saps que tinc... Ai, la meva Mariona.
1: Va passar que no ho diries.
3: Ai, la Maria també.
1: Molt
3: bueno,
1: bé.
3: La sento malament la ràdio.
2: Clar.
3: Tothom qui escolta aquest programa... I moltes gràcies a la gent de Tordera.
1: Molt bé.
3: Que se recorda de mi.
2: Clar, entesos.
3: I per vosaltres també.
1: Bueno, moltes gràcies.
2: Ja te'n dedicarem una al final. Sí. Vinga,
1: Tinc
2: Quimeta.
1: Altra...
3: Bona tarda, siguem.
2: Adéu. Veiem, hola.
1: Aquesta ha marxat.
2: Pup.
1: Ha marxat la trucada.
2: No
1: tenim cap més.
2: Doncs ja tornarà a trucar, no?
1: Sí, però posem una cançó primer ja, no?
2: Espera't que... Hola?
1: Amb qui parlo?
4: Hola.
1: La Maria.
2: Sí,
1: la Maria. Has sentit la Quimeta, Maria?
4: I tant que l'he sentit, oi? Menys mal que ja la sentim.
1: Molt bé.
4: Bueno,
2: I força.
4: A mi... Em poseu la Marieta de l'Oiviu.
2: Apa.
1: Apa, aquí. Doncs vinga, que
2: sempre,
1: donem una mica.
2: Sempre s'ha de fer l'Oiviu.
1: Sí.
4: Bueno, la dedico a la Quimeta, a totes les meves amigues, a vosaltres i a tothom que escolti la ràdio.
1: Moltes gràcies.
2: Molt bé, Maria.
4: I gràcies per aquesta tarda que ens doneu, tan alegre.
2: Ai, mare.
1: És que nosaltres som molt divertits. Aquí fem el duo dinàmic. Sí.
2: Aquest en Joan, home.
1: No ets tu.
4: No. Ens feu riure un rato, home.
2: Bueno, mira, està bé, això. A mi ningú em fa riure.
1: No. Sí, i ara per què
4: bueno.
1: Rius?
2: Bueno, ara és diferent.
4: Escolta, Joan, fes-li pessigolles a veure si el fa riure.
1: No hi arribo.
2: No faltaria això.
1: Està a l'altre costat de la peixera, no hi arribo.
4: Malament. Bueno, anem per feina?
1: Sí, anem per feina, Maria. Gràcies sí, per
4: vinga,
1: trucar.
4: Vinga, bona tarda.
1: I a la pena.
2: Adéu. Veiem, hola.
1: Hola, bona tarda.
2: Hola.
5: Hola, Juan.
1: Ui. Hola, Pepe, com estàs?
5: Hola.
1: Salvador, senyor. Guapo.
5: Hola, Salvador.
2: Hola, Marc.
1: Ara no t'ha dit guapo.
5: Hola.
2: Què tal?
5: Juan.
1: Què?
5: Quiero la demanda que viene. Sí. Remis.
1: Deni Russos. Ai, mira, la Maria no li hem preguntat.
2: Ai,
1: Maria.
2: Que es torni a trucar, que a veure que...

0: no diguem Feliu.
1: Mira, tenemos aquí de la Núria Feliu. No hi ha res a fer. El meu home, escolta'm, no ho diguis.
2: Cançó de taverna.
0: Com entra, entra.
1: La taverna t'ha gustat a ti, eh? Pues iremos a la taverna, ja està. Au.
0: Y luego de la linda, ¿cuál hay de la linda?
1: Ay, tu amigo Miguel Bosé, morena mía.
0: Sí.
1: Está bien. Ya está, pues venga, es adjudicada. Morena mía, para ti, Marc.
0: Vale, escucha.
1: Digues.
0: Mi miedo de todo, en la quiero dedicar a la madrugada Oliveira.
1: Ah, muy bien.
0: Y que esta mañana ha venido con todo a la radio.
1: Ah, mira que bien.
0: Sí, yo a la radio.
1: Muy bien, Manuel, muy bien.
0: Y luego de la dedico a Tony López.
1: Sí.
2: No te'n descuidis de l'Aitana, Marc.
1: L'Aitana, bon matí.
0: Dime, y luego de la dedico a mi padre.
1: Ah, molt bé.
0: A mi madre, a la madre Ángeles, a la Benita, a Jorge, a la Marta, a la Aitana, bon matí.
1: Ah,
0: y a la
1: Erika.
0: Y a la Erika. I a ti i a Salvador.
1: Gràcies.
2: Molt bé, gràcies, Marc. Te'n dedicarem una, eh?
1: Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Adéu. I ara què fem?
2: Com vulguis, tu ja em diràs.
1: Posem una. Mira, doncs la primera és en vestit de Pasqual, que ens l'ha demanat en Salvador Massó per dedicar-li a la Julita, i també ens l'ha demanat en Francesc Llopart per dedicar-li als seus amics, que són la Núria, l'Enric, i també en Joan i la Roser. O sigui que tots junts fem una cançó que es diu El vestit d'en Pasqual.
2: Que és molt original.
1: I canta la Núria Feliu, esclar.

0: La tarda és records.
1: Doncs... Ja has vist que m'ha donat temps a buscar la sintonia, eh? Perquè cantar-la tu i jo...
2: No, és que no sabíem ni la música, eh? L'ensenjarem per l'estiu.
1: Això, sí.
2: A l'estiu tenim a rato de programa, ja t'ho han dit?
1: A mi ningú m'ha dit res.
2: Tenim una hora i mitja, eh? Hauràs de venir mitja hora abans.
1: Però començant a quina hora?
2: A 6:15.
1: A 6:15?
2: Sí.
1: L'audiència ja ho sabia, això?
2: No encara, per això t'ho he dit, perquè ara estem en directe.
1: Però això deu ser fins al mes de juliol, no?
2: Sí, és estiu.
1: Estiu
2: tot a cuca viu.
1: Sí.
2: Llavors sí que podrem fer, saps, Salvador, què farem?
1: No ho sé.
2: Que allò, com que tu te llegeixes totes les biografies dels cantants i ho sap tot...
1: Oh, no.
2: El cantant que tinguem...
1: No ho he fet mai, això,
2: el cantant que tinguem...
1: No em donis pas feina,
2: ens informaràs d'ells. Home, jo t'has de donar feina perquè no t'avorreixis.
1: Sí, no, ja ho veig, sí, escolta.
2: Bé, anem per una altra cançó, va. Ara posarem aquesta d'en Ramon Calduc, el Viejo Frac, que ens l'ha demanat la Concepció de Sant Celoni, que me l'ha demanat per WhatsApp. O la Concepció, gràcies per escoltar-nos sempre. Diu que ens escolta sempre, però no demana mai.
1: Quina gaire. Concepció?
2: És una senyora de Sant Celoni.
1: Ah, la de Sant Celoni, vale, sí. La de les sardanes,
2: també. Ah, també, que li dedica la Benita i així, sí?
1: Sí, molt bé.
2: Doncs també tenim en Salvador Massó, que la dedica especialment per la germana Julita, que ahir va ser el seu sant.
1: Julita, mira com ho he pensat, que era per Salvador, aquesta. Sí. Segur que l'has posat per ell, eh?
2: No, però l'ha vist a seguida.
1: Ah, això del Viejo Frac, eh? Sí.
2: I també en Joan Chapellis s'hi ha afegit. Per tant, farem aquesta cançó que canta Ramon Calduc i a veure com sona això.
1: Jo també m'hi afegeixo.
2: Vinga.
1: Doncs el Viejo Frac.
2: Oh, dur.

0: Radio Tordera. Busques un espai on créixer, crear i expressar-te?
1: A l'Escola de les Arts del Teatre Clavé, la sensibilització artística per als més petits, música, la dansa, el teatre i les belles arts es connecten per fer-te créixer i expressar-te més enllà de les paraules.
0: Des de la infància fins a l'edat adulta, acompanya't en un viatge artístic basat en la creativitat, l'empatia i el pensament crític.
1: Aprèn, experimenta i forma part d'un projecte amb transversalitat de llenguatges, col·lectius i disciplines.
0: Inscripcions obertes. Descobreix-ho a www.teatreclave.cat.
2: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
0: Ràdio Tordera.
3: La tarda és record.
4: I dit la tarda, record, anem escoltant cançons de la Núria Feliu, la personatge que vau demanar la setmana passada. I ara, doncs, tenim preparat una cançó que porta per títol Els Focs Artificials, la Festa Major. Que bonic tot això, no?
5: Tu t'has fixat per això una cosa? Que aquest encalduc diu un gato enamorado. I com ho sabia ell, que un gat estava enamorat?
4: Perquè el va veure dalt al terrat, tenim un balcó. Com estan a dalt al terrat un balcó, és que estan enamorats.
5: Ah, deu ser això, perquè, escolta, deu ser complicat, no? Bueno, com que camina lentament, és un passo elegante.
4: Ui, clar, perquè va a conquistar-la.
5: Deu ser això, deu ser.
4: Hombre, bueno, aquesta l'ha demanat l'Àngel Droc, l'Àngels Droc, per en Marc Massaguer, que disfruti d'aquests focs artificials.
5: Focs artificials.
4: Sí, vinga.
5: Doncs busquem-ho.
4: Busquem-la, si la trobem.
5: Aquí tenim els focs artificials, que no cremem res.
4: No cremis res, això sí.

0: Déu-n'hi-do la Núria Feliu, quines cançons més boniques, eh?
1: Te'n recordes com va venir aquí Tordera?
0: No.
1: Ostres,
0: que... va fer el pregó, no?
1: No.
0: Ah, no, havia vingut a cantar.
1: No.
0: Te'n recordes?
1: Va fer una actuació en l'Embalat, suposo que devia ser l'agost, o va ser per l'Esplai, perquè me'n recordo... Jo li vaig comprar un caset i me'l va dedicar.
0: Oh, sí, ho volies pas dir.
1: També sóc fan de la Nuri Feliu, I saps amb qui va ballar?
0: No.
1: Amb mi no,
0: Poder sí.
1: Amb el president de l'Esplai, que en aquell moment era el carter.
0: Ah, sí? En Salvador?
1: Salvador.
0: Ah, mira.
1: Sí, me sembla recordar això. Si m'equivoco, algú pot
0: poder
1: trucar no i que me desmenteixi, poder però...
0: Estava de vacances com en Luna, que se'n va per tot arreu.
1: Oh, mira, la Lluna sempre surt a l'hora que ha de sortir.
0: Ah, la Lluna surt a la nit, però en Luna, que està aquí...
1: Ah, el toqui.
0: Bueno, ara hem de posar una altra cançó, d'aquestes de la llista de baix. I m'agradaria posar, que me l'ha demanat la Mercè García, cantarà Miguel i Noa. Miguel Bosé, vull dir,
1: Sí.
0: La vida
1: sí, perquè si
0: vella.
1: Cantem nosaltres...
0: Bueno, també podríem fer algun refilet, no?
1: Això mateix.
0: Doncs vinga.
1: Amb el maca que és aquesta
0: Mercè,
1: sintonia.
0: A tota l'audiència i a nosaltres dos.
1: Moltes, doncs, moltes Garcies.
0: De Garcies.
1: Sí,
0: Mercè García.
1: Clar, doncs.

0: Ara espero que no s'hagin anat dormint la gent, perquè aquesta cançó relaxa molt, eh?
1: Ai, mare, escolta, tan relaxat que no trobaré jo...
0: La... No trobaràs la que posarem ara.
1: Clar,
0: ara posarem la Núria Feliu amb les caramelles, que sí, ens l'ha demanat la Quimeta Puig.
1: Sí.
0: Per dedicar-la a la Maria.
1: Nosaltres li dediquem amb tot el cor, perquè ja està a la finca.
0: Sí, està a la torre, ha dit.
1: Bueno...
0: A dir la torre.
1: La finca.
0: No, la torre és diferent, eh? La...
1: Sí? Quina sí, diferència sí. hi ha?
0: Que és més alta la torre que la finca.
1: T'hi finques molt bé, eh?
0: Bueno.
1: Bueno, anem. No digamos na más.
0: No digamos na más. Les caramelles, canta Núria Feliu.
1: Les caramelles. Doncs som-hi?
0: Som-hi.
1: Sí? Va. Doncs va.

haver-hi un xàfec d'aplaudiments i les guarnides i altes cistelles quedaren plenes en pocs moments. Vaig dar dos frescos

0: Ràdio Tordera.
1: A Pitu i Loli Artesans, la ceràmica es transforma en un espai de calma, creativitat i relaxació.
2: Un moment per reduir l'estrès, crear amb les mans i reconnectar amb tu mateix. Amb tallers per a totes les edats.
1: Troba'ns al camí Mas Martí 95 de Tordera. Obrim de dimarts a divendres de 5 a 8 i dimarts i dijous també de 9 a 1. Els dissabtes a concretar.
2: Pitu i Loli Artesans. Fang, calma i creativitat. Per a més informació, truca al 615 611 581.
3: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. 107.
4: La tarda és record.
5: Doncs la tarda és record porta ara una altra cançó de Miguel Bosé. A Miguel Bosé li passa com allò avui quan començava el programa, que té la veu ronca i no s'ho ha pogut arreglar encara. A mi també passarà el mateix, eh? M'haureu d'aguantar.
6: Bé, el que passa que ell es va posar malalt i aquesta veu és d'una malaltia, ah, veig, eh? I en Joan Madrid no, em sembla que de malalt no s'hi ha posat.
5: Jo has de parlar tant. Bueno, doncs escoltarem Morena Mia, l'ha demanat en Marc Massaguer, l'ha demanat en Joan Chapellí i també s'hi ha afegit l'Anna Fernández per dedicar-la a Marc Massaguer. Doncs vinga, per tot, aquesta cançó tan bonica.
6: Doncs
5: que
6: Morena Mia.
5: Ai, Morena Mia.

0: Miguel Bosé, ben, ben, ben, que solo tu sabes hacerme café, eh? Ho has vist?
1: Sí, això deia.
0: No, volta, sí.
1: Però sí, sí, vull dir, hi ha aquestes cafeteres automàtiques que van soles.
0: Però depèn del cafè, depèn del cafè.
1: Home, però, tu una mica senyor, no?
0: Home, a mi m'agrada, que me'l facin.
1: Home, sí, clar, sí, sí, sí.
0: Ara hem d'anar per la Maria Maresma, que l'ha dedicat a la Cameta Puig i a tots els que escoltem aquest programa.
1: Aquella de l'Ull Viu.
0: Farà la Marieta de l'Ull Viu, la Núria Feliu. Què et sembla? Bé, rodó i tot.
1: Haig de buscar-la, aquesta Marieta de l'Ull
0: sí?
1: Viu, eh?
0: Què dius, ara?
1: Si té l'Ull Viu, es deu haver amagat.
0: Deves amagat, però ja, ja sabia que la buscaries.
1: Sí, perquè, és clar aquí, tu, escolta, a veure, la Marieta de l'Ull Viu... Ai, noia.
0: Ai, noia, on t'ets?
1: Noia, ara!
0: Ah, l'has trobat? S'amagava, eh?
1: La tinc aquí, eh?
0: Vinga, agafa-la i que no s'escapi.
1: Les marietes, vull dir... Tu saps el que són, no, les marietes?
0: Sí, són unes coses que vola, té
1: sí,
0: les
1: però
0: ales
1: són,
0: vermelles...
1: Són depredadors d'aquestes formigues i tot això que es posa pogó i tot aquesta...
0: Què dius, ara?
1: Ai, la llàstima és que no n'hi ha,
0: no
1: són tan protegides, perdut, però és que no se'n veuen.
0: S'han perdut, s'han perdut.
1: Jo en tinc una de plàstic en allà a casa per veure si s'animen.
0: Que van ser les formigues?
1: Bueno... Espera't, a la Marieta, vinga, no?
0: Sí.
1: Per la Maria Maresma.
0: Sobretot.
1: Sobretot.
0: Les coses.

0: marxat el rogallí.
1: Ja m'ha marxat... No, encara el tinc.
0: Tu, escolta...
1: Ara parlarem.
0: Doncs,
1: hem de buscar les porteres, ara. Les porteres, les pobretes. És molt, molt maca aquesta cançó i la dedico.
0: Jo
1: especialment...
0: Que no la conec, tu. No la conec, eh?
1: No?
0: Mira que la Marieta de l'Ull Viu, sí. Jo ballava com a pas doble. No sé com ho ballaves, sí. Tu.
1: Jo també.
0: També
1: jo
0: com a pas doble?
1: Pas triple, quasi bé.
0: Home, tu sí. Tu triple i tot, sí. Bé, doncs, les porteres,
1: les
0: no?
1: Les porteres que va dedicada a en Salvador Massó, perquè ha estat molts anys tinguent portera.
0: Portera, ja m'ho penso, sí, sí.
1: I per això li dedico especialment.
0: I com que les porteres mai saben res...
1: No saben res, però ell s'entrava de...
0: Però
1: en Salvador s'entrava de tot, gràcies a qui?
0: A la portera, tenia molta confiança en la portera. Era la Manelita.
1: La Manelita.
0: Se'n deia, sí. Bé, doncs, com vulguis...
1: Endavant, Núria Feliu canta les porteres.

Apa, noies, que ja ha arribat l'hora d'escombrar un xiquet al carrer. I entre el rasca i rascada l'escombra, les coses del barri jo us explicaré.

0: Bé, ara et pregunto una cosa, jo, eh?
1: A veure.
0: Què? Aquest ritme, què?
1: És un ritme que és un 2x3, un 3x4.
0: Sí. Jo un tinc una edat, però potser és més antic, eh? Això seria un vals tango.
1: Oh, noi.
0: Ah, amigo.
1: Ostres, és difícil, eh?
0: Ah, ja. I doncs què?
1: Aquí que
0: parla tu, i la Marieta de l'Ull Viu devia ser portera, eh?
1: Bé, perquè, potser sí.
0: Perquè si les porteres han de fer l'Ull Viu...
1: Ara, mira, tot lliga aquí, eh?
0: Tot lliga.
1: Hem de fer el sorteig, Salvador.
0: Sí, doncs vinga.
1: Tenim 16 persones que entren al concurs, eh? I tenim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que han entrat per les xarxes socials. Han votat el Denis Rousseau per 10 punts de 3.
0: Què dius ara?
1: Sí.
0: M'he quedat sorprès, eh?
1: 10 punts de 3.
0: Doncs,
1: Denis Rousseau, tu què volies, l'Adamol?
0: Jo pensava que votaria l'Adamol.
1: Bueno, doncs t'hi poso una creu, però encara no guanya.
0: Doncs t'has de dir un número.
1: Un número del 16.
0: El 3.
1: El 3. Doncs pues mira, has donat la sort. En Diego Guirado, que és de les xarxes, aquest.
0: És de la xarxa? Quina xarxa?
1: Les xarxes que ens ha contestat per aquí, pel WhatsApp.
0: Ah, mal, mal.
1: Ah, pel Facebook.
0: Sí, és com que tens tantes agendes amagades, no, jo no n'entero de res.
1: És que no pots venir mai aquí al meu costat. Què fas?
0: No, ja estàs bé, ja. D'aquí, tenim temps de posar un tema i plegar,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, posem aquesta que havíem dit amb en Marc, escolta'm, que no ens escolta mai, ell fa la dedicatòria, però li diem Marc això, Marc allò, i no ens contesta.
0: Ui, no, escolta'm, doncs bueno, escolta'm. Sí, bé, perquè dura poc i serà perfecte.
1: Doncs escolteu-nos tot, que la setmana vinent tornem a estar aquí, a punt de les 6 de la tarda, i esperem tenir-vos aquí.
0: Un plaer tenir una audiència tan trempada i que sigueu bonets, que estigueu bonets i bonetes,
1: bonets, sí.
0: I fins la propera.
1: Fins la setmana vinent.
0: Adéu-siau.
1: Adéu-siau.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. S'amplia la xarxa de videovigilància amb una desena de noves càmeres. Amb aquesta nova remesa, el consistori preveu completar el desplegament previst i reforçar la seguretat en diversos punts considerats sensibles al municipi. Ho avançava la regidora de Seguretat, Nadia Cantero.
2: Ara són unes 9 o 10 càmeres les que queden pendents de posar. Ens queda el camí ral per cobrir, el centre del camí ral fa temps que s'ha valorat de posar per allà algunes càmeres. En posarem en dos punts diferents.
1: Dimecres 17 de juny de 2026, oberta la convocatòria per a la concessió d'ajuts econòmics pels nens i nenes que participin al casal d'estiu a Colònies aquest 2026. Fins al 30 de juny es poden presentar aquestes sol·licituds. Toni García, regidora de Serveis Socials.
3: I com a servidors públics i com a administració pública hem de vetllar perquè aquests nanos puguin tenir tots els recursos per garantir la igualtat i per garantir la igualtat d'accés als serveis.
1: Divendres comencen les festes del veïnat de Sant Andreu, Sant Jaume i Masmartí. Del 19 al 24 de juny el municipi celebra unes festes que recuperen actes històrics com el sopar popular i reforcen el vincle amb la gent agermanada de Torbizcón, amb el poble agermanat de Torbizcón. Escoltem la Vanessa García, membre de l'associació.
4: Del 19 al 24 de juny celebrem la nostra festa major al barri de Sant Andreu, Sant Jaume i Masmartí, amb activitats per totes les edats. I només convidar-vos a que vingueu a fer bar, a riure i a compartir amb nosaltres.
1: I el Teatre Clavé es vesteix de gala per al concert de final de curs de la seva escola de música. Serà divendres. L'equipament tordarenc tancarà el calendari acadèmic amb una actuació gratuïta que reunirà el talent i l'evolució dels alumnes. I Càstor organitza una plantada de telescopis al Parc Prudenci Bertran aquest dissabte. L'activitat és gratuïta, oberta a tothom. En Josep Pujol és president de l'entitat.
5: Aquí pot assistir tothom que tingui ganes de posar un ull en un telescopi i que expliquin quatre dades més bàsiques del que veurem.
1: En esports, Héctor Pavón Reina competirà al Campionat Europeu de Taekwondo per clubs a Sarajevo. L'esportista tordarenc competirà aquest divendres en la categoria de júnior de menys de 63 quilos. En parlava el seu entrenador, Òscar Pavón.
6: Tenim molt clar que serà una competició difícil. A part, és un viatge de 4 dies. Ell farà el passatge dijous i competirà divendres.
1: Previsió del temps, els detalls, la prèvia, amb en Joaquim Serra.
7: Situació meteorològica que avui ha de continuar, marcada bàsicament per l'estabilitat. A diferència d'aquests últims dies, tindrem la presència d'alguns núvols baixos aquesta tarda, bàsicament, a conseqüència d'aquests vents més humits de mar cap a terra. Uns vents que afavoreixen també un lleuger descens de la temperatura, han baixat una mica les mínimes de la passada nit, 1-2 graus, i les màximes faran el mateix. Per tant, menys calor, tot i que la xafogor continuarà molt intensa. Pel que fa als vents, seran fluixos, com ja hem dit, i la situació marítima s'ha de mantenir tranquil·la amb la rissa d'aquest matí i petites àrees de marejol aquesta tarda. De cara a demà, tot continuarà igual, amb alguns núvols més, però sense precipitacions.
1: Un informatiu que completarem amb espais habituals, així com l'entrevista amb els polítics. Avui amb el regidor d'Esquerra Republicana i gent de Tordera Jovent Republicà, Àlex Gispert. Comencem l'informatiu.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: L'Ajuntament ha iniciat el desplegament d'una nova fase d'instal·lació de càmeres de seguretat al municipi. La xarxa de videovigilància s'amplia amb una desena de dispositius que reforçaran la seguretat en diverses ubicacions. Unes eines útils que permeten una major prevenció i control. Entre els punts previstos hi ha el camí ral, on es col·locaran càmeres en dos punts diferents per cobrir el tram central. També s'instal·larà una càmera a la zona de Fibracolor, a més es reforçarà la vigilància a l'Avinguda de Països Catalans, concretament a la part final, per controlar l'accés en aquest punt. Nàdia Cantero, regidora de Seguretat.
1: Ara són unes 9 o 10 càmeres les que queden pendents de posar. Ens queda el camí ral per cobrir, el centre del camí ral, que és una zona també doncs, més que conflictiva, doncs hi ha molt de trànsit de gent i hi ha molt de trànsit de vehicle també, i ja fa temps que s'ha valorat de posar per allà algunes càmeres. En posarem en dos punts diferents. També posarem a Niàgara, que teníem pendent de posar també dues càmeres que quedaven. Posarem a Fibracolor, també hi ha una zona també doncs, que dona molts problemes al veïnatge, i també posarem allà una càmera. I després la zona de Can Cas, bueno, és que no vull dir noms allà, Avinguda de Països Catalans, sí. Al final de tot, doncs també per allà també posarem alguna càmera per controlar aquell accés.
0: Amb aquesta nova remesa, el consistori preveu completar el desplegament previst i reforçar la seguretat en diversos punts considerats sensibles del municipi. Des de l'Ajuntament també s'informa que ja es troba obert el termini per demanar l'ajut econòmic per als nens i nenes que vulguin participar dels casals d'estiu o colònies aquest estiu 2026. L'ajuda s'adreça a menors amb edats compreses entre els 3 i els 17 anys, empadronats i residents a Tordera, que estiguin inscrits i realitzin un casal d'estiu o colònies. La regidora de Serveis Socials, Toni García, explica que les ajudes busquen protegir els infants perquè puguin optar a aquestes oportunitats.
2: I com a servidors públics i com a administració pública hem de vetllar perquè aquests nanos puguin tenir tots els recursos per garantir la igualtat i per garantir la igualtat d'accés als serveis i després també a la vida quan tu siguis més gran i poder tenir accés a feina i a treballar, i per tant no has de portar aquesta motxilla, no? Perquè neixes, depenent quin nucli familiar, no tenir accés a aquests serveis. I per tant és molt, molt important que els nens i nenes puguin tenir accessos a tant a educació com a esports, a lleure, a tot el que fa construir a la persona per tenir més oportunitats.
0: Per poder percebre l'ajut, la unitat familiar no pot superar el llindar màxim de renda establert en el Reglament Municipal de Prestacions Econòmiques del Servei Bàsic d'Atenció Social. Per realitzar el tràmit podeu fer-ho a través de l'app Tràmit o bé a través de l'enllaç que trobareu a tordera.cat.

0: Ja es coneixen els detalls de les festes del veïnat de Sant Andreu, Sant Jaume i Masmartí, amb una agenda carregada d'activitats per a totes les edats. L'Associació de Veïns ha organitzat uns dies on la gastronomia, la cultura i la convivència seran els pilars centrals. La celebració s'iniciarà aquest divendres amb un concurs de mijas i una sardinada popular seguida d'un tardeo flamenco amb Jesús i les seves bailadores. El dissabte 20 de juny serà una jornada marcada pel retorn d'una de les tradicions més esperades, el sopar popular que es recuperarà després d'uns anys d'absència. Aquella mateixa nit també es durà a terme l'elecció de la pubilla, l'hereu, pubilleta i arauets, acompanyada de l'actuació del grup de rumbaus. En donava detalls la membre de l'associació, Vanessa García.
1: Del 19 al 24 de juny celebrem la nostra festa major al barri de Sant Andreu, Sant Jaume i Masmartí, amb activitats per totes les edats. El divendres comencem amb el concurs d'amigues i la sardinada popular i un tardeo flamenco. El dissabte és el dia fort, que fem la xocolatada i el concurs de dibuix infantil al matí, amb jocs inclusius, amb aigua. I a la nit, la gran novetat, que és el sopar popular, que torna després de molts anys sense fer-se. I a les 10, l'elecció de la pubilla, l'hereu, pubilleta i arauet. Ja el segon any consecutiu amb el grup de música de rumbaus.
0: Ja de cara a la setmana vinent, el dimarts 23 de juny, la festa viurà un moment especial amb la visita dels veïns de Torbizcón, poble agermanat amb Tordera, una trobada que posarà un relleu als lligams i l'amistat entre dues comunitats. Aquest mateix, a la nit, hi haurà la mítica Festa Blanca de la Revella de Sant Joan amb DJ Toni Bamba. La vessant més cultural quedarà representada per l'exposició fotogràfica i documental de Torbizcón a Tordera, instal·lada al local social que ret homenatge a les famílies que van començar una nova vida al municipi. Una festa que es tancarà el dimecres 24 de juny amb la missa a l'ermita de Sant Andreu, seguida d'un vermut popular i una ballada de sardanes, ho explica Vanessa García.
1: I el dimarts tindrem la visita del poble agermanat de Torbizcón i la verbena de Sant Joan amb la mítica Festa Blanca. I per aquest dia us convidem especialment a venir, que hi haurà un audiovisual i records de fotos per compartir.

0: Divendres 19 de juny amb un concert que promet ser un aparador del talent jove del municipi. L'acte tindrà lloc a les 7 a les instal·lacions del teatre, servirà per celebrar la feina realitzada durant els darrers mesos i l'aprenentatge adquirit pels estudiants. La cita musical destaca per la seva diversitat de disciplines i estils, amb un repertori que combinarà la tradició clàssica amb sonoritats més contemporànies. Segons han informat des del centre, el programa inclou obres de piano de Beethoven i Tchaikovsky, fins a interpretacions actuals de temes de grups com Oques Grasses o la contautora Judith Niederman. Un dels moments més esperats de la ballada serà l'actuació de l'orquestra del Claver, que oferirà una col·laboració especial amb la coral Mirall per interpretar el conegut tema Pa amb oli i sal. La participació dels conjunts de cordes i guitarres també serà clau per demostrar la polivalència dels alumnes a l'escenari. Tot i que l'accés al concert és gratuït, l'organització ha recordat que l'aforament és limitat i que és obligatori fer reserva de localitats a través de la web del mateix Teatre Claver. I aquest dissabte 20 de juny, a partir de les 10 de la nit, el cel de Tordera serà el gran protagonista. El Cercle Astronòmic de Tordera, amb la col·laboració de l'Ajuntament, organitza una plantada de telescopis a l'aparcament del Parc Prudenci Bertrana. Es tracta d'una activitat gratuïta sense inscripció prèvia. L'organització anima a participar-hi i a gaudir d'una nit en família. L'entitat explica que diversos membres del Cercle col·locaran els seus equips a la zona del pàrquing del parc i que, si el cel ho permet, els assistents podran observar diferents astres de ben a prop. Ens en parla el seu president, Josep Pujol.
1: Serà una plantada de telescopis, vol dir que els membres de l'associació, exactament encara hem de determinar una quantitat, però normalment la gent, els companys responen molt bé i són diversos dels telescopis que vindrem, i els col·locarem allà al Parc Prudenci Bertrana, a darrere, en el pàrquing, aquí diu molt clar, en el pàrquing, i possible que puguem veure la Lluna. Venus, Júpiter ja estarà molt baix i no sé si el podrem veure perquè hi ha els arbres. I els arbres estan molt alts i dubto que puguem veure. Però bueno, si més no, ho intentarem.
0: Per tal de garantir una observació òptima i no interferir en la sensibilitat dels telescopis, no estarà permès l'ús de llum blanca durant l'activitat. Des del Cercle Astronòmic fan una crida també als conductors per vigilar que els fars dels vehicles a l'hora d'apropar-se a la zona d'aparcament.
1: Aquí pot assistir tothom que tingui ganes de posar un ull en un telescopi i que li expliquin quatre dades més bàsiques del que veurem. La manera és de que els llums dels cotxes intentar minimitzar al màxim l'enlluernament cap a la zona allà on hi ha els telescopis i baixar-los en curs, anar en posició.
0: Recordem que l'activitat serà aquest proper dissabte a partir de les 10 de la nit al pàrquing del Parc Prudenci Bertrana.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: L'esportista torderenc Héctor Pavón s'enfrontarà a un dels reptes més importants i de més nivell de la seva carrera esportista. L'esportista de taekwondo més tordera viatjarà avui mateix cap a Sarajevo, a Bòsnia, per participar en el prestigiós Campionat d'Europa per clubs de taekwondo. Pavón saltarà al tatami aquest divendres, jornada en què lluitarà per penjar-se una medalla davant dels millors competidors del continent en la categoria de júnior de menys de 63 quilos. Per l'entitat tordenenca qualifiquen aquesta fita com a històrica, ja que suposa fer-se lloc i poder participar en una de les competicions més prestigioses que ajunta els millors clubs europeus, tot i ser conscients de la complexitat de la competició, des del cos tècnic del club es mostren optimistes. Escoltem a Òscar Pavón.
2: Tenim molt clar que serà una competició difícil. A part, és un viatge de 4 dies. Ell farà el passatge dijous i competirà divendres. I, bueno, estarà complicada. Però, bueno, es pot fer. Molts dels esportistes que té amb aquesta categoria ja es coneixem una miqueta. I, bueno, es pot arribar a fer medalla? Jo crec que sí. Però, bueno, s'ha de fer, també.

0: L'al·licient d'aquest divendres a Sarajevo, a més, ve amb premi doble. Penjar-se una medalla en aquest campionat d'Europa per clubs atorgaria a Pavón la classificació directa per al campionat d'Europa sub-21. Aquesta fita permetria al tordenc participar en el màxim torneig continental de la categoria sènior, representant el seu propi club, assegurant-se la plaça independentment de les llistes i convocatòries de la selecció. Aquesta cita continental suposa la culminació a la gran temporada d'Héctor Pavón. En el pas pel circuit europeu júnior d'enguany, l'esportista tordarenc s'ha quedat a les portes del podi fins a 4 vegades, caient a la ronda de quarts de final. El punt àlgic de la seva preparació va ser la medalla d'or aconseguida al Dodge Open, un dels tornejos més prestigiosos de tot el circuit internacional. Anem a ampliar la informació del temps per aquest dimecres, per als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
1: Jornada de dimecres marcada per l'estabilitat novament, amb unes temperatures, però, que aquesta passada nit han baixat lleugerament, tampoc no massa, però sí que han estat entre 1 i 2 graus més baixes que no pas les d'ahir, i les màximes també baixaran una mica. Tot això a conseqüència d'aquest vent que ve de mar cap a terra, que ja va començar a bufar ahir, de fet ja va fer baixar una mica les temperatures diurnes, i que avui s'ha de mantenir un flux de llevant que fa que hi hagi més humitat, per tant, més sensació de xafogó, però per contra, els termòmetres no s'enfilen tant. D'entrada avui jornada, com dèiem, amb domini del sol, si bé aquesta tarda els mateixos vents humits que tindrem podrien afavorir la presència d'alguns núvols baixos cap a l'àrea del Maresme Nord. 4 núvols, doncs poc importants, amb una situació marítima tranquil·la, mar arrissada aquest matí, petites àrees de marejol aquesta tarda i poca cosa més. Demà tot continuarà més o menys igual, amb un dia força sol, tot i que hi haurà alguns núvols, seran poc importants, i les temperatures esperem que es mantinguin semblants a les de 8, tant les màximes com les mínimes. Novament amb vent fluix, que bufarà de mar cap a terra, i amb una situació marítima tranquil·la. Demà passat divendres augmentarà la nuvolositat, sobretot durant el matí. Sembla que fins i tot podríem arribar a tenir el cel tapadot amb molta xafogó i no descartem que al matí de divendres pugui escapar alguna goteta puntual, aïllada i poc destacable. En principi, les precipitacions que es puguin produir divendres. Tot això amb unes temperatures que pràcticament no variaran, fins i tot podran pujar una mica les temperatures nocturnes perquè hi haurà més núvols durant la matinada i s'ha de mantenir la situació tranquil·la pel que fa als vents i pel que fa a l'estat del mar. El cap de setmana tornem a recuperar temperatures plenament estiuenques, un cap de setmana, per cert, en el qual diumenge arribarà oficialment l'estiu.
2: Ràdio Tordera, serveis informatius. L'entrevista amb els polítics.
0: Nova setmana amb els regidors i regidores del nostre ajuntament, tant del govern com de l'oposició. Avui, com veuen, ens acompanya el regidor d'Esquerra Republicana, gent de Tordera, Jovent Republicà, Àlex Gispert. Benvingut.
3: Molt bones, Lluís.
0: Bon dia. Que és notícia, precisament. Ha tocat fer aquesta entrevista, però és que ha sigut realment notícia perquè divendres es va presentar públicament com a cap de llista, i ja ho havia anunciat fa unes setmanes, però ahir públicament, el divendres públicament, van fer l'acte de presentació aquí davant de la ràdio Cal Terrassà amb força gent, una vuitantena de persones que els van acompanyar. Primer de tot, un balanç. Com va anar l'acte?
3: Bueno, bones, Lluís. El que dius, doncs un acte que valorem molt positivament, vull dir, era el nostre tret de sortida, i ara que ja havíem confirmat que l'Assemblea ha decidit que jo fos el cap de llista d'Esquerra Republicana, doncs de començar a posar-nos davant de la gent, a explicar-nos i de veure quina era la reacció. Fem una valoració molt bona, el que dius, vam ser una vuitantena de persones que, a part d'assistir, també vam participar, vam començar a fer un acte doncs, explicant què és el que havíem vist de la realitat a Tordera aquests últims anys nosaltres, i a partir d'aquí explicar la nostra idea de que no hem de fer només un projecte des d'Esquerra Republicana, sinó que ha de ser un projecte que vingui des del poble i que sigui per al poble, i vam fer el primer gest per començar a agafar idees, consells i tot el que ens volgués dir la gent en aquell mateix acte.
0: Hem de dir que l'Àlex ja porta 4 anys com a regidor a l'Ajuntament, però una cosa és ser membre d'una llista o regidor, l'altra és estar al capdavant. Entenc que aquí hi ha hagut una reflexió interna, una meditació. És un pas important, això de ser doncs, la cara visible del partit. No sé si portava ja força temps reflexionant amb això.
3: Sí, és tot un pas important, tant a nivell personal com a nivell familiar, com a nivell d'entorn. El que dius, ara portem aquest mandat, encara no fa els 4 anys, potser fa 3 anys, no? Ara que vaig agafar l'acte, però sí que implica molta més exposició, implica doncs, que anar pel carrer és una altra cosa ara mateix. Jo sempre he sigut de passejar, no? I els passejos ara doncs, en part s'allarguen, i ho agraeixo, i és molt maco poder parlar amb tothom que tothom se't vulgui acostar, doncs és una sensació molt maca, però també és tot un repte que encaro doncs, amb aquesta il·lusió del final. Sí, és complicat, no ho negarem, i ja vindran moments més complicats encara, però hi ha aquest punt que ha sigut un pas molt natural, és a dir, sempre m'he sentit molt acompanyat per l'Assemblea d'Esquerra Republicana i Gent de Tordera, sempre m'he sentit molt acompanyat per la família, per les amistats, i al final tots aquells que sempre hem fet vida per i al poble. Doncs el que dius, és un repte, però per mi ha sigut un pas molt, molt fàcil perquè estic molt ben acompanyat.
0: Quins seran els propers passos? Entenc que ara doncs, començar a definir com serà el projecte, començar a definir l'equip que l'acompanyarà. Quin serà el timing de cara als propers mesos d'aquesta candidatura d'Esquerra Republicana?
3: Ara sobretot això, m'enfoco en un estiu d'escoltar molt, de parlar amb molta gent. Vull dir, al final nosaltres, tot i haver estat a l'oposició aquests anys, sempre hem volgut ser un projecte molt, molt constructiu, estiguem des d'on estiguem. I el fet és aquest, més enllà d'allò que ja haguem aconseguit fins ara, jo tinc ganes de seure amb molta gent, i de fet amb molta gent doncs, ja estem començant a quedar i a concretar cites i a parlar i agafar notes, i sobretot a poder explicar quina és la nostra visió aquests 3 anys des del ple, des del plenari, quines són les coses que hem pogut treballar, quines hem pogut veure que creiem que tenen mancances, i a partir d'aquí doncs, també recollir inquietuds, recollir propostes que són al final el que aniran teixint aquest projecte que serà el que presentarem de cares a les eleccions.
0: Comencem a... Bé, ens explica que comencen a teixir aquest projecte, però sí que m'agradaria preguntar-li a dia d'avui com veu Tordera, en què considera que necessita millorar, i entenc que això repercutirà en aquest projecte que estem ja avançant. Com veu Tordera actualment i en què creu que pot millorar o que necessita millorar?
3: Veig Tordera, de principis, la paraula que em ve en un moment potser delicat. Hi ha moments, hi ha zones on comences a veure gent amb certa incomoditat, amb cert neguit per el que sigui, per un tema d'incivisme, per un tema de neteja, però si parlem de Tordera més enllà del cas concret, sinó com la veig a nivell general, ho vaig dir el mateix divendres aquí a la plaça, no? Tordera l'entenc com un poble divers, amb moltes realitats diferents. Això comporta que també sigui un poble complex, però sobretot el visc com un poble preciós. Vull dir, sempre m'agrada encarar, tot i que hi hagi coses a millorar, el fet aquest. Jo sé que Tordera, i jo visc Tordera com un poble preciós, un poble on sempre he viscut bé, però un poble que necessita que treballem perquè sigui encara millor.
0: Parlava d'identitat, no? De recuperar l'identitat tordarenca, que entenc que potser per un sector de la població no s'ha perdut mai, però sí que és veritat que ha vingut molta gent de fora i que potser falta doncs, difondre, no?, aquesta identitat tordarenca, que aquesta gent doncs, que ha decidit vindre a viure a Tordera es senti tordarenca.
3: Sí, correcte. Ho comentàvem també el mateix divendres, vull dir, estem en un moment que estem fregant si no hi som ja els 20.000 habitants, que no és una xifra aleatòria, sinó que és prou significativa, de ja no som només els de sempre, per dir-ho així, sinó que ara t'arriba molta gent, i això és una realitat que tenim ara mateix, ens pugui agradar més o ens pugui agradar menys. Llavors, amb aquesta realitat que tenim ara, el que hem de fer és això, que tothom es senti Tordera com a seva, perquè és en el moment que tothom es sent el poble com a seu en què té interès per cuidar i per contribuir a aquest poble. Llavors, si hi ha hagut algun moment on hem tingut una pujada de població que no hem pogut assimilar en el seu moment, ara ens toca treballar per aquesta realitat que ja tenim i que no podem fer enrere, no podem ara començar a fer fora gent perquè és impossible, doncs hem de treballar perquè aquesta gent vulgui formar part d'aquest projecte de Tordera també.
0: Molt bé, per tancar ja aquest tema, no sé si continuaran amb la fórmula d'Esquerra Republicana, gent de Tordera i Jovent Republicà, o en quina fórmula es presentaran en aquestes eleccions.
3: Bé, aquest acte de divendres el vam fer amb, com a Esquerra Republicana i gent de Tordera, tenint que des del jovent el que ens van comentar ells mateixos com a assemblea és de nosaltres ens considerem com la joventut d'Esquerra Republicana, per tant podem simplificar el nom i presentar-nos com a Esquerra Republicana i gent de Tordera, i per tant en principi la candidatura serà aquesta.
0: D'acord. Seguim endavant, agafem ja el ritme de l'actualitat perquè se'ns anunciava fa uns dies per part del govern municipal que en principi aquest mes de juliol podria desencallar-se ja definitivament aquesta licitació del servei de recollida de residus, un contracte caducat des de fa moltíssims anys que s'hi està treballant des de principis de legislatura, des del govern s'ha marcat com que era un objectiu sí o sí que abans d'acabar el mandat doncs es pogués desencallar. Sembla que les darreres notícies ens indiquen de cara al juliol. Entenc que també com a grup de l'oposició, principal grup de l'oposició, és una bona notícia que això succeeixi, però vostès han criticat molt doncs que s'hagi hagut d'arribar fins a aquest punt.
3: Sí, també per desplegament de recursos que hem tingut per això. Abans deies fa 4 anys o 3 anys i pico que estic com a regidor. Ara no sé quina és aquesta entrevista, si és la quarta o la cinquena que vinc aquí. En quantes entrevistes hem parlat de que per sort ja el contracte es desencalla. I portem 3 anys dient que per sort el contracte ja es desencalla, llavors... Clar, per un cantó, evidentment que hi ha esperança. És un contracte que tots necessitem que es desencalli i que entenem la complexitat, però potser el que ens està faltant i ja ens comença a fer enfadar una mica és un tema de realisme. Si fa 3 anys que ja ha de sortir el contracte, les últimes notícies eren que havia de sortir a finals d'any passat, després havia de sortir el juny, ara ha de sortir el juliol... A veure, el dia que surti ens n'alegrarem, evidentment, perquè és necessari. Però... que hi hagi una mica de realisme en aquest sentit també. Anar comentant amb els regidors de govern aquest tema també puc entendre que no es pot tenir segons quina previsió quan un contracte queda encallat en factors més tècnics que potser no depenen tant d'una voluntat política, etc. Però el que diem, portem... Nosaltres pensàvem que des del 2017 amb el contracte caducat el ple se'ns va corregir que no, que està caducat des del 2015, vull dir que portem 11 anys i amb un contracte que no està al dia. Llavors, ja cada mes suma encara més.
0: A banda d'això, hi hem de sumar-hi el greuge de que s'ha pujat molt la càrrega impositiva respecte a aquest servei, que és un servei que està poc valorat, sobretot també pel civisme, que podem parlar-ne després, però sobretot les patacades han sigut aquestes pujades tan fortes, no?, de l'impost de residus. Això fa que la gent vegi aquest servei doncs, també una miqueta doncs, en entredit, no? I no sé si aquesta nova licitació també aportarà una miqueta de llum en tota aquesta situació que actualment no és bona d'aquest servei.
3: Bé, el que dius, la pujada aquesta de la taxa de residus, el problema d'aquesta pujada és que ha sigut molt sobtada. Avui d'un any per l'altre hem pujat pràcticament un 63% la taxa, sense veure un impacte directe en les condicions de la neteja. En aquest cas, aquí és on hi ha el conflicte, que no s'ha fet una pujada progressiva. Quan, si des d'Europa es marcava que hi havia aquesta pujada, es podria haver planificat i es podria haver previst. I d'altra banda em diu si aquest contracte comportarà unes millores immediates. Ho veurem, però per el que hem anat veient, no. Vull dir, la idea és fer un contracte molt continuista per poder posar-ho al dia, però l'actualització d'aquest contracte no comportarà. Segons el que hem estat parlant, segons el que hem anat recollint, no implicarà una millora del servei immediata ara mateix. Per això et dic que són 11 anys més els que duri aquest contracte fins que arribi un següent que pugui tenir unes condicions més adients a la realitat.
0: Això se suma, com deia, als civismes. És molt evident, doncs, aquestes illes de contenidors on alguns pocs deixen doncs, els residus mal administrats, però el civisme el podem arrossegar a altres punts, que si patinets que van en contradirecció, si hi ha doncs, residus de gossos també per terra. És difícil lluitar contra els residus i això, el govern, que sigui qui sigui, haurà de lluitar contra l'incivisme. Com es pot lluitar contra l'incivisme? Hi ha aquestes ordenances, hi ha aquestes multes, se'n posen moltes, és cert, però continuem veient-ho al carrer. És de difícil solució, això, eh?
3: Poden haver-hi ordenances, poden haver-hi sancions, però si no hi ha algun cos que pugui fer seguiment d'aquestes ordenances i d'aquestes sancions, per molt que estiguin en un paper, no s'aplicaran. Des d'aquesta perspectiva, hi ha un tema que portem molts pressupostos demanant, que és una ampliació del cos de policia local, això per una banda, i que ja sabem que és un fet complicat, que no depèn exclusivament de l'Ajuntament, i aquí sí que és veritat que ens sumem amb alguna de les reivindicacions que ha fet el govern, que tot i que tenim un territori molt particular, estem en un poble de pràcticament 84 quilòmetres quadrats, amb una plantilla pensada per els habitants que som i no per la superfície. Llavors aquí ens sumem aquesta reivindicació, però sí que hi ha una altra figura que nosaltres a nivell de programa electoral ja portem dos mandats proposant, el 2019 i el 2023, que és la incorporació o la creació del cos d'agents cívics, que són aquests educadors de carrer, aquests agents cívics que el que fan és la tasca d'identificar quins són aquests punts on hi ha incivisme o fets que fan que hi hagi una mala convivència en alguna zona, i doncs donar alternatives, doncs explicar quin és el model de convivència, doncs treballar amb la gent que està provocant aquest problema d'incivisme i que es pugui corregir in situ. Més enllà de les sancions, que la sanció al final és si t'enganxen et sancionaran, que hi hagi també una tasca pedagògica, perquè moltes vegades qui ho fa també pot ser que sigui per desconeixement de que hi ha una manera millor de fer-ho. Llavors, que hi hagi aquesta doble tasca, i si el cos de policia local ara mateix no disposem dels recursos per ampliar-lo, mirem quines altres alternatives tenim. En aquest cas, nosaltres això, ja fa uns mandats que apostem per la creació dels agents cívics.
0: Abans de tancar aquest tema dels residus, vostès sempre han posat en qüestió aquest nou projecte de la deixalleria, un projecte que, per cert, està ja en exposició pública a punt de licitar, per tant, és un projecte que ja hi hem de comptar que tirarà endavant, però vostès proposaven alternativa, no?, a aquest projecte. No sé, ara, dia d'avui, ja tenint coll avall que això estarà en marxa, no sé si fan un replantejament en aquest sentit de com ha de funcionar aquesta deixalleria.
3: Sí, o sigui, ho hem posat en dubte, no tant perquè creiem que la deixalleria que tenim ja sigui exemplar, evidentment és millorable, sinó que posem en dubte per un tema de prioritats. És a dir, d'acord, una deixalleria nova, evidentment, sempre serà millor que la que tenim, que ja té uns anys i que té les seves limitacions, però el problema que ens han traslladat molts veïns i veïnes és el tema d'accedir a la deixalleria, que molts veïns i veïnes, quan han de portar trastos, no tenen els mitjans per baixar de casa seva a urbanitzacions o a zones més allunyades per portar els seus trastos allà. Llavors, si el problema és d'accedir a la deixalleria, doncs hi ha algun pas previ que s'ha de fer. En aquest sentit, nosaltres el que proposàvem en els anteriors programes electorals era una cosa que es fa en altres pobles i altres ciutats, que són aquestes mini deixalleries mòbils que es poden anar portant urbanització per urbanització, barri per barri, zona per zona, i que cadascú tingui calendaritzat que X dia del mes o X dies a l'any tindrà una deixalleria per poder accedir a deixar les seves coses. Si la gent no pot anar a la deixalleria a portar els seus trastos, què passarà amb aquests trastos? Previsiblement es quedaran a una illa de contenidors, buscaran la manera de...
0: El que passa actualment.
3: El que passa actualment. Llavors, no, la crítica no està en el sentit que faci falta o no faci falta una nova deixalleria, que un equipament nou doncs, sempre és d'agrair, per dir-ho així, sinó per un tema de prioritats. El problema és que hi ha molta gent que no té els recursos per portar els trastos a la deixalleria. Llavors, no serveix de res una deixalleria nova en aquest sentit.
0: Des del govern, davant d'aquesta proposta, sempre diuen el mateix, que s'ha d'estudiar el cost, que consideren que el cost de la proposta que d'Esquerra Republicana és molt elevat.
3: D'acord, i la deixalleria nova ens costarà pràcticament 1 milió d'euros. Llavors, és el fet aquest de quin cost ens suposa aquestes mini deixalleries, d'acord, s'ha d'estudiar, no diem que no, però quin cost ens suposa aquest suposat incivisme de les deixalleries mal abocades, dels abocaments il·legals. Vull dir, sí, s'ha d'estudiar el cost, però també s'ha d'estudiar quines són les millores que et proporciona aquesta proposta. Llavors, per això dic que és més que res un tema de prioritats.
0: Regidor, fa la setmana passada es va celebrar la Junta Local de Seguretat, continua la tendència tordera de baixar els delictes. El que sí que es torna a reiterar és intentar doncs, que les lleis acompanyin els ajuntaments a l'hora de lluitar contra l'ocupació, els multireincidents. No sé, des d'Esquerra Republicana en matèria de seguretat, quin balanç també fan de la tasca de la policia, de Mossos a nivell de seguretat i per exemple també de les càmeres de seguretat. Quin balanç en fan de tot el que és aquesta matèria?
3: A nivell de seguretat el que tenim més això, les xifres que ens comentes, que sí que hi ha un descens en el número de...
0: Sí, de delictes, furts...
3: De delictes, furts, etc. Però al final moltes vegades la seguretat també es pot estudiar o es pot analitzar des d'una sensació de la població, de si es sent segura o es sent insegura. Llavors aquí hi ha un bon punt de treball. La seguretat moltes vegades no és només la vigilància policial, en els quals, doncs, ostres, des d'aquí tot el suport a la gent de policia local, que fa una gran feina i moltes vegades fa més feina de la que li pertocaria, sinó que moltes vegades també pot anar al que parlàvem fa un moment. Podem parlar de temes de civisme, o també és seguretat il·luminar zones fosques, també és seguretat que les voreres estiguin en bones condicions. Hi ha molts fets que reforcen la idea de la sensació de seguretat. Llavors és veure quins són els punts de millora que tenim al poble. Des del nostre grup això, doncs, hem volgut impulsar i hem aconseguit, doncs, en moltes ocasions que s'il·luminessin certes zones fosques. Al final poder passejar de nit amb llum tens una sensació de netedat i de control que et dona seguretat. També sensació de seguretat la neteja. Vull dir, en moltes grans ciutats ja s'ha fet l'experiència de que l'ambient condiciona també el comportament. I si l'ambient és net, l'ambient és polit, l'ambient està cuidat, també disminueix la sensació d'inseguretat i, per tant, fa que et sentis segur en aquest espai. Llavors, el concepte de seguretat l'acompanya en moltes coses. Després també em comentaves aquest tema de l'ocupació, que s'estan demanant més recursos, s'estan demanant més suport, etc., per treballar aquest tema. És necessari si això que crea doncs és en sensació de descontrol, sensació d'aquest incivisme, etc. Però ho dèiem també el divendres, al final això no deixa de ser una conseqüència d'una falta de planificació o d'una planificació desencertada en el seu moment. A quins pobles no hi ha ocupació? Els pobles que no hi ha ocupació són aquells on no hi ha habitatge buit, on no hi ha hagut una sobreconstrucció per sobre de les nostres possibilitats. Ara ens toca treballar a partir d'aquesta realitat que tenim ara. Vull dir, si en algun moment es va apostar per créixer pel poble, ara estem patint unes conseqüències que ens trobem que no tenim tots els recursos i potser tampoc tot el coneixement per atendre aquestes realitats. És un fenomen complex que està molt a l'ordre del dia i també hi ha molts tipus d'ocupació diferent. És a dir, hi haurà gent que no es pot pagar el lloguer i és la solució que ha trobat, o hi ha gent, com també ens estan trobant aquí a Tordera, que està aprofitant aquesta situació i de que es pot acollir a termes de vulnerabilitat per cometre altres tipus d'activitat. Aquí és conegut, i crec que tampoc ho hem d'amagar, que tenim un problema de plantacions, de narcotràfic, etc. Llavors, sí, s'ha de fer front.
0: I sobretot desencallar aquests pisos buits que comentava i impulsar els pisos socials, no? I que sí que s'ha començat a parlar molt perquè el govern de la Generalitat ha marcat com un objectiu això d'intentar construir pisos socials. Aquí a Tordera no fa falta construir, sinó que els pisos hi són. El que falta és que es puguin alliberar i destinar-los a pis social. Però sembla que va molt lent això i no sé si es pot intentar d'alguna manera doncs, pressionar a qui sigui per desencallar i que aquests pisos, que molts estan, alguns estan ocupats però molts estan buits, els puguin destinar a pisos socials.
3: Sí, és un tema que estem treballant i que quan expliquem més les propostes doncs ja detallarem més, però sí que és aquesta problemàtica que comentes de com es fa aquest traspàs d'habitatge privat o de fons voltor que no saps d'on baixen, com fer que puguin ser útils per la gent que pot i vol venir aquí. També aquestes polítiques d'habitatges van molt acompanyades amb polítiques d'altres sentits. Moltes vegades les polítiques públiques van entrelligades entre si. També hem de fer polítiques que facin que el poble sigui atractiu per gent que vulgui venir a viure aquí, o que la gent d'aquí es vulgui quedar a viure aquí. Què vol dir això? Que hi hagi un comerç actiu, que hi hagi activitat, que hi hagi coses que no dic que no es treballi, dic que sempre hem d'anar més en aquest sentit, de que, doncs, jo què sé, si una persona ja en la seva edat adulta ha de decidir si establir el seu projecte de vida a Tordera o l'ha d'establir a un altre lloc, que pugui decidir quedar-se a Tordera, que vulgui i que pugui quedar-se aquí a Tordera.
0: Estem ja a les portes de l'estiu, s'ha presentat a través de l'Ajuntament una programació d'estiu que es du a terme tant des del mateix Ajuntament com a través de les entitats, a través de diversos col·lectius socials, culturals del municipi, i potser el marc principal i que acaba és a la Festa Major amb les diverses activitats. Des d'Esquerra, com valoren, doncs, aquesta programació d'activitats? Normalment ve un programa molt ampli, vull dir, per totes les edats i per tots els gustos.
3: No, Tordera a l'estiu és increïble, vull dir, ja des de les entitats que tenim activitat cada setmana, cada cap de setmana, vull dir que pots anar omplint el calendari que no t'avorriràs cap dia pràcticament, i això és un goig i és un patrimoni immaterial també una mica mantenir aquesta activitat social i associativa que tenim ara mateix al poble, i que esperem que sigui així durant molts i molts anys. Després, si anem a la Festa Major, evidentment la Festa Major és la festa de tots i totes les tordarenques. Per tant, tots, bueno, animar des d'aquí a tothom a participar als actes, a celebrar, que al final és per això. Però, i el però sempre a vegades em posen problemes després, no? Però sí que quan veig les publicacions dels cartells i companyia, com a persona una mica que ve també des del món de la cultura, sempre m'agrada fer-hi una mica la mirada crítica, i entenem que sempre hi ha punts de millora. Aquesta setmana passada, si no m'equivoco, es va fer publicar el cartell de les barraques, i aquí sí que hi tenim una mica la nostra mirada crítica. Vull dir, per un cantó, evidentment, tots els artistes que venen, doncs, són uns artistassos, ens ho passarem molt bé, això està clar, però el que ens falta una altra vegada és aquest tema de amb quina mirada es fan els cartells de les festes majors. Perquè sí, la Festa Major és un espai per passar-nos-ho bé, per gaudir, etc. Però aquests espais promoguts, sobretot des de les institucions públiques, també han de tenir un compromís amb el futur, en aquest cas que exposaré ara. I en aquest sentit hi ha dues coses, sobretot, que trobo faltant aquest cartell. Per un cantó hi ha un tema de paritat. Hi ha una dinàmica que estem seguint els últims anys, i és que cada cop els escenaris de les festes majors de Tordera hi ha menys presència femenina, cada cop hi ha més homes, i de fet m'he portat els números aquí d'aquest any. Aquest any als escenaris hi trobarem 31 homes i dues dones.
0: De grups, està parlant de grups musicals que actuaran en les
3: sí,
0: barraques.
3: Sí, perdó, Lluís, exacte. Estic parlant dels grups musicals que actuaran, entre els seus components, aquest any hi trobarem 31 homes sobre l'escenari i dues dones. Llavors, la paritat, en aquest cas, ja no... ja no la complim, i a més accentua més la tendència d'aquests últims anys, que cada cop hi ha més homes artistes, i tot i que hi ha artistes femenines o grups mixtes, aquest any no els hi trobem, i fins i tot en trobem menys que en edicions anteriors. I després un tema que és un tema de originalitat o diversitat artística. No vull dir això que no m'agradin els artistes, vull dir al contrari, vull dir artistes que precisament em fan il·lusió a nivell personal que vinguin, però sí que ara estem davant d'una realitat on vindran 8 grups de versions o DJs davant de 3 grups que fan música pròpia. Llavors, sí, ens ho hem de passar bé, i per tant la Festa Major és per passar-s'ho bé, aquí cap dubte, i endavant amb aquesta idea, però també hem de tenir en compte que l'oci nocturn que oferim als joves, sobretot avui, condicionarà i marcarà quina és la cultura i com seran les festes majors i populars del futur. Llavors, la meva visió personal, una mica buscant algun pro, vindria sent aquest sentit, de si volem que en un futur hi hagi més paritat dalt dels escenaris i hi hagi més originalitat i diversitat musical, doncs ho hem de començar a fomentar en espais tan visibles, tan exposats i tan fins i tot massius a nivell de públic com són les festes majors i les barraques.
0: entenc que ara la programació està tancada, però sí que és, entenc sí. que és una idea i un plantejament que es podria doncs, mirar de cara als propers anys, eh?
3: Sí, és un plantejament que en el seu moment ja vaig exposar a les regidories pertinents, i dic regidories pertinents perquè aquí estem parlant de joventut, estem parlant de festes, estem parlant de cultura i estem parlant d'igualtat. Vull dir, no és només una regidoria i no és només un color polític, sinó que en aquest sentit doncs, hi ha hagut una aprovació que s'ha tret pel dret i aquelles regidories que són transversals i que haurien de tenir aquesta mirada, doncs en aquest cas no l'han tingut i nosaltres, i personalment jo, la trobo a faltar aquesta mirada.
0: Ho deixem aquí, Àlex i Esfer. Moltes gràcies.
3: A tu, Lluís.
0: Ens tornem a trobar en una següent entrevista i bon estiu.
3: Igualment.
0: Nosaltres tornem la setmana vinent amb més entrevistes.
2: Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils a Pallerols, a Talavera i Ribera d'Ondara per ordenar el confinament a la població d'aquests municipis de la Segarra per incendi forestal. Els bombers treballen amb 33 dotacions terrestres, 8 helicòpters bombarders, un helicòpter de comandament i 2 avions de vigilància, així com 150 efectius del cos. És un foc que crema camps de cereal sense segar, el flanc esquerre i la cua, i treballen amb maquinària pesant i extinció en marxa. Es fan descàrregues amb mitjans aeris al flanc dret amb pes, en aquest cas important pel vent que bufa de marinada. I la línia R2 Sud i els trens regionals del Sud circulen amb retards de més de mitja hora a causa d'una incidència a la infraestructura de l'estació de França a Barcelona. Segons ha informat Renfe, l'avís de l'incident s'ha produït cap a 6:45, un quart d'hora més tard, cap a les 7, s'ha registrat una altra incidència, en aquest cas a la línia R4. Aquesta es tracta d'una avaria en un tren de mercaderies alia Renfe que ha tingut lloc a l'estació de Castellbisbal. I el govern espanyol aposta per prorrogar les mesures econòmiques per fer front als efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. Malgrat l'acord de pau, Pedro Sánchez ha anunciat que negociarà amb els grups del Congrés per mantenir aquestes ajudes més enllà del 29 de juny.
3: Ayer mismo, hablando con los sectores afectados, el ministro de Industria, el vicepresidente primero, la industria electrointensiva decía que gracias a estas medidas del Real Decreto Ley, lo que se está logrando es contener o ahorrar un 14% la factura de la electricidad a estas importantes industrias también en Euskadi. ¿Nuestra intención cuál es? Negociar con los grupos parlamentarios para que el próximo 29 de junio podamos prolongar esas medidas en un escenario diferente, afortunadamente con el alto el fuego que se firmará mañana por parte de Estados Unidos y el régimen de Irán.
2: I l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova finalitza la reforma de l'àrea obstètrica per oferir una atenció al naixement més humanitzada i confortable. La renovació ha suposat una inversió de gairebé 1,5 milions d'euros i permet atendre tot el procés de dilatació, el part i postpart en un mateix espai. Les obres d'aquesta zona han permès modernitzar i transformar completament prop de 700 metres quadrats destinats a l'atenció del naixement amb 11 sales d'atenció. I demà dijous comença el Sónar a la Fira de la Gran Via de l'Hospitalet, i la ciutat ja té preparat el corresponent dispositiu de seguretat. Enguany els concerts d'aquest festival de música electrònica se celebren íntegrament a la ciutat, i això vol dir que molta gent passarà per aquest recinte firal. A l'edició anterior, el balanç policial va ser de 16 detinguts per delictes contra la salut pública i furts.
0: A Ràdio Tordera.
4: A Ràdio Tordera. Tordera.
0: El show dels esports. El programa esportiu de Ràdio Tordera.

Jo sóc en Jordi Duran i acompanyeu-me durant aquest vespre. Un vespre també replet de cosetes i ja encara una mica la recta final de setmana i amb alguna que altra novetat que ja us hem anat anunciant però que ja vam fer pública a les xarxes socials. Deixeu-me que us expliqui més endavant. Això encara ha de començar tot. Anem a conèixer l'alineació del dia d'avui. Vinga, va!

Doncs vinga, com us comentava aquest inici de programa, avui tenim un programa també completet, i és que ahir ja vam tenir la secció de Minut 90 amb en Pau Serrano, i falta una secció, falta aquesta secció amb l'Elisabet i l'Esteve, que ens aportaran. Doncs avui us he de dir que jo tampoc ho sé. Jo tampoc ho sé, vaig amb la sorpresa, vaig igual que vosaltres, per tant, ens deixarem sorprendre. Jo crec que, pel que ens va dir l'Esteve l'última setmana, algun joc. I atenció, que estaran els dos, perquè, ostres, era una secció que anàvem fent els dos, i per una cosa i per l'altra, doncs al final, només la primera secció que vam tenir d'aquest a peu de camp va ser amb els dos junts, i ara ja és de les últimes que tindrem d'aquesta temporada del Show dels Esports, doncs també per a poder acomiadar-ho de tota la millor manera, estan els dos juntets aquí, fem gaudir, també fem-vos gaudir a vosaltres, qui sap si amb algun joc dels que tant ens agrada. I amb això, que tindríem ja el programa d'avui, tenim aquesta secció, però clar, és que al C3 ja sabem que només amunt se'ns allargava una bona tira del programa, perquè començàvem aquí a xerrar, i no acabàvem mai. Doncs qui sap, que amb dos confieu que aquest programa també serà ben completet. Vinga, anem a conèixer l'actualitat general d'avui, en ple mundial, però avui tornem a parlar de clubs, i parlarem, en aquest cas, del Real Madrid, que tenim nou comunicat.

Mira, és que us comentava que tenim nou comunicat del Real Madrid també, i és que comunicat del Real Madrid sobre el cas Negreira. El club blanc va anunciar que ha presentat davant la UEFA un escrit dirigit als seus òrgans disciplinaris. El famós o informe del Madrid sobre el cas Negreira és una realitat i ja està en possessió de la UEFA. Així ho ha anunciat el club blanc en un comunicat oficial. El club ha posat en coneixement de la UEFA l'existència d'evidències rellevants que reforcen de forma concloent els indicis ja coneguts des de l'inici sobre l'existència de pagaments prolongats en el temps, opacs i sense qualsevol justificació verificable realitzats per Futbol Club Barcelona i qui fos vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres de la Reial Federació Espanyola mitjançant diferents estructures secretàries, explica el comunicat del Real Madrid. L'entitat blanca deixa clar en el comunicat que el Real Madrid ha instat a la presa immediata de l'expedient disciplinari incoat al seu dia per la UEFA, considerant inacceptable que aquesta situació s'hagi prolongat en el temps, ja que la seva persistència compromet seriosament la credibilitat del futbol, de les seves institucions i dels seus dirigents, per la qual cosa exigeix una resposta ferma d'exemplar curs. El Real Madrid sol·licita a la UEFA que en l'exercici de la seva competència pròpia, autònoma i independent, adopti les mesures disciplinàries i restauradores que resultin procedents amb la finalitat de garantir la integritat, la transparència i el funcionament correcte de les competicions, sense que això suposi, en aquest cas, substituir la funció dels òrgans jurisdiccionals de l'Estat ni anticipar-ne una. Procediment penal en curs com a acusació particular exercirà, tal com ve fent des del seu inici, les accions que corresponguin a cada moment del procés. Aquests són els punts claus que apunta el comunicat del Real Madrid. Nosaltres, que ja el deixem de banda, i anem a donar pas, ara sí que sí, a l'actualitat local. Vinga, va, que tenim novetats!

Parlem de taekwondo, i és que Héctor Pavón competirà al Campionat Europeu de Clubs de Sarajevo. L'esportista tordarenc competirà aquest divendres en la categoria júnior menys 63 quilos. Héctor Pavón s'enfrontarà en un dels reptes més importants i de més nivell de la seva carrera esportiva. L'esportista del Club Taekwondo Més Tordera viatjarà avui mateix cap a Sarajevo, on hi ha posat a rum a Bòsnia i Herzegovina per participar en el prestigiós Campionat d'Europa per Clubs de Taekwondo. Pavón saltarà el tatami aquest divendres, jornada en què lluitarà per penjar-se una medalla davant dels millors competidors del continent de la categoria júnior menys 63 quilos. Per l'entitat tordarenca, qualifiquen aquesta fita com una fita històrica, ja que suposa fer-se lloc i poder participar en una de les competicions més prestigioses que junta els millors clubs europeus. Tot i ser conscients d'aquesta dificultat i complexitat de la competició, el cos tècnic del club es mostra

representant el seu propi club, assegurant-se la plaça independentment de les llistes i convocatòries de la selecció. Aquesta cita continental suposa la culminació de la gran temporada d'Héctor Pavón, en la que el seu pas pel circuit europeu júnior d'enguany, l'esportista torderenc s'ha quedat a les portes del podi fins a 4 vegades, caient a la ronda de quarts de final. El punt àlgid de la seva preparació, però, va ser la medalla d'or aconseguint en el Dutch Open, un dels tornejos més prestigiosos de tot el circuit internacional.

0: I amb això concluiríem aquesta actualitat tan general com local, però deixeu-me dir, abans d'entrar en continguts, que com bé sabeu, i com ja hem anunciat diverses vegades per aquest programa, però que ahir al vespre ho van fer oficial per xarxes socials, ja està activa aquesta gala dels Esports 2026. Serà el proper divendres d'aquí una setmaneta i alguns dies. Al Teatre Claver, a 8:15, a les 7:30 del vespre, estarem en el Teatre Claver, doncs, fent aquesta gala, on ja tenim totes les candidatures, on el jurat d'aquí a poc es reunirà per valorar-les i decidir tots els campions de totes les categories. Les categories de millor esportista masculí, de millor esportista femenina, de millor equip base, de millor temporada i de millor entrenador. Aquests 5 trofeus que s'otorgaran a més del Premi de l'Ajuntament de Tordera Somriu amb l'Esport i també d'aquest Premi Honorífic de Ràdio Tordera, que també, compte, s'està decidint i no està gens clar qui se la podrà emportar enguany. Tot això i més ho anirem fent de mica en mica. Anirem desvetllant cosetes d'aquesta jornada que viurem divendres vinent, com he comentat, el divendres 26 a 8:15 del vespre, a les 7:30 al Teatre Claver. I amb això, ara sí que sí, donem pas en els continguts del dia d'avui amb la secció A Peu de Camp, amb l'Esteve i l'Eli. Vinga, va!
1: Cada dia rep la teva dosi esportiva més propera a partir de les 8 del vespre. Amb tots els protagonistes, seccions, informació esportiva general, tertúlia i tot el caliu que necessites per tancar el dia amb el show dels esports. You know, I think it's contagious. El programa esportiu de Ràdio Tordera. Perquè la teva passió també és la nostra. I també en remissió de les 2 a les 3 del migdia.

0: Vinga, va, anem a entrar en matèria ara sí que sí, amb els continguts del dia avui. Com us comentava ara a l'inici, toca aquesta secció que em fa goig que de nou estiguin els dos aquí, com us comentava al principi. Benvinguts de nou, Esteve, molt bon vespre, com estàs?
1: Bé, molt bé, la veritat que tenia moltes ganes ja d'estar tots junts, que des del primer programa no estàvem junts, llavors... amb moltes ganes, sí, sí. I a veure què tal avui. Que portem moltes coses, Elisabet.
0: I també hem de saludar l'Eli, donar-li la bona bona,
1: que això ja mateix,
0: abans,
1: això
0: però
1: mateix.
0: Matrícula d'honor a batxillerat, això no s'escolta cada dia, eh?
1: És per treure's el barret.
0: Home, i tant. Com estàs, Elisabet? Com estàs?
2: Bé, aquí estem ja un cop acabada la tele.
0: Descansada, ja.
2: Molt tranquil·la, ja estiuet, i que passi el que hagi de passar. I molt contenta perquè no estava amb ell des del primer programa.
0: Sí, sí, això és fort, eh?
2: O sigui...
0: això és fort, que a més, em ho diuen, ens agradaria fer-ho junts, la secció...
1: això.
2: Dos programes hem fet junts. És que és increïble.
1: Però bueno, el primer i l'últim...
0: bueno, és el que vam dir la setmana passada.
2: Sí, exacte. Sí, sí. Obrim i tanquem.
0: Perfecte.
1: Acabem bé, acabem bé de la millor manera.
0: Sí. Què ens porteu avui? Tira'm alguns titulars, perquè ja m'ho va avançar una mica la setmana passada, però tinc mala memòria, jo.
1: Vale, doncs aquesta setmana, la veritat que hem fet una cosa, diguéssim, una mica més especial, perquè coincidint com que és l'última secció d'esports de la temporada, us hem preparat això, un programa especial especial.
0: Oh! Mm-hmm.
1: Com sempre, parlarem de com el futbol femení i de com el futbol femení s'està integrant cada vegada més dins les estructures del futbol masculí. Mm-hmm. Amb exemples tan significatius com ara la presència d'àrbitres femenines al Mundial.
0: Ah, mira!
1: A més, també repassarem algunes de les notícies més destacades dels últims dies, com la inversió de Pau Gasol per impulsar el creixement del futbol femení, la nova fragància oficial del Futbol Club Barcelona, o la sorprenent explosió de la popularitat de Bocinha.
2: Mm-hmm.
0: Oh.
1: Sí. El porter de Cap Verd que ha guanyat milions de seguidors després de la seva gran actuació al Mundial.

0: davant d'Espanya.
1: Sí. Agafem el Mundial i traiem titulars una miqueta.
2: Ah, així m'agrada, així sí. M'agrada.
1: Aprofitant.
2: Vau veure aquest partit vosaltres?
1: Sí.
0: El vaig veure, i tant.
2: Sí, i tant. Tu, Eli, com els vas veure?
1: Complicat, eh?
2: Complicat.
1: Complicat. Va ser anunciar que Cucurella anava al Madrid i tot se'n va enfonsar.
2: No, bueno, o sigui... Abans tu m'estàs dient que no el veies per tant. Bueno, que no va ser...
0: Sí, jo crec que van jugar molt bé, passa que la pilota no va entrar, ja està. Ho van fer bé, sí, van tenir pràcticament tota la possessió, llavors...
1: Bueno, i que va haver-hi la figura clau, el porter, Bosinha, que no, parlarem d'ell avui.
2: És espectacular, no?
1: Espectacular.
2: 40 anys, podria ser sí. Nostre pare.
1: I efectivament.
2: Però bueno, té una oportunitat a Espanya el diumenge a les 6 de la tarda contra Aràbia Saudita, que vam tenir sort que vam empatar
1: amb Uruguai.
2: Sí. No anem a parlar ja al Mundial perquè aquests dos dies ja de show dels esports ja n'hem parlat bastant. Anem a centrar-nos. Anem a començar amb els continguts del dia avui que porteu aquí en el programa i vinga, va, a veure què... Entrem en matèria.
1: Doncs bé, començo jo avui, que ja... Porta dues setmanetes l'Esteve parlant.
0: Si vols, anirem fent.
1: Anirem fent.
2: Vale.
1: Però bé, aprofitant que ens ha coincidit l'últim programa amb l'arribada del Mundial, que 4 anys, tal, doncs volem fer un programa una miqueta més especial. I com ha comentat ja l'Esteve, volem parlar de com s'integren el futbol femení dintre del masculí. En aquest cas, parlant de les àrbitres, bueno, una figura clau, sempre criticada, sempre qüestionada, però que cada cop deixa que més dones s'integrin en el món del futbol. Doncs bé, la FIFA ha seleccionat 6 dones dins del grup arbitral, entre elles les àrbitres principals Tori Penso i Katia García. La gran protagonista és Tori Penso, que es convertirà en la segona dona de la història a arbitrar un partit d'un Mundial masculí, després de la francesa Stéphanie Frappart, que ja ho va fer al Mundial de Qatar 2022. Aquesta àrbitra arriba després d'una trajectòria destacada amb la final del Mundial femení de 2023, aquella que, si no recordo malament, va guanyar Espanya.
2: Correcte.
1: I és una té moltíssima experiència en competicions internacionals masculines. La presència de Penso i de la Kàtia, també la Kàtia García, que de fet la Kàtia ja va debutar com a quarta àrbitre en Penso al Holanda-Japó, si no m'equivoco.
2: Mira, aquesta dada no, sí que no la sé.
0: No, jo tampoc ho sabia.
1: Jo juraria que sí, crec, vamos. M'ha arribat d'un altre àrbitre, del meu tiet.
2: Ah!
1: I, doncs bé, la presència d'aquestes àrbitres ens demostra l'evolució que està vivint el futbol, no? Que, doncs, per fi sembla que cada cop ens apropem més a un futbol equitatiu, del qual portem parlant tot des que vam començar la secció, que tant de bo es pugui fer un futbol equitatiu on el futbol masculí i el femení tinguin la mateixa presència. I tot i que encara es fa minoria, doncs, cada vegada s'assumeixen més responsabilitat en els grans escenaris per part de dones i contribueixen a una integració progressiva del femení dins les estructures masculines.
0: D'aquestes 6, em sembla que 2 són les que fan d'àrbitres i les altres 4 estan al bar o alguna cosa així, no?
1: La Kàtia em penso que va debutar com a quarta àrbitre.
0: Com a quarta àrbitre.
1: Clar.
0: Les altres entenc que estan al bar o fent alguna altra funció dins de...
1: I la Tori sí que penso que serà àrbitre principal, com la Stéphanie Frappart.
0: I em sembla que serà en el Sud-Àfrica...
1: Sí, Sud-Àfrica contra el Guara, no recordo. Però sí...
2: Va jugar contra Mèxic. Ostres, ara m'estàs pillant i no sé qui té el grup.
1: El pròxim partit de Sud-Àfrica serà arbitrat per una dona. Això és l'important, aquest és el titular.
2: I a més, notícies que hem anat comentant al llarg d'aquesta secció, com per exemple doncs, l'entrenadora de l'Unió de Berlín, que va ser la primera dona que es posa davant del càrrec, fa de míster amb un equip masculí. Per tant, sí que és veritat que ara, doncs, no sé si dir malauradament o per sort, doncs s'han de llençar aquestes notícies, però que de mica en mica i al llarg dels anys deixin de ser notícia i siguin una cosa més habitual en el món del futbol.
1: Sí, que cada cop ens sorprengui menys, no?
2: Exacte, sí,
1: al final...
2: Sí.
0: Era Txèquia el rival.
1: Sí, Sud-Àfrica-Txèquia, ho hem mirat.
2: Vale. Però, ostres, no, m'agrada. No sé què en penseu, perquè aquí hi ha diversos debats que sempre han sorgit quan una àrbitra dona ha arbitrat algun partit, no se li queixen tant. Què n'opineu d'aquest factor?
1: Jo crec que els futbolistes saben que els hi pot costar molt car a nivell xarxes socials, per exemple, a nivell de que els diguin potser hi ha algú més darrere d'enfrontar-te a un àrbitre dona, tens, jo què sé, eh? Ets més masclista, no vols a les dones dins del futbol masculí, es poden enfrontar algú així, saben? Que la societat avui en dia és així, i jo crec que s'ho volen estalviar, personalment penso, perquè veiem que no tenen problema en enfrontar-se en àrbitres homes i dir insults bastant forts. Jo crec que es volen estalviar un... haver-se de netejar la seva imatge, penso.
0: Sí, jo crec una mica això, però a banda, crec que també li tenen encara més respecte i tot, no? Mm. El ser un àrbitre dona, el fet de que sigui dona o el que ells pensin, els hi fa reflexionar una mica, i el fet de dir no dir tants insults com a lo millor estan normalitzant, entre cometes, en el futbol masculí, i que se li tingui més respecte. Que, de fet, crec que se li hauria de tenir respecte a tots els àrbitres i tots el que fem al futbol, perquè crec que avui en dia, tant el futbol masculí com el femení, sí que és veritat que a totes accions, coses que passen, des de la grada hi ha insults, des de dintre el camp. Llavors, jo crec que el que porta el futbol fa molts anys ha canviat molt amb el tema d'insults i tot això, que crec que a mi, de fet, no m'agrada. Jo sempre ho dic, quan estic mirant un partit, dic que això ja no és futbol, no? El fet de jugar, de marcar gols, de disfrutar, no? Deixo una mica amb aquest regust de dir, ostres, aquests insults i això no calen.
1: Jo aquí estic amb l'Esteve. Jo crec que ja no és problema de femení, masculí, dones, homes, sinó que és problema generalitzat del futbol, que ens hem de fer una mica un canvi de mentalitat, perquè, de fet, bueno, jo vaig fer el meu treball de recerca sobre això i les dades que trobes són desastroses. O sigui,
2: te recordes d'alguna així que...
1: Bueno, àrbitres retirats, un piló, pel tema per tema de pressions socials i mediàtiques, i, per exemple, jo vaig a fer reculls de partits, vaig anar a fer doncs, reculls d'insults, de comentaris que es feien, i els àrbitres els insultaven només sortia abans del partit, a escalfar, quan sortia el seu nom al videomarcador. Llavors et dones compte que realment no és un problema que tenen amb un àrbitre concret o amb una acció.
2: Quan és amb la figura.
1: Quan l'àrbitre fa una acció, és amb la figura, i qüestionen precisament la figura que fa que el futbol sigui possible. Mm-hmm. Perquè un futbol sense normes i sense algú que les controli seria impossible, tothom faria el que volgués. Llavors, jo crec que necessitem fer un canvi de mentalitat, tant en masculí com en femení.
2: Creu que és possible aquest canvi de mentalitat?
0: Ara jo ho estava pensant, i en tot el que és el futbol masculí i femení, ja no de grans, sinó de petits, quan vas a un camp de futbol qualsevol, quan passa alguna acció, alguna cosa, i els pares ja revolucionen, no? Que entenc que volen estar pels seus fills i tot, i que a vegades les coses un no creu que sigui així, però l'àrbit ho dictamina. Clar, ostres, ja des de petits que ja passin aquestes coses, em sembla... Sembla una mica malament. I el fet de canviar, jo crec que això ve de cada un. Si has de canviar tu, del fet de saber ben bé què és el futbol, de que t'agradi, de que el disfrutis, però sense el fet d'insultar o aquestes coses que crec que arruïnen una mica el que és l'essència del futbol.
2: Mira, jo puc buscar una semblança, més aviat antítesi, en el món del bàsquet, que és el que potser estic més familiaritzat amb el terme jugar i potser de veure, de narrar, el respecte cap als àrbitres, hi ha tres en el camp, això sí, és molt major, molt, extremadament molt millor. Òbviament també reben insults, vull dir... Bueno, t'he de dir que insults per part de jugadors o d'entrenadors o de gent que està a pista, no. Potser hi ha algun il·luminat a la grada, doncs, que despunta perquè fa aquestes coses, però no és l'habitual. Òbviament, la grada doncs, podrà fer la seva funció de xiular alguna decisió, de botsejar o de fer el que sigui, però sense arribar als insults. I això, amb l'experiència que he anat a diversos pavellons i he jugat o he narrat, s'ha vist d'aquesta manera. I sobretot a primera divisió, a la Lliga CB, que pràcticament hi ha... És normal que entre els tres àrbitres que hi hagin a pista sempre hi hagi una dona, ja comença a ser més habitual, i sobretot això és que simplement que a vegades ni et pots acostar a parlar. Crec que aquí és un punt excessiu, òbviament, si tu vas amb respecte a xerrar amb l'àrbitre, ja sigui home o dona, però per discutir alguna jugada que t'expliqui per què ha xiulat d'aquesta acció. Jo crec que aquí estem entesos, però en el bàsquet, si tu vas amb males ganes o protestes o fins i tot pots fer algun gest amb la mà i l'àrbitre et veu, directament t'ho talla d'arrel, et pita una tècnica i surts perdent com a equip, i si et xiulen dues tècniques a la mateixa persona, expulsat automàticament del partit. És com si traguessin doble groga. Per tant, no sé si en el món del bàsquet això podria ser com arribar a ser un exemple, però sí que en el món del futbol això està multiplicat per 4 en el sentit de que no es tallen gens ni mica i cada vegada hi ha més insults, com comentàveu ara, eh?
1: S'ha perdut el respecte per la figura de l'àrbitre, jo crec. Uh-huh. Al final, l'àrbitre, que sempre havia sigut l'autoritat del partit, i bueno, hi ha imatges que, on l'àrbitre, no sé si sabeu, Pierluigi Collina,
2: sí,
1: crec que es diu, clar, mític àrbitre que tothom li tenia respecte, tothom li feia cas i no hi havia cap problema als partits, i ara sembla que l'àrbitre és una figura que li pots dir qualsevol cosa, que li pots no tenir respecte al llarg del partit, i és una llàstima, la veritat.
2: Sí, sí, sí.
0: No sé què penseu, però ara estava imaginant coses que sempre passen o que veig al llarg del bàsquet i tot això, que hi ha accions que a vegades crec que això de les tècniques i tot això és molt extrem. He vist vídeos d'NBA que fan alguna cosa, bufen o fan alguna cosa amb la mà i ja els hi piten tècnica. Llavors, no sé si és que és molt extrem o aquest extrem estaria bé que també s'impliqués en el futbol, que si el fet de dir hi ha un insult, fora.
2: T'he de dir que, clar, és que l'NBA... A part del... És com un bàsquet, però de show, de fer més shows. És a dir, si tu et pares a mirar un partit de l'NBA, defensarà la teva cosina i jo mateix, que pràcticament no faré res. A l'ACB, aquí la Lliga Espanyola, és l'èlit del bàsquet europeu i veus un bàsquet molt més equilibrat en atac com en defensa. I els àrbitres en aquí, que potser també en allà deixen passar moltes més coses, però en aquí t'he de dir que hi ha diversos tipus d'àrbitres. El que xerra amb tu, t'explica les coses, no t'ho xiula tant de cop, sinó que primer t'avisa. Realment hi ha aquests dos, o aquest o el que l'altre veu alguna cosa i t'ho xiula directe. Tècnicament, abans de xiular-te alguna tècnica, t'han d'avisar. És a dir, has de rebre un primer avís. No hi ha tres. El segon ja la xiula en directe. Però sí que és veritat que hi ha de tot. I també aquí es nota molt a vegades, i això soc sincer, doncs de si un entrenador s'enfada amb un àrbitre, el partit següent aquell àrbitre sap el que va passar en l'últim partit i ho tindrà en compte. Vull dir, van també guardant-se la memòria quins entrenadors o quins jugadors han anat darrere seu protestant de mala manera per al proper partit, a la mínima li xiularà. I també t'he de dir que els jugadors així es relaxen més. Això sempre ha sigut així.
0: I que de fet està molt bé, no?, que relaxin i que no passin aquestes coses que, per exemple, passen al futbol.
2: Sí, sí, sí. Passem al següent tema, nois?
0: Passem al següent tema, va. Vinga.
1: Aquest estava interessant.
2: Sí, sí, m'ha agradat aquest.
0: Com us comentàvem abans, un altre plat fort és que Pau Gasol aposta molt fort pel futbol femení. Em sembla que ha fet, ara ho parlarem, una injecció de 55 milions d'euros a la Lliga F.
2: Mm-hmm. A veure, explica'm una mica més aquesta injecció.
0: Doncs Pau Gasol continua, diguéssim, vinculat al món de l'esport, ja no com a jugador, sinó des de l'àmbit empresarial, i a través de la seva firma d'inversió, Gasol 16 Ventures, lidera una proposta pel fet de posar aquests 55 milions d'euros a la Lliga F, la màxima competició del futbol femení espanyol. L'objectiu és impulsar el creixement de la Lliga, reforçant-ne el model comercial i augmentant-ne la projecció internacional. Si l'operació rep l'aprovació dels clubs, es convertiria en la inversió privada més gran que ha rebut mai una Lliga de futbol femení, una mostra més d'aquesta aposta creixent per professionalitzar i fer créixer l'esport femení.
2: Home, jo crec que s'aprovarà, no?
1: Jo crec que sí.
2: Em semblaria molt estrany que no s'aprovés.
1: A més, em sembla molt, molt, molt enriquidor que figures tan grans i tan importants de la història de l'esport com és Pau Gasol, ostres, facin aquestes intervencions i ajudin al futbol femení a arribar a el que es mereix al final. Tenim les millors jugadores del món a la nostra lliga, jo crec, i s'ha d'aprofitar això. M'encanta que figures així d'importants doncs facin aquests moviments per tal de donar la importància que es mereix al nostre futbol femení.
2: I a vegades jo crec que molta gent li pot sobtar aquesta notícia perquè, ostres, Pau Gasol, àmbit de bàsquet, passant a coses del futbol, però és que no és la primera vegada que ho fa, ara ho estava mirant també, i és que ha fet altres aportacions econòmiques a través de la seva empresa a la WNBA, és a dir, l'NBA femenina, la lliga de professional també de bàsquet d'altres països, i equips de la MLS femenina, com el Bay City, ha injectat diners en aquests clubs o en aquestes lligues per tal de professionalitzar una mica i que de mica en mica doncs vagin sortint que surti la lliga més projectada cap a l'exterior. Per tant, una magnífica iniciativa que veurem si s'aprova, que òbviament jo crec que sí, tots els clubs ho diran, i això també ajudarà per una mica doncs a banda de realment qui encara no estigui enterat del futbol femení, doncs que una figura com Pau Gasol ho faci, com tu comentaves, Eli, sí. Però també com per la Lliga, ostres, serà un toc de moral per seguir treballant, seguir endavant i aconseguir millors coses.
1: Com una mena de recompensa, no?
2: Correcte.
1: Potser a tot el treball acaba de guanyar la Champions un equip d'aquí, de la nostra Lliga, llavors és una mena de recompensa per tirar endavant els altres equips, per tornar-nos una Lliga encara més competitiva i doncs això, i el que tu deies, per arribar a aquelles poques persones que potser encara no els hi havia arribat res de futbol femení, doncs ara ja ho tenen amb una figura com Pau Gasol que tothom coneix.
0: Mm-hmm. Ostres, jo crec que al final fa molt de goig, no?, veure aquestes coses i que jugadors com Pau Gasol o entre d'altres, per exemple Messi, comprant un equip de futbol i tot això, crec que fa molt. Ja no per el futbol, sinó per l'esport en general, no? Mm. El fet de que hi hagi gent que vulgui invertir per fer-ho millor, perquè tot vagi bé, perquè hi hagi més visibilitat, al final, ostres, crec que fa molt de goig i que persones així inverteixin en qualsevol esport dona aquesta visibilitat que, de fet, en el futbol femení fa molt.
2: No, i ara treus el nom de Messi i m'he recordat que a més, quan va comprar el Cornellà, una de les coses que va dir mesos més tard és que està impulsant l'equip femení del Cornellà, que no en tenia, volia impulsar aquesta secció femenina i començar-la doncs, a també tenir un projecte també en el futbol femení i no només en el futbol masculí. Per tant, és un dels altres noms, jo crec que més potent que Pau Gasol en aquest cas i més en el món del futbol, doncs, ostres, per intentar doncs, que el seu equip nou, el Cornellà, pugui, a part de tenir aquest projecte masculí, també impulsi el femení.
1: Bé, doncs si vols passem amb les píndoles esportives. Avui havíem preparat moltes, però no sé...
0: No sé com anem de temps.
1: No sé com anem de temps. Llavors...
2: Anem bé.
0: Anem bé? Vale. Portem... I si no les fem ràpides?
1: Sí,
0: o com...
1: si no fem vale. Les quatre ràpides, comentem ràpides i vale. Passem a la teva part preferida del programa. Que sí que t'encanta.
2: Ja,
1: que això sí que hem de reservar-hi temps. Primera notícia, si vols la comento jo.
0: Vinga, va.
1: Doncs bé, ja ho he comentat a ser abans, però... del Camp Nou al Pot de Colònia.
2: Això és una barbaritat, eh?
1: L'Univers Barça continua expandint-se més enllà del futbol i el club blaugrana, és que em trabo a dir-ho perquè el Barça i jo no... Sempre em toca parlar d'ells, eh? El club blaugrana ha presentat una nova fragància inspirada en l'experiència culer amb objectius de traslladar al món dels perfums l'essència i l'identitat del barcelonisme.
2: No només o sigui, pel ser del Barça, però el simple fet de que una entitat esportiva com el Barça s'estigui ampliant les fronteres amb aquest terme de màrqueting, de primer amb la mascota, que va ser un èxit mundial i ja està sent un èxit mundial amb vendes i amb imatge, i també ara amb una colònia que jo tinc, o sigui, tinc aquesta de dir, a què deu olorar?
0: L'essència culer.
1: Sí, no?
2: Jo crec que me la ficaré, un dia vindrà l'Eli i li diré... Li t'agrada aquesta colònia que porto? Em dirà que sí, olora molt bé. I és del Barça.
1: No, perquè ja sabré que em dirà. Ja sabré que quan m'ho digui serà el Barça.
2: No, perquè l'espanyol no pot ser.
1: No, home. Ja, bueno, és que no... No.
2: És que, Esteve, això era típic ja. Era,
1: sí, no, és que tu has perdut.
2: Era ja... Sí,
1: o sigui, era cada dia. Cada dia jo m'aguantava.
2: Clar, però si em diu que el Barça ha guanyat, doncs... Que ha passat la...
1: que era
0: si l'Espanyol
1: cada...
0: no fa...
1: Era cada setmana arribar aquí i havia de dir que si el Barça guanyava la Copa del Rei, que si el Barça havia guanyat la Champions, que si el Barça havia guanyat la Lliga...
2: I a més ho deia amb un somriure i no ho entenc. S'ha d'estar bé a la vida.
1: Però donava la informació.
0: Perquè sàpiga que és el Barça.
1: Sí,
0: no?
1: Donava la informació, que era l'important.
0: Perquè com que l'Espanyol no guanya aquestes coses, doncs que vegi que...
1: Jo crec almenys... que és hora de passar la següent píndola, no?
2: Mira com escapa. Passem.
0: Espereu, volia comentar... que no sé si creieu que el Barça està fent, diguéssim, moltes coses per tema de poder agafar ingressos. Quan es va remodelar el Camp Nou, em sembla que van vendre gespa o alguna cosa així, seients fins i tot, llavors per fer diners una mica extra.
2: Entenc. Sí, òbviament... Òbviament és un sí rotund intentar buscar més ingressos d'on sigui. Crec que qualsevol empresa ho voldria fer. Si has de remodelar el camp, amb un camp que t'ha donat tants èxits, doncs vendre o gespa o seients o noms d'entrades, i va treure molts calés, i a més ho va fer en mode subhasta, que a més ho vas fer. I ostres, el tema màrqueting del Futbol Club Barcelona, que en els últims anys l'està portant molt bé, i tot va, crec que començar amb l'aliança amb Spotify, una marca mundial per apropar-la més al jovent. Apropes ara més a l'edat més petita amb en Cat, amb la mascota. Ara un perfum per a alguna gent que potser no hi arribava, i de gent que potser no li interessa tant el futbol, però prova la colònia i li agrada, doncs tens més ingressos. És a dir, està recopilant diversos públics de diversos àmbits per fer... Tot és marketing per obtenir més ingressos.
1: Sí, moviments intel·ligents. Des que van tocar a fons en aquella crisi econòmica que van tenir, doncs han intentat pujar cap a dalt amb moviments intel·ligents, la veritat.
2: No passa enrere per tirar dos endavant.
1: Ho estic dient de veritat.
0: Ara estic pensant, estem dient allò de la colònia, però vés a saber si hi ha els 500 euros d'aquesta colònia. Eh?
2: No crec. Jo crec que serà bastant...
1: Doncs que se la posi a la porta i ja està.
2: Exacte, jo crec que serà bastant accessible, i diré, més barata que marques de colònia d'aquestes que un pot et val més de 100 euros.
0: És que van haver-hi partits contra el Real Madrid que feien les col·laboracions, com la de Coldplay i tot això, que em sembla que les camisetes no valen el que és una camiseta normal.
2: No, valen més, sí.
0: Va una mica més amunt,
2: llavors. Sí, però jo crec que... ho han creat ara, però és algú que per quedar-se, per tenir un producte més a la seva botiga i poder comercialitzar-ho de millor manera.
0: Molt bé, si voleu passem a la següent notícia.
2: Vinga.
0: Que qui va veure el partit del Mundial d'Espanya-Cabo Verde ho sabrà, i qui no també, perquè Bocinha és, diguéssim, l'heroi inesperat d'aquest Mundial. Una de les grans històries d'aquest inici del Mundial la protagonitza Bocinha, el porter de Cap Verd. Amb 40 anys va ser clau en l'empat històric contra Espanya gràcies a les seves 7 aturades que li van valer el premi a millor jugador del partit. A més, també la seva actuació no només va sorprendre sobre la gespa, sinó també les xarxes socials, on va passar de tenir desenes de milers, que em sembla que eren 50.000 seguidors...
2: Sí, sí.
0: A sumar-ne milions en qüestió d'hores, i que, de fet, a hores d'ara està a més de 11,4 milions de seguidors.
1: És una bogeria.
0: El que fa el Mundial.
1: És una
2: bogeria. Però bueno. O sigui, tant seguit... Clar, vosaltres l'heu seguit?
1: No, jo no.
0: Jo no.
1: Ni he seguit que... ni el Team Pain.
2: No, jo tampoc.
1: Tampoc.
0: El Team Pain encara no sé ben bé què és.
2: Bueno,
1: va sortir 15 minuts a jugar, crec.
2: Sí, va.
1: I va fer una tallada...
2: Bueno, no va fer res més. Li ha valgut només per fitxar per un equip de Paraguai.
1: De Paraguai, efectivament.
2: O sigui, ha fitxat per un equip de Paraguai. El de Team Pain és que un TikToker argentí va sortir dient que la comunitat havia de fer famós a algun futbolista, el futbolista amb menys seguidors dels que anaven al Mundial. Va posar a mirar, va trobar que en Team Pain de Nova Zelanda i va dir, doncs aquest. I el vídeo es va fer viral, tothom va començar a seguir-lo, i mira... Doncs,
0: per una cosa viral,
1: sí,
0: vull dir.
1: Correcte. El que fa el Mundial i el que fa...
2: Sí, sí.
1: És que...
2: I Bocinha crec que també ha fitxat per algun equip després d'aquesta actuació. Em va sortir l'altre dia, ara no et sabré dir de quin país és, però també que ha fitxat per un altre equip.
1: Bueno, però Bocinha encara ho ha fet per la seva actuació, no?
2: Sí, exacte.
1: Es té una miqueta
2: clar,
1: més de...
0: Sí. I molt ben merescuda.
1: I molt ben merescuda perquè va fer un partit...
2: No, va salvar.
1: I 40 anys.
2: Exacte, ja li queda poquet,
1: És a dir, bueno, l'última i nos vamos,
2: Sí,
1: això?
2: Té les dents,
0: De les dents.
1: Doncs bé, com anem de temps? Per fer les altres dues o passem al joc?
2: Bueno, les podem fer rapidetes.
0: Vinga, va.
1: Waterpolo, no?
0: Waterpolo, vinga.
1: 12 anys després, l'Atlètic Barceloneta ha tornat a conquerir Europa. El conjunt mariner es va proclamar campió de la Champions League de waterpolo després d'una actuació brillant que li va permetre aixecar per segona vegada a la seva història el títol més prestigiós del continent. Amb aquest triomf, el club culmina una temporada extraordinària i confirma la seva consolidació entre les grans potències europees del waterpolo. Un èxit històric que posa fi a més d'una dècada d'espera i torna a situar el nom de la Barceloneta al cim d'Europa.
2: Mira, aquesta notícia no la sabia jo,
0: Jo tampoc, t'haig de dir.
1: No, jo tampoc, però sempre va bé. Escoltar que Catalunya està representada per allà.
0: Sí,
1: m'encanta.
0: Sí que és veritat que esports com waterpolo... que sé jo, karate, esgrima i coses d'aquestes, jo almenys no ho tinc tan vist i no m'hi paro a fixar o mirar una competició o alguna cosa, però ostres, està molt bé que en altres disciplines que no són les més conegudes, com ara el futbol o el bàsquet, que puguin haver aquestes coses, i més si és guanyant, com un equip
2: d'aquí. Heu provat a jugar a waterpolo, vosaltres?
1: Sí, i no val
0: jo
1: per
0: no,
1: res.
0: Jo no,
1: és complicadíssim.
2: No ho sé com aguanten tant. A més, clar, no et pots apoyar amb parets, o sigui, no pots apoyar-te amb res. Et rebentes.
0: Has de tenir una força a les cames.
2: No, cames, una esquena.
1: Braços, esquena.
2: No, és impressionant. Sí,
1: no, increïble.
0: Vinga, passem a la següent, que avui aprendrem una nova competició. Almenys jo l'he pres, perquè es diu el pantatló modern. No sé si...
2: Com? A veure.
0: El pantatló modern.
2: Pantatló?
0: Pantatló.
2: Pantatló no, eh?
1: No, pantatló no. Pantatló. Com triatló, sí, pues però pantatló.
0: Pantatló. Doncs Laura Heredia puja al podi al Mundial. La catalana, Laura Heredia, ha aconseguit la medalla de bronze a la Copa del Món de pantatló modern disputada a Budapest. L'esportista es va signar una gran remuntada a la prova final de Laser Run, que em sembla que és de... això d'una pistola i fas amb un làser, i fet que li va permetre escalar posicions fins a assegurar-se un lloc al podi. Aquest resultat confirma el seu gran moment de forma d'Heredia, que continua consolidant-se entre els millors pentatletes del panorama internacional. I el que us anava a comentar és una mica de què tracta el pantatló modern, que és un esport combinat que consisteix a efectuar 5 disciplines, com ara esgrima, natació, tir, camp a través i equitació en 3 o 4 dies consecutius, en què guanya qui obté la puntuació total més alta.
2: Mira, jo no coneixia això, eh?
1: Jo tampoc. Però s'ha de tenir manya, per saber fer tot això.
2: No, i tant. Però a més són coses completament diferents una de les altres.
1: Sí,
2: o sigui, esgrima, natació, equitació i cursa de tir. Vull dir, increïble.
0: Ara estava pensant, l'altre dia, Jordi, em vas dir que vas anar a Andorra a fer una competició, potser. Mm-hmm.
2: Sí, l'Espartan Race.
0: Això, l'Espartan Race. Llavors, com a repte, si vols, podries fer un
2: pantatló. No, veus
0: això? Un altre
2: això
0: repte, no?
2: Mira, l'esgrima, bueno, tot seria aprendre. La natació, bueno, sí, l'equitació, compta, eh? I el tir, és que s'ha de tenir molta punteria, eh?
0: La tindries, no?
2: Si és a Marc, no. No, amb Marc sóc molt dolent.
0: Recordo que tirar Marc ho vaig fer fa molt de temps, que ens va portar la tieta a fer-ho. Llavors, no recordo ben bé què vaig fer, si vaig tirar molt bé o no, però em va agradar.
2: No, sí.
0: I fer disciplines aquestes que no fas mai, com això de tir o alguna cosa...
2: M'agrada provar coses noves.
0: Està molt bé, i esports que a vegades, com que no són gaire vistos, doncs... Què menys que,
2: que
0: provar-ho.
2: Vinga, va, anem a passar l'última.
1: Doncs, bé, l'Esteve t'ha proposat un repte i has dit que t'agrada provar coses noves. Jo te'n proposo una. El nostre passapalabra.
2: Ara sí.
0: De fet, va ser una cosa que em vas dir tu, Jordi, que si volíem fer en següents programes i això, passa que per tema temps no és un passapalabra complet, sinó que és un mig passapalabra.
2: Ara.
1: De la
2: ara,
1: A perfecte. A la M.
0: A la M.
1: De la A a la M. Vale. Jo tinc el cronòmetre.
2: Amb cronòmetre
0: si
2: i tot.
0: Vols, si vols, ho fem amb cronòmetre, o ho fem anar fent, o com vulguis.
2: Anem fent. Amb cronòmetre.
1: Bueno,
2: el posem per veure com faig.
0: A veure, jo t'haig
1: de dir... Quan vols?
2: No, però...
1: Què li posem? Què li deixem? Va, anem a ser benèvols.
0: O si no, que vagi fent i a veure quant tarda.
1: És veritat, vale. És bona. Vale. Val.
0: A veure, t'haig de dir que, tenint en compte els teus atributs i tot el que saps de futbol... La dificultat no és fàcil, d'acord?
2: No és fàcil.
0: No és fàcil. És molt difícil. Vale?
2: I què passa si dic que passa paraula a la meitat? O sigui, la meitat de lletres?
0: Estic segur que alguna d'aquestes no coneixeràs, eh?
2: Buah.
0: Ni ho coneixia.
2: Vale.
0: Però bueno...
1: Ja les resoldrem al final.
0: Això. Vale. Diuen que saps tant de futbol que això ho hauries de saber.
1: Sí, sí, sí.
0: Un noi com tu ho hauries de saber.
1: Cada cop que portava un joc em deia que era massa fàcil.
2: Però no fiqueu pressió abans de començar,
1: no,
2: home.
1: No, aquí és calmat.
0: Estem per aprendre, també.
2: No patiu, que treballo bé sota pressió, eh?
1: Comencem ja. Hem de començar ja el joc.
0: Tu mateix. Vinga, quan em diguis, Elisabet.
1: 3.
0: Què vols fer? Fem una tu, una jo? O...
1: Vols tirar tu?
0: Si no, per no fer-ho tot jo, saps?
2: Aneu intercalant. Sí.
1: Vale, intercalant.
0: Faig, si vols, fins la E i
1: Val.
0: Tu fas les altres.
1: Val.
0: Vinga, va.
1: 3, 2, 1, comencem.
0: Conté la A, cognom de l'entrenador neerlandès que va dirigir el Barça entre 2020, 2021 i part del 2022.
2: Koeman.
0: Correcte. Comença amb la B, equip alemany conegut com Die Werkself.
2: Passa paraula.
0: Comença amb la C, trofeu que rep el guanyador de la màxima competició europea de clubs.
2: De futbol. Champions League.
0: Correcte. D, comença amb la D. Cognom del davanter Iburià que va jugar al Chelsea i va guanyar la Champions el 2012.
2: Drogba.
0: Correcte. Amb la E. Estadi del Benfica.
2: Estadio de Luz.
0: Correcte.
1: Vaig jo? Comença amb... Amb la C m'has posat aquí?
0: Amb la C.
1: I la F? Però anem a parar un moment al cronòmetre perquè aquí ha passat una cosa. Perquè... Bueno, ens saltarem la F, jo crec.
0: Perquè tenia una info... que al final no era correcte i ho he tornat a mirar i al final no he canviat la...
2: Cap problema.
1: Passem a la G. Comença amb la G. Cognom del futbolista alemany que va marcar el gol de la final al Mundial de 2014.
2: Gerard Müller?
1: No, cognom.
2: Ah, cognom. Oh, wow. Passa palabra.
1: Conté la club anglès on va jugar Gareth Bale abans d'arribar al Real Madrid.
2: Tottenham.
1: Correcte. Amb la I, país que Espanya va eliminar el Mundial de 2002 als penals.
2: Itàlia.
1: No.
2: No?
1: No. Passem?
2: Sí.
1: Conté la Jota, jugador conegut com l'home dels tres pulmons.
2: Ni idea, passa a palabra.
1: Comença amb la K, cognom del davanter neerlandès que va jugar a Ajax, Liverpool i Barça.
2: Cruyff?
1: No. No, amb K.
2: Amb K, ja, però per això... Per
1: Clu...
2: Ah, Kluivert, hòstia.
1: Molt bé, molt bé.
2: Però estic mig campista?
1: No. He dit davanter.
2: Ah, clar. Ullo, no sé per què havia escoltat mig campista.
1: Conté la L, cognom del primer porter italià que va encaixar el gol de
2: Conté
1: Koeman...
2: La e.
1: Conté la L. La cognom del porter italià que va encaixar el gol de Koeman a Wembley 1992.
2: Passa palabra.
1: T'has passat, eh? Comença amb la M, centrecampista croata que va jugar... que va guanyar la pilota d'or el 2018.
2: Modric.
1: Temps.
2: Vale, he dit algunes passapalabra.
1: Recuperem.
0: Repassem, i tant, i tant.
1: Comença amb la B, equip alemany conegut com Dear Werkself.
2: Vale, clar, és que primer he de saber què significa Dear Werkself, perquè no ho he escoltat amb la meva vida.
0: Bueno, potser, de fet, va guanyar una Bundesliga fa poquet.
1: Fa poquet.
2: Bayer Leverkusen.
1: Molt bé.
2: Vale. És que estava Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen o Bayer de Múnich. Estava entre aquests tres.
1: Val, el de la G, que va marcar la final del Mundial 2014, Götze.
2: Ah, oh, és veritat! Uau! Hola, que burro!
1: Aquí ve aquesta.
0: Aquesta. Aquesta era una mica complicada. El país que Espanya va eliminar el Mundial de 2002 als
1: amb la
0: finals.
1: I.
2: Comença amb la I, eh?
1: Sí.
2: Dos, clar,
1: Itàlia, no?
2: No havia nascut.
1: Irlanda.
2: Irlanda. Irlanda.
1: Irlanda.
2: Mira que ha sigut Irlanda. El primer que se m'ha vingut amb comptes a Itàlia i ha dit Irlanda no, com un mundial.
1: Irlanda.
0: O sigui, Espanya va eliminar Irlanda als penals i després Espanya va ser eliminat per Corea del Sur als penals.
2: Que el 2002 no havíeu ni bueno, vosaltres ni jo.
1: Aquí, l'home dels tres pulmons...
0: Això...
2: Conté la Jota.
0: Sí, ho he vist que ho havia fet en...
1: No, jo no sabia ni que existia aquesta persona.
0: Ho havia fet un TikToker que, de fet, ha anat al Mundial amb Espanya, no recordo ara el nom, que sempre fa... que va fer, ostres, aquell TikTok tan famós de Murió de pie en...
2: Roberto Baggio.
0: Roberto Baggio Murió de pie.
1: És Park Ji-sung. Jo no tenia ni idea de qui és aquest
2: home.
0: I va fer un vídeo sobre l'home dels tres pulmons i es deia Park Ji-sung.
2: Uau, ni idea, eh?
0: Després n'hi havia un altre, també, que li deien el vuitè pulmó, alguna cosa així... Que...
1: Mare meva. Però...
0: Sí, hi ha noms una mica raros. També hi havia el de tres pulmons, que era Kanté.
2: Clar, jo de tres pulmons sabia aquest.
0: Vale. Doncs n'hi ha varis.
1: I el porter italià que va encaixar el gol de Koeman, Ui, no veig res. Gianluca...
0: Pagliuca,
1: no, rima no, i tot
2: que
1: el
2: va,
1: món.
2: Que va, ni deia. No sé, m'ha agradat, us he de dir que m'ha agradat.
1: Ha sigut una bona cluenda, no?
2: Sí, m'ha agradat.
0: Llàstima que no les hagis fet totes, però...
2: Bueno, però era...
1: Però t'has passat.
0: Això.
2: Era un nivell de perfecció,
0: però,
2: ja,
0: clar,
2: eh?
0: Pensava que pots arribar al cel, perquè coneguent-te i tot, i dic, aquest se la sabrà totes. Independentment bueno, del que li posi i lo difícil que són.
2: Molta confiança, no? Tens en mi, llavors, m'agrada.
0: No, és que jo penso que en saps.
2: Bueno...
0: De futbol sempre dius aquesta dada, l'altra, això i allò... Llavors dic, aquest ho sap tot.
2: Bueno, hi havia algunes que ni deia. I a més, bueno, però no, us he de dir que m'ha agradat molt. Espero que també us hagi agradat estar
0: tant,
2: aquí en el so dels esports. A veure si ens veiem aquest estiu.
1: A veure.
0: S'ha de gestionar. No sé què farem, però potser farem alguna cosa.
1: Sí.
2: Vale, m'agrada.
0: No et puc dir que sí ni que no, perquè sempre
1: Exacte.
0: Passen moltes coses durant l'estiu, un va de vacances, l'altre fa
1: Exacte.
0: Segons quina activitat, llavors veurem.
2: Doncs, nois, moltíssimes gràcies per haver estat aquí en el Sol dels Esports.
1: Eli,
2: moltíssimes gràcies, que vagi molt bé aquest estiu. Igualment,
1: gràcies.
2: A Esteve.
1: Igualment.
2: Que vagi molt bé.
0: Adéu,
1: que vagi bé.

I vinga, fins aquí arriba el programa del dia d'avui, aquest show dels esports d'avui, dimecres 17 de juny. Hem tingut un programa ben complet, eh? Ja us ho avançava al principi, amb aquestes petites notícies, que al final acaben siguent tertúlies, ja ho sabem, amb aquesta secció sempre ha estat així. Després amb aquest passapalabra que m'han sorprès, eh? Però, com heu vist, jo crec que algunes potser vosaltres la sabíeu i jo no, però bueno, que també és per jugar vosaltres des de casa. Ha estat un plaer doncs, tenir aquesta secció aquí, ja, com sabeu, de mica en mica va quedant menys d'aquest show dels esports, perquè concluirem la temporada el divendres 26 en el Teatre Clavé, en el 7:15 a les 7:30 del vespre, doncs per gaudir d'aquesta 11a edició de la Gala dels Esports Tordarencs, on repartirem aquests premis de millor esportista masculí com femení, equip base, temporada. També donarem, entre moltes altres premis, el Premi Honorífic de Ràdio Tordera. Esteu tots més que convidats a entrada lliure al Teatre Clavé divendres 26. Ha estat tot un plaer estar aquest dimecres aquí amb vosaltres, acompanyeu-vos durant aquest vespre i esperem que acabeu de passar una magnífica nit i ens veiem demà. Atenció, amb aquesta tertúlia dels dijous, amb en Joan Martín, en Plàcides i en Tomàs Vega. I ens veiem demà. Que vagi molt bé! Bona nit!

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
1: Ara a Dental Company Tordera. T'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb blanquejament inclòs. Demana cita al 930 13 02 78.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
4: Hi ha nits que s'obliden i després hi ha la revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles, entrecots de Girona o espatlla de xai, postres, vi, aigua, cava, coca i ball a la fresca amb Frankie per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93 764 0607. Aquesta revetlla pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.
5: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
5: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Som pendents de l'incendi a la Segarra. Protecció Civil ha ampliat el confinament pel foc de Talavera als nuclis de Briançó i els Hostalets, els dos a Ribera d'Ondara, que s'afegeixen als ja ordenats al mateix municipi de Ribera i de Pallerols, al nucli de Talavera. Es tracta d'un incendi que crema camps de cereals sense segar. S'ha demanat a la població que tanquin portes i finestres i no circulin. Els bombers han rebut l'avís a poc després d'un quart de set de la tarda. A hores d'ara treballen 46 dotacions terrestres, 13 aèries i uns 206 bombers. El foc afecta una superfície aproximada de 30 hectàrees de terreny agrícola, segons les dades dels agents rurals. S'havia dit en un primer moment que s'havia talat la A2, però finalment està circulant entre Jorba i Cervera. I a les portes d'una onada de calor, precisament avui, hem sabut que treballa a detectar 9 infraccions per risc de temperatures altes a empreses de la demarcació de Lleida del 2025. Aquestes s'han traduït en sancions a prop de 170.000 euros. Entre aquestes empreses hi ha la firma on treballava un temporer que va morir l'agost passat al Carràs del Segrià en plena onada de calor. Per evitar que torni a passar, la Generalitat promou un protocol per evitar els efectes de calor. Escoltem Núria Gilgado, que és la directora general de Relacions Laborals.
3: S'hauran de modificar els horaris i s'hauran d'establir mesures també tècniques, doncs, per poder garantir la seguretat i la salut de les persones que estan treballant. Quan parlem de mesures tècniques, doncs, s'hauran de tenir llocs on pugui haver ombra, on la persona treballadora pugui descansar, on pugui refrigerar-se i, per tant, doncs, garantir, doncs, que no patirà una situació de risc davant la situació de calor.
2: I 10 plataformes d'usuaris de trens de Catalunya han denunciat la ineficàcia de les reunions setmanals que mantenen amb la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i altres membres del departament, que passa des de principis d'any. En un comunicat diuen que la interlocució s'ha degradat fortament amb el pas dels mesos i consideren que les trobades s'han convertit en espais on es repeteixen les mateixes queixes sense solucions. I l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, qualifica d'escòria humana un home acusat de robar una octogenària d'una estrabada i assegura que el tornaria nedant al Marroc. Ha estat en una publicació a les xarxes socials en assabentar-se de la detenció d'aquesta persona. I Tortosa acollirà el Vèrtebra Dansa, el festival de música de Robert Olivan, que arriba transformat del conegut del Tebre Dansa. La nova cita cultural tindrà lloc el 26 de juliol amb la mateixa essència formativa i d'espectacles.

perquè la poesia pot ser còmplice dels teus sentiments. Temps de paraules. Amb Elvira Romaguera i Joan Madrid a Ràdio Tordera. Dimecres a les 9 de la nit i dijous a la 1 del migdia.

Que gran és la platja! El grapat de sorra que agafo rellisca com una cascada per entre els meus dits. Cada granet canta el seu nom i en queda entre les onades ressons infinits. Estem a dimecres, 9 del vespre, i això és temps de paraules. Nosaltres, en Joan Madrid i l'Elvira Romaguera, t'acompanyarem amb cançons i poesia.

El blat és segat, son himne ha callat, malaja la dalla. L'oreig, no trobant resposta a son cant, ves al camp i calla. El blat ha partit, el blat ha emmudit al peu del dallaire. Algú en farà pans, algú en farà cants, jo seré el cantaire. El blat ha passat, l'ocell afamat ton cant i vola. Tot cantant el juny, que el camp en retruny les garbes assola. El blat ha caigut, l'hem vist ajagut, ni una espiga dreta. Pel rostoll, en tant, s'amaga amb espant l'humil Marieta. Apel·les mestres.

0: Radio Tordera.
1: Ara Dental Company Tordera gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb blanqueig inclòs per només 2.999 euros. Demana cita al 930 13 02 78.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instal·lar al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.

El gos de casa es diu Pum, com es deia el seu besavi. Un gos negre com el fum, emposat d'animal savi. De la panxa, un xic torrat, tirant a Ramon marró glacé. El morro sempre glaçat, i la cua, fent vaivé talment un ventilador o ventall espantamosques. Les espolsa el molt senyor, tant amb llum com a les fosques. Quan obre la boca, ensenya un serrell molt esmolat que s'afua si a la grenya el convida un os pelat. De lladrar no ho fa gaire. Més, té una veu ronca de baix i quan lladra ho fa amb un aire de baladreig de bastaix. Quan aixeca les orelles, caça el més petit soroll, mal que soni a les estrelles o colgat a sota el boll. Els seus ulls, talment espurnes, escudrinyen diligents quan belluga les cofurnes o els llocs més transparents. A la porta és molt valent, mai no deixa entrar ningú, ronca i lladra furient fins que l'amo se l'endú. Quan ha vist que són de pau els que passen al portal, es torna festiu, suau, incapaç de fer cap mal. El gos de casa es diu Pum, com es deia el seu besavi. En cridar fem pum, pum, amb l'escopeta del llavi. Ara vinc d'enterrar el Pum, gos fidel, de posat savi. La mort, que de tots es fum, el faria amb el seu glavi. Reposa sota l'ombriu dels quatre ametllers de l'hort. Son record restarà viu i no el ferirà la mort. On va la vida d'un gos després de l'hora mortal? La llum dels ulls que s'ha fos potser brilla com fanal diluïda en un estel encès i parpellejant. Quan de nit mirem al cel, creurem que l'estem mirant.

0: Ràdio Tordera.
1: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
2: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
3: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
2: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
3: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
2: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Diuen que l'Antonio Machado, després d'enviudar, va tenir un amor platònic amb la Pilar de Valderrama. I la Pilar li va dedicar aquesta poesia que es diu Plegària.

Les meves flors eren com llet i mel i vi. Vaig lligar-les en un pomell amb una cinta daurada, però em fugiren, escaparen a la meva atenció vigilant i només em queda la cinta. Les meves cançons eren com llet i mel i vi. Eren presoneres en el ritme del meu cor bategant, però les amades de les meves hores ocioses desplegaren les ales, s'allunyaren de mi i el meu cor batega en silenci. La vella que jo estimava era com llet i mel i vi. Els seus llavis eren rosats com l'albada i els seus ulls negres com els de la vella. Jo feia callar el meu cor per por d'esverar-la, però ella m'esquivà com les flors i les cançons. I el meu amor ha quedat sol. Satyendranath Datta.

I fins aquí el temps de paraules d'avui. A nosaltres tan sols ens queda desitjar que tinguis una bona setmana. Fins la setmana que ve, si Déu vol, i gràcies per ser-hi.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Som pendents de l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Talavera, a la Segarra. Segons els bombers, continua actiu, però les tasques d'extinció evolucionen favorablement. Dos terços del flanc dret i del flanc esquerre estan estabilitzats. Protecció Civil ha confinat els nuclis de Briançó i els Hostalets, els dos de Ribera d'Ondara, que s'afegeixen als ja ordenats del municipi de Ribera i de Pallerols al nucli de Talavera. Es tracta d'un incendi que crema camps de cereals sense a segar d'unes 30 hectàrees segons els agents rurals en dades provisionals. Els bombers han rebut l'avís poc després d'un quart de set. Hores d'ara hi treballen 60 dotacions terrestres, 12 aèries i uns 213 bombers. I recordem que aquesta tarda hi ha hagut un altre incendi que ha afectat les instal·lacions al Centre de Recerca IRTA Cressa de la Universitat Autònoma a Cerdanyola. El personal que havia a l'edifici s'ha autoevacuat i també la Facultat de Veterinària, que és a tocar. La preocupació dels bombers han estat les flames que han saltat al paller i han provocat una gran columna de fum. Es desconeixen les causes, tot i que el Departament d'Agricultura i l'IRTA han confirmat que el laboratori de màxima seguretat no ha quedat afectat i que s'ha evacuat seguint tots els protocols. I el Parlament ha aprovat la nova llei catalana per erradicar l'amiant, un material altament contaminant. Tortosa és una de les ciutats catalanes amb més presència d'amiant per davant de ciutats molt més poblades, com l'Hospitalet o Badalona. La nova norma obliga les administracions a eliminar-lo dels seus equipaments i preveu sancions fins a 100.000 euros si no es retira. Escoltem l'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà.
3: Només serà possible si va acompanyada de recursos econòmics, uns recursos econòmics que són necessaris. Molts ajuntaments, comunitats de propietaris, empreses i particulars hauran d'afrontar actuacions costoses i, per tant, és imprescindible que s'habiliten línies d'ajut suficients per a facilitar el procés.
2: I la Comissió d'Igualtat ha aprovat el dictamen de la proposició de llei orgànica impulsada pel PSOE per modificar el Codi Penal i tipificar com a delicte les denominades teràpies de conversió. L'objectiu és sancionar penalment les pràctiques dirigides a modificar o reprimir l'orientació sexual o la identitat o l'expressió de gènere de les persones LGTBI. La iniciativa ha tirat endavant, això sí, amb els vots en contra del PP i Vox, i continuarà ara la seva tramitació parlamentària pendent del seu debat i votació properament al ple del Congrés. És tot. Molt bona nit.
1: Notícies en xarxa.

Sóc la Teresa, i això és música per tu. You're gonna set me on fire. Té un viatge ple de música de tots els temps. Només en música per tu podeu trobar els èxits que veu ballar. Les cançons que veu cantar. I com dic sempre, i les cançons amb la que, o la música amb la que us veu.

I la base de música per tu sempre comencem amb l'Elvis. Sabeu que a mi l'Elvis m'agrada i ara fa dies que no us poso cap cançó, així que ara toca. El que hem escoltat simplement era de presentació, que consti. Així que ara anem amb una cançó preciosa d'amor d'aquesta, com he dit abans, per ballar ben agafadets. It's Impossible, Elvis Presley.

Per mi, això és una de les cançons que t'arriben al cor, que te fan esgarrifar. Mare de Déu, quina veu, quina lletra, quina cançó, quines coses més maques. És impossible trobar ningú millor que tu. Però el que te digui això, te l'has de quedar per sempre. El curs és a tu, ja. En fi, anem al 72. Neil Young ens cantava Heart of Gold. Home, aquesta me la sé. Un cor d'or.

amb aquesta harmònica de fons. Que maca aquesta cançó. Ara anem amb una altra. Venga, Crying, de Roy Orbison. I vosaltres direu, em sona. Evidentment. És el que va fer la cançó que van utilitzar molts anys després, la cançó és abans, de Pretty Woman, i és tal qual, Pretty Woman. En fi, però ara no, eh? Ara posarem Crying, de Roy Orbison. Molt, molt maca.

I ara us posaré una que segurament us he posat molt, però és que m'agrada. Es nota quan repeteixo cançons perquè o se m'ha oblidat que l'he posat, tal qual, o... No, realment, o perquè m'agrada. Ara em ve de gust aquesta cançó, em ve de gust Police, cantant aquest Every Breath You Take.

Ara m'he quedat bequivadada. Sabeu que Robbie Williams encara fa gires? Té una gira el 12 de juny i l'altra el 13 de juny a Frins. No sé on és això, molt bé. Tindria que buscar-ho. Però, en fi, on Déu va perdre el sabatot o el seu país, no tinc ni idea. Però què fa fent gires? Ai, Déu meu. Bueno, l'altre dia no sé qui vaig veure per la tele, que estava de gira, que era un grup musical. Què vaig dir? Però s'aguantarà, no sobre l'escenari? Ai, pobra de mi, no me vull riure de ningú, eh? Però tot té un començament i un final. I a vegades s'ha de saber quin és el final. Però bueno, en fi. Supertramp ens cantava The Logical Son. Exacte, un so lògic.

Ai, el Love to Love, Tina Turner, Tina Charles, perdó. Per favor, com estem? Això és la calor ja de l'estiu. Lionel Richie ens cantava Say You, Say Me.

Ai, que maca, Say You, Say Me, de Lionel Richie. Anem amb una altra que us he buscat una miqueta. F.R. David, sobre els 80, 83, si no m'equivoco, ens va fer una cançó preciosa que era Words, que bueno, sempre l'hem traduïda com a paraules. Però ara estava buscant jo una mica més, i sabeu que jo sempre m'adintro una mica més a la cançó. I el... I ja hi tornem. Mira que m'han dit com es diu en català estribillo, eh? Pues no me'n recordo ara mateix. En fi, això diu exactament que les paraules no em surten amb facilitat. El tema és que el protagonista vol expressar amb paraules el seu profund amor, però no troba les frases correctes ni les paraules correctes i utilitza la música, la cançó en si mateixa, com a únic mitjà per transmitir els seus sentiments. Oh, que maca, per favor. I en si, el que diu la cançó ve a ser això, vull dir, no hi ha més. Words es pot dir com paraules o com promeses, també. Vull dir, a veure, us deixo el lío ja, us deixo tranquils, anem a escoltar Words, que és preciosa.

Que maca aquest worst que diu ell, jo dic worst i no, és worst. Bueno, en fi, vigis, anem amb vigis. Anem amb Nits de Broadway, Nights on Broadway.

Estic a tallar, encara queda moltíssima cançó. Anem a The Seagulls, quan ens cantava allò de Voyage, Voyage.

Bueno, pues anem a Déu, al Boyàs Boyàs, que em sembla que quasi tots l'hem ballada en el seu moment. Recordar que podeu demanar una cançó. Ai, he de dir que a la pròxima temporada també podreu, o sigui que aneu demanant ja, home, sigueu una mica bons amb mi. Digueu-me que quina música us agrada, quina cançó voleu, quina voleu escoltar, perquè sí, perquè m'agrada. O aquestes que la vull dedicar a algú, per alguna raó especial. Només teniu que enviar un WhatsApp, escriure un WhatsApp al 611-481-381. 611-481-381. M'escriviu un WhatsApp on dieu quina cançó voleu, i per aquí, si va dedicada, si és un record, si és una cosa que veu fer quan éreu joves, amb algun amor, amb alguna amiga, amb el que sigui, el 611-481-381. I ara aquesta me la dedico jo. Jo quan era joveneta escoltava molta música. No me diguis que ja ho sabíeu. Aquesta era de les meves. Jo escoltava la dels meus pares, la del meu germà, que em portava 13 anys, i la meva. I aquesta era de la meva. Una cantant que va sortir de repent, que es deia Yuri, i em cantava aquesta cançó preciosa, que després s'han fet versions d'ella. Ojo, que és Maldita Primavera. I parla d'amor, un amor d'aquells que als 13, 14 anys sentíem aquesta cançó i ploràvem com a magdalenes, que jo també els he tingut, aquests anys. Yuri, Maldita Primavera.

amb un altre duet de la Barbara Streisand, que ja fa un parell de setmanes que em sembla que us els poso. A mi la Barbara m'agrada, sola o acompanyada o amb qui sigui. Però aquest disc que va fer de duets és fantàstic, perquè ara mateix, ara ens cantarà més Sting. Us imagineu? En fi, Barbara i Sting es canten Fràgil.

Que maca, per favor. És que vaya dos veus. Bueno, per fer que des de duets que té ja una quantitat d'anys impressionant, jo us ho miraré. Com a mínim té 10 o més. Si no, ho miraré bé, però jo recordo que em sembla que va fer un especial d'aquests de concert en viu, tal. No sé si ho van donar per la tele, és que em sona algo, però per assegurar-me us ho diré, perquè la setmana que ve us tornaré a ficar un altre tema d'aquest de duets de la Bàrbara i us vull donar la informació certa, no ara així com recordant, no? Preciosa i té duets amb gent. És que aquesta de l'Sting, vaya dos veus. Mare de Déu, quina cançó d'amor més maca. Canviem totalment. Ens anem a José Feliciano, que ens cantava allò de Cesarà.

Que maca, pues llàstimosament, com sempre, ens queden 4 minutets, 5, quasi, i acabem en català, amb un altre dels búhos, perquè aquest any és el seu 20 aniversari i estan fent una gira per tot Catalunya. I em sembla que un dia d'aquests estan a Gandia, també, vull dir que també una miqueta del poble valencià, bueno, està el que estem aquí al costadet. Després estan a Blanes, estan, jo que sé, a munt de llocs. Aquesta d'ara, pues, foc, diuen els búhos.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimecres 17 de juny. Les tres paraules del dia són videovigilància, festes, telescopis. Videovigilància s'amplia la xarxa de videovigilància a Tordera amb una desena de noves càmeres i oberta la convocatòria per a la concessió d'ajuts econòmics pels nens i nenes que participin a casals d'estiu o colònies aquest 2026. Festes. Divendres comencen les festes del veïnat de Sant Andreu, Sant Jaume i Mas Martí, que s'allargaran fins al 24 de juny amb activitats per a tots els públics. I el Teatre Clavé es vesteix de gala divendres per al concert de final de curs de l'Escola de Música. Telescopis. Càstor organitza una plantada de telescopis al Parc Prudenci Bertrana per dissabte. I en esports, Héctor Pavón Reina competirà al Campionat Europeu de Clubs a Sarajevo de Taekwondo. L'esportista competirà en la categoria de júnior de menys de 63 quilos. L'Ajuntament ha iniciat el desplegament d'una nova fase d'instal·lació de càmeres de seguretat al municipi en diversos punts concrets. Nàdia Cantero, regidora de Seguretat.
2: Ara són unes 9 o 10 càmeres les que queden pendents de posar. Ens queda el camí ral per cobrir, el centre del camí ral. Fa temps que s'ha valorat de posar per allà algunes càmeres. En posarem en dos punts diferents.
1: Avui se celebra el Dia Mundial de la Lluita contra la Desertificació i la Sequera, promogut per Nacions Unides. Avui és Sant Ismael. Una curiositat és que la tradició cristiana identifica un Sant Ismael màrtir al segle V, mentre que el nom també recorda Ismael, fill d'Abraham, considerat ancestre de molts pobles àrabs. Avui fa anys Kendrick Lamar, 39 anys, la tenista Venus Williams, 46. Falten 4 dies per l'estiu i falten 68 dies per Sant Bartomeu. Avui esperem un dia assolellat amb alguns núvols, màxima de 28 graus, mínima de 21. Demà un dia una mica més fresc, màxima de 27, mínima de 19. Farmàcia de Guàrdia, la Pérez Martra, al veïnat de Sant Pere. Recollida de poda, voluminosos, a les Ferreres, Sant Pere de Riu, Can Domènec, Can Camps i Orsavinyà, trucant prèviament al 93 765 3151 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. Fa un any explicàvem que l'educació pública ofertava places pel curs vinent i només hi preveia una línia d'I3 a l'escola de Raureda. Fa 5 anys Tordera estrenava un espai de reconeixement a la pagesia local i fa 10 anys el conseller Josep Rulla reafirmava en no allargar la concessió de l'autopista del Maresme més enllà del 2021.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

0: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
1: L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Molt bon dia i molt benvinguts, família. Mira per on. Ja som aquí puntuals a la nostra cita amb un programa fet amb molta il·lusió, bon humor i moltes ganes de compartir una estona agradable amb tots vosaltres. Una abraçada enorme a tota la nostra audiència, als que ens escolteu des de casa, des de la feina, al cotxe, o mentre feu aquell passeig que el metge diu que és tan saludable. Sou vosaltres qui doneu sentit a aquest espai i per això us dediquem aquest programa amb un gran somriure. A més, si avui algú us pregunta què esteu fent, ja teniu resposta. Estic escoltant el millor magazín de la ràdio. I això no és presumir, és simplement dir la veritat. Avui a l'Espai de Fons tindrem a plaer de conversar amb una escriptora local, una autora que ens explicarà la seva trajectòria, com va descobrir la passió per l'escriptura i com ha anat construint pàgina a pàgina el seu camí dins del món literari. Segur que serà una entrevista plena d'històries, emocions i alguna que altra sorpresa. I abans d'acabar aquesta benvinguda, us he de confessar una petita cosa. Últimament em passa una situació molt curiosa. Allà on vaig, la gent em pregunta: i el magazín? I avui? De què parlareu? I a quina hora us podrem escoltar? Doncs mireu, és exactament el que diu aquella cançó de la Pegatina. Tot el món t'ho pregunta per ti. I sabeu què? Doncs a mi també em passa. I no us negaré que em fa moltíssima il·lusió. Per això, aquesta cançó us la dediquem a tots vosaltres, perquè sense la vostra estima i fidelitat, aquest programa no seria el mateix. Ara sí, pugem el volum, posem-nos còmodes, perquè comença el nostre magazín.

0: por ti.
1: Bon dia, Patrícia, benvinguda.
2: Bon dia, bona hora.
1: A veure, a mi tothom m'ha preguntat per tu, a veure si vindries avui al magazín, no? Si estiguis a la tertúlia. Doncs, a veure, jo he dit, la Patrícia sempre, tant si és sí com si és no, ella sempre és sí.
2: I aviso, si no avisa, puc venir, eh? Aviso.
1: Oh, i tant que sí. Doncs, bueno, avui ja m'han preguntat, carinyo, i, gràcies, bueno, que necessiten la teva veu i la teva presència. Ai. També m'han preguntat si tenia un control de so. Bueno, perquè sí, si no tenien control de so, doncs va ser que anem malament. I també m'ha preguntat, escolta, Rosa Maria, tens guió avui? Perquè, és clar, ja em digues que em presento aquí i, bueno, tinc que improvisar molt.
2: Bueno, però tu ja ho saps, ja tens molta experiència.
1: Ja m'han preguntat, i m'han preguntat, i per Antonio López. Toni, bon dia.
3: Bon dia, Manera.
1: Home, no cal que posis tan sèrio, m'han preguntat per tu també, eh?
3: Ah, molt bé.
1: Ah, va, m'han dit que, bueno, que havies anat a comprar moltes coses aquí, aquesta veïna població, de Màxima Dut i que hi ha de tot, que no sé per què no va vindre aquí a Tordera, aquí a Palafolls, vaja.
3: No, no hi anem mai a Palafolls.
1: No hi anem mai, doncs diu que hi ha tantes coses.
2: Ah, sí, que hi havia el mercat al carrer o alguna cosa així, no? No sé.
1: No, a més que la botiga és molt interessant.
2: Sí, que treuen. No, jo tampoc, no hi anem
1: mai. Bé, nosaltres tindrem a l'altre costat del fil telefònic la Maria Jesús Calvilla i també tindrem, a veure si tenim sort, doncs, de contactar amb ell, en Jordi Ratés, que ens acabarà, doncs, de puntualitzar sobre l'opinió que avui el nostre company Antoni posarà damunt la taula la tertúlia, Toni, i en de què anirà una miqueta avui, no ho expliquis gaire, però és un apunt, vale?
3: Avui parlarem de la vella expressió al poble pa i circ. Aviam si encara és vigent aquesta expressió.
1: Uf, mare meva, mare meva, mare meva. Vinga, siguin benvinguts, ja hem engegat a l'engranatge d'aquest magazín, però posarem una mica d'humor perquè aquest cafè, aquest entrepà, aquest viatge, aquest camí, aquesta caminada, doncs sigui de lo més agradable possible. I això ens ho farà possible el senyor Eugenio. Vinga, escoltem-lo.
4: Dice que es un tío que va a la ventanilla de Hacienda. Digo, oiga, digo, ¿es aquí donde se hace la declaración? Digo, sí, señor. Digo, pues ahí va. Me enamoré de tus ojos, me enamoré de tu ser. Y no sé vivir, mi niña, si no tengo tu querer. Que es un loco que estaba en el manicomio y el loco estaba todo el día con la oreja pegada en la pared. En eso que cierto día pasa el director del manicomio y le hace el loco. El director se acerca, pega en la oreja a la pared también. Digo, no oigo nada. Digo, ya, pues así todo el día, oiga.

0: Ya. Y espero aprenderlo, ¿sabe? Digo, ¿y de inglés cómo está de inglés? Yo no tengo ni idea. Entonces, ¿qué coño hace usted aquí? De un lado, yo venía a decirles que de momento no cuenten conmigo, ¿sabe?
1: Bé, després del bon humor, nosaltres que ens endinsem en aquest espai de les notícies amb sintonia. Oriol, s'esclata amb els pressupostos d'Illa, que són els pressupostos de la renúncia a Catalunya. Així ho diu.
2: Després del coitus interruptus dels pressupostos presentats al febrer, arriben fumarades d'un nou gran acord, del que la propaganda governamental ha batejat com a transformació històrica, com els pressupostos que...
1: Doncs bé, aquí una declaració d'intencions que aquests pressupostos doncs, no són els adequats ni els corresponents que tindrien que ser. Municipis per la independència. Barcelona es va omplir d'estelades per fer visible de manera cívica i pacífica la realitat nacional de Catalunya davant del món. Volem agrair a Lleó 14 el seu gest d'adreçar-se en català en mostra de respecte i reconeixement cap a la nostra llengua i al nostre país. També volem denunciar les dificultats i restriccions que es van produir contra persones que portaven estelades. Demanem que s'aclareixin els fets i que assumeixin les responsabilitats corresponents per garantir que situacions com aquestes no es tornin a repetir.
3: Ens trobem just a l'entrada de la plaça Sagrada Família. Des de Mossos d'Esquadra, el govern del president Illa no ens deixa entrar, i no ens deixa entrar només perquè som qui som, som les entitats independentistes d'aquest país i portem estelades.

0: Bé, tenim altres temes com aquest. Un investigador, formador i formulador, Dani Siscar, doncs comenta que frases que incomoden perquè obliguen a mirar des de quasi ningú a qui mirar. Quan Robert Kennedy i Junior pronuncia paraules com aquestes, no està parlant només d'una vacuna, parlem de vacunes. Està parlant de quelcom molt més profund, del dret d'una societat a qüestionar i a investigar i exigir responsabilitats quan milions de persones han pres decisions que afecten directament a la salut. Durant anys, qui s'atrevia a plantejar dubtes sobre el Covid i la vacuna eren assenyalats i ridiculitzats. Jo mateix, des del primer dia d'aquesta pantomina, anomenant-me pandèmia, ho vaig dir ben clar. Qui demanava més per transparència era etiquetat. Qui qüestionava els interessos que voltaven la gestió de la pandèmia era tractat com un enemic. I tot així, cada vegada més persones es pregunten si realment s'explicarà tot en la història. La confiança no s'impon, se guanya amb la transparència. També doncs, tenim declaracions del PP en català que doncs, esmenta que es tenen que respectar els professors i respectar-lo no és fatxa. L'ordre i la disciplina en les aules no és feixisme i l'esquerra s'està carregant el futur dels nostres fills. Anem a escoltar el responsable del PP aquí a Catalunya.
1: ¿A qué le pasa a ustedes con los profesores? ¿A qué viene tanta hostilidad? ¿Les tienen ustedes desautorizados, mal pagados y, por si todo esto no fuera suficiente, últimamente hasta espiados? Mire, yo le cuento. Yo estudié la EGB en el Colegio Público San Pere y San Pau de Tarragona, un barrio obrero en los años 80. A los profesores les tratábamos de usted, don Luis, doña Elena. Obligatorio no era hacerlo, pero en cualquier caso, al profesor se le respetaba y se le obedecía. Tenía autoridad. No confundir con violencia. Un profesor que agreda a un alumno es un delincuente, no un profesor respetado. Yo nunca presencié jamás una agresión a un profesor, ni de un profesor a un alumno, y nunca es nunca. Lo que sí que fui testigo fue del orden y de la disciplina en las aulas como tiene que ser. Pero un buen día llegó la izquierda y decidió que todo aquello era facha. Y en primer lugar se inventó la chorrada progresa del profe colega sin autoridad ninguna. Y a continuación decidieron que suspender a los alumnos les traumatiza y lo importante es que sean felices, no que aprendan.

0: 25 minuts de ritme de rumba. Nosaltres que anem fent temps per saludar els nostres companys que ens aporten la informació de les temperatures. Ens anem cap a Marreixac, amb en Joan González. Bon dia, Joan.
1: Hola, bon dia.
0: Vinga, sapiguem quina és la temperatura màxima que vau tindre en aquest punt.
1: Mira, la temperatura màxima era així com el dia anterior, 33 graus, una dècima.
0: Molt bé.
1: Que va ser, com va tocar, a les quarts de 12 va ser. Uh-huh. La temperatura màxima d'avui. La mínima d'avui ha sigut de 16 graus, 8 dècimes.
0: Molt bé.
1: I ara tenim una temperatura de 29 graus en 7 dècimes.
0: Molt bé, Joan.
1: La humitat, un 50%. I això representa una temperatura de sensació o de xafigó de 30 graus i 8 dècimes.
0: Oh, déu-n'hi-do, eh? Ja se nota que fa calor. Fa calor, sí, fa calor.
1: Sí. Però és que encara no fa això fogó forta perquè la humitat és baixa. Uh-huh. Un mica és una humitat més alta, de 70 o 80%, jo notaré que s'obrem més. Llavors.
0: Mare meva, va, més que no... Que s'aguanti, perquè, és clar, hem de recordar en el temps que encara no estem a l'estiu. Escolta'm, no, que no s'avanci tant, que no s'avanci tant, que no cal, eh?
1: No, ja s'avança.
0: Sí, oi tant. Joan, el vent.
1: Perdó, tot en pregeneros, clar, la temperatura més alta del que tocaria.
0: Sí, oi tant que sí.
1: Mira, el vent va ser de 27,4 km hora.
0: Molt bé. D'acord, Joan, ens quedem amb aquest punt.
1: D'acord.
0: Moltíssimes gràcies, igualment, bon dia.
1: Fins demà.
0: Fins demà. Ens quedem a les temperatures de fibra color, màxima d'ahir 32 graus en 6 dècimes, mínima d'avui 15 graus en 9 dècimes, i ara no funciona. Ens anem cap a la frase o el refrany, a veure aquests dos companys que tinc aquí al costat, en tindrem dos més a l'altre costat del fil telefònic, que diu així el refrany català: si vols conservar un bon pit pel juny, no surtis del... No, del? No, no és del... No, no és del...
2: Si vols conservar un bon què?
0: Si vols conservar un bon pit...
2: Un bon pit.
0: Un bon pit, pel juny no surtis...
2: No ho sé, jo.
0: Jo
2: el conservo igual tant si surto com si no surto.
0: De... No surti... Ell, d'aquí de fons, ens diu de... Però jo he dit del... Anava a dir del llit. Però és clar, amb el llit fa molta calor, Junyó,
2: sí,
0: també.
2: No.
0: Bueno, deixem a la nostra audiència, sí, que ens digui el què. Trucar al telèfon de la ràdio, 93-764-2893, o bé escriviu la vostra resposta al Facebook de Ràdio Tordera. Què hi ha aquí? Que els divendres hi ha un sorteig d'aferència de xutxeries Elisa, i que bé, que qui li toqui s'emportarà, doncs, aquest lot tan dolç de xutxeries. Fem una petita pausa, tornem de seguida.
3: Ara i aquí.
4: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
3: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres, a primera hora, a la revista de l'informatiu. I al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
5: Hi ha nits que s'obliden, i després hi ha la revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles, entrecot de Girona o espatlla de xai, postres, vi, aigua, cava, coca i ball a la fresca amb Frankie per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93-764-0607. Aquesta revetlla pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.
4: 107.1 FM.
6: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
7: Ara Dental Company Tordera gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb blanqueig inclòs per només 2.999 euros. Demana cita al 930 13 02 78.
8: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Ràdio Tordera.
9: ara i aquí,

0: ni més ni menys, són 11:45 i tenim ja en Toni preparadíssim per, en aquest cas, posar-nos damunt la taula el tema que tractarem. Endavant, Toni.
1: Bé, els antics emperadors romans van fer una frase feta que es deia el poble pa i circ, perquè així es tenien el poble content. Jo veig que cada vegada hi ha més futbol, hi ha més esports, cada vegada hi ha més circ, i sembla que el que pretenen és que oblidem el clima de crispació per la falta d'habitatge, que oblidem el genocidi a Gaza, que oblidem la guerra d'Ucraïna, que oblidem el canvi climàtic. Sembla que el que interessa és que la gent es perdi en aquestes emocions del Mundial, tot i que, clar, que no vagi a Itàlia és una cosa una mica fotuda, segons per qui, i això, que volen fer pa i circo. Uh-huh. I llavors l'únic que fan és garantir una mínima condició de benestar, perquè hem passat de l'estat del benestar a la societat del benestar, i de la societat del benestar en què empreses socials, que es deien socials, feien els serveis públics, passarem a l'estat del malestar, que és el que vol la dreta i la ultradreta. I perquè la gent, doncs, no hi posi els nassos on a ells no els interessa, doncs tenim futbol a manta. Tenim tant de futbol que els mateixos jugadors s'estan queixant de que la temporada és tan llarga i ells tenen lesions recurrents a causa d'aquesta temporalitat tan llarga que els fa tenir 15 dies de vacances i els fa estar... Clar que juguen, juguen i els agrada això, però no deixa de ser una bestiesa. Uh-huh. Haurien de fer uns descansos, i hem de tenir en compte també que l'esport d'elit, no és bo per la salut.
0: Clar, a veure,
1: perquè deixen xacres molt importants als qui participen en aquests esports. Jo denuncio això, que si encara estem amb la vella, el vell lema romà del poble pa i circ.
0: Patrícia, i anem a saludar els companyes que tenim a l'altre costat del fil telefònic, la Maria Jesús Calvilla i la Montserrat. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia, companys.
0: Molt bon dia. Patrícia, vinga, va, digues el que et sembla sobre això de pa i circ.
3: Sí, que estic d'acord amb el Toni. Mira, totalment. I jo crec que sempre ha sigut així. En els anys de la dictadura poder ho vam veure més pronunciat per tapar tota la lacra que teníem a sobre. I ara, amb una democràcia, que és el que diuen, doncs les coses funcionen igual o poder pitjor. Estic molt d'acord amb el que estàs dient, Toni, i la veritat que ara el Mundial, i quan no és el Mundial és a la Fórmula 1, i quan
0: si no
3: les motos, i... No, perquè tot això fa tapar, o sigui, ens distreu de manera de que no veiem realment com va tot, com va el país i com va el món en general, perquè no només és el nostre país, també ens influeix el que passa, doncs, a Gaza, a Ucraïna, amb l'estret d'Hormuz, sí. Amb totes les... O sigui, a vegades ens volem dir, no, això està molt lluny, i això passa allà, i aquí no. Sí, econòmicament ens afecta a tots. A part de que moralment, qui té una mica de consciència social, això te pot afectar, però a banda d'això, que jo crec per mi és el principal, també a nivell econòmic ens afecta a tots, i moltíssim. I ja està l'economia, patxim-patxam, només falta que aquestes coses doncs encara ens incrementin. Referent a el que dius tu dels esportistes, tens raó. Els esportistes d'èlit, el cos, i això parlat per especialistes, no està preparat per aquestes coses. Vull dir, el nostre cos té, a més, té uns anys de vida, ara tot això s'està allargant, però no estan preparats. Per molt que, perquè diuen, doncs ja guanyen molts calés. No, però el cos és el que és. I, de fet, els futbolistes es retiren abans dels 40, no per res. No perquè diguin, mira, ja m'he cansat de jugar a futbol, perquè ho fan és perquè els agrada, o a bàsquet, o a tennis, o el que sigui, sinó perquè el seu cos ja no dona més de si.
1: Jo em vaig quedar impressionat quan Santillana, que era un gran davanter del Real Madrid, va dir que als 35 anys ja tenia una important
3: lesió
1: de genolls,
3: sí, clar,
1: amb artrosi i artritis.
3: El seu esquelet no ho aguanta, el desgast. Imagineu-vos a nosaltres, que potser jo he estat, per exemple, fent en un despatx d'administrativa, que he estat tota la meva vida pràcticament asseguda, que un desgast físic no he tingut, clar, no és el mateix això que anar a picar la mina, i tinc els ossos com el tinc. Imagina't un esportista que està hores i hores entrenant, mesos i mesos, és igual, encara que guanyin tots els milions del món, però això no els arregla els seus mals físics, al contrari.
0: Maria Jesús, endavant.
4: Crec que el Toni ha posat porta bé per ser deixat coses. Em sentiu bé?
1: Sí, perfecte.
4: Perfecte. Va, doncs crec que el Tai Circ no és una, com diríem, una exclusiva de la dreta o de l'esquerra.
1: No, si jo no dic que sigui una
4: exclusiva. Aquí estan tots, en el Tai Circ.
1: Sí.
4: El fet de que t'intentin tota l'estona distreure'ns, per una banda amb esports, però per altra banda amb catàstrofes, perquè això també, o sigui, però certes catàstrofes ni s'anomenen, com per exemple la mort de cristians a Àfrica, que han mort més de 60.000 persones a mans dels islamistes. O sigui que crec que el Tai Circ és tradició ja, o sigui, no ve de Franco, això ja s'havia fet abans, com és anomenat, els romans i altres.
1: Sí.
4: I crec que potser hem de començar a plantejar-nos que aquesta separació dreta i esquerra en política realment no existeix. O sigui, aquí estan tant els uns com els altres. I a tots els interessa distreure la gent amb pandèmies, amb guerres a altres llocs, però tot al final és el mateix, és el capital que volen, o sigui, els grans capitals que el que volen és controlar, i la manera de controlar és aquesta, tenir la gent distreta, per una banda amb esport i per altra banda amb catàstrofes i coses que normalment provocades per ells mateixos. I aquí estem i ningú ens queixem. Tenim la sanitat que no funciona, tenim l'educació que no funciona, tenim els transports públics que no funcionen, però aquí tothom mirant el futbol.
0: Montserrat.
4: Bueno, tothom no, jo no.
0: Montserrat, endavant.
5: Sí, això que has posat en Toni, penso que des de l'època romana els ha funcionat a tots els governs, perquè penso que és una manera de distreure el personal dels problemes diaris de la gent amb pocs recursos, dels sous escassos, de l'atur, de la vivenda. I, clar, ara mateix ha començat això del Mundial, que són 39 dies de futbol, però, per altra banda, també penso que comprar unes entrades per anar a veure el Mundial és tot un privilegi, perquè també comprar una entrada d'aquestes, doncs com a mínim una entrada econòmica són uns 1.000 euros o 3.000 euros, una entrada normal.
0: Tothom és
5: llavors,
0: ric, eh?
5: Què passa?
0: Que van d'aquí veure.
5: No, ara el que passa que la gent benestant, doncs clar, és la que es pot comprar aquestes entrades, o si no també, si ho donguessin per la televisió obert i entrades econòmiques, sí que aquest espectacle doncs ho podrien assumir la gent de classes mitjanes o gent que no poc recursos.
4: Però
5: ara l'entreteniment penso que també està molt amb les xarxes socials, i doncs els estan de totes maneres, sigui d'una manera o d'una altra, o amb els espectacles de viatge al Papa, Olimpiades, el que sigui, distreuen a la gent per oblidar dels problemes diaris de cada dia. El futbol, doncs que penso que sí, que es va a l'alça, però per altra banda, si és que has de pagar-te tu per televisió poder veure, per aquest aspecte tampoc és el 100% circ. ja no arriba al 100% del circ aquest.
0: Bé, de totes maneres, sí que la gent, en aquest cas, doncs ja no ens entenem nosaltres. Vull dir, segurament que això que has comentat tu, Toni, que de pa i circ, doncs molta gent, a veure, et diu que ho segueix tot. A veure, potser, a veure, hi ha alguns que sí que ens fixem molt en una sèrie d'esdeveniments que ens ofereixen el dia a dia, però hi ha molta gent que diuen que, bueno, que estan al tanto de tot, eh? A veure. Però
1: hi ha gent.
0: Cura, eh?
1: Hi ha gent que està fent 12 hores horàries, que està treballant com una mula.
0: Ara? Actualment, 12
1: sí,
0: hores?
1: Actualment, sí, sí. Que estan treballant en un bar o en un restaurant 12 hores.
4: En dos o tres feines.
1: O en dos o tres feines. I que quan veuen que Espanya guanya, se n'alegren i estan contents. I aquell dia ha sigut un bon dia per ells. I això no té sentit. Això no té sentit.
5: Sí, ho poden veure per al bar o sí, el restaurant. Sí. Que gent que
1: i si Espanya guanya el Mundial, per ells...
5: Oli molt llum.
1: Sí, llàstima que Itàlia no hi sigui.
3: Que t'agrada molt Itàlia, ja ho has dit dos cops.
1: No, no.
0: Toni, en veiem i notem que tu estàs molt aficionat, doncs, amb tot aquest esdeveniment de,
1: no, perquè no,
0: del futbol
1: el
0: mundial.
1: El partit
0: eh?
1: De futbol d'Espanya a Cabo Verde no el vaig veure. I els partits de futbol d'Espanya sí que els fan en gratuït, oberts per tothom.
5: Gratuït, oberts. Uh-huh. Si no, per la ràdio també, per la ràdio.
1: Sí, sí, per les ràdios, vaja. Sembla mentida que explotin tant els esports. Els caps de setmana la ràdio està perd qualitat moltíssima.
0: Per què?
1: Perquè fan esports i no hi ha res de contingut.
0: Val.
4: No, en general no hi ha res de contingut a les notícies, que...
0: No hi ha res
5: en general. Tot va, jo penso que baixa, inclús els programes musicals, també la gent ara, si volen, es busquen la cançó que... Spotify,
1: sí,
5: aquest, o el que sigui.
1: Sí, sí.
5: El jovent, sobretot... pots fer molts programes musicals per la ràdio, però tampoc és com abans.
1: El jovent el que fa, Montse, molt de jovent és escoltar podcast, eh? També podcast sí. De música, eh?
5: Curs.
1: Sí, sí. Més curs, un altre tipus de ràdio, però segueixen la ràdio a través de les xarxes, el jovent, sí, eh?
5: Sí, la substitució
1: sí,
5: del Pai Circ.
1: Sí, sí. Sí. O sigui, tenim Pai Circ a Manta. Sí. Amanta.
3: Aviam, jo sí... sí. Aviam, jo ara canviant una mica, aviam, de lo que diu el Toni, que ja saps, Toni, que sempre ens n'anem d'una banda a l'altra.
1: Sí.
3: Però jo, el tema de l'esport per televisió, jo trobo que és bo.
1: Sí.
3: És bo pel nostre jovent, és bo per les nostres criatures. Aviam, jo m'estimo més que vegin un partit de futbol, un partit de bàsquet, el motociclisme, els cotxes, la Fórmula 1, un partit de tennis, del que sigui, i també em recolzo amb els esports minoritaris que haurien de sortir més per pantalla, perquè a l'esport uneix. A l'esport és competitiu, però també és de jugar amb uns altres nens, d'interactuar, de treure el millor que tenen les criatures i el jovent. Aviam, un nen que és tímid, un nen que té problemes d'adaptació amb l'esport, es poden... O sigui, jo crec per mi, que és millor que vegin esport que no aquestes sèries violentes, que vegin sèries que tinguin un contingut massa
1: pujat sèries...
3: de sexe. Això ho veuen per les xarxes socials.
1: Sí, però...
3: Però jo, si estan en una pantalla de televisió...
1: Quan parlo de futbol com a circ, ho faig perquè ara estem al Mundial.
3: Ja. Però, no, ja t'hi he entès, tens raó.
1: Totes aquestes sèries també formen part del circ.
3: Sí, exacte. I ens tenen a la nostra canalla i als nostres nets i tal, distrets amb coses que jo m'estimo més que es distreguin amb el futbol que no pas amb aquestes altres...
1: Però tampoc podem convertir els futbolistes en uns multimilionaris...
3: No.
1: En uns multimilionaris...
3: Amb això tens tota la raó del món.
1: Que no tenen cap tipus de responsabilitat.
3: No, molt menys.
1: I resulta
5: penso...
1: que... Sí, digues.
5: Penso que el que es tracta, perdoneu, és que la canalla, doncs, sí, que practiquin, realment que el practiquin,
1: sí.
5: El futbol i molt d'esport, és molt saludable, però per la televisió també han de mirar altres tipus d'informatius i tema polític, que molt jovent doncs han de tenir veu i vot també.
3: Però això ja ho tenen, Montse, no només... això ja ho tenen, perquè si tu...
5: No, si es passen el dia mirant futbol, tampoc ho tenen tant.
3: No, evidentment, dir... però això ja ho tenen, Montse, els informatius, ja no, en tenim d'informatius... No.
5: Home,
3: Manta,
5: però
3: ara mateix
5: que
3: aquí tenim
5: mirin,
3: un...
5: que ho mirin, també.
3: Ja, però això
5: encara
3: no s'interessa tant.
5: Encara ara el jovent estiguin... Ah, clar, però és tot... És,
3: ja, però igual que nosaltres estem farts, nosaltres estem farts d'informatius de, i de tot plegat, imagina't, si nosaltres ja estem però... decebuts, imagina't tu el jovent, com ha d'estar amb tot el que
5: el
3: surt.
5: El tema que explica en Toni, que és aquest, que no s'hem anat pas del tema...
3: Sí.
5: És per que els governs no ens estiguin dominant amb aquests espectacles.
3: Bueno, però això sempre ha passat.
5: Vull dir, que ells puguin saber com funciona el món, el que deia la Maria Jesús també, el tema guerres, tot això, estiguin al dia a dia i no estiguin distrets, i és una altra manera de distreure el personal.
3: Però
5: com
3: això ha passat sempre,
5: tot,
3: això ha passat sempre. Des que jo tinc ús de raó, ha passat sempre. I des dels romans, com ha dit en Toni. Vull dir,
5: però és el futur, el jovent que puja és el futur. Tu suposo que esteu una mica al dia amb tema política, també.
1: Sí, sí.
3: Sí, sí, sí.
1: Sí, sí, que el jovent està molt desconnectat.
3: Està molt desconnectat i amb raó.
1: I dient que...
4: Estan desconnectats perquè tampoc no se'ls inclou, o sigui, amb certes coses prefereixen que estiguin fora, perquè els nois joves, nois i noies joves, que no veuen tanta tele ni se'n passen tanta cosa, tenen una visió molt més clara de l'actualitat, de lo que està passant. I els, evidentment, els nens petits no, i els noves que hi hagi algun esport, però els nois a partir de 7, de 17 anys, els que no es deixen controlar tant, tenen una visió molt més clara del que està passant. I de
5: opinar i pensar. Sí. Què passa al món.
4: O altres, doncs, el que fan és desenganxar-se totalment de la realitat i no voler saber res de res. O sigui que potser que comencem... Potser si millora l'escola també podem millorar alguna cosa, però de moment estem en una situació en què ni les escoles funcionen, per tant és difícil, és més feina dels pares que no de les escoles, el que els fills vegin una mica, tinguin una perspectiva una mica més àmplia de tot el que passa en el món.
3: Exacte, jo sempre dic que els fills han d'anar, els nens han d'anar a l'escola amb educació. Allà els hi ensenyen coneixement, però l'educació i el comportament els hi han d'ensenyar a casa. Llavors, és responsabilitat dels pares de que els nens estiguin ben informats, que els nens tinguin educació, abans el que deia lo de la falta de respecte aquell del PP, bueno, però aquell ja ha anat a un altre vertent. Però no cal dir de vostè a un mestre per tenir-li respecte. Jo li parlo a tothom de tu i jo respecto molt a la gent, i inclús a la gent gran, que també li parlo de tu. Llavors, jo crec que això ha d'anar de cuna, com deia aquell. Això ve de cuna. I si a casa els pares diuen, bueno, ja, mira, ja me l'educaran, i ja a l'escola no anem bé. No anem bé. Jo crec que l'escola no s'ha de polititzar, l'escola s'hi han d'ensenyar coneixements, s'hi han d'ensenyar matemàtiques, etc, etc, etc, i no unes altres coses que són feina dels pares i responsabilitat dels pares.
0: En aquest cas, considerariu que a l'escola, tot i que hi ha aquest punt d'infecció, diguem-ho així, per distreure, es parlés alguna cosa sobre temes polítics?
1: Home, se suposa que història contemporània...
3: Història sí, però...
0: Però inclús temes de l'actualitat. Vull dir, perquè sí que m'agafo el que sembla que ha dit la Maria Jesús, que molts passen de tot, ja. I crec que un país té que estar...
3: Però no és feina de l'escola.
1: Que la Maria Jesús volia matitzar una cosa. Digues, Maria Jesús.
3: Digue'm.
4: No, que és evident que hi ha grups de joves que passen de tot ja perquè veuen que és tot un caos i es dediquen a lo seu, a lo que els agrada, a jugar a jocs i oblidar-se del món, realment. I hi ha un grup de joves també que realment s'interessen, veuen, parlen, perquè n'hi ha diversos, hi ha alguns que que han començat molt jovenets a YouTube i la veritat diuen coses que tenen molt de sentit. Que siguin els pares, l'escola evidentment sí que hauria d'animar els debats, que això no sé si es fa gaire aquí, debats dintre de la mateixa classe i intercanviar i ensenyar-los a parlar els uns amb els altres, que encara que no tinguin la mateixa opinió puguin parlar, i això estaria bé, però no sé si es fa.
0: Jo més que tot sí que, a veure, que no es parlés del futbol, que segurament a les aules, en aquests moments, a les aules, doncs...
3: Sí, però això no pot ser evitar. També als centres de feina, a les oficines, als despatxos, a les fàbriques. Això, aviam, això no es pot evitar. Però mira, jo, per exemple, jo hi crec molt, per exemple, no m'agrada parlar de mi ni de la meva experiència, però bueno, el meu fill, jo volia que el seu pare i jo volíem que aprengués en una escola laica. Que no me l'influencessin amb cap religió, ni amb la catòlica, ni amb la musulmana, ni amb aquesta, ni la protestant. Llavors, estava molt bé, jo trobava molt bé, que en lloc de religió es parlava de totes les religions del món. Uh-huh. O sigui, no només de la catòlica, cristiana, apostòlica i romana, no, de totes. I donaven pinzellada de totes les religions, perquè els nens aprenguessin que no només existeix una. I que tinguin la llibertat... I que tinguin la... No, en aquest cas, en aquesta escola, no. En aquest cas, en aquesta escola, no. Estic parlant d'una experiència personal. Llavors, a nosaltres, els pares, quan fèiem reunions, ens encantava, perquè els nostres fills sabien de tot i no li tenien por a cap ni a cap persona que fos d'una religió diferent, perquè ja els explicaven cada religió d'on venia, què era i tal. T'estic parlant de fa 40 anys, perquè la meva filla té 43, val? Bueno, 35. Llavors, des de llavors fins ara, jo crec que han fet no un pas enrere, mil passos enrere. Perquè el que...
5: A veure, no generalitzem. Crec que és una petita part també de jovent. No, ho dic jo a la meva manera.
3: Ah, vale.
5: En un futur, si seguim així, penso que l'efecte de distracció política doncs ho aconseguiran. Perquè si us fixeu, el dia que hi ha futbol, doncs circula la mar de bé per les carreteres. No corre ningú,
1: sí.
5: Però ja no és jovent, inclús... la gent del cotxe...
3: Sí, i no hi ha ningú d'urgències, no va ningú d'urgències. Les urgències dels hospitals estan buides. Sí. Aquell dia no es posa ningú malalt. Uh-huh. Sí, és veritat? Estadísticament, que està comprovat.
0: Sí.
3: Que el dia que hi ha futbol o un partit, no només ara el Mundial, sinó partit Barça-Madrid, sí, Barça-Madrid, sí. Les urgències estan buides. No hi ha ningú d'urgències, ningú es posa malalt. Vull dir, sí, clar, mira, és així, què farem? Però jo ho deia, allò de la religió... extrapolat a la política, el que dèiem, el que es podia comentar de que a les escoles també es parlés de política. Jo crec que sempre i quan es fes un debat obert, no sé
1: obert,
3: com ho has dit
1: sí,
3: tu,
1: sí,
3: que
1: sí.
3: Obert, no només que parlessin d'un partit,
1: Jesús.
3: Sinó... Val, doncs sí. Maria Jesús, un debat obert de tots els partits polítics, des del que no ens agrada al que ens agrada, sí. Dels que ens agrada menys als que ens agrada més. O sigui, un debat per no influenciar mai a la canalla, perquè en aquell moment són esponges, tot ho agafen, tot ho gestionen ells i tal, d'una manera... jo crec que seria bo, precisament, si ho ha dit la Maria Jesús, perfecte, fer una classe o una hora a la setmana de parlar de tot. Tots els partits polítics, no només ni de dretes, ni d'esquerres, ni de centre, tots, per saber, perquè els nens sàpiguen el que hi ha. I després, a partir d'aquí, després cada un, per exemple, doncs, bueno, si es volen fer d'un partit o l'altre de cap, o de votar un o l'altre cap, com la religió, si es volien fer d'un o no. Per exemple, el meu fill no va voler fer la comunió, no va voler fer moltes coses, perquè no li va donar la gana, no perquè jo el vaig prohibir, sinó perquè ell va triar no fer-ho. Doncs ja està, doncs això, que tingui la seva pròpia decisió, la seva manera de pensar, i que no s'influenci cap a una banda o cap a l'altra.
0: Què, Toni? Què dius amb això?
1: No, jo crec que és important que la canalla, o la quitxalla, millor dit, perquè tingui una bona educació política, se'ls hauria d'ensenyar, per exemple, la Constitució espanyola, d'una manera més entenedora del que està redactada,
0: sí.
1: Més fàcil, a una certa edat, ja, als 14-15 anys, i que poguessin fer debats. De fet, a Belllloc feien molts debats, Sí, molts debats.
0: Aquella època ja.
1: Aquella època, sí, sobre independència de Catalunya o no, sobre l'avortament, sobre un seguit de coses que, evidentment, ens donava això una certa afluència de coneixements, repartir coneixements, ser més tolerants... perquè has de suportar que alguns deien bestieses a l'alçada d'un campanar, però bé, això m'ha servit a mi en la meva expressió oral. A Belllloc consideraven que era més important que sapiguessis parlar en públic que no escriure, perquè els escrits sempre els pots corregir, però parlar en públic, un cop has dit...
3: El que has dit, ja està.
0: Ja
3: està.
0: Sí. La missa, eh?
3: Ja es queda, sí, és veritat.
4: Sí, per això són importants els debats de l'escola, però sí. Debats, o sigui, no donar-los ja una idea feta...
1: No.
4: Que cada alumne proposi un tema i que puguin debatre les diferents... opcions que hi ha. Exacte. o sigui que no sé si ara se fa massa, perquè com que va tothom amb el rellotge al cul, no? O sigui, que no hi ha temps per això, no hi ha temps per això altre, sempre s'expulsen les coses.
5: Això que ha dit en Toni, trobo que està molt bé, perquè el jovent n'hi ha que tenen molts de coneixements i molt bé, però llavors a l'hora de parlar en públic o així queden més tallats alguns. Per exemple, passa avui mateix amb això, per el WhatsApp o missatges així et parlen molt, els truques i no agafen el telèfon. Vull dir, crec que ells tenen molts coneixements, però és una altra manera d'expressar-se públicament, que està molt bé això que... ha comentat en Toni, penso que sí.
3: De tota manera, també, també va molt amb el caràcter de les persones, Hi ha persones que, doncs bé, que són més... que no tenen tanta timidesa, llavors no els hi crea un pànic escènic, llavors tenen més facilitat per poder-se expressar en públic davant d'una càmera, davant d'un micròfon. Per exemple, nosaltres que estem aquí, segur que si tinguéssim pànic escènic no estaríem aquí, perquè encara que ningú ens veu, però sabem que ens estan escoltant. Llavors, que
0: sí que ens veuen.
3: Sí, però ara sí, és veritat.
5: Però parlar en públic...
3: Però, aviam, jo crec que s'ha de tenir una miqueta un caràcter una mica de no timidesa. Però hi ha nanos que sí que són tímids, hi ha persones que
1: no
3: el micro.
1: Hi ha trucs
4: però si a l'escola s'actuen a xerrar, perquè amb els companys tenen menys, es tallen menys.
3: No tenen vergonya, clar. Perquè es coneixen, és diferent com amb els pares.
0: Aquest tema de debat és interessant, m'ho mestre l'hem de preguntar-ho, que igual es porta a terme, I jo crec que es marcaria també l'habilitat entre ells, com comentàvem, que no tenen tanta vergonya i que aleshores... hem de tocar de peus a terra, hem de tocar molts de peus a terra, perquè hem passat molts anys que ens han fet moltes coses, tots els partits polítics, del color que sigui, i la gent potser quasi ni ens n'hem enterat si no estàvem molt abocats a la política. I la política és molt important.
1: Sí.
3: És política. Quan sortim de casa, posem el peu a terra... tot és política.
0: Sí.
3: Tot. Com tens el carrer, com no el tens, el fanal, el veí, tal... Tot és política.
5: Ja som al cap de carrer.
1: Deia Aristòtil que l'home és un animal polític.
0: Home, pues jo no ho diria pas així, eh?
1: Sí.
4: El senglars també, eh?
1: El què?
4: Els senglars també són animals polítics.
3: Pobre senglars.
4: Van
3: en que tenen peste ara.
0: Molt bé.
5: Més tertúlies de jovent.
1: Sí.
3: Mira.
0: Vinga,
5: tertúlies de polítiques del jovent seria molt interessant.
3: Escolta, també. Aquí de jovent.
0: Lo complicat és convidar-los que vulguin venir.
3: Per això, podria ser una ara i aquí de
1: jovent.
5: No tenen tant temps lliure.
0: Jo vaig fer tertúlies
1: amb nens de 5 anys.
0: De 5 anys. I parlàvem de política,
3: Què dius? Que
0: parlàvem de política i ara alguns ja estan en l'eix polític sí, com a feina, doncs,
3: ara,
0: oficial,
3: ara que comencen les vacances d'estiu, doncs seria una bona idea, doncs, convocar a nanos i fer de baix, sí, així, sí, a la ràdio.
0: Costa, eh?
3: No, ja sé. Posa el seu partit del futbol.
0: A veure, d'aquests quatre contertulians que tinc aquí, tinc una cosa aquí davant, que és un obsequi que, doncs, des del magasí Mari aquí, el anirem donant, el anirem repartint, amb qui digui un número, se l'emportarà, és una bossa d'aquestes ecològiques que porta ara i aquí, magasim, hi ha un micròfon, oh, un micròfon molt maco, de color d'or. De color d'or. I veure, hem de començar, heu de dir un número de l'1 al 4, comencem per la Montserrat, la Maria Jesús, la Patricia i tu, Toni. Jo tinc un número apuntat aquí i, bueno, heu de dir seguit de l'1 al 4. Comença, Montserrat.
5: De l'1 al 4.
0: Sí.
5: Bueno, anava a dir el dia del meu cumple, que és el 5. Diré el 4.
0: El 4. Vale, Maria Jesús? Sí.
4: Ah, doncs el 3.
0: El 3. Oh, Patricia.
3: L'1.
0: I tu, Toni?
1: El 2.
0: A veure, la Patricia dirà... Tararí, tararà, quin número hi ha apuntat aquí baix?
3: El 4, Montse!
0: Doncs vinga, Montserrat, tens aquest micròfon aquí amb aquesta bolsa econòmica i t'espero a tu. Vale? Vinga.
1: Gràcies.
0: Gràcies a tots. Adéu-siau. Bon dia.
1: Adéu.
3: Adéu.
6: Infopodcast Tordera.
7: Hola, dimecres 17.
8: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
6: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i Aquí, a Ràdio Tordera.

0: 7 minuts per damunt de les 12 tenim doncs el goig de tenir aquesta persona que ens posa la guai, ens posa la mel a la boca per poder visualitzar de diferents doncs, canals que tenim a la nostra televisor, que és en Dani Pérez. Bon dia.
1: Molt bon dia, Rosa Maria, molt bon dia, Joana. Bon dia. Mira, avui, després de dues setmanes sense poder estar aquí amb
0: t'han trobat a faltar molt, eh?
1: Ja, amb tots els oients.
0: Però tothom ha preguntat per tu. Jo he posat una cançó de bon principi que es diu aquest nom, preguntat per tu, i bueno, tothom ens ha preguntat per tu, i de veritat, ja no sigui pas que diga.
1: I després, a part d'això, la Rosa Maria tiene más rollo. Bueno, doncs, a part d'això, és graciós, perquè tinc moltes ganes de ja la temporada d'estiu, que seré tertulià i em ve molt de gust. Els dies que pugui venir jo pels matins estaré aquí fixa.
0: Oh, donant, que bé, no?
1: Donant la canya que fa falta,
0: sí,
1: que sempre dona...
0: I
1: anirem parlant de tant en tant d'alguna sèrie, alguna pel·lícula que s'estreni, evidentment. Però tinc moltes ganes ja de la temporada d'estiu, moltíssimes, perquè és que ja és estiu. Ja és estiu.
0: Home, fa calor.
1: Fa molta
0: la
1: caloreta.
0: La Joana ve de superestiu, sí, molt bé, eh?
1: Sí. Jo no porto ni roba interior avui, o sigui, imagina't.
0: Veig-ho aquí, que hi ha tantes
1: Això no es pot dir. Bueno, comencem, va. S'han estrenat tres sèries a... Apple TV, ho sento que no la tingui, però Apple TV val 5,99, val? O sigui, tampoc és el que costa. Però s'han estrenat, tots els que teniu iPhone, sabeu que directament us fan una ajuda per poder tenir el canal, i Apple TV aquest any aquest estiu ha apostat superfort, molt, molt fort, en diferents sèries. Una és Capfer, que és El Cabo del Miedo, produïda per Martin Scorsese, recordem el magnífic director que és, protagonitzada per Javier Bardem, Amy Adams i Patrick Wilson. Després, La maldició de Widow's Bay, que m'ha encantat, o sigui, jo reconec que és molt, molt entretinguda, molt dels anys 80. I després, Satisfacció garantizada, protagonitzada per Tatiana Malseny i per el Harry Flynn. Anem a escoltar un per un els tràilers, perquè realment, les tres són molt bones.
0: Són de terror, perdona, Dani.
1: El Cabo del Miedo és...
0: És un thriller
1: molt ben construït, amb una interpretació del Javier Bardem increïble, que ja quan surt al primer moment ja et quedes com...
0: Ai.
1: Et cagues, potes avall, directament, i el matrimoni que fan l'Amy Adams i el Patrick Wilson realment està molt bé. Trata d'un... que el van posar a la presó, el Javier Bardem, surt i com mica en mica es va introduint dins la vida d'aquest matrimoni d'una moda una mica cruel, una mica molt mal pensat. Jugar molt amb les interpretacions d'ells, realment, o sigui, les interpretacions estan boníssimes, l'atmosfera està super aconseguida, molt aconseguida, i realment El Cabo del Miedo l'heu de veure a Apple TV. Apple TV estrena 8 sèries aquest juliol que són una meravella. Jo n'he vist 3, n'he pogut veure 3. Les altres 5 me les vaig deixant perquè no et dona temps.
0: Clar,
1: després també vas al cine, també treballes, etc, i també dines.
0: I
1: per dinar hem d'escoltar sempre la Joana, a veure què ens diu. Total, que anem a escoltar El Cabo del Miedo.
2: A veces no miras todo esto y piensas si nos lo merecemos. ¿Nos merecemos todo esto?
3: Yo tenía una buena vida.
2: Hicimos lo que creímos correcto.
3: Los hay que lo tienen todo. Se lo merecen.
2: ¿Eso es sangre?
4: Está como ido. Dios mío.
3: ¿Cuál es tu peor miedo?
4: Se lo merecen. ¿Qué haces aquí, Max?
2: Viene a por mi familia.
4: Se lo merece.
2: Tenemos que prepararnos.
4: ¿Qué has hecho?
2: ¿Hay alguna posibilidad de que Max sepa lo que hicimos?
4: Se lo merece.

0: Doncs fins aquí el tràiler. Ara escoltarem La maldició de Widow's Bay, que ja us dic, o sigui, tracta a una illa, hi ha un alcalde molt graciós, o sigui, el protagonista, el Matthew Rhys, fa un paper molt bo, que hi ha molta llegenda en aquella illa, molta, molta, molta. Llavors va un periodista per saber, bueno, farà un reportatge sobre la illa per que hi hagi, per atraure el turisme, i l'alcalde va boig. Què passa? L'alcalde és un passota d'aquestes coses, de llegendes que han passat en el poble. Però aquí està la cosa. Mica en mica aquestes llegendes es van fent realitat. Algunes sí i altres d'un altre mode, que no ens esperem. Llavors, està molt bé perquè l'alcalde acaba, bueno, ja han dit que hi haurà una segona temporada, evidentment, perquè està molt bé. És molt anys 80, molt anys 80. Uh-huh. I realment és que està molt ben aconseguida. Jo vaig riure, de vegades tens por, de vegades és un poble, bueno, és pensa que és una petita illa, el que vol és el típic alcalde boig que vol tenir turisme, etc. Però clar, la gent del poble sap que ara ja han passat coses i clar, ell ho va tapant, però el posen a prova. I clar, evidentment, li va sortint... Bueno, ell agafa un punt de bogeria que no sap si és veritat, no és veritat, es grava, no es grava... Una sèrie de circumstàncies van passant durant el llarg dels capítols que realment dius, ui, jo aniria com a turisme, però només perquè és una illa de por. Una illa de por. Anem a escoltar el tràiler.
1: Soy Tom Lofty.
2: Encantado, Tom. Arthur.
1: ¿Te apetece tomar un café?
2: No, gracias. Jerry me estaba contando parte de vuestra historia.
1: ¡Oh, estupendo! Sí, bueno, una historia increíble.
2: He estado hablando con el tipo del ferry. Ajá. Y me ha dicho algo raro.
1: ¿El qué?
2: Que aquí pasan cosas malas.
1: Arthur, estos pueblos marítimos tienen algo. Supersticiones... Cuentos de viejas. Me parece encantador. ¿Qué pueblo no tiene un pasado complicado?
2: ¿Hubo canibalismo?
1: No. No creo que sea cierto.
0: Portarme los collarets. Comencem una altra vegada, hem escoltat el tràiler, i ara anirem per aquesta que m'ha encantat, Satisfacció garantizada. A veure, comença, és una dona divorciada, s'acaba de divorciar recentment, lluitant per la custòdia del seu fill, i ella, mentre té una relació, com diguem, a distància, amb un tio... que té, amb un home que té, jove, que té un OnlyFans. Un OnlyFans, ja sabem que més o menys és una plataforma on la gent s'exhibeix i tu pots veure contingut i pots interactuar amb ell i el que sigui. Què passa? En una d'aquestes comunicacions ella veu com en aquest noi sembla que el segrestin. Ella truca a la policia, explica tal, està al mig de la custòdia, està enmig d'un caos també laboral, està enmig ella de tot un caos general. I què fa? Pues el que fa tota dona, lo soluciona ella. Ai. I es posa a investigar, es posa a saber, perquè li diu a la policia que pot ser una enganyifa, tal, no sé què. El primer capítol és boníssim, perquè no t'esperes ni com inicia ni com acaba. I després, els dies que dona la trama, dona tant de sí que dius, que ben fet. La protagonista està meravellosa. Ja va fer una sèrie, que un dia la portaré, però és de veure quina plataforma està. Una sèrie molt bona, on ella feia 5 personatges.
3: Déu-n'hi-do, no?
0: Sí, va guanyar el Premi Glob d'Or i l'Emmy com a millor actriu, perquè realment és una actriu canadenca molt potent. A mi la història m'ha agradat molt. No t'esperis, anirà per aquí, anirà per allà, perquè et sorprèn, al cap de 5 minuts et torna a sorprendre.
3: Ah, molt bé.
0: El que sí que et puc dir és que t'enamores del personatge d'ella, perquè de vegades normalment els personatges, aquests protagonistes, dius, oi, que babà, que babà, o que tova, o que... No. Ella està ja en el seu moment d'aquell...

0: Déu-n'hi-do, Dani, ja has portat aquí un farcell de bons temes,
1: Jo us dic que és molt, molt bona. I per finalitzar porto dues coses. Una és una pel·li que està al cinema, Masters de l'Universo, que se n'ha parlat molt perquè es van gastar 170 milions d'euros per la pel·lícula. De moment porta recordats 90 i pico, ha fet una davallada bestial. Pot ser la catàstrofe d'Amazon, perquè Amazon la produeix per la seva productora MGM, i sembla ser que va agradar la primera, però la segona no, i no ha enganxat amb el... A veure, Masters de l'Univers és molt dels anys 80. Sembla ser que volien fer com un tema com Barbie, saps que Barbie va ser... Bueno, va fer molts diners i estava aconseguida, però estava treballada molt des de dins. I sabien que eren molt conscients del que feien amb Barbie. Amb aquesta, que... Jo l'he vista, jo l'he gaudit, però sí que és veritat que és molt soft, o sigui, jo la recomano a tothom perquè és una pel·li d'estiu, no és per tothom, o sigui, hi ha generacions que diran, i això de què va, val? Perquè pensaran que és una tonteria, però els que són dels anys nascuts als 60, 70, 80, doncs la gaudiran i mira... Ara, amb aquesta calda, que millor que estar al cinema. Anem a escoltar Masters de l'Universo.
2: Todas esas cosas que solo existen en las leyendas y en los cuentos. Tigres parlantes, naves espaciales y espadas mágicas que pueden otorgarle a un hombre el poder de un dios. En el lugar del que vengo, todo eso es real. ¿Por qué me apartaste de ti?
3: Para ponerte a salvo. Te envié a donde sabía que no te encontrarían. A la Tierra. Esa obsesión con las fricadas y las espaditas no está muy bien vista en recursos humanos.
2: Te parecerá una locura, pero esa espada me mostrará el camino a casa.
4: Señor, no puede hacer eso.
5: Tranquila, la espada es mía.
4: Agárrate, viene la parte rara.

0: ¿Y ahora qué tengo que hacer?
1: Empuñar la espada.

0: Déu-n'hi-do, bueno, aquesta, sí, Masters de l'Universo, ja tot, us ja, dic.
1: I per acabar, bueno, és una sèrie que sempre, bueno, ja en vaig parlar, però ho dic perquè si no passa desapercebuda, està Netflix, són 3 temporades, cada temporada és un cas, es de Deadwin, torno a ser pesat i a recomanar-la perquè crec que és una sèrie realment molt ben feta, nòrdica, amb una parella protagonista que no tenen res a veure i realment la combinació és molt bona. Els crims, perquè sempre són crims allà, clar, tot el que és nòrdic sempre hi ha un crim. Els crims estan molt ben, l'enfoc està molt ben realitzat, molt aconseguit, també està molt aconseguit la història entre ells i les històries que hi ha al marge d'ells. Seré pesat, però crec que és una sèrie de 3 temporades que es veu molt bé, molt ràpida, que t'enganxa des de la primera temporada, la segona i la tercera. Cada temporada és un cas diferent, el que passa que com que hi ha la vinculació, els vincles entre ells, doncs evidentment té a veure, estan lligades una temporada amb l'altra. Ho torno a repetir, està a Netflix, es diu Dead Queen. Són 3 temporades meravelloses, és una sèrie que no la podeu perdre, que va passar desapercebuda i és molt i molt recomanable, i sisplau, veieu-la perquè us entretindreu moltíssim i està molt aconseguida. Netflix, anem a escoltar el tràiler i fins aquí.
0: Molt bé, fantàstic.
1: Un petó per tots.
0: Gràcies, Dani, fins la propera.
2: No tenies por qué aceptar el caso.
3: Sí que tenia. Él creía en mí. Me ayudó bastante cuando empecé. Esto no debería pasarle a nadie.

0: ha tomado la justicia por su mano.
1: ¿Quieres decir que alguien quiere vengarse?
0: Sí. Nadie puede saberlo. ¿Entiendes?
2: O tal vez sea que no sabes cuándo parar.
0: No puedo vivir con miedo a que suceda una catástrofe.
3: Ahora y aquí.
4: Senset.fm.
5: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: Hi ha nits que s'obliden i després hi ha la revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles, entrecot de Girona o espatlla de xai, postres, vi, aigua, cava, coca i ball a la fresca amb Frankie per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93 764 0607. Aquesta revetlla pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.
4: Emissora que t'escolta.

0: 107.1 FM.
1: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let, i també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instal·lar al carrer Sant Ramon 15 de Tortera i al telèfon 666 50 27 50.
2: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
3: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
2: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
3: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
2: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.

0: I bé, ara arriba un dels moments més sabrosos del nostre magazín. Obrirem les portes a la cuina i donem la benvinguda a la nostra col·laboradora gastronòmica, que avui segurament ens portarà un grapat de bones idees per omplir la taula de color, salut i tradició. Bon dia, Joana.
1: Bon dia, bon dia a tothom. Bé, bé, molt bé, molt bé.
0: Estem ja preparats per aquests productes de proximitat.
1: Sí, frescos, eh? Frescos.
0: Frescos, i
1: avui
0: els venim a prop de casa.
1: Avui portem alguna cosa que no s'ha d'estar gaire a la cuina, i per aquests dies que ara venen, ve Revetlla, ve Sant Joan, ve Sant Pere, o ve l'aniversari del teu fill, del teu marit, i vols fer algo, un àpat, que no tinguis molt de rato a la cuina, i diferent.
0: Molt bé. En aquest cas, la Joana, sempre a partir d'aquest dia d'avui, es portaixen recetes fresques i estiuenques, senzilles, com diu ella, de preparar, perquè senzilles, perquè ella, com que li agrada tant la cuina, ve tu aquí, que esclar, tot ho troba clar i bé, i que ve algun secret culinari que segur ens farà venir gana. Vinga, sí. Joana.
1: Bueno, doncs, ara, tal com us deia, portarem uns aperitius freds. Abans els hem de preparar, és normal. Però, bueno, els podem tenir una hora i pico preparats, els deixem a la nevera amb unes plates, i llavors, al moment que arriben els convidats o tu mateix, la família, doncs llavors es van posant a taula. Jo vaig fer, érem 10, perquè celebràvem un aniversari, nosaltres som 10, la família sempre el pa que és de 10.
0: Bé.
1: A vegades som 7, però normalment som 10. I llavors vaig fer uns formatges, una taula de formatges, vaig comprar una blonda d'aquestes blanques, sí. I ho vaig posar, el formatge llavors ja és a gust vostre. Uh-huh. Un de més sec, un de més tou, tallat a quadrets, tallat... I llavors, tot ben posat amb aquesta plata, unes maduixetes per adornar-ho.
0: Ah, mira,
1: sí, per adornar. Llavors, unes torradetes d'aquestes que ja venen fetes, uh-huh, a tot el voltant de la plata, i llavors la marmelada aquella que venen uns pots petits, que és una marmelada que és especial per formatges, nosaltres en vam agafar una de figa i una de barcoc.
0: Ah, molt bé.
1: I llavors sobre el formatge t'hi pots posar, cada un agafa el seu tros que li agrada.
0: Cada un agafa i se posa el que
1: li agrada. I si no li agrada la marmelada, són uns pots petitets, que vull dir que te'ls caves, si no aquest dia amb això, amb una altra cosa. No és el poc gros aquell. Llavors vaig fer uns ous de guatlla farcits de sobrassada i formatge.
0: Joana, això sí. Porta feina, eh?
1: Sí, aquests ous de guatlla, l'única cosa que és... llavors, vosaltres mireu, els que sou a casa, si agafeu tres per cada un, els vaig fer durs. Llavors, aquests ous no és com els ous grossos, que els posem amb aigua freda i un grapat de sal a bullir, i de cap de 10 o 12 minuts els tanquem. Aquests no, aquests, perquè, és clar, és un ou molt delicat, l'ou de guatlla.
0: Clar.
1: Llavors, posem l'aigua a bullir, una mica de sal, i amb una cullera petita els anem posant a dins de l'aigua sense deixar que caiguin.
0: Va.
1: Perquè si no es trenca la closca, i llavors
0: ja queda,
1: se'ns obren.
0: Sí.
1: I els deixem just 4 minuts. I a la que fa 4 minuts els retirem del foc i els posem amb aigua freda.
0: Els vas posant d'un en un, i com
1: d'un
0: estan tots, 4 minuts o cada un 4 minuts?
1: No, d'un en un, si en fas 10 o 12, en un moment els tens. Com comencen a bullir tots, com que no bullen fins que no hi són tots, llavors comptes 4 minuts.
0: Va,
1: després amb una escumadora al tanto els treus i ja tens un altre bol amb aigua freda i els deixes allà reposar amb l'aigua freda. Això és perquè es pelen molt més bé. Llavors, aquests ous, per farcir-los, hem de tallar la part de dalt i treure la llema de dintre. I això ho xafarem amb una forquilla i posarem una mica de sobrassada i una mica de formatge d'aquest d'untar.
0: Ah, molt bé, no?
1: Farem una pasta, que rega cada ou ni que poquíssima.
0: Rega i tant, esclar.
1: I llavors, això, o amb una cullera petita... o amb una mànega, però jo no vaig agafar la mànega perquè al final te queda tot en la mànega. Amb una cullera petita d'aquelles de cafè ho vas omplint.
0: Val.
1: Això ja ho tens.
0: Clar,
1: ja
0: perquè l'ou és petit i tot plegat.
1: Ja ho tens a punt.
0: Molt bé.
1: Llavors vaig comprar...
0: I com els vas presentar, aquests ous?
1: Així mateix, i amb una mica de re de mel a sobre. Agafes, si tens mel a casa, una cullera i re. Una mica de mel a sobre. Perquè la mel amb la sobrassada és molt bona. I queda diferent. Llavors vaig agafar meló, vaig comprar mig meló, i amb aquelles culleres de buidar vaig fer boles.
0: Ah, molt bé.
1: Boles de meló. I llavors vam comprar aquests palets de broqueta, que venen de fusta,
0: sí, sí,
1: els que fan 18 centímetres o una mica menys, i vam posar un tall de pernil, la bola de meló, i l'altra punta, un altre tall de pernil, i vas fent unes brutxetes. I llavors, per clavar-los i perquè quedin macos a la taula, el mateix meló aquest, que has buidat, el rentes, el xugues i el poses de cap per avall. Saps que queda una barca,
0: sí,
1: com les...
0: Sí,
1: doncs
0: sí.
1: El poses al revés,
0: sí, sí,
1: i
0: sí.
1: Totes les broquetes clavades. Els vas clavant
0: allà.
1: Ah, molt
0: bé, no? Que maco, eh?
1: Llavors això, hi poses una plata que ressalti, si, com que és verd, una plata blanca o una plata que ressalti el verd, i ho tens molt.
0: Oh,
1: dius, carai, tu, fa goig.
0: I tant, oi tant, oi tant. Molt bé, molt bé. Quina inspiració tens,
1: sí.
0: Eh? De veritat, eh?
1: Per fer una mica diferent del que fem sempre.
0: Mm-hmm.
1: I això està molt bé perquè, bueno, i de més tipa, eh? No creguis.
0: Sí, sí. Jo, de totes maneres, vaig una mica de complicació amb això dels ous de guatlla, que, és clar, és una mica d'artesania.
1: Bueno,
0: això,
1: els ous,
0: eh?
1: De guatlla, si no els pots fer fregits, també, d'una altra manera, que ara te diré. Llavors, jo tinc aquelles culleres de resina, no sé si en tens tu.
0: No.
1: Aquestes culleres que venen aquests supermercats que tenim... No, aquests supermercats, no, aquestes botigues que tenim grans a Tordera, no cal anomenar, que
0: sí.
1: N'hi ha 4 o 5,
0: sí.
1: Que allà trobes de tot. Doncs ja venen unes culleres de resina, que no és l'import, i en compres 10 o 12,
0: uh-huh.
1: O 15. I llavors aquí vaig fer una xamfaina, però una xamfaina que hi havia molta verdura. No predominava la tomaca.
0: Uh-huh.
1: Vaig agafar carbassó, albergínia, tot tallat molt petit. Ho vaig fregir, com ho vaig tenir fregit, i vaig tirar una mica darrere de tomaca ja fregida.
0: Ah, molt bé.
1: Ho vaig remenar i no queda una xamfaina. I llavors vam omplir aquestes culleres amb aquesta xamfaina i a sobre un ou de guatlla.
0: Apa, que maco, no? I que bo.
1: Va quedar molt, molt bo, molt bo. Llavors vam preparar una plata també d'aquesta mortadela italiana, la d'origen,
0: sí.
1: La italiana, que això jo no em menjo de mortadeles i tot això, no en soc, eh? Però aquesta italiana, tant en quant, m'agrada, doncs, un parell de talls per cada un, i un bon plat de fuet, i llavors torradetes,
0: molt
1: i el
0: bé.
1: Que volia, pa amb tomaca, pa amb tomaca.
0: I tot ho vas presentar
1: humit. I tot presentat a la taula.
0: Uh-huh.
1: Sí, he fet una foto, el que passa és que havia de fer una foto de cada plat. Però vam fer una foto de tota la taula i ara al portal, però bueno, es veu la taula parada i tot, però també fa goig.
0: Val,
1: es veurà els coberts, tot.
0: Escolta'm una cosa, però t'he dit que passar molta estona per preparar tot això. Són coses
1: sí,
0: petitones,
1: no sé si,
0: però...
1: No sé si sopàvem a les 8. Bueno, la xamfaina la tenia feta, eh?
0: Ah, val.
1: La xamfaina la pots tenir a la nevera,
0: sí,
1: el dia
0: tant.
1: Abans.
0: Uh-huh.
1: No. Els ous els vaig bullir ben dinat. Ja estaven freds. El meló, bueno...
0: És un moment, el meló.
1: I com que érem dos, perquè el meu marit m'ajuda molt amb tot això, perquè ell li agrada molt decorar, li agrada molt tot això, doncs llavors ja som dos. No sé si a les 6 ens hi van posar i sopàvem a 8:45, i a les 8, com van venir, tot ja estava a taula.
0: Ja estava posat, molt bé.
1: I bueno, i llavors a darrere nosaltres vam fer unes gambes a la planxa.
0: Mmm...
1: Ja està, vull dir, un sopar. Però la gamba és d'allò d'haver d'arreglar la cuina, però és que estàs... gràcies a Déu, estem tits de tot.
0: Sí, ben cert.
1: De rostits, d'això,
0: d'allò,
1: de l'altre. I dius, què faràs? Bueno, doncs fem això. I això per dinar també queda bé, eh?
0: Oi tant, oi tant.
1: Un dinar d'aquests frescos.
0: A veure, jo crec que aquí s'ha d'elogiar molt a la cuinera, perquè encara que tu dius que senzill, que tal, que qual, jo hi vaig veient aquí que has d'estar el teu rato,
1: sí.
0: Estar tranquil, relaxar per poder anar fent
1: tot
0: el relleno aquest que dius, etcètera,
1: sí.
0: Etcètera.
1: Però bueno, aquests ous els pots tenir i amb una plateta a la nevera t'acaben. Llavors, els bullits també. Només els bullits, l'única cosa que hem de fer és tallar-los al moment de menjar-los, perquè si no queda sec.
0: Clar.
1: Bueno, un moment,
0: bueno,
1: mitja hora abans,
0: sí,
1: posem.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Llavors, ho tens tota la nevera amb uns bols petits, perquè tampoc no ocupa molt, i al moment de servir, doncs vas... I la xamfaina no cal escalfar-la, perquè ja la deixes un rato estèvia.
0: I és bona, és natural, eh?
1: Natural, natural, sí, sí, jo sempre la faig així. I bueno, i això és l'idea que us he portat per fer un pica-pica, de berenar, un sopar o un entrant per dinar.
0: Sí, jo trobo que m'agrada això per un dia que si és festiu, que es nota una cosa... Doncs,
1: diferent,
0: que,
1: diferent.
0: Sí. I bueno, una cosa que és molta delicadesa.
1: Sí.
0: Molt delicatessen, això, eh?
1: Sí.
0: Doncs bé, Joana, fem el repàs de tot aquest...
1: Doncs fem un repàs. Necessitarem una taula de formatges al nostre gust, els formatges que sec, menys, jo el combino un de sec, un de mig, tou i un de tou.
0: Sí.
1: Aquell blau, si us agrada també, amb aquestes torradetes que ja venen, encara, que no són aquelles clàssiques, ara venen unes de quadrades, que són més blanques de color, que són molt bones, no aquelles de sempre, eh?
0: Sí, que són rosetes.
1: Rosetes,
0: no? Sí.
1: Doncs aquestes torradetes que ja venen per adornar tota aquesta plata, unes maduixes per decorar, o ara que hi ha cirera,
0: Ah, també.
1: Una cirera partida pel mig i traient el pinyol.
0: Uh-huh.
1: Et decora molt.
0: I bueno, i són boníssimes, eh?
1: Les cireres estan molt bones ara, eh? Més que les maduixes,
0: sí,
1: ja.
0: Sí, oi tant.
1: Llavors, aquests ous de guatlla farcits, i per fer això, que en compteu 3 per cada un, doncs sabeu que els paquets són de 12, vosaltres mateixos.
0: Uh-huh.
1: Eh? Llavors, el meló, per 10 persones jo vaig comprar mig meló i en vaig tenir prou, eh? O un, si sou, depèn dels que siqueu. I llavors, amb aquesta cullera, que també la trobarem, aquests postres que us he dit, per buidar el meló, que queda molt maco, perquè no queda gens fet molt bé i queden tot boles.
0: Bueno, escolta'm, i això inclús pots fer-ho servir per al gelat.
1: Per tot, per
0: sí,
1: tot.
0: Bolet,
1: però ha de ser,
0: eh?
1: La mida més petita que la del gelat,
0: val,
1: eh?
0: Val.
1: Perquè la del gelat queda molt grossa i no, no t'hi cap a la boca.
0: Val,
1: ha de ser
0: val,
1: l'altra mida,
0: val.
1: Unes que ja venen més petites. Llavors, aquesta cullerada de xamfaina amb els ous de guatlla, aquesta mortadella italiana que hem dit, una plata de fuet, més torradetes, pa amb tomàquet, si no volem res més, res més. Si volem alguna més, això hi ha el gust de cada un.
0: Va.
1: Eh? I llavors necessitem aquestes culleres de resina per fer això, aquests palets de broqueta, i per aquests palets els comprem i els tenim a casa, no és l'import.
0: Bueno, i bueno, això cosa que tampoc no passa.
1: Ah,
0: vull dir,
1: exacte,
0: tens
1: això
0: allà.
1: No, ho tens allà i a vegades fas altres coses, em pinxo.
0: Mm.
1: I aquesta cullera per buidar el meló.
0: Molt bé. I a veure, sí que darrere vosaltres vau fer gamba, podem fer-hi un rostit.
1: Podem fer un rostit, podem fer una carn rebossada.
0: Sí.
1: Sí. Pots fer un pollastre farcit tal com vam fer,
0: sí,
1: l'altre dia,
0: sí,
1: que també,
0: sí,
1: quedava,
0: sí,
1: bé,
0: sí, sí.
1: Podeu fer el que vulgueu.
0: Molt bé.
1: O depèn del que mengem, això hi prou.
0: Home, és que esclar, ara,
1: perquè això ja sembla que no, és, ja,
0: oh, sí.
1: vas picant i dius, estic tip, eh, al final. Mm.
0: Molt bé, Joana, doncs agafem bon apunt d'aquesta presentació d'aquests platets tan delicats, que jo trobo que és una delicatesa, ja t'ho he dit, i bé, t'esperem la propera setmana.
1: Doncs au, la setmana vinent no ens veurem, perquè Sant Joan, que passeu tots perquè és dimecres.
0: Oh, mare meva.
1: Que passeu tots una bona festa, una bona revetlla i vinga a disfrutar de la vida.
0: I tu a celebrar el teu sant.
1: Sí,
0: vinga,
1: sí, sí,
0: la que sí.
1: Vinga, adéu-siau.
2: Ara i aquí.
3: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
4: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
5: A Pitu i Loli Artesans, les ceràmiques transformen un espai de calma, creativitat i relaxació.
6: Un moment per reduir l'estrès, crear amb les mans i reconnectar amb tu mateix, amb tallers per a totes les edats.
5: Troba'ns al camí Mas Martí 95 de Tordera. Obrim de dimarts a divendres de 5 a 8 i dimarts i dijous també de 9 a 1. Els dissabtes a concretar.
6: Pitu i Loli Artesans, fang, calma i creativitat. Per a més informació, truca al 615 611 581.
3: Emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: I bé, en aquest cas tenim ja en aquest espai de fons, sí, tenim aquest espai de fons, ja tenim ja la companyia de l'escriptora tordarenca Carmen Rubio, que ella doncs és una escriptora que ens explicarà una miqueta doncs com ho fa, de quina manera s'inspira. I veig-ho aquí, que és un moment especial dintre el nostre magazín. Obrirem les portes d'aquest espai, com deia, de fons, i conversarem amb ella, perquè és una dona que ens demostra que mai és tard per perseguir un somni. Avui, doncs, ens acompanya i és autora, que ha compartit les seves experiències de la vida, les alegries i també els moments més difícils, amb històries plenes d'emoció i esperança. Carmen, benvinguda, gràcies.
1: Ben trobada.
0: Doncs vinga, sí que la teva trajectòria és un exemple de superació. I bé, ens has explicat en una altra ocasió que vas aprendre a escriure d'adulta.
1: A 64 anys.
0: I vas descobrir una literatura d'una manera d'expressar sentiments i de compartir-los amb els lectors. I bé, jo m'he quedat parada amb la lectura dels teus llibres perquè són molt profuns tots.
1: Tots tenen una ensenyança, no sé si és correcte dir-ho així en català, una ensenyança. Uh-huh. Tots et donen una ensenyança. El penúltim, que es deia la casa de la vall,
0: sí,
1: que tu ja el tens, sí, doncs t'explica molt bé per què no has de mentir mai als fills, per què no els hi has de dir les coses tal com són, perquè uh-huh, després, per una sèrie de coses que travesses a la vida, surt d'allò i... I a l'últim, la masia a mi m'agrada molt perquè, tot i que no ho explica clarament, però et fa pensar, aquelles masies que hi ha a pagès, que han viscut 3, 4, 5 famílies, si aquells passadissos, si aquells menjadors parlessin, què dirien? Que aquelles masies que han vist morir algú, que han vist néixer algú... Pues, és això, més o menys. Sempre m'ha agradat en el llibre pues, donar un punt que et faci pensar.
0: En aquest cas, Carmen, quants llibres has escrit? Ja digues els títols d'aquests llibres. Jo, a veure, em sembla que són 3, 4 ben bé, no?
1: O més, fan 9 llibres. Però no.
0: Quants dius?
1: 9.
0: Què dius ara?
1: Sí, aquest que...
0: Em deixes boca badada, de veritat.
1: Sí, ara aquest que sortirà, bueno, que sortirà, em sembla que avui o demà l'enviaré, quan el llegeixi, la persona que me'ls llegeix i em diu... Bueno, a mi m'agrada molt, perquè sempre he sigut molt feminista. Si jo hagués sigut estudis, pues, hagués lluitat per les dones. Es diu El pes del passat.
0: Ai.
1: I, bueno, doncs, tota la història transcorre des de... és una saga, comença a acabar de la guerra, i va fins als dies d'avui.
0: Ah,
1: i tot transcorre en un poble petit.
0: Ai, que bé.
1: On tot això fardeja, on tot... Bueno, és un dia, qualsevol, com és petit...
0: Que és una família gran, no?, diguem-ho així.
1: Sí, com abans seria Tordera, quan sí, jo vaig arribar a Tordera. Mm. I llavors, pues, hi ha una placeta, m'he inspirat en la placeta del meu poble, d'on jo vaig néixer. M'he inspirat...
0: A on era on vas néixer?
1: Jo vaig néixer a la província d'Almeria, en un poble mm-hmm, que es diu Oleila, que és molt maco. I m'he inspirat amb això i amb la casa dels meus avis. Jo vaig viure amb els meus avis dels 9 fins als 10 anys.
0: Ah, està bé.
1: I, bueno, doncs, no hi havia lavabos, evidentment. Anaves al corral. Al corral hi havia totes les bèsties que volguessis.
0: Que bé, no?
1: Sí, i anaves al corral a fer les teves necessitats. I, doncs, tot això ho expreso com jo ho sentia en aquell temps. Sí.
0: Encara tens el bon record, el record. No sé si bon, dolent, el record, no? Perquè hi ha vegades que moltes coses de la infantesa, algunes ja no saps on col·locar-les. No. Tu te'n recordes.
1: Jo les guardo totes. Sobretot aquell any de viure amb els avis, allà va ser per mi. I bueno, doncs, la casa que descric el llibre, pues, és la dels avis. Una porta per entrar la gent i una altra porta a la cantonada per entrar al menjar de les bèsties que tenien i totes les bèsties que tenien els meus avis.
0: Ah, està bé.
1: Sí.
0: Quina edat tenies? Com
1: 9 anys, de 9 a 10 anys.
0: De 9 a 10 anys. És una època realment que es capta i s'absorbeix tot, eh? Sentiments, és realment, sí, com ho diuen, no? Que és un moment molt essencial per començar a entrar a l'adolescència.
1: Els avis eren molt carinyosos, molt. La meva àvia dormia amb la meva àvia, evidentment, i em deia... És que, mira, que eres traviesa, eh?
0: Què feies, què feies?
1: De tot. Com que allò no em veien els pares, feia de tot. I el meu avi me deia sempre, te voy a dar un mandoble, però nunca me lo dio. Sí, ai, és la persona que conservo més a la memòria, més carinyosa, més intel·ligent, i no sabia escriure ni llegir.
0: Ara imagina't, veus?
1: Però, sí... Sí, sí.
0: A veure, què feies d'entremaliadures? Explica'ns en una.
1: Pues mira, quan van picar ametlles, però moltes, picades per fer la matança.
0: Sí.
1: Estaven allà guardades i estaven en pebre, picaven.
0: Què vols dir per fer la matança?
1: Mataven el porc.
0: Sí, però picava les ametlles per matar.
1: No, jo no picava.
0: Ah,
1: jo veia que l'avi les picava.
0: Vale, però això veia per menjar després.
1: No,
0: vale.
1: Per fer la morcilla.
0: Ah, vale, vale.
1: Clar,
0: vale.
1: Era molta quantitat, però jo anava mirant. Llavors es deia una alacena, un armari de cuina, i jo anava mirant on tenia les ametlles i me'ls vaig fotre quasi tot.
0: Ai, Déu-n'hi-do.
1: Sí, m'agraden molt les ametlles, molt. Sí. I una vegada...
0: Quan devien obrir la gueta a l'alacena, va veure cap ametlla, sí, i la morcilla sense ametlles, Déu-n'hi-do, també.
1: Ai, sí, sort que ell tenia una paciència, que ell una altra vegada pues, anava molt a la veïna del costat, que llavors em deien recient casada, no?, i tenien allà l'habitació mentre feia el llit i tot, però jo això fardejava. En els pobles pots entrar,
0: sí,
1: tot arreu.
0: Sí, estava tot obert, eh?
1: Sí, sí, tot estava obert. I tenia un pintallavis vermell, vermell, i ella feia el llit, i jo pensava, em vaig pintar els llavis. I quan vaig arribar a casa, pues, és la meva àvia, es va pensar que tenia algun mal dolent, algú. Què te passa, hija? Què te passa, carinyo? Què te passa? Què me passa, abuelita? Diu que tienes todos los labios rojos. És que me los he pintado.
0: Sí. I clar, després ells dos i l'abuelo, com veia la seva dona, la teva àvia petita, devia dir, nana, que tal les dos, no? Molt bé. Carmen, aquests nous llibres, no t'has animat tu a publicar-los, eh?
1: Estan publicats tots.
0: Aquests,
1: menys aquest de les dones, El pes del passat.
0: Escriviu que Mosquit, que de fet així...
1: Sí, i ha marxat.
0: Sí,
1: sí, Mosquits ara.
0: Mosquits, sí, ara és el moment.
1: Sí, sí que... Però, a veure, vendre llibres... Escriure per viure? No, no pots. Ni tan siquiera aquests que escriuen tant... No sé si poden viure molt, són periodistes o molt, sí, tenen altres carreres, però viure de l'escriptura, no. Jo no sé per què ho fan els altres, jo personalment ho faig perquè mentre escric no penso.
0: Clar, molt bé. Home, has de pensar, perquè tens una profunditat en tots els llibres que és per repensar, Carme.
1: Sí, però no penso en allò que em fa mal.
0: Va.
1: Vull dir, a les 3, quan jo em poso davant de l'ordinador, no sóc la Carmen Rubio, sóc la protagonista de la vall de la Masia, sóc, i això m'ha ajudat molt. En aquests 5 anys m'ha ajudat molt.
0: Perquè en aquests últims 5 anys, es podries dir el títol dels llibres que has fet?
1: Era que me'n recordi. El primer es diu L'esperança i la seva ombra. Està fet a trossets i tu vas parlant amb la teva ombra.
0: Ah, val.
1: I ell et contesta. Tu preguntes...
0: Són capítols, així.
1: Sí, són, sí, com històries petites. Després, el segon... Ai, Rosa Maria, la memòria la tinc.
0: Bueno, bueno, això tothom, eh? És igual, tu diguis els que te'n recordis, Carmen, no hi ha problema.
1: Geni...
0: Geni?
1: Geni.
0: Ah, és el nom d'una noia.
1: El nom d'una noia. Vale. Sí, aquest m'agrada molt a mi, és bastant gruixut, i m'agrada molt perquè la vida sempre et dona o sigui, et repassa allò que has fet. Si ho has fet malament, pues a vegades t'ho donen amb escreix. Uh-huh. I aquest llibre m'agrada bastant, sí. Després, qui més? L'Ayer i l'Hoy, entre mig n'hi ha de català i castellà.
0: Està bé, sí, molt bé, molt bé, s'ha pogut combinar-ho bé, tot això.
1: L'Ayer i l'Hoy és una història molt maca, molt sentimental, d'una parella, ell gran i ella joveneta.
0: Ah.
1: Sí.
0: Un matrimoni, diguem-ho
1: sí,
0: així. Va.
1: Sí, sí, sí. I està bé, bueno, és el que a vegades sí passa a les cases, que les sogres i les joves...
0: Les joves.
1: Pues és això. I quin més... Ai, Rosa Maria, no me'n recordo
0: bueno,
1: de
0: tant bé. Bueno, aquests últims, que estan
1: sí,
0: molt bé.
1: Sí, la Masia, la Casa de la Vall, uh-huh. I ja dic, ara aquest canviaré, que estic pensant quina és l'editorial, perquè es paga molt per fer un llibre, molt. Ai. I llavors hi ha editorials que ho fan gratis.
0: Ah, mira, sí, molt bé, no?
1: Però, esclar, jo vull saber aquesta editorial què ofereix, perquè si és, ho fa gratis, em fa 10 llibres i ja està, no diu res més, doncs això no m'interessa.
0: Clar, clar, m'interessa. Clar. Escolta, Carmen, aquest últim llibre de la Masia, tu vas viure amb alguna Masia? Perquè,
1: sí.
0: Ai, perquè és que vius la Masia,
1: sí, sí,
0: eh?
1: Sí,
0: la vius,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí. En tots hi ha cases, i en els que hi ha, bueno, en tots no, però en els que hi ha, alguns dels que hi ha cases, jo hi he viscut, la casa dels avis, la casa primera que va fer el meu pare... La Masia he viscut com vam arribar aquí a Catalunya. Bueno, el meu pare ja hi era. Vam arribar la resta de la família i vam anar a viure a Can Jesús. Una Masia molt maca que hi ha anant a Malgrat.
0: Ah, tal.
1: Sí. Mm-hmm. Ara és molt maca, em sembla que és una casa de...
0: Que és als les afores de Malgrat, Carme?
1: Eh? No, no, no, no, a les afores de Tordera.
0: Ah, a les afores de Tordera.
1: Sí, en allà vam viure 2 anys fins que el meu pare va fer la casa mm-hmm. i tot allò bé. He viscut amb bastants
0: En aquests moments te veig feliç, te veig bé.
1: Feliç no. Bé.
0: Jo t'hi veig.
1: Sí,
0: jo
1: no,
0: t'hi veig.
1: Al
0: dintre de cada persona és allò que diuen que mai doncs, es pot saber com està. Però jo me n'alegro tant de veure que, a veure, has sabut, dintre de la teva pena, buscar un recurs tan interessant
1: sí
0: com aquest.
1: Sí, això sí. Eh? Això sí. I a poc ho vaig assumint, però costa molt assumir.
0: Sí. Com és fer la part de la teva filla?
1: Doncs pues mira, el mes passat va fer 5 anys.
0: 5 anys.
1: El dia 14 de maig, a les 4 i 10 de la matinada, va marxar. Que ja, diguéssim, era el dia 15, ja, perquè ja havien passat les 2. A les 4 i 10 de la matinada se'n van anar.
0: Clar, vull dir, és que és recent, eh? Vull dir, és allò que... de mica en mica el vas agafant a dintre teu, però costa, eh? I bé, jo realment te felicito per buscar aquesta alternativa, perquè després ens has permès a tots els lectors doncs recordar vivències que potser algunes són semblants a les teves.
1: Sí,
0: I tu ens l'has obert.
1: Sí, sí, sí. I almenys... No sé, procuro sempre a cada llibre que et doni una lliçó. No facis això, que pot passar
0: passat
1: allò.
0: Això altre, molt bé. Sí. Quin és aquest nou llibre que
1: és
0: estàs...
1: El pes del passat.
0: El pes del passat, ah, sí.
1: L'estic repassant, i aquest estrat, que sobretot de dones. Ja
0: molt
1: dic
0: bé. Cap a quan consideres que sortirà aquest llibre?
1: No ho sé, l'he d'entregar. No, llavors a vegades passa 1 mes, 2 mesos...
0: Uh-huh.
1: Sí, no, no, tu entregues avui, no pensis que t'ho donaran demà.
0: Clar.
1: Depèn d'ells.
0: I també de veure aquesta editorial que dius que vols conèixer, a veure com te funciona.
1: Aquesta de la Masia sí, em va proporcionar anar a Sant Jordi, a
0: ai,
1: Barcelona.
0: Sí. Que feliç vas estar allà, sí que vas estar un rato feliç,
1: sí,
0: eh?
1: Sí,
0: amb tanta gent,
1: sí,
0: eh?
1: Bueno, sí, sí que estava feliç, sí. Ahir havien el puesto per 3 persones... I teníem, jo tenia hora des de les 12:30 fins a les 2.
0: Ah.
1: I llavors es aixecava un noi i em deixava el pas on a mi. Hi havia 2 dones més. I, sí, sí.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Carmen, és un plaer tenir-te aquí. T'ho agraeixo moltíssim.
1: I jo també venir.
0: Eh?
1: Sí, jo també.
0: I anirem parlant. Jo, mentrestant, aniré llegint, també. Eh? Vinga, gràcies,
1: sí,
0: Carmen.
1: Sí, és que d'això es tracta, eh?
0: Carmen Rubio, gràcies per estar aquí.
1: Gràcies.
0: Adeu, bon
1: a
0: dia.
1: Tu.
0: Adeu.
1: Bon dia.
2: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
3: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. S'amplia la xarxa de videovigilància amb una desena de noves càmeres. Amb aquesta nova remesa, el consistori preveu completar el desplegament previst i reforçar la seguretat en diversos punts considerats sensibles del municipi. Nadia Cantero és regidora de Seguretat.
4: Ara són unes 9 o 10 càmeres les que queden pendents de posar. Ens queda el camí ral per cobrir, el centre del camí ral fa temps que s'ha valorat de posar per allà algunes.
5: Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. S'amplia la xarxa de videovigilància amb una desena de noves càmeres. Amb aquesta nova remesa, el consistori preveu completar el desplegament previst i reforçar la seguretat en diversos punts considerats sensibles al municipi. Ho avançava la regidora de Seguretat, Nadia Cantero.
2: Ara són unes 9 o 10 càmeres les que queden pendents de posar. Ens queda el camí ral per cobrir, el centre del camí ral fa temps que s'ha valorat de posar per allà algunes càmeres. En posarem en dos punts diferents.
1: Dimecres 17 de juny de 2026, oberta la convocatòria per a la concessió d'ajuts econòmics pels nens i nenes que participin al casal d'estiu a Colònies aquest 2026. Fins al 30 de juny es poden presentar aquestes sol·licituds. Toni García, regidora de Serveis Socials.
3: I com a servidors públics i com a administració pública hem de vetllar perquè aquests nanos puguin tenir tots els recursos per garantir la igualtat i per garantir la igualtat d'accés als serveis.
1: Divendres comencen les festes del veïnat de Sant Andreu, Sant Jaume i Mas Martí. Del 19 al 24 de juny el municipi celebra unes festes que recuperen actes històrics com el sopar popular i reforcen el vincle amb la gent agermanada de Torbizcón, amb el poble agermanat de Torbizcón. Escoltem la Vanessa García, membre de l'associació.
4: Del 19 al 24 de juny celebrem la nostra festa major al barri de Sant Andreu, Sant Jaume i Mas Martí amb activitats per totes les edats. I només convidar-vos a que vingueu a fer bar, a riure i a compartir amb nosaltres.
1: I el Teatre Claver es vesteix de gala per al concert de final de curs de la seva escola de música. Serà divendres. L'equipament tordarenc tancarà el calendari acadèmic amb una actuació gratuïta que reunirà el talent i l'evolució dels alumnes. I Càstor organitza una plantada de telescopis al Parc Prudenci Bertran aquest dissabte. L'activitat és gratuïta, oberta a tothom. En Josep Pujol és president de l'entitat.
5: Aquí pot assistir tothom que tingui ganes de posar un ull en un telescopi i que li expliquin quatre dades més bàsiques de la veure.
1: En esports, Héctor Pavón Reina competirà al Campionat Europeu de Taekwondo per clubs a Sarajevo. L'esportista tordarenc competirà aquest divendres en la categoria de júnior de menys de 63 quilos. En parlava el seu entrenador, Òscar Pavón.
6: Tenim molt clar que serà una competició difícil. A part, és un viatge de 4 dies. Ell farà el passatge dijous i competirà divendres.
1: Previsió del temps, els detalls, la prèvia, amb en Joaquim Serra.
7: Situació meteorològica que avui ha de continuar, marcada bàsicament per l'estabilitat. A diferència d'aquests últims dies, tindrem la presència d'alguns núvols baixos aquesta tarda, bàsicament, a conseqüència d'aquests vents més humits de mar cap a terra. Uns vents que afavoreixen també un lleuger descens de la temperatura, han baixat una mica les mínimes de la passada nit, 1-2 graus, i les màximes faran el mateix. Per tant, menys calor, tot i que la xafogó continuarà molt intensa. Pel que fa als vents, seran fluixos, com ja hem dit, i la situació marítima s'ha de mantenir tranquil·la amb la rissa d'aquest matí i petites àrees de marejol aquesta tarda. De cara a demà, tot continuarà igual, amb alguns núvols més, però sense precipitacions.
1: Un informatiu que completarem amb espais habituals, així com l'entrevista amb els polítics. Avui amb el regidor d'Esquerra Republicana i gent de Tordera i Jovent Republicà, Àlex Gispert. Comencem l'informatiu.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: L'Ajuntament ha iniciat el desplegament d'una nova fase d'instal·lació de càmeres de seguretat al municipi. La xarxa de videovigilància s'amplia amb una desena de dispositius que reforçaran la seguretat en diverses ubicacions. Unes eines útils que permeten una major prevenció i control. Entre els punts previstos hi ha el camí ral, on es col·locaran càmeres en dos punts diferents per cobrir el tram central. També s'instal·larà una càmera a la zona de Fibracolor. A més, es reforçarà la vigilància a l'avinguda de Països Catalans, concretament a la part final, per controlar l'accés en aquest punt. Nàdia Cantero, regidora de Seguretat.
1: Ara són unes 9 o 10 càmeres les que queden pendents de posar. Ens queda el camí ral per cobrir, el centre del camí ral, que és una zona també més que conflictiva, hi ha molt de trànsit de gent i hi ha molt de trànsit de vehicle també, i ja fa temps que s'ha valorat de posar per allà algunes càmeres. En posarem en dos punts diferents. També posarem a Niàgara, que teníem pendent de posar també dues càmeres que quedaven. Posarem a Fibracolor, també hi ha una zona també que dona molts problemes al veïnatge, i també posarem allà una càmera. I després la zona de Can Cas, bueno, és que no vull dir noms, allà avinguda Països Catalans, sí. Al final de tot, també per allà també posarem alguna càmera per controlar aquell accés.
0: Amb aquesta nova remesa, el consistori preveu completar el desplegament previst i reforçar la seguretat en diversos punts considerats sensibles del municipi. Des de l'Ajuntament també s'informa que ja es troba obert el termini per demanar l'ajut econòmic per als nens i nenes que vulguin participar dels casals d'estiu o colònies aquest estiu 2026. L'ajuda s'adreça a menors amb edats compreses entre els 3 i els 17 anys, empadronats i residents a Tordera, que estiguin inscrits i realitzin un casal d'estiu o colònies. La regidora de Serveis Socials, Toni García, explica que les ajudes busquen protegir els infants perquè puguin optar a aquestes oportunitats.
2: I com a servidors públics i com a administració pública hem de vetllar perquè aquests nanos puguin tenir tots els recursos per garantir la igualtat i per garantir la igualtat d'accés als serveis i després també a la vida quan tu siguis més gran i poder tenir accés a feina i a treballar, i per tant no has de portar aquesta motxilla, no? Perquè neixes, depenent quin nucli familiar, no tenir accés a aquests serveis. I per tant és molt, molt important que els nens i nenes puguin tenir accessos a tant a educació com a esports, a lleure, a tot el que fa construir a la persona per tenir més oportunitats.
0: Per poder percebre l'ajut, la unitat familiar no pot superar el llindar màxim de renda establert en el Reglament Municipal de Prestacions Econòmiques del Servei Bàsic d'Atenció Social. Per realitzar el tràmit podeu fer-ho a través de l'app Tràmit o bé a través de l'enllaç que trobareu a tordera.cat.

0: Ja es coneixen els detalls de les festes del veïnat de Sant Andreu, Sant Jaume i Masmartí, amb una agenda carregada d'activitats per a totes les edats. L'Associació de Veïns ha organitzat uns dies on la gastronomia, la cultura i la convivència seran els pilars centrals. La celebració s'iniciarà aquest divendres amb un concurs de mijas i una sardinada popular seguida d'un tardeo flamenco amb Jesús i les seves bailadores. El dissabte 20 de juny serà una jornada marcada pel retorn d'una de les tradicions més esperades, el sopar popular que es recuperarà després d'uns anys d'absència. Aquella mateixa nit també es durà a terme l'elecció de la pubilla, l'hereu, pubilleta i arauets, acompanyada de l'actuació del grup de Rumbaus. En donava detalls la membre de l'associació, Vanessa García.
1: Del 19 al 24 de juny celebrem la nostra festa major al barri de Sant Andreu, Sant Jaume i Masmartí, amb activitats per totes les edats. El divendres comencem amb el concurs d'amigues i la sardinada popular i un tardeo flamenco. El dissabte és el dia fort, que fem la xocolatada i el concurs de dibuix infantil al matí, amb jocs inclusius, amb aigua. I a la nit, la gran novetat, que és el sopar popular, que torna després de molts anys sense fer-se. I a les 10, l'elecció de la pubilla, l'hereu, pubilleta i arauet. Ja el segon any consecutiu amb el grup de música de Rumbaus.
0: Ja de cara a la setmana vinent, el dimarts 23 de juny, la festa viurà un moment especial amb la visita dels veïns de Torbizcón, poble agermanat amb Tordera, una trobada que posarà un relleu als lligams i l'amistat entre dues comunitats. Aquest mateix, a la nit, hi haurà la mítica Festa Blanca de la Revella de Sant Joan amb DJ Toni Bamba. La vessant més cultural quedarà representada per l'exposició fotogràfica i documental de Torbizcón a Tordera, instal·lada al local social que ret homenatge a les famílies que van començar una nova vida al municipi. Una festa que es tancarà el dimecres 24 de juny amb la missa a l'ermita de Sant Andreu, seguida d'un vermut popular i una ballada de sardanes, ho explica Vanessa García.
1: I el dimarts tindrem la visita del poble agermanat de Torbizcón i la verbena de Sant Joan amb la mítica Festa Blanca. I per aquest dia us convidem especialment a venir, que hi haurà un audiovisual i records de fotos per compartir amb ells. I bueno, com a avís important, volem destacar que per causes alienes a l'organització el correfoc queda anul·lat. I el dimecres tanquem amb la missa i el vermut popular a l'ermita de Sant Andreu. I només convidar-vos a que vingueu a fer bar, a riure i a compartir amb nosaltres. Tot el programa també el tenim complet a les nostres xarxes socials.
0: Els tiquets del sopar popular es poden adquirir al local social de Sant Andreu a la joieria artesanal Monoi Style al carrer Sant Ramon 19 fins demà dijous. Més coses, l'Escola de Música del Teatre Claver posarà el punt i final al curs 25-26 aquest proper divendres, 19 de juny, amb un concert que promet ser un aparador del talent jove del municipi. L'acte tindrà lloc a les 7 a les instal·lacions del teatre, servirà per celebrar la feina realitzada durant els darrers mesos i l'aprenentatge adquirit pels estudiants. La cita musical destaca per la seva diversitat de disciplines i estils, amb un repertori que combinarà la tradició clàssica amb sonoritats més contemporànies. Segons han informat des del centre, el programa inclou obres de piano de Beethoven i Tchaikovsky, fins a interpretacions actuals de temes de grups com Oques Grasses o la contautora Judit Niederman. Un dels moments més esperats de la ballada serà l'actuació de l'Orquestra del Claver, que oferirà una col·laboració especial amb la coral Mirall per interpretar el conegut tema Pa amb oli i sal. La participació dels conjunts de cordes i guitarres també serà clau per demostrar la polivalència dels alumnes a l'escenari. Tot i que l'accés al concert és gratuït, l'organització ha recordat que l'aforament és limitat i que és obligatori fer reserva de localitats a través de la web del mateix Teatre Claver. I aquest dissabte 20 de juny, a partir de les 10 de la nit, el cel de Tordera serà el gran protagonista. El Cercle Astronòmic de Tordera, amb la col·laboració de l'Ajuntament, organitza una plantada de telescopis a l'aparcament del Parc Prudenci Bertrana. Es tracta d'una activitat gratuïta sense inscripció prèvia. L'organització anima a participar-hi i a gaudir d'una nit en família. L'entitat explica que diversos membres del Cercle col·locaran els seus equips a la zona del pàrquing del parc i que, si el cel ho permet, els assistents podran observar diferents astres de ben a prop. Ens en parla el seu president, Josep Pujol.
2: Serà una plantada de telescopis, vol dir que els membres de l'associació Exactament, encara hem de determinar la quantitat, però normalment la gent, els companys responen molt bé i són diversos dels telescopis que vindrem, i els col·locarem allà al Parc Prudenci Bertrana, a darrere, en el pàrquing, aquí diu molt clar, en el pàrquing, i possible que puguem veure la Lluna, Venus, Júpiter ja estarà molt baix i no sé si el podrem veure perquè hi ha els arbres, i els arbres estan molt alts i dubto que puguem veure, però bueno, si més no, ho intentarem.
0: Per tal de garantir una observació òptima i no interferir en la sensibilitat dels telescopis, no estarà permès l'ús de llum blanca durant l'activitat. Des del Cercle Astronòmic fan una crida també als conductors per vigilar que els fars dels vehicles a l'hora d'apropar-se a la zona d'aparcament.
2: Aquí pot assistir tothom que tingui ganes de posar un ull en un telescopi i que li expliquin quatre dades més bàsiques del que veurem. La manera és de que els llums dels cotxes intentar minimitzar al màxim l'enlluernament cap a la zona allà on hi ha els telescopis i baixar-los en curs, anar en posició.
0: Recordem que l'activitat serà aquest proper dissabte a partir de les 10 de la nit.

0: per participar en el prestigiós Campionat d'Europa per clubs de taekwondo. Pavón saltarà al tatami aquest divendres, jornada en què lluitarà per penjar-se una medalla davant dels millors competidors del continent en la categoria de júnior de menys de 63 quilos. Per l'entitat tordanenca qualifiquen aquesta fita com a històrica, ja que suposa fer-se lloc i poder participar en una de les competicions més prestigioses que ajunta els millors clubs europeus, tot i ser conscients de la complexitat de la competició, des del cos tècnic del club es mostren optimistes. Escoltem a Òscar Pavón.
1: Tenim molt clar que serà una competició difícil. A part, és un viatge de 4 dies. Ell farà el passatge dijous i competirà divendres. I, bueno, estarà complicada. Però, bueno, es pot fer. Molts dels esportistes que té amb aquesta categoria ja es coneixem una miqueta. I, bueno, es pot arribar a fer medalla? Jo crec que sí. Però, bueno, s'ha de fer, també.
0: L'al·licient d'aquest divendres a Sarajevo, a més, ve amb premi doble. Penjar-se una medalla en aquest Campionat d'Europa per clubs atorgaria a Pavón la classificació directa per al Campionat d'Europa sub-21. Aquesta fita permetria al tordanenc participar en el màxim torneig continental de la categoria sènior, representant el seu propi club, assegurant-se la plaça independentment de les llistes i convocatòries de la selecció. Aquesta cita continental suposa la culminació a la gran temporada d'Héctor Pavón. En el pas pel circuit europeu júnior d'enguany, l'esportista tordarenc s'ha quedat a les portes del podi fins a 4 vegades, caient a la ronda de quarts de final. El punt àlgid de la seva preparació va ser la medalla d'or aconseguida al Dodge Open, un dels tornejos més prestigiosos de tot el circuit internacional. Anem a ampliar la informació del temps per aquest dimecres, per als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
2: Jornada de dimecres marcada per l'estabilitat novament, amb unes temperatures, però, que aquesta passada nit han baixat lleugerament, tampoc no massa, però sí que han estat entre 1 i 2 graus més baixes que no pas les d'ahir, i les màximes també baixaran una mica. Tot això a conseqüència d'aquest vent que ve de mar cap a terra, que ja va començar a bufar ahir, de fet ja va fer baixar una mica les temperatures diurnes, i que avui s'ha de mantenir un flux de llevant que fa que hi hagi més humitat, per tant, més sensació de xafogor, però per contra, els termòmetres no s'enfilen tant. D'entrada avui jornada, com dèiem, amb domini del sol, si bé aquesta tarda els mateixos vents humits que tindrem podrien afavorir la presència d'alguns núvols baixos cap a l'àrea del Maresme Nord. 4 núvols, doncs poc importants, amb una situació marítima tranquil·la, mar arrissada aquest matí, petites àrees de marejol aquesta tarda i poca cosa més. Demà tot continuarà més o menys igual, amb un dia força sol, tot i que hi haurà alguns núvols, seran poc importants, i les temperatures esperem que es mantinguin semblants a les d'avui, tant les màximes com les mínimes. Novament amb vent fluix, que bufarà de mar cap a terra, i amb una situació marítima tranquil·la. Demà passat divendres augmentarà la nuvolositat, sobretot durant el matí. Sembla que fins i tot podríem arribar a tenir el cel tapadot amb molta xafogor i no descartem que al matí de divendres pugui escapar alguna goteta puntual, aïllada i poc destacable. En principi, les precipitacions que es puguin produir divendres. Tot això amb unes temperatures que pràcticament no variaran, fins i tot podran pujar una mica les temperatures nocturnes perquè hi haurà més núvols durant la matinada i s'ha de mantenir la situació tranquil·la pel que fa als vents i pel que fa a l'estat del mar. Al cap de setmana tornem a recuperar temperatures plenament estiuenques, un cap de setmana, per cert, en el qual diumenge arribarà oficialment l'estiu.
3: Ràdio Tordera, serveis informatius. L'entrevista amb els polítics.
0: Nova setmana amb els regidors i regidores del nostre Ajuntament, tant del govern com de l'oposició. Avui, com veuen, ens acompanya el regidor d'Esquerra Republicana, gent de Tordera, Jovent Republicà, Àlex Gispert. Benvingut.
4: Molt bones, Lluís.
0: Bon dia. Que és notícia, precisament. Ha tocat fer aquesta entrevista, però és que ha sigut realment notícia perquè divendres es va presentar públicament com a cap de llista, i jo ho havia anunciat fa unes setmanes, però ahir públicament, el divendres públicament, van fer l'acte de presentació aquí davant de la ràdio Cal Terrassà amb força gent, una vuitantena de persones que els van acompanyar. Primer de tot, un balanç, com va anar l'acte?
4: Bueno, bones, Lluís. Que dius, doncs un acte que valorem molt positivament, vull dir, era el nostre tret de sortida, i ara que ja havíem confirmat que l'assemblea ha decidit que jo fos el cap de llista d'Esquerra Republicana, doncs de començar a posar-nos davant

0: de la gent a explicar-nos i a veure quina era la reacció. Fem una valoració molt bona, el que dius, vam ser una 80 de persones que, a part d'assistir, també vam participar, vam començar a fer un acte doncs, explicant què és el que havíem vist de la realitat a Tordera aquests últims anys nosaltres i a partir d'aquí explicar la nostra idea de que no hem de fer només un projecte des d'Esquerra Republicana, sinó que ha de ser un projecte que vingui des del poble i que sigui per al poble, i vam fer el primer gest per començar a agafar idees, consells i tot el que ens volgués dir la gent en aquell mateix acte.
1: Hem de dir que l'Àlex ja porta 4 anys com a regidor a l'Ajuntament, però una cosa és ser membre d'una llista o regidor, l'altra és estar al capdavant. Entenc que aquí hi ha hagut una reflexió interna, una meditació, és un pas important. Això de ser doncs, la cara visible del partit. No sé si portava ja força temps reflexionant amb això.
0: Sí, és un pas important, tant a nivell personal com a nivell familiar, com a nivell d'entorn. El que dius, ara portem aquest mandat, encara no fa els 4 anys, potser fa 3 anys, no? Ara que vaig agafar l'acte, però sí que implica molta més exposició, implica doncs, que anar pel carrer és una altra cosa ara mateix. Jo sempre he sigut de passejar, no? I els passejos ara doncs, en part s'allarguen i ho agraeixo, i és molt maco poder parlar amb tothom que tothom se't vulgui acostar, doncs és una sensació molt maca, però també és tot un repte que encaro doncs, amb aquesta il·lusió del final. Sí, és complicat, no ho negarem, i ja vindran moments més complicats encara, però hi ha aquest punt que ha sigut un pas molt natural, és a dir, sempre m'he sentit molt acompanyat per l'assemblea d'Esquerra Republicana i gent de Tordera, sempre m'he sentit molt acompanyat per la família, per les amistats, i al final tots aquells que sempre hem fet vida per i al poble, doncs el que dius, és un repte, però per mi ha sigut un pas molt, molt fàcil perquè estic molt ben acompanyat.
1: Quins seran els propers passos? Entenc que ara doncs, començar a definir com serà el projecte, començar a definir l'equip que l'acompanyarà. Quin serà el timing de cara als propers mesos d'aquesta candidatura d'Esquerra Republicana?
0: Ara, sobretot això, m'enfoco en un estiu d'escoltar molt, de parlar amb molta gent. Vull dir, al final nosaltres, tot i haver estat a l'oposició aquests anys, sempre hem volgut ser un projecte molt, molt constructiu, estiguem des d'on estiguem. I el fet és aquest, més enllà d'allò que ja haguem aconseguit fins ara, jo tinc ganes de seure amb molta gent, i de fet amb molta gent doncs, ja estem començant a quedar i a concretar cites i a parlar i agafar notes, i sobretot a poder explicar quina és la nostra visió aquests 3 anys des del ple, des del plenari, quines són les coses que hem pogut treballar, quines hem pogut veure que creiem que tenen mancances, i a partir d'aquí doncs, també recollir inquietuds, recollir propostes que són al final el que aniran teixint aquest projecte que serà el que presentarem de cara a les eleccions.
1: Comencem a... Bé, ens explica que comencen a teixir aquest projecte, però sí que m'agradaria preguntar-li a dia d'avui com veu Tordera, en què considera que necessita millorar, i entenc que això repercutirà en aquest projecte que estem ja avançant. Com veu Tordera actualment i en què creu que pot millorar o que necessita millorar?
0: Veig Tordera, de principis, la paraula que em ve en un moment potser delicat. Hi ha moments, hi ha zones on comences a veure gent amb certa incomoditat, amb cert neguit per el que sigui, per un tema d'incivisme, per un tema de neteja, però si parlem de Tordera més enllà del cas concret, sinó com la veig a nivell general, ho vaig dir el mateix divendres aquí a la plaça, no? Tordera l'entenc com un poble divers, amb moltes realitats diferents. Això comporta que també sigui un poble complex, però sobretot el visc com un poble preciós. Vull dir, sempre m'agrada encarar, tot i que hi hagi coses a millorar, el fet aquest. Jo sé que Tordera, i jo visc Tordera com un poble preciós, un poble on sempre he viscut bé, però un poble que necessita que treballem perquè sigui encara millor.
1: Parlava d'identitat, no? De recuperar l'identitat tordarenca, que entenc que potser per un sector de la població no s'ha perdut mai, però sí que és veritat que ha vingut molta gent de fora i que potser falta doncs, difondre, no? Aquesta identitat tordarenca, que aquesta gent doncs, que ha decidit vindre a viure a Tordera es senti tordarenca.
0: Sí, correcte. Ho comentàvem també el mateix divendres, vull dir, estem en un moment que estem fregant, si no hi som ja, els 20.000 habitants, que no és una xifra aleatòria, sinó que és prou significativa, de ja no som només els de sempre, per dir-ho així, sinó que ara t'arriba molta gent, i això és una realitat que tenim ara mateix, ens pugui agradar més o ens pugui agradar menys. Llavors, amb aquesta realitat que tenim ara, el que hem de fer és això, que tothom es senti Tordera com a seva, perquè és en el moment que tothom es sent el poble com a seu en què té interès per cuidar i per contribuir a aquest poble. Llavors, si hi ha hagut algun moment on hem tingut una pujada de població que no hem pogut assimilar en el seu moment, ara ens toca treballar per aquesta realitat que ja tenim i que no podem fer enrere, no podem ara començar a fer fora gent perquè és impossible, doncs hem de treballar perquè aquesta gent vulgui formar part d'aquest projecte de Tordera també.
1: Molt bé, per tancar ja aquest tema, no sé si continuaran amb la fórmula d'Esquerra Republicana, gent de Tordera, Jovent Republicà, o en quina fórmula es presentaran en aquestes eleccions.
0: Bé, aquest acte de divendres el vam fer amb, com a Esquerra Republicana i gent de Tordera, entenent que des del jovent el que ens van comentar ells mateixos com a assemblea és de nosaltres ens considerem com les joventuts d'Esquerra Republicana, per tant podem simplificar el nom i presentar-nos com a Esquerra Republicana i gent de Tordera, i per tant en principi la candidatura serà aquesta.
1: D'acord. Seguim endavant, agafem ja el ritme de l'actualitat, perquè se'ns anunciava fa uns dies per part del govern municipal que en principi aquest mes de juliol podria desencallar-se ja definitivament aquesta licitació del servei de recollida de residus, un contracte caducat des de fa moltíssims anys, que s'hi està treballant des de principis de legislatura, des del govern s'ha marcat com que era un objectiu sí o sí que abans d'acabar el mandat doncs es pogués desencallar. Sembla que les darreres notícies ens indiquen de cara al juliol. Entenc que també com a grup de l'oposició, principal grup de l'oposició, és una bona notícia que això succeeixi, però vostès han criticat molt doncs que s'hagi hagut d'arribar fins a aquest punt.
0: Sí, també per el desplegament de recursos que hem tingut per això. Abans deies fa 4 anys o 3 anys i pico que estic com a regidor. Ara no sé quina és aquesta entrevista, si és la quarta o la cinquena que vinc aquí. En quantes entrevistes hem parlat de que per sort ja el contracte es desencalla. I portem 3 anys dient que per sort el contracte ja es desencalla. Llavors, clar, per un cantó, evidentment que hi ha esperança. És un contracte que tots necessitem que es desencalli i que entenem la complexitat, però potser el que ens està faltant i ja ens comença a fer enfadar una mica és un tema de realisme. Si fa 3 anys que ja ha de sortir el contracte, les últimes notícies eren que havia de sortir a finals d'any passat, després havia de sortir el juny, ara ha de sortir el juliol, a veure, el dia que surti ens n'alegrarem, evidentment, perquè és necessari. Però que hi hagi una mica de realisme en aquest sentit també. Anar comentant amb els regidors de govern aquest tema, també puc entendre que no es pot tenir segons quina previsió quan un contracte queda encallat en factors més tècnics que potser no depenen tant d'una voluntat política, etc. Però el que diem, portem, nosaltres pensàvem que des del 2017 amb el contracte caducat, el ple se'ns va corregir que no, que està caducat des del 2015, vull dir que portem 11 anys i amb un contracte que no està al dia. Llavors, ja cada mes suma encara més.
1: A banda d'això, hi hem de sumar-hi el greuge de que s'ha pujat molt la càrrega impositiva respecte a aquest servei, que és un servei que està poc valorat, sobretot també pel civisme, que podem parlar-ne després, però sobretot les patacades han sigut aquestes pujades tan, tan fortes, no?, de l'impost de residus. Això fa que la gent vegi aquest servei doncs, també una miqueta doncs, en entredit, no? I no sé si aquesta nova licitació també aportarà una miqueta de llum en tota aquesta situació que actualment no és bona d'aquest servei.
0: Bé, el que dius, la pujada aquesta de la taxa de residus, el problema d'aquesta pujada és que ha sigut molt sobtada. Avui d'un any per l'altre hem pujat pràcticament un 63% la taxa, sense veure un impacte directe en les condicions de la neteja. En aquest cas, aquí és on hi ha el conflicte, que no s'ha fet una pujada progressiva. Quan, si des d'Europa es marcava que hi havia aquesta pujada, es podria haver planificat i es podria haver previst. I d'altra banda em diu si aquest contracte comportarà unes millores immediates. Ho veurem, però per el que hem anat veient, no. Vull dir, la idea és fer un contracte molt continuista per poder posar-ho al dia, però l'actualització d'aquest contracte no comportarà segons el que hem estat parlant, segons el que hem anat recollint, no implicarà una millora del servei immediata ara mateix. Per això et dic que són 11 anys més els que duri aquest contracte fins que arribi un següent que pugui tenir unes condicions més adients a la realitat.
1: Això se suma, com deia, als civismes. És molt evident, doncs, aquestes illes de contenidors on alguns pocs deixen, doncs, els residus mal administrats, però el civisme el podem arrossegar a altres punts, que si patinets que van en contradirecció, si hi ha, doncs, residus de gossos també per terra. És difícil lluitar contra els residus, i això el govern, que sigui qui sigui, haurà de lluitar contra l'incivisme. Com es pot lluitar contra l'incivisme? Hi ha aquestes ordenances, hi ha aquestes multes, se'n posen moltes, és cert, però continuem veient-ho al carrer. És de difícil solució, això, eh?
0: Poden haver-hi ordenances, poden haver-hi sancions, però si no hi ha algun cos que pugui fer seguiment d'aquestes ordenances i d'aquestes sancions, per molt que estiguin en un paper, no s'aplicaran. Des d'aquesta perspectiva, hi ha un tema que portem molts pressupostos demanant, que és una ampliació del cos de policia local, això per una banda, i que ja sabem que és un fet complicat, que no depèn exclusivament de l'Ajuntament, i aquí sí que és veritat que ens sumem amb alguna de les reivindicacions que ha fet el govern, que també tenim un territori molt particular. Estem en un poble de pràcticament 84 quilòmetres quadrats, amb una plantilla pensada per els habitants que som i no per la superfície. Llavors aquí ens sumem aquesta reivindicació, però sí que hi ha una altra figura que nosaltres a nivell de programa electoral ja portem dos mandats proposant, el 2019 i el 2023, que és la incorporació o la creació del cos d'agents cívics, que són aquests educadors de carrer, aquests agents cívics que el que fan és la tasca d'identificar quins són aquests punts on hi ha incivisme o fets que fan que hi hagi una mala convivència en alguna zona, i doncs donar alternatives, doncs explicar quin és el model de convivència, doncs treballar amb la gent que està provocant aquest problema d'incivisme i que es pugui corregir in situ. Més enllà de les sancions, que la sanció al final és si t'enganxen et sancionaran, sí, que hi hagi també una tasca pedagògica, perquè moltes vegades qui ho fa també pot ser que sigui per desconeixement de que hi ha una manera millor de fer-ho. Llavors, que hi hagi aquesta doble tasca, i si el cos de policia local ara mateix no disposem dels recursos per ampliar-lo, mirem quines altres alternatives tenim. En aquest cas, nosaltres això ja fa uns mandats que apostem per la creació dels agents cívics.
1: Abans de tancar aquest tema dels residus, vostès sempre han posat en qüestió aquest nou projecte de la deixalleria, un projecte que, per cert, està ja en exposició pública, a punt de licitar, per tant, és un projecte que ja hi hem de comptar que tirarà endavant, però vostès proposaven alternativa, no?, a aquest projecte. No sé, ara, dia d'avui, ja tenint coll avall que això estarà en marxa, no sé si fan un replantejament en aquest sentit de com ha de funcionar aquesta deixalleria.
0: Sí, o sigui, ho hem posat en dubte, no tant perquè creiem que la deixalleria que tenim ja sigui exemplar, evidentment és millorable, sinó que posem en dubte per un tema de prioritats. És a dir, d'acord, una deixalleria nova, evidentment, sempre serà millor que la que tenim, que ja té uns anys i que té les seves limitacions, però el problema que ens han traslladat molts veïns i veïnes és el tema d'accedir a la deixalleria, que molts veïns i veïnes, quan han de portar trastos, no tenen els mitjans per baixar de casa seva a urbanitzacions o a zones més allunyades per portar els seus trastos allà. Llavors, si el problema és d'accedir a la deixalleria, doncs hi ha algun pas previ que s'ha de fer. En aquest sentit, nosaltres el que proposàvem en els anteriors programes electorals era una cosa que es fa en altres pobles i altres ciutats, que són aquestes mini deixalleries mòbils que es poden anar portant urbanització per urbanització, barri per barri, zona per zona, i que cadascú tingui calendaritzat que X dia del mes o X dies a l'any tindrà una deixalleria per poder accedir a deixar les seves coses. Si la gent no pot anar a la deixalleria a portar els seus trastos, què passarà amb aquests trastos? Previsiblement es quedaran a una illa de contenidors, buscaran la manera de...
1: El que passa actualment.
0: No? El que passa actualment. Llavors, no, la crítica no està en el sentit que faci falta o no faci falta una nova deixalleria, que un equipament nou, doncs, sempre és d'agrair, per dir-ho així, sinó per un tema de prioritats. El problema és que hi ha molta gent que no té els recursos per portar els trastos a la deixeria, llavors no serveix de res una deixeria nova en aquest sentit.
1: Des del govern, davant d'aquesta proposta, sempre diuen el mateix, que s'ha d'estudiar el cost, que consideren que el cost de la proposta que d'Esquerra Republicana és molt elevat.
0: D'acord, i la deixeria nova ens costarà pràcticament 1 milió d'euros. Llavors, és el fet aquest de quin cost ens suposa aquestes minideixeries, d'acord, s'ha d'estudiar, no diem que no, però quin cost ens suposa aquest suposat incivisme de les deixeries mal abocades, dels abocaments il·legals. Vull dir, sí, s'ha d'estudiar el cost, però també s'ha d'estudiar quines són les millores que et proporciona aquesta proposta. Llavors, per això dic que és més que res un tema de prioritats.
1: Regidor, fa la setmana passada es va celebrar la Junta Local de Seguretat, continua la tendència tordera de baixar els delictes. El que sí que es torna a reiterar és intentar, doncs, que les lleis acompanyin els ajuntaments a l'hora de lluitar contra l'ocupació, els multireincidents. No sé, des d'Esquerra Republicana en matèria de seguretat, quin balanç també fan de la tasca de la policia, de Mossos, a nivell de seguretat i per exemple també de les càmeres de seguretat. Quin balanç en fan de tot el que és aquesta matèria?
0: A nivell de seguretat el que tenim més això, les xifres que ens comentes, que sí que hi ha un descens en el número de...
1: Sí, de delictes, furts...
0: De delictes, furts, etc. Però al final moltes vegades la seguretat també es pot estudiar o es pot analitzar des d'una sensació de la població, de si es sent segura o es sent insegura. Llavors aquí hi ha un bon punt de treball. La seguretat moltes vegades no és només la vigilància policial, en els quals, doncs, ostres, des d'aquí tot el suport a la gent de policia local, que fa una gran feina i moltes vegades fa més feina de la que li pertocaria, sinó que moltes vegades també pot anar al que parlàvem fa un moment. Podríem parlar de temes de civisme, o també és seguretat il·luminar zones fosques, també és seguretat que les voreres estiguin en bones condicions. Hi ha molts fets que reforcen la idea de la sensació de seguretat. Llavors és veure quins són els punts de millora que tenim al poble. Des del nostre grup això, doncs, hem volgut impulsar i hem aconseguit, doncs, en moltes ocasions que s'il·luminessin certes zones fosques. Al final, poder passejar de nit amb llum, tens una sensació de netedat i de control que et dona seguretat. També sensació de seguretat la neteja. Vull dir, en moltes grans ciutats ja s'ha fet l'experiència de que l'ambient condiciona també el comportament, i si l'ambient és net, l'ambient és polit, l'ambient està cuidat, també disminueix la sensació d'inseguretat i per tant fa que et sentis segur en aquest espai. Llavors el concepte de seguretat l'acompanya en moltes coses. Després també em comentaves aquest tema de l'ocupació, que s'estan demanant més recursos, s'estan demanant més suport, etc., per treballar, sí, aquest tema. És, bueno, és necessari si això que crea, doncs, és sensació de descontrol, sensació d'aquest incivisme, etc. Però ho dèiem també el divendres, al final això no deixa de ser una conseqüència d'una falta de planificació o d'una planificació desencertada en el seu moment. A quins pobles no hi ha ocupació? Els pobles que no hi ha ocupació són aquells on no hi ha habitatge buit, on no hi ha hagut una sobreconstrucció per sobre de les nostres possibilitats. Ara ens toca treballar a partir d'aquesta realitat que tenim ara. Vull dir, si en algun moment es va apostar per créixer pel poble, ara estem patint unes conseqüències que ens trobem que no tenim tots els recursos i potser tampoc tot el coneixement per atendre aquestes realitats. És un fenomen complex que està molt a l'ordre del dia i també hi ha molts tipus d'ocupació diferent. És a dir, hi haurà gent que no es pot pagar el lloguer i és la solució que ha trobat, o hi ha gent, com també ens estem trobant aquí a Tordera, que està aprofitant aquesta situació i de que es pot acollir a termes de vulnerabilitat per cometre altres tipus d'activitat. Aquí és conegut, i crec que tampoc ho hem d'amagar, que tenim un problema de plantacions, de narcotràfic, etc. Llavors, sí, s'ha de fer front.
1: I sobretot desencallar aquests pisos buits que comentava i impulsar els pisos socials, no? I que sí que se n'ha començat a parlar molt, perquè el govern de la Generalitat ha marcat com un objectiu això d'intentar construir pisos socials. Aquí a Tordera no fa falta construir,
0: no,
1: sinó que els pisos hi són. El que falta és que es puguin alliberar i destinar-los a pis social. Però sembla que va molt lent això, i no sé si es pot intentar d'alguna manera doncs pressionar a qui sigui per desencallar i que aquests pisos, que molts estan, alguns estan ocupats però molts estan buits, els puguin destinar a pisos socials.
0: Sí, és un tema que estem treballant i que quan expliquem més les propostes doncs ja detallarem més, però sí que és aquesta problemàtica que comentes de com es fa aquest traspàs d'habitatge privat o de fons voltor que no saps d'on baixen, com fer que puguin ser útils per la gent que pot i vol venir aquí. També aquestes polítiques d'habitatges van molt acompanyades amb polítiques d'altres sentits. Moltes vegades les polítiques públiques van entrelligades entre si. També hem de fer polítiques que facin que el poble sigui atractiu per gent que vulgui venir a viure aquí, o que la gent d'aquí es vulgui quedar a viure aquí. Què vol dir això? Que hi hagi un comerç actiu, que hi hagi activitat, que hi hagi coses que no dic que no es treballi, dic que sempre hem d'anar més en aquest sentit, de que, doncs, jo què sé, si una persona ja en la seva edat adulta ha de decidir si establir el seu projecte de vida a Tordera o l'ha d'establir a un altre lloc, que pugui decidir quedar-se a Tordera, que vulgui i que pugui quedar-se aquí a Tordera.
1: Estem ja a les portes de l'estiu, s'ha presentat a través de l'Ajuntament una programació d'estiu que es du a terme tant des del mateix Ajuntament com a través de les entitats, a través de diversos col·lectius socials, culturals del municipi, i potser el marc principal i que acaba és a la Festa Major amb les diverses activitats. Des d'Esquerra, com valoren doncs aquesta programació d'activitats? Normalment ve un programa molt ampli, vull dir, per totes les edats i per tots els gustos.
0: No, Tordera a l'estiu és increïble, vull dir, ja des de les entitats que tenim activitat cada setmana, cada cap de setmana, vull dir que pots anar omplint el calendari que no t'avorriràs cap dia pràcticament, i això és un goig, és un patrimoni immaterial també una mica mantenir aquesta activitat social i associativa que tenim ara mateix al poble, i que esperem que sigui així durant molts i molts anys. Després, si anem a la Festa Major, evidentment la Festa Major és la festa de tots i totes les tordarenques, per tant tots, bueno, animar des d'aquí a tothom a participar als actes, a celebrar, que al final és per això. Però i el però sempre a vegades em posen problemes després, no? Però sí que quan veig les publicacions dels cartells i companyia, com a persona una mica que ve també des del món de la cultura, sempre m'agrada fer-hi una mica la mirada crítica, i entenem que sempre hi ha punts de millora. Aquesta setmana passada, si no m'equivoco, es va fer publicar el cartell de les barraques, i aquí sí que hi tenim una mica la nostra mirada crítica. Vull dir, per un cantó, evidentment, tots els artistes que venen doncs són uns artistassos, ens ho passarem molt bé, això està clar, però el que ens falta una altra vegada és aquest tema de amb quina mirada es fan els cartells de les festes majors. Perquè sí, la Festa Major és un espai per passar-nos-ho bé, per gaudir, etc. Però aquests espais promoguts, sobretot des de les institucions públiques, també han de tenir un compromís amb el futur, en aquest cas que exposaré ara. I en aquest sentit hi ha dues coses, sobretot, que trobo a faltar en aquest cartell. Per un cantó hi ha un tema de paritat. Hi ha una dinàmica que estem seguint els últims anys, i és que cada cop els escenaris de les Festes Majors de Tordera hi ha menys presència femenina, cada cop hi ha més homes, i de fet m'he portat els números aquí d'aquest any. Aquest any als escenaris hi trobarem 31 homes i dues dones.
1: De grups, està parlant de grups musicals que actuaran en les
0: sí,
1: barraques.
0: Sí, perdó, Lluís, exacte. Estic parlant dels grups musicals que actuaran, uh-huh, entre els seus components. Aquest any hi trobarem 31 homes sobre l'escenari i dues dones. Uh-huh. Llavors, la paritat, en aquest cas, ja no... ja no la complim, i a més accentua més la tendència d'aquests últims anys, que cada cop hi ha més homes artistes, i tot i que hi ha artistes femenines o grups mixtes, aquest any no els hi trobem, i fins i tot en trobem menys que en edicions anteriors. I després un tema, que és un tema d'originalitat o diversitat artística. No vull dir això que no m'agradin els artistes, vull dir al contrari, vull dir artistes que precisament em fan il·lusió a nivell personal que vinguin, però sí que ara estem davant d'una realitat on vindran 8 grups de versions o DJs davant de 3 grups que fan música pròpia. Llavors sí, ens ho hem de passar bé i per tant la festa major és per passar-s'ho bé, aquí cap dubte, i endavant amb aquesta idea, però també hem de tenir en compte que l'oci nocturn que oferim als joves, sobretot avui, condicionarà i marcarà quina és la cultura i com seran les festes majors i populars del futur. Llavors, la meva visió personal, una mica buscant algun pro, vindria a ser en aquest sentit, de si volem que en un futur hi hagi més paritat dalt dels escenaris i hi hagi més originalitat i diversitat musical, doncs ho hem de començar a fomentar en espais tan visibles, tan exposats i tan fins i tot massius a nivell de públic com són les festes majors i les barraques.
1: Entenc que ara la programació està tancada, però sí que entenc que és una idea i un plantejament que es podria, doncs, mirar de cara als propers anys, eh?
0: Sí, és un plantejament que en el seu moment ja vaig exposar a les regidories pertinents, i dic regidories pertinents perquè aquí estem parlant de joventut, estem parlant de festes, estem parlant de cultura i estem parlant d'igualtat. Vull dir, no és només una regidoria i no és només un color polític, sinó que en aquest sentit, doncs, hi ha hagut una aprovació que s'ha tret pel dret, i aquelles regidories que són transversals i que haurien de tenir aquesta mirada, doncs en aquest cas no l'han tingut, i nosaltres, i personalment jo, la trobo a faltar, aquesta mirada.
1: Ho deixem aquí, Àlex i Esfer, moltes gràcies.
0: A tu, Lluís.
1: Ens tornem a trobar en una següent entrevista i bon estiu.
0: Igualment.
1: Nosaltres tornem la setmana vinent amb més entrevistes.
2: Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.
1: Quan jo n'era petitet, que festejava i presumia,
2: olé, olé. A veure,
1: que

0: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
1: Picalletres. Presenta Tina Forés.
2: Hola família, us saludem de nou des dels estudis de la xarxa de comunicació local. El Picalletres Ràdio està a punt de començar i en tenim moltes ganes, tant qui us parla com els participants avui, que estan ja preparats per donar-ho tot i aconseguir un bon grapat de punts per intentar entrar al nostre Picarrànquing. Voleu saber qui són? Doncs els coneixem ara mateix. Avui tenim amb nosaltres, com sabeu, dos equips de tres estudiants de segon d'ESO que concursen en representació dels seus respectius centres. Els voleu conèixer? Doncs anem cap a Tortosa i cap a Vilafranca.
1: Picalletres. Poc a poc i bona lletra.
2: Contactem amb Núria Mora, que ens parla des de Ràdio Tortosa. Núria, bon dia.
3: Hola, bon dia, Tina. Què tal? Doncs aquí, als estudis de Ràdio Tortosa, ens acompanyen tres alumnes, tres noies, com deies, de segon d'ESO del Col·legi Teresià de Tortosa, que s'han preparat molt i molt per participar al Picalletres i que venen convençudes de les seves possibilitats i amb moltes ganes de fer-ho superbé, molt i molt bé. Si us sembla, les saludem i elles mateixes es presenten. Molt bon dia, xiques.
4: Hola.
3: Qui sou?
4: Jo sóc Anna Pérez i m'agrada ballar.
5: Jo sóc Anna Melchor i també m'agrada ballar.
6: Jo sóc Carla Reques i m'agrada llegir.
3: Doncs ja ho veieu, l'Anna Pérez, l'Anna Melchor i la Carla Reques preparades per fer molts punts al Picalletres.
2: I tant, i us donem la benvinguda, que tingueu molta sort. Anem ara a Ràdio Vilafranca. Com va, Caterina Tallón?
7: Bon dia, doncs aquí estem ja preparades aquestes tres noies també de segon d'ESO de l'Institut de la Girada i elles mateixes es poden presentar quan vulgueu, noies.
8: Jo sóc la Núria i m'agrada fer ceràmica.
9: Jo sóc la Txell i m'agrada jugar a vòlei.
10: Jo sóc la Iris i m'agrada jugar a vòlei.